talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Tot el que pots fer al web Tikat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Tikat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanada que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

Canvi Història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a

cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: shirt goes with which skirt. It's bizarre.
1: Escoltes, ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. De moment, segons Teheran, 3 patrullers i 2 vaixells amb béns essencials per a l'Iran han superat el bloqueig naval dels Estats Units a la zona. Des de Vian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que de moment no aixecaran, però, les sancions a Teheran.
2: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
1: La cimera del G7 a Vian se centrarà aquest dimarts en la guerra d'Ucraïna, amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky a la reunió. Donald Trump ha dit que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte una vegada encarrilada la pau amb l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol de líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
1: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
3: La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare a Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana auxili al 112 visiblement afectat.
1: El plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial. Ho destaca l'informe del 2025 del Conca, centrat en els beneficis i riscos d'aquesta tecnologia. L'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de mà a la cabina.
3: Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge de mà, però la nova reglamentació sobre drets dels passatgers les obligarà a ser més transparents. Les companyies aèries i els cercadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
4: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
3: L'acord preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions.
1: Esports. Ara mateix ha acabat un partit que hi havia en marxa del Mundial de Futbol entre l'Iran i Nova Zelanda. Un partit que ha acabat amb empat a 2 gols. Un partit també marcat per la presència de la selecció iraniana en territori estatunidenc.
3: L'Aràbia Saudita i l'Uruguai han empatat a 1 aquesta matinada. Un resultat del mateix grup de la selecció espanyola que, de fet, beneficia el combinat de Luis de la Fuente, que no ha passat de l'empat a 0 contra Cap Verd, una de les seleccions més dèbils del campionat. El blaugrana Lamine Yamal ha entrat en la segona meitat després de 2 mesos de baixa per lesió i ha creat perill, però no ha aconseguit desequilibrar el marcador. Ara els 4 equips d'aquest grup estan empatats amb 1 punt. També ha jugat aquest dilluns Bèlgica 1, Egipte 1.
1: Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Real Madrid fins al 2032, segons a un comunicat del Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables.
3: Aquest dimarts a les 9 del vespre juga el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça, El Pozo, Múrcia, al Palau Blaugrana.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 16 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i amb ruixats a la tarda al Pirineu, unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més. S'esperen avui valors de fins a 37 graus a Ponent. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Barcelona el sol sortirà a les 6 i 17 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui hauria fet 43 anys l'actriu Verónica Echegui. Ens va deixar l'agost passat i els matiners volem recordar-la amb una de les seves frases cèlebres. El feminisme hauria de ser l'estat natural de les coses. Feministes hem de ser-ho tots perquè és un tema que engloba la societat.
0: Bona manera, sens dubte, per començar aquest matí. De fet, li donem corda al segon dia de la setmana amb una cançó que es va convertir en un dels grans èxits d'un duet que no ha parat o no ha parat de regalar-nos grans cançons. Un dimarts és menys dimarts amb Roxette.

0: conegut i us ha portat bons records és, evidentment, It Must Have Been Love, una de les balades més destacades del duet suec Roxette, format per Mary Fredrickson i Per Gessle. No sé si sabeu que es va publicar inicialment l'any 1987 com una cançó de Nadal a Suècia, però la màgia del cine va fer la seva feina i va adquirir una enorme projecció internacional quan es va adaptar per la banda sonora de la pel·lícula Pretty Woman. Això va passar l'any 1990. Amb el pas dels anys, però, ha esdevingut una de les cançons més representatives de Roxette i una clara referència al pop romàntic de finals del segle XX. It Must Have Been Love continua emocionant generacions d'oients gràcies a aquesta combinació d'una lletra profunda, una interpretació més que memorable i una melodia que transmet una gran intensitat. La intensitat i la nostàlgia d'un amor perdut. Un 16 de juny de l'any 1990 aconseguia arribar al número 1 als Estats Units i avui hem pensat que no hi havia millor manera per començar el programa. Esperem que no hagueu perdut cap amor o que si l'heu perdut us hagueu recuperat més d'hora que tard i aquí us prometem que no us trencarem el cor i que us serem fidels. Paraula de matiners.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa de dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Acaba de finalitzar, per cert, aquest partit entre
2: Iran
0: i Nova Zelanda.
2: Ja diré, bé, apassionant 2-2, ha estat entretingut.
0: Bé, no?
2: Sí.
0: Ja hi ha la fanfària preparada ja i res, avui res.
2: No, però demà tens un Àustria-Jordània que és a les 6. Et cau una mica malament, però el podràs veure després de matiners.
0: Podrem anar informat.
2: I tens Argentina contra Argèlia a les 3. Per tant, quan arribis tindràs un partit, podràs veure Messi i després tindràs ja una altra feliç, Jordània, doncs, per desconnectar de matiners. És fantàstic.
0: Després també ho comentarem amb la Sònia Gelmà, companya d'esports d'aquesta casa, perquè, a més a més, també haurem de repassar l'empat ahir d'Espanya.
2: Amb Cap Verd, sí.
0: Que el Cap Verd era un dels més fluixots,
2: és
0: no?
2: És una de les seleccions més fluixes del Mundial i Espanya va empatar a 0, però ha tingut sort perquè Uruguai ha empatat a 1 contra l'Aràbia Saudí, per tant, tot el grup està empatat. I no ha sigut tan greu com podria ser aquest empat a priori.
0: Bé, veurem com va passant, com va transcorrent el Mundial. Mentrestant, a partir de les 6 del matí, comença el matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs nosaltres, fidels a la nostra cita amb l'actualitat. Avui tindrem la consellera Núria Parlon per parlar del que està passant a Catalunya amb els tirotejos, que ja fa dies que ho anem tractant, amb aquests 6 morts per tirotejos que hi ha hagut en les últimes setmanes. Tractarem la crisi al PSOE, perquè ahir va declarar Begoña Gómez en la seva vista preliminar i veurem què decideix el jutge. Després també parlarem del jurat popular, perquè serà una de les figures claus en el judici del cas Àndic i, per tant, veurem com es tracta, com afecta, com es gestiona. I després, arran de la trucada que vam avançar ahir al matí de Catalunya Ràdio, de la trucada d'Àndic al 112, parlarem amb un expert en trauma i membre de la secció de psicologia d'emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per veure l'altra banda de com es tracta una persona que està trucant alterada i que està trucant perquè li ha passat una cosa com el que li va passar.
0: Interessant,
2: eh? Ah, és després, si vols coses interessants, atenció a les novetats que explicarem de Xavier Novell.
0: Ui. Hi ha novetats de Xavier Novell?
2: Hi ha novetats, però no les sabràs ara, les sabràs una mica més tard de les 8. Després tindrem a la Carme Colomina aquí a l'estudi. Amb el Rafa Vilasanjuan i la seva secció parlarem d'immunització i avui a la teràpia boomer de Sergi Pàmies al Mundial de Futbol.
0: Home!
2: Que ja sé que aquells mundials d'antes...
0: Com no.
2: Que no són... Oh. Quin és el teu primer record del Mundial?
0: Quan vaig néixer.
2: Sí, m'ha agradat. Per tant, 81 al Mundial d'Espanya.
0: Va ser un bon any, no?
2: Ah, no, jo no recordo el Mundial d'Espanya. El meu primer...
0: Àlex,
2: mundial
0: és el... Bon dia. Va ser un bon any.
3: Al·lusions, sí.
0: Va ser un bon any.
3: Jo feia cromos del Mundial d'Espanya, sí.
0: Doncs aquell any.
2: Fantàstic.
0: Allà vaig descobrir la meva passió per l'esport.
2: Exacte, sempre.
0: Sempre. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Vinga, va, 2 minuts, 1:15 del matí, i mentre dormíem, Àlex, al món passen moltes coses.
3: Passen moltes coses, i he vist que pronunciaves alegrement sobre la selecció de Nova Zelanda.
0: Sí? Ai.
3: Home.
0: Què? Ah, home.
3: Un antic amic nostre.
0: Tim Payne.
4: No será la copa de Xamar.
0: Tim Payne.
3: Home. No em cansaré de posar-la.
0: Home.
3: Ha debutat, eh? Aquesta matinada.
0: Amb... Com ha estat aquest debut, per favor?
3: Doncs molt bé. La veritat és que molt bé. Ha sigut titular.
0: Sí. Eh?
3: Ha jugat per la banda dreta, és lateral. No sé si la gent sap de qui estem parlant.
0: Clar, posem una miqueta en context perquè Tim Payne és un jugador de la selecció.
3: El jugador més viral del Mundial.
0: Per què?
3: És la definició. Perquè un Instagram en argentí, que es diu El Carso, el va assenyalar com el futbolista més desconegut de la competició.
0: Era un repte viral, per entendre'ns.
3: Només tenia 9.000 seguidors a l'inici abans del Mundial.
0: Sí.
3: I en només 7 dies va aconseguir 4 milions de seguidors. No ha parat d'augmentar. Ara ja frega els 6 milions de seguidors a Instagram. Tim Payne és una autèntica celebrity allà
0: absoluta.
3: Als mundials, és a dir, als estadis. Avui s'ha notat, en el moment que n'ha ensenyat el seu nom, l'estadi aplaudint. Evidentment, hi havia molta gent amb expectació. La seva pròpia selecció l'ha convertit en imatge de marca del seu equip.
0: Clar.
3: No és l'estrella, ni molt menys.
0: Però
3: ara
0: bé, ja marca.
3: Qualsevol tuit, qualsevol imatge a Instagram...
4: És boníssim.
3: Posant el català a Tim Payne. De fet, aquesta matinada, el seu nom, Tim Payne, ha sigut trending topic mundial a la xarxa social X i a l'estadi de Los Angeles on es jugava aquest partit era de llarg el jugador més celebrat. Tim Payne ha sigut titular i a les grades hi havia l'Instagramer que l'ha fet viral.
4: Ah, gran convidat. Clar.
3: Entre altres coses perquè l'ha convidat la selecció, la federació
0: holandesa... Mireu en tot a ell.
4: Que una mica de deferència.
3: Entre altres coses, perquè les vendes de les samarretes de la selecció holandesa també s'han disparat.
0: És que és boníssim.
3: Així, a més que... Mira, sentim Tim Carso... Ai, el Carso, perdó, no Tim Payne, sinó el Carso, que és aquest Instagram que el va fer popular,
0: sí,
3: dient i anunciant que efectivament se n'anava a veure el Mundial als Estats Units.
5: Así que en estos días nos estaremos yendo a Los Ángeles para ver el debut mundialista de Tim Payne. La idea es poder estar en la Copa hasta que termine la participación de Nueva Zelanda. Imagínense que ganan un partido, yo me vuelvo loco. Y ni hablar si hace un gol, yo ya lo dije. Tim hace un gol en el Mundial y en algún lado del cuerpo me lo tatuó.
3: Doncs ja té un repte plantejat.
0: Quina meravella.
3: Avui només desitjava que marqués un gol Tim Payne.
0: Ja quan em vas explicar l'altre dia, i em vaig quedar amb aquesta història, que és fascinant, però és que te n'adones de com d'intel·ligent i divertits podem ser els humans quan fem coses com aquesta.
3: I poden
0: i
3: fer
0: quina meravella.
3: Que interessi el futbol a algú que no li interessa el futbol com tu.
0: Com a mi, jo soc fan de Tim Payne.
3: Exacte.
0: Ara el seguiré a Instagram. Gràcies, Àlex. Fins ara.
3: Adéu.
0: Un quart de 6 del matí i un minut amb aquesta història de Tim Payne que ens va deixar sorpresos fa alguns dies quan l'Àlex, evidentment, ens explicava que s'havia viralitzat gràcies a aquest repte d'aquest influencer argentí. I, mentrestant, avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor gràcies a iniciatives com la d'Arrels Fundació. Des d'avui fins dijous impulsa l'enquesta de persones que viuen al carrer a Barcelona per saber en quina situació viuen les persones sense llar i quines són les seves necessitats. Per aconseguir-ho han fet una crida per assolir la xifra de 400 voluntaris. Preguntaran a la persona si ha patit violència, els motius pels quals va haver de deixar l'últim allotjament o si rep o no suport social per part de l'administració. Com sempre, identificar bé el problema és el primer pas per solucionar-lo.
0: L'actualitat a vegades ens atropella i hi ha notícies de les quals no parlarem i aquesta ens ha cridat molt l'atenció, Marta.
4: Sí, és el cas, per exemple, de l'última troballa de la Segona Guerra Mundial. Es tracta del vaixell japonès més conegut com el vaixell de l'infern que transportava presoners de guerra. S'ha trobat a les Filipines, a només 50 quilòmetres d'on ja es va pensar en el seu moment que s'havia enfonsat al setembre del 1944, però no havien trobat cap resta d'aquest vaixell. Aquest tipus de vaixells eren molt comuns durant la Segona Guerra Mundial, però la particularitat és que passaven molt desapercebuts amb la resta de la flota i això doncs portava que els ataquessin sense saber que hi havia presoners a bord i es calcula, atenció, que en vaixells com aquests hi van arribar a viatjar 125.000 persones, totes presoneres.
0: Doncs escolta, Déu-n'hi-do aquesta història, quina troballa. Molt bé.
4: Sí, Déu-n'hi-do.
0: És el comentari del dia de Marta Viana.
4: Déu-n'hi-do, home.
0: Déu-n'hi-do.
4: És que em sembla... Déu-n'hi-do.
0: Escolta, mi, amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
4: Doncs mira, amb una d'aquelles notícies que et fan recuperar una mica la fe en la humanitat.
0: A veure, a veure.
4: I és que els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Escola de Cadaqués estan criant ous de tauró gat capturats accidentalment per pescadors.
0: Mira.
4: Es tracta d'una prova pilot que es va posar en marxa al gener i que s'allargarà fins a principis del curs vinent, quan alliberaran els exemplars nascuts. El tauró gat és una de les espècies presents al Cap de Creus que, tot i que no compta amb cap protecció, està molt afectada per la pesca accidental. El vincle entre els alumnes i els ous de taurons ha estat tal que fins i tot els han posat noms. És una iniciativa impulsada per la Fundació Latea, si ara ho escoltaràs. Sentirem a la Laia Guix, que és un dels membres d'aquesta fundació.
7: De moment tenim això, uns 19 ous aproximadament, cada un en diferents estadis de desenvolupament, l'etaquetes, perquè cada ou té un nom que els propis alumnes han escollit, doncs l'etaqueta és l'ou que tenim més desenvolupat, que esperem que neixi abans de final de curs i que per tant els alumnes tinguin l'oportunitat de veure el naixement, però després, al setembre, si tot va bé, tindrem l'opció de tornar-los al seu medi, al mar, i els alumnes podran com finalitzar aquest projecte alliberant els ous que durant aquest temps han estat cuidant i conservant.
0: Taquetes.
4: Monos.
0: Ara no ploris, és que és només un nom d'un...
4: És preciós.
0: No, vés-te cap a Cadaqués a cuidar ous.
4: Ai, mira, doncs, pues mira, acolliria jo uns ous de tauró gat. Sí. A la peixera.
0: Allà amb els ous a la peixera. Sí. Tirem, tirem, per favor. 20 minuts pràcticament per arribar a 6:15 del matí. Tenim motius per saltar de llit, segur que sí. Un d'ells ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
8: Bon dia, matiner. És un bon motiu per saltar del llit per als majors de 60 anys és apuntar-se al programa Vivim l'Estiu a Tàrrega, una iniciativa per combatre la soledat que organitza la Creu Roja Urgell. Tal com llegim al diari Segre, s'han programat una quinzena d'activitats, entre les quals visites guiades al Parc de Sant Eloi, al poble de Claravalls, xerrades sobre consells de seguretat, hàbits saludables i com valorar el temps. També un campionat de Rumicup, una caminada nocturna fins al Talladell i sessions de cinefòrum. L'objectiu no és cap altre que fomentar relacions d'una manera més lúdica.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber... Ui, com batega el cor, per ser amb l'actriu Mariona Terés, que m'encanta l'entrevista...
4: No té pèls a la llengua, la Mariona Terés, mai.
0: No, de moment sembla que no, perquè ha explicat coses més que interessants.
4: Sí, ha passat pel podcast de la revista Vanitatis i ha explicat com amaga la seva identitat per lligar.
9: Te lleva 7 meses enamorada. ¿Cómo lo conociste?
10: Por una aplicación.
9: ¿Pero tú le dijiste desde el principio, oye, mira, soy actriz?
10: No, no, no.
9: ¿Tú esto lo ocultas?
10: Yo lo oculto.
9: ¿Se lo contaste en la primera cita?
10: Sí.
9: ¿Te reconoció?
10: Es que el mundo hetero a mí me reconoce poco. Claro, Cari, la Veneno, Paquita Salas.
9: Claro, tú eres un icono gay.
10: Luego las cosas que he hecho así como más hetero he salido poquito. El día siguiente me buscó y me dijo, claro, es que yo te he podido ver aquí y aquí.
9: Pero no me conocía.
10: Y además tenía otro nombre puesto, me había puesto Mar.
9: ¿Te habías puesto Mar para que no te reconocieran?
10: Para que no me buscaran. Casi nadie me reconocía en la aplicación. Una persona así que me dijo, yo te conozco, ¿no? Y yo, así, no sé.
0: Doncs m'agrada molt. M'agrada molt que digui, clar, que els heterosexuals a totes les pel·lis que he fet i sèries gais no em tenen
4: no
0: gaire ubicada. Està
4: no.
0: Molt bé. I també el cor batega amb Dani Rovira.
4: Sí, l'actor protagonista de la pel·lícula Chopi i dos bascos ha parlat de la fama i l'èxit després del boom d'aquella pel·lícula. Ho ha fet el podcast En clave de Rhodes amb James Rhodes a la cadena SER.
11: Yo no sé ser famoso, James. Ni sé, ni me gusta, ni valgo, creo. Cada vez me dan más pereza este... baile de máscaras, ¿no? En el que sí. Se ha convertido un poco todo, ¿no?
12: Sí.
11: Porque de repente mi cabeza, mi vida, mi cuerpo, mi imagen se convirtió en un templo totalmente corrompido y violado e invadido por diferentes circunstancias, ¿no?
0: No ho va portar gaire bé, eh?
4: No.
0: No ho va portar gaire bé. Quan va saltar la fama Dani Rovira amb la parella, que no me'n recordo ara com es diu.
4: Amb la Clara Lago.
0: Amb la Clara Lago. En tenir allà uns masets una miqueta complicats.
4: Sí, però està bé també que es parli d'aquesta manera tan obertament de... que no m'agrada l'èxit ni la fama.
0: 8 minuts, 6:15 del matí. I a aquestes hores també tenim ganes de saber quins sons deixa la ràdio.
4: Doncs al matí de Catalunya Ràdio, Gossos, ens va anunciar el seu retorn als escenaris amb una nova gira l'any que ve, coincidint amb els 20 anys de la cançó Corren.
13: 20 anys d'Oxigen, d'aquell disc, que va ser el disc que d'alguna manera per segona vegada ens va tornar a posar a dalt tot el panorama.
14: Nosaltres som un grup que creiem que hem tingut dos moments importants, no? Quan vam començar la base acústica, va ser increïble el lloc on vam arribar, de cop vam arribar a tocar, no sé si a terra, però ens hi vam acostar, i els 2.000 vam estar pedalant molt fort, com et deia abans. I crec que el premi de tot plegat va ser no només l'oxigen, el disc anterior, l'All 8, també va ser un disc amb grans cançons.

0: minuts, arribem a 6:15 del matí. Escolta'm, que ho fem per la Porta Grossa. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mira, un dia com avui sortia el tema de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, versionat en aquest cas pel Rollings, un tema que durava més de 6 minuts i que les ràdios al principi no van voler emetre, però que es va acabar publicant perquè era molt llarga, però sí, també molt bona. La lletra de la cançó surt d'un text d'unes 20 pàgines que va escriure Bob Dylan i a partir d'aquell material doncs, es va acabar sortint aquest tema, un manuscrit de la lletra que per cert es va vendre a una subhasta per 2 milions de dòlars i això va aconseguir tot un rècord per un manuscrit de música i la revista Rolling Stone la va situar aquesta cançó al número 1 de la seva llista de les 500 millors cançons de tots els temps al 2004 i al 2010.
0: Recordant Like a Rolling Stone ara mateix als matiners de Catalunya Ràdio, quan sona aquesta sintonia vol dir que ens hem de posar al dia i saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 16 de juny, la Lluna és a cranc i s'ajunta amb Mercuri, així que pot ser un dia de molta memòria emocional. Podem estar més sensibles, més nostàlgics o amb ganes de parlar de coses que normalment guardem a dins. També poden aparèixer converses familiars, records o intuïcions que val la pena escoltar. Així que avui no cal entendre-ho tot de cop, només cal parar atenció al que es mou per dins.
0: Doncs ja tenim el consellet del dia fet per la gent d'Astrocat.cat i avui també volem saber qui bufarà espelmes aquest dimarts 16 de juny.
1: Doncs avui felicitem amb tota l'alegria del món l'etern Jordi Hurtado, el mític presentador. Tira-li alguna cosa que s'ho mereix.
0: Per favor, Jordi, sisplau. 26 de la televisió.
1: El mític presentador de televisió avui bufarà 69 espelmes. Avui també estaran de celebració l'actor i director de cinema, Daniel Brühl, perquè en fa 48, i li acabem dient anys i anys per molts anys al cantant, influencer i presentador espanyol Xuso Jones.
0: Home, perdona, un altre aplaudiment a Xuso Jones.
1: Suma un any més i arriba als 37. Que tingueu un molt bon dimarts i felicitats des del programa més matiner de la ràdio.
3: El Matiner, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí, era un 16 de juny de l'any 1997 quan el grup anglès Deep Earth publicaven aquesta meravella que es diu Bittersweet Symphony.

0: no et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon. A partir de les 10, la periodista Carme Colomina ens presentarà el seu llibre Europa és un estat d'ànim. I a les 11, amb Sergi Pàmies, conversarem sobre el Mundial de Futbol. A la tarda tindrem el 19è capítol de la gestoria d'emocions. I Cristian García parla amb tot un referent de la vela adaptada, Dani Anglada.
0: Recupera tots els programes a l'àrea web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 16 de juny. Ben tornada, Alfonso.
1: Gràcies, bon dia.
0: Trobar a faltar.
1: Mira, jo també.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Amb el conflicte de l'Iran encarrilat, la guerra d'Ucraïna torna a guanyar protagonisme.
1: De fet, centrarà l'atenció i el debat de la cimera del G7 que es fa a Evian, a França, i on avui hi haurà precisament el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Donald Trump va dir ahir que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte, del d'Ucraïna. També va assegurar que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units firmin l'acord de pau amb l'Iran i va advertir que de moment no preveu aixecar les sancions a Teheran.
2: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
0: L'acord entre Washington i Teheran mira de reull el que pugui passar al Líban.
1: L'enfrontament entre Israel i la milícia xiita i proiraniana Hezbollah sembla que és l'únic que podria fer descarrilar l'acord de pau d'aquí a divendres, que és quan es signa. L'Iran assegura que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà aquesta ofensiva per mantenir viu l'acord.
3: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban.
1: Benjamin Netanyahu s'ha desmarcat de Donald Trump.
4: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
0: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa en l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
1: Ho decidirà a les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
0: De fet, no és l'únic front judicial que esquitxa el president espanyol.
1: L'altre front és el que té com a implicat principal Santos Cerdán, ex número 3 dels socialistes espanyols. L'informe de la Guàrdia Civil reforça el seu rol de líder de la trama, que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que Santos ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
0: I José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant un escorcoll policial.
1: Sí, demana al jutge que ajorni la seva declaració. Manté en canvi la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
0: I atenció a aquesta dada. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta.
1: Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, Fat Joventut i Oxfam Intermón, que també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a l'habitatge. Julia García, coautora de la investigació.
5: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
1: Per això proposen reforçar serveis i atenció psicològica, potenciar les polítiques d'habitatge assequible.
0: I el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau.
1: Un any després de la seva mort, la mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:04. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Arrenquem cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui amb varietat de temes a les portades del dia, però amb el debut d'Espanya 0-0 al Mundial de Futbol com a tema transversal. Un fiasco per començar, titula El Periódico. Espanya s'estavella contra Cap Verd, llegim a l'Ara. Amb ulls de Madrid, El País, una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar? El Mundo. Depriment, empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia i amb una foto de Lamine Yamal desesperat.
7: Altres temes de portada, La Vanguardia obre l'edició explicant que el govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria d'IA de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com el País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia i el País explica que la resistència a Israel posa en risc l'acord de pau.
6: Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Sánchez.
7: I Lara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
0: Hi ha avui unanimitat als editorials dels diaris en parlar sobre l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que s'ha de signar divendres.
7: La Vanguardia recorda que d'aquí a divendres qualsevol guspira pot fer saltar pels aires el fràgil pacte que ha de garantir 60 dies de treva i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
6: El diari del grup Godó remarca que a ningú se li escapa que l'amenaça més gran per fer descarrilar l'acord és Israel i el seu primer ministre Benjamin Netanyahu.
7: Lara, El Mundo i El País coincideixen a destacar el titular de l'editorial que aquest pacte no és cap victòria per a Donald Trump, sinó que més aviat mostra un fracàs.
6: Lara destaca que l'escenari és inestable i fràgil a l'Orient Mitjà d'entrada perquè ningú creu que n'hi hagi prou amb 60 dies per arribar a un acord sobre la qüestió nuclear i el propi memoràndum ja preveu allargar aquest període.
7: El diari considera que el règim teocràtic iranià té ara la paella pel mànec i aprofitarà la situació de força obtinguda en el camp de batalla per reforçar-se internament.
6: El Mundo subratlla que l'Iran salt d'aquest conflicte sense renunciar a cap actiu estratègic clau.
7: I afegeix que lluny de dissipar-se l'horitzó del tauler global, s'obre una nova etapa d'incertesa.
6: El País remarca que si la guerra acaba d'una vegada ho farà sense que s'hagin arribat a conèixer els motius pels quals va començar.
7: El rotatiu de Prisa creu que aquest acord és una solució provisional d'un problema que mai hauria d'haver existit.
6: El periòdico titula l'Iran guanya la pau i destaca que el règim dels ayatolàs té una situació més favorable del que es preveia a l'inici de la guerra.
7: També destaca que si l'acord es consolida, la distància entre els objectius inicials i els resultats obtinguts serà evident.
0: I a la premsa digital, Sílvia Solanes, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Qui diu prou?
8: Doncs les famílies, davant el conflicte educatiu. La federació que agrupa les associacions de famílies avisa que ningú hauria de fer vacances i no s'hauria de fer una pausa a l'estiu com si res, sinó que s'hauria de treballar des de ja. Recordem que aquest divendres acaba el curs. I no només això, sinó que també reclamen participar del debat, ho han dit a BTV.
0: La cara fosca del turisme eivissenc.
8: Doncs un hotel en ruïnes on malviuen els treballadors del turisme eivissenc. Llegim la història al diario.es que relata que al voltant d'un centenar de persones resideixen, si és que es pot dir així, en una estructura a mig fer, sense parets, abandonada des del 2010. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia del PP intenta fer-los fora i enderrocar-ho, però la promotora ara el vol acabar.
0: Qui fa neteja?
8: Corina Larsen, que ven les joies que li va regalar el rei Joan Carles. Segons la Razón, la polèmica amant del rei emèrit va recaptar ja 850.000 euros gràcies a la subhasta de part de la seva col·lecció. S'anunciaven sense dir l'origen, només amb la descripció que pertanyien a una distingida lady europea. Una de les peces que va permetre descobrir que eren seves és un braçalet de diamants d'una joieria de Madrid.
0: I avui Lego alerta, torna a ser notícia, però no per fer cap proposta.
8: No, si en tens també l'expliquem.
0: Ah, de què?
8: La proposta. Una
0: jo per Lego?
8: Sí.
0: Que em paguin, jo ja tot el que dic.
8: Ah, d'acord. Bé, us expliquem aquest tema. La policia ha recuperat gran part d'una col·lecció de peces de Lego robades i valorades en 10.000 euros. Han detingut el suposat lladre que les havia pres ni més ni menys que del seu veí.
0: Home, però vés a robar més lluny, fill.
8: Exacte.
0: Home. No casa del costat, que t'enganxaran de seguida.
8: Això ha passat a Elx, al País Valencià. La investigació va detectar una venda massiva de Legos de segona mà a càrrec d'un únic individu. Llegim el debate.es, en veiem una foto amb jocs de muntat Star Wars o un casc de Ferrari.
0: I avui hem tingut una altra nit amb temperatures elevadíssimes. Sembla que ens espera un dimarts de ple mes d'estiu.
6: Sí, de molta més calor intensa. S'esperen, atenció, màximes de 34 graus a les comarques de Girona, de 35 a la Catalunya Central i fins i tot de 37 en alguns punts de Ponent. Avui calor d'estiu que ens acompanyarà, de fet, aquests darrers dies de primavera, temps assolellat amb ruixats, això sí, de tarda, només al Pirineu.
0: Mira, res, pràcticament 6 minuts, arribem ja a 3 quarts de 6 del matí. Recordem que fa pocs minuts ha acabat el partit Iran-Nova Zelanda del Mundial de Futbol amb empat a 2, partit amb el qual també Iran s'ha estrenat al campionat, una selecció, doncs, home, que ha tingut molts problemes per l'administració Trump. Aquestes hores vull connectar amb una de les enviades especials de Catalunya Ràdio al Mundial, evidentment és la Sònia Gelmà. Sònia, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Què tal, com està, Sònia?
9: Bé, de fet per mi és bona nit, encara no...
0: Quina hora tenim? Quina hora tenim?
9: Aquí falten 20 minuts per les 12 de la mitjanit.
0: Doncs res, deixem agafar el llit tan aviat com sigui possible. Sònia, vull parlar amb tu perquè ens expliquis una mica també com ha anat aquest partit.
9: l'Iran Nova Zelanda, eh?
0: Sí.
9: Perdona, però és que hi ha tants partits i he estat a l'Espanya Cap Verd. No...
0: Ah, exacte. Fem primer l'Iran Nova Zelanda, si et sembla.
9: Bé, l'Iran Nova Zelanda era, gairebé et diria, hi havia més interès pel tot el tema geopolític esportivament parlant, però vaja, que tot i així, un debut amb empat per part d'Iran, s'avançava a Nova Zelanda, empatava a Iran, es tornava a avançar a Nova Zelanda i empatava Iran, i ha estat a Los Angeles, i amb aquest empat, doncs, després del partit, ara la selecció iraniana que torna cap a Mèxic, que és on es troba concentrada, eh? Als Estats Units només entra pels partits. Entra, juga i se'n torna cap a Mèxic, on es troba concentrada durant tot el Mundial davant la situació en la que de fet venen pràcticament jugadors i staff, perquè hi ha hagut molts problemes amb els visats per la resta de la delegació. Els Estats Units, que en aquest sentit ha estat tenint en compte que estaven en guerra, tot i l'acord de pau de fa dos dies, es mantenen les, diríem, les mesures que s'havien pres habitualment, i ha estat gairebé històric que en un Mundial s'enfronten dues seleccions, vaja, s'enfronten. Una juga al país d'aquella amb la que està en guerra. Això no estava previst, diríem, d'inici. Tot i així, mira que Iran abans del Mundial va amenaçar no venir, que no es donaven les condicions per poder disputar el Mundial. Finalment la FIFA i tota la gestió diplomàtica, doncs, va aconseguir que esportivament, com a mínim, la selecció d'Iran competís en aquest Mundial d'Estats Units, com a mínim només els partits. Insistim que la concentració per això la fan a Mèxic.
0: Sònia, recordem també, o expliquem quin ambient hi havia a la grada, perquè no sé si hi ha hagut algun incident avui al partit. Recordem que Trump havia prohibit fer nit als Estats Units a una selecció iraniana, i haurem de, com estaves dient, tornar cap a Tijuana.
9: Sí, no, en principi el dubte, vaja, durant el partit el que hem vist és que hi havia òbviament molta part de l'afició local, hi ha molta immigració amb antecedents a Iran a Estats Units, que han estat animant els seus futbolistes. També és cert que part d'aquesta afició és bastant contrària al règim que hi ha a Iran. Tot i així, en aquest cas han estat animant esportivament els seus futbolistes, i no consta de moment incidents. Jo suposo que amb el pas de les hores anirem veient. Insisteixo que això ha estat a Los Angeles i que estic una mica lluny a Tennessee. El que hem pogut veure per la transmissió era tot bastant del que seria un partit de futbol. Després, de ben segur que en sabrem més coses.
0: Molt bé, escolta'm, per cert, ahir també vam viure un empat, jo diria que inesperat, entre Espanya i el Cap Verd, no?
9: Molt inesperat, molt inesperat. És la primera gran sorpresa del Mundial. Cap Verd, que és una de les quatre seleccions debutants d'aquest Mundial, va plantar cara a Espanya, una selecció espanyola que no va estar gens bé, i que es va quedar, doncs, amb aquest pam de nasos per iniciar aquest Mundial amb un empat a zero. T'haig de dir que tampoc penalitzarà gaire a la classificació.
0: Exacte.
9: Perquè l'altre partit del grup també han empatat entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, i és cert que queden dos partits. Espanya n'hauria de guanyar com a mínim un dels dos, i en aquest Mundial, com que hi ha 48 seleccions i en passen fins a 32 a 700, ho has de fer molt malament per quedar eliminat entre les favorites. Vull dir, que no és com en d'altres mundials.
0: Estava escoltant aquesta matinada, no?, que Cap Verd, diguem que és una de les seleccions més fluixetes d'aquest Mundial.
9: Sí, ja et dic, és una de les quatre debutants en el rànquing FIFA, està molt avall, no tenia cap resultat històric fins al moment. De fet, després del partit parlàvem amb Bosinha, que ha estat el porter, que ha estat l'heroi del seu país, que té 40 anys, que no s'ho podia creure el que havia viscut, un dia somiat per ell, que per cert explicava que la seva mare no havia pogut venir al partit per problemes amb el visat. És una de les coses que està passant en aquest Mundial, per problemes amb el visat, que es veu que havien canviat les taxes, que resultava molt car portar la mare, i els germans, ha explicat que de cara al segon partit sí que ho faran, però vaja, que el dia històric l'ha viscut sol als Estats Units amb els seus companys, perquè li hagués agradat que fos la seva família, però per problemes de visat no ha pogut ser.
0: Doncs escolta'm, Sònia, t'agraeixo que hagis passat pels matiners de Catalunya Ràdio, una de les enviades especials de la ràdio, evidentment, al Mundial. Sònia Gelmà, descansa. Ens escoltem aviat.
9: Vagi molt bé, gràcies.
0: Una abraçada. Adéu, Sònia. I a aquestes hores del matí, com sempre, repassem alguns apunts culturals amb la Marta. Marta, per on comencem?
10: Doncs mireu, amb previsions per avui mateix. La primera al Teatre Lliure de Montjuïc, on es podrà veure l'espectacle que és això, és un muntatge feta per la companyia José i sus hermanes, que han treballat conjuntament amb un grup d'alumnes de tercer d'ESO de l'Institut d'Escola Antaviana de Barcelona. Això ho podreu veure a les 11 del matí i a les 5 de la tarda. I avui al vespre, en aquest cas al Palau Sant Jordi, música. Concert del pianista i compositor italià Ludovico Einaudi al Palau Sant Jordi, això és a 8:45 del vespre, i si voleu un altre tipus de música,
0: a veure,
10: doncs al Palau de la Música, en aquest cas, Víctor Manuel.
0: Que Víctor Manuel presenta disc.
10: Sí, Solo a soles conmigo.
0: Caramba,
10: si el voleu veure, és avui a les 9 del vespre. Em sembla que encara queden algunes entrades per veure'l al Palau de la Música.
0: I ho estàvem comentant aquest matí, de fet, al butlletí de les 4. Jo també m'he emocionat, perquè si sou fans de Cop de Rock, tenim bones notícies per vosaltres. Si em mires així, em faràs perdre de vista
10: aquest món. Cop de Rock tornarà al Teatre Coliseum per celebrar els 15 anys del musical. Tornarà, en aquest cas, amb una versió inspirada en l'espectacle original de Dagoll Dagom, i es podrà veure del 3 al 6 de setembre. Per tant, només 5 funcions que es faran al Teatre Coliseu. I al capdavant hi ha la productora La Barca, que ja va estrenar a l'Atlàntida de Vic i va exaurir totes les entrades.
0: 6:45 del matí, pràcticament 2 minuts. Avui movem el dial fins l'any 2010. Lluís Gavaldà explicava el programa Eduqueu les criatures de Carles Capdevila els reptes que afrontava dia a dia en compaginar la vida d'artista amb la paternitat. Així explicava la seva història amb els biberons.
11: Per fer la mesura de la llet que necessita pels cereals, faig servir un biberó de quan era un nadó. És el mateix biberó amb el que xuclava desesperat les llets congelades de sa mare i les altres en pols que li preparava son pare. És el mateix que traginàvem dins la bossa, juntament amb les 1.500 coses més cada cop que sortíem de casa. El Lluc sap que el faig servir per raons sentimentals, i potser per això no es queixa ni em diu, com de costum, que ja és gran. Jo ja ho sé, que faig el ridícul una mica. No sóc tan ruc. Però què voleu que us digui? Aquest biberó atrotinat per a mi és l'últim recordatori del nen petit que he tingut tot aquest temps a casa, i que ara noto que se m'esmicola entre els dits cada cop que el repasso amb la mirada.
0: Recordant el pas de Lluís Gavaldà pel programa de Carles Capdevila, Eduqueu les criatures. I quan pràcticament falten 12 minuts per arribar a les 6 del matí a Corea del Sud, falten 12 minuts per la 1 del migdia. I allà qui tenim? Home, doncs el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
12: Bon migdia, matiners. Amb els cirerers encara plens de flors, a la ciutat coreana de Gangneung va començar ahir la celebració del Festival d'Anoje, una celebració mil·lenària i de les més importants i turístiques del país. Durant 4 setmanes de cerimònies i celebracions, la població de la zona resa a la divinitat de la muntanya per quedar protegida de desastres naturals i així poder viure en pau i prosperitat. Durant aquestes festes es vesteixen amb robes tradicionals i ballen i canten cançons populars. Com tota festa que es fa popular i que implica a molta gent, els autòctons fa anys que denuncien que s'està perdent la seva essència per convertir-la en un espectacle pels turistes. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Corea pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Moltes gràcies, Guillem. Fent camí cap a les 6 del matí. A partir de les 6, evidentment, Maiol Roger comença una altra edició del matí de Catalunya Ràdio.
13: Doncs avui molt pendent de l'agenda judicial del PSOE. Sí. És dia d'agenda, ja ho hem decidit. De l'agenda judicial del PSOE, pendents de la decisió del jutge sobre el passaport de Begoña Gómez, de la declaració de Macias que la fa de Zapatero i també de la compareixença de la directora de la Guàrdia Civil davant del Senat. També tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, a qui li preguntarem, no només per les crítiques que va fer ahir Francisco Marco als Mossos d'Esquadra per la investigació a Isaac Andic, sinó també pels tirotejos a Catalunya i les últimes novetats que hi ha hagut sobre la investigació del tiroteig que hi va haver el dia de la visita del Papa. També parlarem del jurat popular, perquè el cas Andic es jutjarà amb jurat popular, i una mica quin paper hi juguen totes aquestes novetats que anem sabent en aquesta configuració del relat que després el jurat ha de decidir. I tindrem novetats sobre el Xavier Novell. Atenció, heu d'estar atents a l'antena.
0: Tens intrigat, jo estic.
10: Ja.
0: Des de les 5 del matí que estic. Diu, què passa? No ho sabem.
13: Doncs ja ho sabreu.
0: Molt atents al matí de Catalunya Ràdio.
13: Ja ho sabreu.
0: No ens pots donar cap pista?
13: No.
0: Ah.
13: Aviam.
0: No sé, per fer un bon am.
13: Novetats sobre el Xavier Novell. Una pista, no jugarà al Mundial de Futbol.
0: Val.
13: És una pista. Ni es presentarà Gran Hermano, ni...
10: Ai, mira, doncs.
13: Ni serà eurodiputat.
0: En tinc una, però no la puc dir.
13: Saps? No sé. En fi, després parlarem amb Carme Colomina, que ens presenta un llibre sobre Europa. Amb Rafa Vilasant Juan, avui, la secció de ciència. Parlarem sobre immunització. I a les 11, Sergi Pàmies ens fa el Mundial Boomer.
0: Ja veuràs tu.
13: Ja veuràs amb el Mundial.
0: Doncs vinga, d'aquí 10 minuts arriba una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, ara que ja heu fet el primer cafè del dia amb tots nosaltres, també és moment de descobrir la dada Mayol.
13: Va, i parlàvem sobre les audiències del Mundial. Avui més dades sobre tele.
0: Home, malalts de tele. I una de les millors sintonies que s'ha fet.
13: Meravellosa. A més d'aquestes que sents els primers compassos i dius, pam.
0: Malalts de tele.
13: Quina és la transmissió no futbolística més vista de la història d'Espanya?
0: Home,
13: i a més, si em dieu, l'audiència ja, punt extra.
0: O és, crec que va ser Gran Hermano i OT, o OT i Gran Hermano.
10: O un Eurovisió.
0: O un Eurovisió.
10: Ah. OT o Gran Hermano, potser.
0: Jo crec que ho va superar OT o Gran Hermano.
10: OT1, la final.
0: OT1, sí.
10: La final d'OT1.
0: Però després va haver-hi Gran Hermano, eh?
10: Ja, és que...
13: Molt bé, heu encertat amb OT1. Quina audiència?
0: OT va fer 80.
10: 70. Hòstia, nois.
13: 68% de share, 12,8 milions d'espectadors. En el número 2, l'Eurovisió de 2002, en la que es presenta Rosa López. Per tant, es derivada d'aquesta. En el número 3, l'últim capítol de Médico de Família.
0: Home!
13: 10 milions i mig d'espectadors, 56,3% de share. És veritat que té més share la final de Gran Hermano 1, amb un 71% de share, 9 milions d'espectadors. I al cinquè lloc, la final de Gran Hermano 2.
0: Imagina't,
13: amb 9 milions i 60,7% de share.
10: Quina barbaritat de gent, eh?
0: Home, és que a l'època ho té Gran Hermano i tot això, i suma-li, clar, la ressaca d'Operación Triunfo amb la final de Rosa López d'Eurovisió.
13: I entre mig milió d'agora amb Médico de Família, quina gran sèrie.
0: Això és un xafarratxo televisiu.
13: Oi, sí.
0: Gràcies, Mayol.
13: A disposar.
0: Fins ara.
14: Senyores i senyors, bon dia.
15: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
16: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. Simplemente demuestra la desesperació d'un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
17: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
16: Sí.
17: I, ostres, era davant del Sant Pare, no.
14: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
10: És veritat que la cara estava rara.
14: Era Shakira o no era Shakira?
10: Jo estic segura que sí.
15: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
18: Evitem el soroll.
19: Ens allunyem de les estridències.
18: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
19: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
20: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
18: Un informatiu sense presses.
19: Per donar context als grans titulars.
20: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
15: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
21: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
22: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
21: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
15: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
21: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
23: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
21: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
15: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
23: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
21: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
15: Hi ha altres maneres de llevar-se. però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: I Xino Xano, que estem fent camí ja cap a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, 9-3-2-0-7-4-7-4, telèfon, com sempre, que podeu utilitzar si teniu ganes de trucar-nos en directe. Home, Sònia, molt bon dia. La Sònia s'ha quedat adormida. Sònia?
2: Sílvia!
0: Ai, per què li dic Sònia tota l'estona? Sílvia, bon dia!
2: No et recordes de mi.
0: No, que filla, que... M'han dit quatre...
2: Si t'he trucat contra gent...
0: M'han dit quatre vegades que... qui ets? I jo avui vaig una miqueta lent i t'estic canviant el nom tota l'estona. Com estàs?
2: Soc la Sílvia. Te'n recordes que vaig parlar amb tu una vegada que tenies un dinar amb molta gent i em vas dir, a veure, Sílvia, tu com ho veus? Com em sortirà?
0: Però, Sílvia, me'n recordo perfectament, perfectament, i no vaig lligar gaire, em sembla.
2: No, ja, i vaig donar els records a la Marta, que estava una mica fònica, fixa si me'n recordo de tot això.
0: Escolta'm, i com et va la vida, Sílvia?
2: Molt bé, aquí a apuntar-vos cada dematí. Com esteu vosaltres?
0: Doncs mira, ens queden 3 setmanes per acabar la temporada, Sílvia, que passa la temporada volant.
2: Quan?
0: 3 setmanes.
2: Ja, però ja agafeu vacances?
0: Home, sí. El 3 de juliol.
2: Ah, escolta, sóc com els dels col·les, tu?
0: Home, no.
3: Una mica més, allarguem una mica més.
0: Però, a més, pensa que nosaltres ens llevem molt més d'hora que al col·le.
2: Clar, però, mare de Déu, que ves guanyar la vida una a la ràdio.
0: Sí, sí, ja t'ho explicaré. Escolta'm, Sílvia, com es presenta el dia?
2: Bé, aquí ja comencem la jornada intensiva, entrem una mica d'hora. Però, bueno, després de les 4 ja, mira, plego, tu.
0: I a quina hora ens anem a dormir? Recorda-m'ho, Sílvia.
2: Bueno, ahir vaig anar-me a dormir, que serien les 10:15, així, però intento fer les 6 o 7 hores a dormir, eh?
0: Bueno, i la calor com la portem?
2: Digue'm?
0: La calor com la portem?
2: Molta calor, molta calor.
0: Fem un calor aquests dies.
2: Aquí a Barcelona fa molta calor. Bueno, jo visc a prop del Camp Nou, eh? Però igualment fa molta humitat aquí a Barcelona.
0: Aquests dies es nota.
2: El que passa que jo la calor la porto bé, Xavi, perquè a mi m'agrada l'estiu.
0: Ah, veus? A mi també. Tu ets de les meves, doncs. A mi m'encanta.
2: Jo sí. A mi a l'hivern em fa molta tristesa, que ja surts de la feina, tot
0: fos,
2: ja no pots fer res.
0: És horrorós.
2: I a gent li agrada el tipus d'hivern perquè està a casa. A mi no m'agrada estar a casa. A mi m'agrada sortir, tu.
0: Doncs escolta'm, Sílvia, ho he de deixar aquí, que he de saludar l'Eloi Cordomí, que ens ha d'explicar un fet meteorològic avui, una curiositat que tinc ganes de que ens ho comenti.
2: També escolta, digue'm. I ara l'agost, digue-li al temps, al Colomí.
0: Sí, el tens aquí, el tens aquí.
2: Vale, que ara l'agost venen les estrelles de la noche de Sant Lorenzo.
0: Sí, les llàgrimes de Sant Llorenç.
2: Sí, que això, que Pau d'Arcanci, ma mare sempre m'ho deia, i el meu avi es deia Lorenzo, i per això sempre me'n recordo de tot això.
0: Ah, bueno, tot lligat.
2: Sí, però bueno, que som aquí sins i petonets de la Marta.
0: Sílvia, un aplaudiment.
2: I a tothom.
0: Canvi un petonar, Sílvia, gràcies per trucar-nos.
2: Escolta, gràcies a vosaltres, que us enyoraré quan n'esteu, però disfruteu de la vida, que són 2 dies.
0: Ara, sí. Aquest és el missatge. Un petonet, Sílvia.
2: Vinga, una abraçada per tothom.
0: Que vagi bé. Adéu. Adéu.
15: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Has vist, que ens recorden les llàgrimes de Sant Llorenç.
4: Sí, les tindrem presents. Les tindrem presents a l'agost, quan toqui. Però avui és que toca una altra cosa.
0: Què ens expliques des de la muntanya?
4: A veure, avui des de la muntanya, des de qualsevol lloc, passa una cosa, que és el dia de l'any que el sol surt més d'hora. I, per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar.
0: Sí, falten 2 minuts per les 6 del matí, i almenys aquí, des de l'estudi de la ràdio, ja veiem que surt el sol.
4: Mira, a Barcelona avui el sol concretament sortirà a les 6:18, però està pràcticament empatat amb ahir. Ahir va sortir a les 6:17:55 i avui a les 6:17:54 segons. Per tant, són pocs segons de diferència, un segon avui, però vaja, tècnicament avui podem dir que és el dia que el sol surt més d'hora. Ah. I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
0: Just ara estem sentint un silenci com si... A veure...
4: No fotis, ara, sí, de veritat.
0: Els ocellets.
4: Els ocellets. Bé, potser haurien de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon.
0: No passa res, la ràdio és així.
3: Està molt bé.
4: No, hem fet la prova i fa una estona se sentia molt fort. És veritat que just a uns minuts abans que es pongui, que surti el sol, se sent un fenomen que es diu el cor de l'alba. I és que tots els ocells de cop es posen a cantar just en aquest moment.
0: El cor de l'alba, que bonic!
4: I resulta que he estat investigant és perquè és un moment que no fa vent, val? El vent està molt, molt encalmat, a més hi ha a vegades inversió tèrmica, i això fa que el sol es propagui millor.
0: Sí.
4: També és un moment que els ocells estan com en temps mort, que no estan buscant menjar, tampoc estan fent aparellament, però sí que comencen ja doncs, a aprofitar aquesta estona, que no fan res per fer comunicació social, per començar a defensar el territori cantant i per atraure les parelles doncs, que puguin...
0: Doncs escolta'm, quina bona sí, manera per començar el matí. Cordomí, t'envio una abraçada, que ho he de deixar aquí.
4: Vinga, fins ara.
0: Que vagi bé, adéu. Gràcies, Marta. Gràcies.
3: Adéu, fins demà.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
2: Coloma Seró Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadellà Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: La Coloma Seró, mestra comunista de les Garrigues, deixa el càrrec de regidora de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la primera dona que entra al consistori, i emprèn l'exili fugint de les tropes franquistes. Un exili que serà definitiu.
3: Nom.
1: Coloma Seró.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
3: Matrícula.
1: 27.037.

0: Capítol 2. Coloma Seró Costa, la Josephine.
1: França rep persones refugiades durant tota la Guerra Civil Espanyola. L'onada més important va ser la quarta, a inicis del 1939, causada per l'imminent caiguda de Barcelona i els constants bombardejos franquistes. Unes 400.000 persones, de les quals 170.000 eren dones, canalla i gent gran, creuen la frontera, i entre elles hi ha la Coloma i l'Electra.
2: Una investigació molt recent revela episodis de la biografia de la Coloma que fins ara eren desconeguts. La Coloma, el 10 de setembre de 1937, té una filla, fruit d'una relació amb el comissari delegat de Lleida de la UGT, Joaquim Vila Claramunt, amb qui no s'arriba a casar. El registre de naixement de Lleida està inscrita com a Electra Vila Seró, un nom molt a l'estil dels noms que es posaven durant la República. La Coloma marxa cap a Vilafranca sola amb la nana. I a Vilafranca coneix un brigadista portuguès amb qui es casa l'any 1938. L'historiador Josep Rubió sobre Pere, que explica la biografia de la Coloma en aquesta sèrie, ens parla del marit de la Coloma, l'Ignacio Anta Gómez.
3: Ignacio Anta era un militar portuguès nascut a Bragança que, quan era alumne de l'escola militar portuguesa, va venir a lluitar a la Guerra Civil en favor del bàndol republicà com a tinent d'artilleria.
1: Amb ell i la seva filla Electra, que en aquest moment té 16 mesos, emprèn el camí de l'exili. La Coloma és una dona transgressora, en molts sentits, que personifica els valors republicans. És evident que el de llibertat i d'igualtat, i també el de fraternitat.
3: El 25 de gener de 1939, els dos es van veure abocats a exiliar-se. Sembla que la Coloma dirigí un grup de 300 persones des de Sant Joan de les Abadeses cap a l'exili, assumint tasques d'assistència social.
2: La Coloma, l'Electra i l'Ignacio creuen els Pirineus l'hivern del 39. Les condicions són duríssimes i la criatura no ho resisteix. El nadó de la Coloma no sobreviu al camí de l'exili. Mor el 31 de gener del 39 a Boló. A la partida de defunció apareix com a Pepita, no com a Electra. A la pèrdua de la Pepita se li suma una guerra i l'anhel per sobreviure-la.

0: Per desgràcia, no és ni de bon tros un cas únic. Moltes de les dones exiliades i deportades van veure morir els seus fills i les seves filles. Recuperar la memòria de les sis de Ravensbrück és un dels nostres objectius, però també volem parlar de dones, de totes nosaltres, des del present. I si alguna cosa pot entendre la humanitat en els temps que sigui, és la mort d'un fill, és un dolor universal. La Remei Capitán Artacho és especialista en l'acompanyament al dol.
1: El dol de la pèrdua d'un fill és esgarrador, és mortífer. No es pot, com aquell que diu, costa de tornar-lo a... de tornar-te a refer, a transformar la teva vida de nou en nou, tornar-la a viure una altra vegada, perquè són molts passets, molt a poquet que s'han de fer per poder anar tancant aquesta ferida. I sempre, la majoria de vegades, necessites algú que t'acompanyi. Per això et dic que sí que és molt desgarrador, i sort que ara, fa poqueta, no et pensis, eh? Imagina't els anys que fa que les dones estan perdent bebès i tenen aquest dol tan poc reconegut, no? Que és el dol d'un fill o el dol perinatal. Ara, gràcies a Déu, hi ha moltes associacions que mimen molt aquest aspecte, moltíssim, perquè el cuidado d'un dol d'un fill sí que és veritat que s'està treballant molt des d'associacions, terapeutes, psicòlegs, psiquiatres.
2: Aquest és el dolor, la mort d'una filla, que acompanya la Coloma en el seu pas cap a França. Tot i les circumstàncies, la Coloma és capaç de dirigir un grup de 300 persones i les condueix des de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, cap a l'exili a França, creuant els Pirineus.
0: Ho hem calculat. Des de Vilafranca del Penedès i fins a la frontera amb França, passant per Sant Joan de les Abadesses, hi ha més de 200 quilòmetres per carretera. N'hi hem de sumar uns quants més, perquè el trajecte el van fer per camins i amb desnivell. I recordeu que estem a l'hivern.
2: És que l'haurien d'haver arrossegat a ella. Però és ella qui es tira d'aquest grup tan nombrós de 300 persones cap a França. I si encara aquest no fos un acte prou heroic, la Coloma, que acaba de veure morir la seva filla, es fa càrrec dels 60 nens i nenes òrfenes que hi havia al grup, assumint el rol de la mare de tots ells, l'anomenada maternitat social.
3: Segons la Montserrat Roig, creuar la frontera amb 60 nens orfes o separats de les seves famílies. Això era a finals de gener de 1939. Va haver de lluitar molt per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien retornar a l'Espanya de Franco.
0: Aquest episodi el recull així la Montserrat Roig als catalans als camps nazis.
4: La Coloma Seró era una mestra de Lleida que va passar la frontera amb 60 nens. Va haver de lluitar com una fura per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien tornar a l'Espanya de Franco. La Coloma Serós recorda que hi havia tres nens amb els ulls oberts i plens de terror. Eren germans, fills d'Octavi Martínez. I la Coloma Seró els va arrencar una vegada de mala manera de les urpes d'aquelles dones perquè s'havia trobat la més petita genollada a terra i plorant. Una d'elles havia dit a la nena: «Vamos, arrodíllate y reza por el alma de tu padre, que era un asesino».
2: Però què va passar? Què se'n va fer dels 60 nens orfes que va salvar la Coloma?
3: No tenim cap més dades de què va passar als nens. Només tenim les dades de que van fer cap a Argelers, amb la dificultat que això suposa haver estat al camp d'Argelers i la vida que allí van patir. I a partir d'aquí, la vida amb els nens no la sabem. El que sí que sabem és una miqueta que la Coloma i el seu marit van anar després al camp de Gur i ja després van anar a Talents, on van començar a fer la vida a França, no?
0: A França, la norma és que les dones adoptin el cognom del marit. La Coloma passa a anomenar-se Coloma Anta, però nosaltres mantindrem el seu nom original, Coloma Seró. De fet, aquest canvi en el nom és un dels problemes amb què es troben les persones que fan recerca, i és que la identificació, els noms i els cognoms estan lligats al gènere. La historiadora Antonieta Jarne hi suma la immensa dificultat a trobar el segon cognom de les dones que investiga, el de la mare, que és el que es perd.
5: Hi ha moltes complicacions a l'hora de fer recerca històrica sobre qüestions de gènere. Les complicacions, diguem-ne, que es van sobreposant. Seria com una mena de nines russes, no?, que s'hi van afegint. I coses des de molt aparentment transcendents, com pot ser tota una documentació relativa a un determinat afer, com qüestions molt més aparentment més domèstiques, com pot ser la qüestió de tenir un segon cognom. Jo, amb els anys que fa que m'hi dedico, doncs allò, passar-te dies i dies i setmanes intentant allò, creuar dades, informacions, fonts, per aconseguir una cosa en principi tan elemental com pot ser un segon cognom. Sempre es van afegint dificultats perquè la invisibilitat de la dona no, és que no és una frase feta, és que és absolutament real i dissortadament encara en molts aspectes molt, molt vigent.
2: En els diferents registres, la coloma apareix com a Coloma Seró, Coloma Serós, Coloma Anta, Coloma Grobocopatel, inclús com a Paloma Grobocopatel. La nostra protagonista es diu Coloma Seró Costa.
0: Som a l'estiu del 1939. La Coloma i el seu marit, l'Ignacio, han sobreviscut als camps d'Argelers i de Gurs i s'instal·len a la ciutat de Talents, des d'on intenten exiliar-se a Llatinoamèrica, en concret a Mèxic.
3: Sabem que abans d'anar a viure a la ciutat de Talents van estar a Bordeus, concretament vivint a la rue Rigolet 72. I això ho coneixem gràcies a la localització d'una carta enviada a l'ambaixador de Mèxic a França per part d'Ignacio Anta, sol·licitant la possibilitat d'acceptar-los com a emigrants en alguns dels vaixells que partien des dels ports francesos cap a Mèxic, a ell i a la seva esposa, la Coloma. Mai va obtenir resposta.
2: No aconsegueixen sortir de França. S'ha d'entendre que França no és el destí dels exiliats. El destí per a més de mig milió de persones que fugia del franquisme és aquest, fugir del franquisme. França és un país de trànsit per les 300.000 persones que continuen el seu exili cap a Anglaterra, la Unió Soviètica o Amèrica, especialment cap a Mèxic. La historiadora Antonieta Jarne parla d'alguns d'aquests camins que van seguir les persones exiliades.
5: Jo sempre dic que més que exili hauríem de parlar d'exilis. Òbviament la porta d'entrada és França, per motius geogràfics obvis. Però clar, a França ben aviat es troben en que és una França ocupada. A partir d'aquí, les rutes són molt diverses. N'hi ha, per exemple, algunes que són mestres que estan afiliades al PSUC, al Partit dels Comunistes de Catalunya, i aleshores, aixoplugades pel partit, òbviament, acaben a la Unió Soviètica. I allí, a la Unió Soviètica, fan de mestres de les colònies dels nens, bàsicament nens espanyols, que han estat refugiats a la Unió Soviètica. A França també es queda una colònia més o menys significativa, que passen moltes dificultats, moltes, per moltes raons, perquè el Partit Comunista d'Espanya els abandona, els militants que han passat la frontera. A la vegada, doncs, també es trobaran amb la França ocupada. I després, un cop s'apaivagui tot després de la Segona Guerra Mundial, ve la Guerra Freda, no ho podem perdre de vista. I amb la Guerra Freda, el govern francès, tan democràtic i tan estupendo, il·legalitza el Partit Comunista, amb la qual cosa tota aquella gent, doncs, segueixen les dificultats.
0: No tots els destins són iguals. Els que migren cap a Mèxic, la Coloma i l'Ignacio no tenen aquesta sort, es troben unes condicions molt diferents als que s'acaben quedant a França.
5: Una altra cosa, en canvi, són les rutes que des d'un primer moment creuen l'Atlàntic i acaben a Mèxic, bàsicament. Primer, abans d'arribar a Mèxic, el Partit Comunista d'Espanya, en un primer moment ho passa d'una manera bastant complicada. Acaben en un primer moment a la República Dominicana, per exemple, el cas a Lleida, de l'Aurèlia Pijuan, la primera dona que és regidora a la Paeria, acaba a la República Dominicana. A la República Dominicana es troben que hi ha una dictadura igual com la que han deixat enrere, perquè hi ha la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Els deixen allà a la Selva Dominicana perquè recol·lectin sucre i, en fi, amb unes condicions realment molt, molt dures. Hi ha uns informes del Partit Comunista que diuen si no, si aquesta gent no, no aconseguim treure'ls aviat d'aquí, moriran, moriran de gana i de tot. Però finalment, quan aconsegueixen arribar a Mèxic, aquí sí que la cosa és molt diferent. No té res a veure amb els que s'han quedat a França, per exemple, perquè allí el president Lázaro Cárdenas els rep amb els braços oberts, els hi dona de seguida la nacionalitat, amb la qual cosa ells se poden dedicar de seguida a fer negocis, a treballar exactament amb les mateixes circumstàncies que els mexicans, i amb la qual cosa, diguem-ne, que a partir d'allí tenen una vida prou còmoda.
2: La Coloma Seró i l'Ignacio Anta queden atrapats a França. La Coloma comença a exercir de mestra a Talens i, fidel als seus valors, s'involucra amb l'Ignacio a la resistència francesa per lluitar ara contra el feixisme nazi i el règim col·laboracionista del govern francès de Vichy. És la segona guerra en la qual es troben immersos i que d'alguna manera trien, per convicció ideològica, lliurar-la.
3: Segons les fonts, la Coloma va entrar en contacte amb la resistència francesa el 15 d'octubre de 1941. No serà que, de forma oficial, l'1 de gener de 1942 entrà a formar part de les FFI, Forces Franceses de l'Interior, concretament a la unitat FTPF, franctiradors i partisans francesos del departament de la Gironde, a Talens, com a agent d'enllaç on feia tasques de transport de material i d'allotjament d'altres membres de la resistència. La Coloma feu servir l'àlies de Josephine.
0: La Josephine. La Coloma de l'Albagés ara és la Josephine. Fa de gent d'enllaç, passa informació i material i potser també amaga persones al seu domicili de Talens. El motiu pel qual el seu àlies és Josephine no el sabrem mai del cert, però nosaltres creiem que és la seva manera de recordar la seva filla, la Pepita.
2: La història de les dones que van participar a la resistència ha estat silenciada i les seves funcions han estat desprestigiades al costat de la lluita del maquis o la direcció dels grans moviments. Però sense la seva participació, la resistència no hauria aconseguit teixir una xarxa d'informació i d'evasió per combatre els nazis. La Coloma assumeix un risc molt alt i ho pagaran car ella i el seu marit. Els primers dies de 1942, la Josephine és detinguda.
3: Fou detinguda per la Gestapo el 6 de gener de 1942 a la seva pròpia casa, amb l'acusació de formar part dels maquis de la ciutat de Talens, on vivia i exercia de mestra. Sembla que fou denunciada a la Gestapo per un membre del grup anomenat Diloli, per la seva participació a la resistència francesa. De Talens fou enviada a Bordeus, concretament al Fort d'IA, del 26 de gener de 1942 fins al 10 de maig de 1942, que fou traslladada posteriorment a Fort Romainville, una fortificació militar situada al nord de París, on va estar fins al 15 d'octubre de 1942. D'allà va ser transferida al camp d'internament i trànsit a Compiègne, camp de Royallier, Frontstalag 122, amb matrícula 19.687, el mes d'octubre de 1942, i on va restar reclosa fins al 31 de desembre d'aquell mateix any.
0: La Coloma ha passat un any de periple per les presons franceses, però tot el que ha patit i sobreviscut segurament no té parangó amb el que li espera.
3: Segons consta en l'expedient de la Coloma Seró conservat a l'Arxiu del Servei Històric de la Defensa, ubicat a la localitat de Vicens, l'1 de gener de 1943 va ser deportada en direcció a Ravensbrück, amb el número de presonera 27.037.
2: La Coloma, la Josephine, ara és un número, un de milers. Pel camp alemany de Ravensbrück hi passen més de 120.000 dones, canalla i noies adolescents. Com que tantes presoneres no hi caben, amplien el camp fins a 3 vegades, arribant a tenir 35 barracons. Les presoneres són les encarregades de construir-los i construeixen també oficines, magatzems i fàbriques. La Coloma va estar al barracó 22, el mateix que la Neus Català, amb qui també comparteixen tren que les transporta a Ravensbrück. El tren de les 27.000, perquè hi havia 1.000 dones numerades del 27.000 al 28.000. Montse Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, ens obre la porta de l'infern.
6: vindria a significar alguna cosa així com camp de corbs. I realment allà hi ha molts corbs. Ara això sembla una mica així tètric, però és un lloc paradisíac, és un lloc preciós si no sapiguéssim tot el que va passar tan terrible en allà. Està situat davant d'un llac, ja et dic, preciosíssim. Malauradament en aquell llac sabem que van anar a parar les cendres de milers i milers de persones, de dones que van morir en aquell camp i que després van anar a parar en els fons crematoris. Té una característica que el fa singular, i és que Ravensbrück va ser un camp específicament dissenyat per dones i nens. Què vol dir això? Que en els altres camps no hi havia dones? Sí, ho hem vist a les pel·lícules, en els documentals, però Ravensbrück està dissenyat específicament per elles. Per què? Perquè, com veurem, s'instal·la una sèrie d'indústries en el mateix camp o als voltants que precisaran d'una mà d'obra femenina. Per què? Perquè hi havia tasques en aquells moments que tot estava menys mecanitzat, on es necessitava una anatomia més fina, més petita, com la de les dones i els nens. Per exemple, per tot el que és l'instrumental d'aviació, els components elèctrics dels taulells de l'aviació, o per determinades tasques de les municions, del treball de preparar la munició de guerra. Per tant, és un camp específicament de dones i nens.
0: El 80% de les dones van ser deportades a Ravensbrück per raons polítiques. És el cas de les nostres lleidatanes. Per això estaven marcades amb un triangle vermell i, a més, amb una S d'Espanyerín, espanyola. La Coloma Cero i la Neus Català devien rabiar amb aquesta S. Després hi havia marcades amb un triangle negre les anomenades asocials. Eren les dones detingudes de dret comú, dones discapacitades, prostitutes o les que sortien del patró del nacionalsocialisme. Amb un triangle violeta es marcaven les testimonis de Jehovà. I les jueves, que a Ravensbrück tot just fregaven el 2%, es marcaven amb un triangle groc. Totes elles, com diu Armengou en el seu llibre, són les oblidades dels oblidats.
6: Sí, sempre són les oblidades o les oblidades, perquè sempre ens oblidem d'aspectes claus, com per exemple la seva participació a la resistència, o per exemple que contra elles, a part de totes les violències comuns al gènere humà, a sobre es va exercir a violències específiques de gènere, de violència sexual o de violència afegida, com separar-les dels seus fills o de fer-les avortar o d'esterilitzar-les. Vull dir, sempre hi ha un plus. Clar, lògicament, en un camp específicament de dones, doncs això s'incrementa. Per tant, quan parlo de les oblidades entre les oblidades, em refereixo a això. I Ravensbrück n'és un exemple.
2: A l'abril de 1941 es crea un annex per a homes amb capacitat per a 20.000 detinguts més, la majoria dels quals van ser exterminats. El crematori de Ravensbrück va ser inaugurat l'abril de 1943 i la cambra de gas a inicis de 1945. Hi van ser gasejades 6.000 dones, i això que el van inaugurar pocs mesos abans que el camp fos alliberat. A sobre, cada mes hi morien unes 1.000 dones per les condicions inhumanes del camp i les malalties contagioses. Les seves cendres van ser llençades al llac Shed. Perquè ens puguem imaginar com era un sol dia a Ravensbrück, l'Anna Canyi ens llegeix un fragment de Ravensbrück, l'infern de les dones, d'Armengou.
4: Les jornades infernals.

0: cansades, d'altres extenuades pel fred i la debilitat. Arribava un moment que deien: «Prou, ja no puc més». Després d'una llarga jornada de treball fent feines duríssimes, moltes a l'intempèrie, es feia el recompte interminable, després d'un minso i poc calòric sopar, les deportades queien rendides a la seva màrfega, sovint capiculades, compartint entre dues o tres el mateix llit. Aleshores sí, si havien arribat fins aquí, podien dir que havien guanyat un dia de vida, que havien fet l'acte de resistència suprem contra el feixisme: sobreviure.
1: La Coloma sobreviu a Ravensbrück i abans de sortir-ne protagonitza una escena de la qual se n'ha fet un poema i una cançó.
2: Amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Carrer.
5: Hola, sóc la Núria Rodríguez, directora i presentadora del Badalona Matí, que és el magazín matinal de Ràdio Ciutat de Badalona. Jo presento i dirigeixo aquest magazín de 4 hores de dilluns a divendres, partim de 8 a 9 amb un espai purament informatiu, de 9 a 10 incorporem una tertúlia d'actualitat i de 10 a 12 és doncs, la franja que dediquem a tractar amb entrevistes temes que són d'actualitat, tant de l'àmbit local com més general, però també doncs, a donar espai a seccions, no?, a veus de la ciutat, amb les quals mirem no només d'informar, no només de generar aquest esperit crític, no?, en els nostres oients, sinó també d'entretenir, que també és molt, molt important. El contingut que trobareu al Badalona Matí és molt divers, molt variat, eh? Jo en destacaria, tot i que sempre m'he caracteritzat molt per ser una persona d'informatius, el que m'ha portat precisament al magazín matinal és descobrir tota aquesta altra part d'entreteniment, no?, que el que et permet és conèixer doncs, històries molt diferents cada dia. Jo dic que és com la consulta del metge, i que a més doncs, ens permet, a través de les nostres seccions, com per exemple la secció d'oficis, no?, la de la meva colla, que parla de cultura tradicional i popular a través de les colles de la ciutat de Badalona, o per exemple el Mirador, que són entrevistes en profunditat, no?, doncs ens permet conèixer la realitat o les tantes realitats que s'amaguen darrere d'una ciutat com és la nostra, com és Badalona, i la seva gent, no?, que la gent hi aporta moltíssim al municipi. Pel que fa al retorn dels nostres oients a Ràdio Ciutat de Badalona, ens arriba a dia d'avui, no?, amb el canvi i també amb aquesta era digital, sobretot a través de les xarxes socials, eh? És molt important el feedback que rebem a través dels nostres perfils a diferents xarxes socials. Tenim la sort de viure en una ciutat de més de 230.000 habitants, no? Badalona és a dia d'avui la tercera ciutat de Catalunya, i això, tot i que nosaltres fem periodisme de proximitat, ens permet tenir una mirada molt àmplia, no?, també, i poder fer tastets, abordar el que és actualitat en àmbit general des d'una perspectiva local. I a banda, també, el fet de ser un mitjà de proximitat ens permet tenir la confiança i la font doncs, a tocar, no?, i tractar des d'una altra perspectiva, des del coneixement del tu a tu, temes que importen també a la nostra ciutadania.

0: de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts

0: per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
1: Això és Remó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
0: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels embassaments i per fer-ho ens acompanyaran l'Izaskun Mejías, guia de l'associació mediambiental La Sínia, en Pep Zaragoza, investigador local, l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia, en Joan Brunat, periodista i fill de pares moliners, en Joan Díaz, de l'associació Terres del Gaià, enginyer i membre de l'associació mediambiental La Sínia, en Ramon Nieto, director de Serveis, Programació i Logística del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, i en Joan Carles Qual, president de la Comunitat de Regants de la Riera de Gaià.
2: Embassament, paraula derivada del llatí versare. Pantà, de l'italià pantano. Un embassament és un dipòsit d'aigua format per la conca natural d'un curs d'aigua i una presa o paret que n'obstrueix el pas. S'utilitza com a sinònim de pantà, en el sentit de llac artificial que resulta de la interrupció d'un curs d'aigua amb una presa o pel fet de fer créixer un llac mitjançant una resclosa.
1: Remó de Pedra.
2: Remó de Pedra.
1: Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Els embassaments són història viva, un patrimoni actiu lligat a la societat civil i a l'economia, la qual cosa encara actualment genera opinions contraposades pel que respecta al seu ús i la seva existència. Són signe d'identitat, com anirem descobrint en aquest capítol, i incideixen directament en la natura i la fauna. A la conca del Gaià, l'únic embassament que hi trobem és el del Catllà. L'Héctor Hernández ens explica el projecte inicial, la seva construcció, a qui afavoria, com era l'any 1971, com es va transformar i per què l'any 1973, i també ens parla de les seves mancances i errades.
3: Sí, sí, l'amic i company Jordi Sunyer va fer un article molt interessant sobre tot aquest procés d'intents d'embassaments a diversos llocs. Cal dir que el que semblava que tenia tots els números i no va acabar sent és el que es volia fer al Gorg Negre de Querol, que allà li tocava un embassament sobretot per donar aigua a vestir a la ciutat de Valls, i que realment hagués sigut un impacte brutal pel Gaià, perquè és a la part alta, no? Per sort, entre cometes, aquest embassament no es va fer i va tocar més avall, cap aquí a la part baixa del riu. Un embassament que al seu moment, a l'any 71, quan es comença a construir, és molt clar que serveix per la petroquímica. Un embassament baixet, de no masses metres, d'una capacitat més racional a el que donava el Gaià, i que de cop i volta l'any 73 es transforma en el monstru que tenim ara, bàsicament per l'egoisme i l'especulació de les persones, perquè el que s'havia plantejat és que aquest embassament recollís aigua de l'Ebre i de l'Ebre se n'anés cap a Barcelona. I tot això es va fer sense tindre en compte quin terreny teníem. Teníem un terreny que es diu un terreny càrstic, o sigui, un terreny que té molts forats, per dir-ho d'alguna manera així fàcil. Per tant, arriba a una certa cota que l'embassament ja no s'omple més. És com una galleda que té tota una sèrie de forats. Quan arriba en aquell punt, pum, l'aigua es perd. Per tant, una obra que es va fer amb una idea molt concreta i que realment doncs, no va funcionar perquè no es van fer els estudis. I, a més, deixa'm dir-te que injusta en el fet de que en el moment que es fa aquest embassament ja totalment es tanca el cabal ambiental del riu. O sigui, que la construcció de l'embassament en cap moment va tenir en compte que el riu pogués tindre un cabal ambiental.
1: Això és Remó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Per què i per a qui es va iniciar aquesta construcció? Quins altres projectes van existir? Escoltem en Pep Saragossa.
4: La presa la fan primerament per la indústria petroquímica, no? En aquell moment l'empresa deia Petrol, no? Però també s'estava elaborant els projectes del transvasament de l'Ebre cap a d'aigua cap a Barcelona. Va ser això, va ser a finals dels 50, començaments dels 60, hi va haver una certa remor de portar l'aigua de l'Ebre cap a Barcelona i es van elaborar projectes i es va acabar fent, doncs diguéssim, la presa, però la indústria química necessitava la presa, una presa que arribava fins a la cota 90, crec, 90. Ara actualment està a la 130, vull dir que hi ha una sèrie. I en aquell moment, doncs, bueno, quan van arribar a aquest nivell, la presa es va quedar estabilitzada, van a seguir treballant perquè feien les comportes, però la presa no creixia. I llavors va haver un moment, doncs, que van arribar les ordres, devien arribar de Madrid, es va eixamplar la base i es va elevar, aixecar fins a Lluntès ara. És segurament perquè, doncs, havien decidit fer el transvasament de l'Ebre. Aquí hi havia un projecte al Camp de Tarragona, dues preses, aquesta i la de Vilaverd, a l'Estet de la Riba. A l'Estet de la Riba també hi havia el projecte, doncs, que la presa de l'Estet de la Riba serviria per abastir el Camp de Tarragona i la del Gaià, tot el Baix Penedès, diguéssim. No? Amb els càlculs aquests, això és un raonament meu, però jo em penso que els únics amb els càlculs aquests que van fer no van comptar amb la mort de Franco. Vull dir, ells se'ls va morir l'any 75 i les coses es feien per decret i, esclar, va arribar un moment, que hi va haver aquell moment de que es va aturar i, bueno, va passar el que tothom sabem i, bueno, les coses doncs, després es van fer ja, doncs, diguéssim, una mica més ben fetes.
0: L'Héctor Hernández ha citat el projecte inicial del Gorg Negre de Querol. N'ampliem l'informació.
2: A principis del segle XX es va estudiar de construir un possible embassament al Gorg Negre. S'explica a la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, de l'editorial Piolet. Querol, al Gorg Negre, trobem l'antiga estació d'aforament que es va fer per estudiar de construir un possible embassament al Gorg Negre. És un projecte que data de l'any 1909, que va quedar oblidat fins l'any 1931 i que l'any 1932 es va reprendre. La Guerra Civil naturà la construcció. Actualment hi trobem les restes de l'estació d'aforaments. La resclosa va servir per regar uns camps de conreu riu avall mitjançant una séquia que ara es fa servir de sender.
1: Ramó de Pedra.
0: La feina ben feta ens comenta en Pep Saragossa i de filtracions ens en parlava l'Héctor Hernández. Quines teories hi ha? Qui ho ha notat?
3: Sí, aquí hi ha moltes teories, eh? Per una banda, es diu que arriba fins al Vinyana, i altra gent encara defensa que la cova de Tarragona, aquella, la cova subterrània, doncs l'aigua també forma part de l'aigua del Gaià. O sigui, hi ha diverses teories. El que sí que és cert, segur, és que els veïns i veïnes que tenen pous relativament a prop, doncs han notat en aquests anys d'embassament com realment al pou hi ha aigua i potser n'hi ha més i tot. Per tant, que sí, l'aigua va per sota i va infiltrant i va doncs, cap allà on ell creu. En tot cas, el que és segur és que no es queda l'embassament del Gaià.
2: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Per posar-nos en context, en Joan Díaz ens presenta el riu Gaià per trams i alhora en contextualitza la situació a l'actualitat en les jornades organitzades pel Port de Tarragona, l'aigua del futur. Tres trams per entendre el que els nostres convidats ens aniran explicant.
5: Jo quasi que partiria el riu en tres trossets, no? La capçalera, que allà tenim uns problemes més aviat de poc cabal i diguem que les aigües no són tot lo cristal·lines que haurien de ser, sobretot perquè ara mateix l'afluent principal del Gaià en capçalera és la depuradora de Santa Coloma. I a la zona de Sant Magí de la Brufaganya hi ha una sèrie d'extraccions de pedreres que sembla que de tant en tant hi ha episodis de contaminació per sulfats. Unes aigües tèrboles, però en general diguem que el riu està prou bé. La zona mitjana, doncs seria des de Querol potser fins a la cua de l'embassament, aquí, doncs, en condicions normals, fora de l'excepcionalitat de la sequera, tenim un règim de cabals més acceptable, però el que tindríem, doncs, són diverses poblacions que són petites, i com que són petites s'han quedat a la cua del sanejament de Catalunya. I llavors tenim zones de contaminació puntual. I del tram baix del Gaià, doncs, seria des de l'embassament fins a mar, que diguem que estem millor que fa 11 anys, però que estem encara a la unitat de cures intensives, no?
0: En Joan Boronat recorda la gran gaianada del 1921, tot fent la reflexió del que ha significat la construcció del pantà del Catllà.
6: Sí, sí, es van dur les vies del tren, la línia de costa, l'actual línia del ferrocarril, doncs, que passa per Altafulla i va cap a Tarragona, no? Que ve de Barcelona i va cap a Tarragona. Aquestes vies se les van dur. Va ser un punt d'inflexió fins i tot, doncs, amb el canvi de conreus. Inicialment s'havia projectat un pantà més amunt de l'actual, hi ha el terme de Salomó, a l'estret de Cadernal, en diuen, a Salomó, i això als anys 20 del segle passat. La pagesia no ho veia amb bons ulls, perquè deien, doncs, bueno, escolta, aquí quedarà l'embassament, no baixarà aigua pel riu, però una mica arran d'aquesta gran gaianada del 1921 es va tornar a reactivar aquest projecte, que no es va materialitzar fins que Repsol, en aquell moment es deia Entassa, la companyia aquesta petroliera, doncs, pels seus usos de refrigeració de la refineria d'allà de la Pobla de Mafumet, va construir el pantà. És una mica lamentable, diem, doncs, que el riu hagi perdut aquesta aigua, sobretot, doncs, a l'hivern, que fluïa, però per altra banda, també és una garantia de que els pagesos puguin regar, perquè, clar, a l'estiu el riu s'assecava o baixava molt poca aigua i s'havien d'establir torns entre els pagesos per poder regar les hortes, regar de nit també, no? Doncs ara, tot i que està sota mínims, com la majoria dels embassaments de les conques internes de Catalunya, garanteix que es pugui regar perquè la refineria en fa molt poc ús, o gairebé nul, de l'emmagatzement d'aigua que hi ha allí al riu, que no s'ha tornat a produir més una gaianada d'aquesta envergadura, que avui dia no arribaria perquè, com hem de recordar, el pantà del Catllà, doncs, retindria segurament tot, gairebé tot aquell aiguat del riu el podria retenir, perquè aquest pantà està molt sobredimensionat, té una cabuda enorme, desmesurada per lo que és el Gaià. Pensem que té una capacitat per uns 68 o 69 hectòmetres cúbics, que és més de la meitat del pantà d'Oliana. Si comparem amb altres pantans que tenim aquí a la província de Tarragona, el de Riudecanyes només és de 5 hectòmetres cúbics. Ja està tot dit.
1: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Impactant el que ens explica en Pep Saragossa de la gaianada del 2015 i de com la presa del riu Gaià fou cabdal per evitar mals majors.
4: L'any 1921 va haver una riuada molt forta i va fer molt de mal, diguéssim, no? Clar, el riu, la presa del riu Gaià, ara la funció que té és d'això, de laminar les riuades, les gaianades, que diem nosaltres aquí diem gaianades. Tenim de tenir en compte que la riuada que hi va haver el dia de Tots Sants del 2015 va ser una riuada molt forta, es recorda, perquè a Agramunt hi va haver 6 morts en una llar de jubilats, no? Del Gaià no se'n va parlar. I del Gaià no se'n va parlar perquè, doncs, tota l'aigua va quedar dintre la presa i no va fer cap mal. Si no hi ha sigut la presa, el que és la desbordura del Gaià, el que és a baix, a Ferran, a Tamarit, el càmping és desaparegut, i aquelles cases que hi ha costat igual. Unes desenes de morts segurament hi haguessin sigut al baix que hi ha.
0: Quin ha estat l'impacte de l'embassament en la fauna i el paisatge? Escoltem l'Héctor Hernández.
3: Realment, a part de l'impacte paisatgístic que es tindrà aquella estructura, segurament, tu bé ho dius, l'impacte més greu d'aquest embassament és la connectivitat fluvial. Això ha provocat una barrera infranquejable per moltes espècies, per una banda tot el que seria el sector dels peixos, i per altra banda espècies com, per exemple, la tortuga de rierol i de més, que li és pràcticament impossible sortejar aquest espai. Per tant, des de la construcció de l'embassament podem dir que segons la fauna aquàtica tenim dos rius, el que seria la part amunt, en la qual trobem doncs, tota una fauna típica dels rius mediterranis, on tenim la bagra, el barb cua-roig, l'anguila, que són els peixos propis dels rius mediterranis, i en canvi a la part de baix, on realment doncs, el riu té aigua en els punts on té, i allà trobem alguna de fauna piscícola, però ja està.
0: I Zascun Mejías ens parla de les espècies que podem trobar als trams i com l'embassament n'ha dificultat la connexió.
7: Aquí també parlem dels peixos del riu, que clar, com que a la part de baix, no, a partir ja de Vilavella, Salomó, que està a la cua del pantà, doncs a la part de damunt del riu no trobem quasi espècies autòctones. Sí que tenim el barb cua-roja i la bagra, i després hi ha l'anguila. El que passa que, clar, aquest animal normalment, bueno, ve del mar i puja riu amunt. Com que es troba l'embassament, doncs no pot fer tot el seu cicle. I, bueno, i després sí que a la part de l'embassament pues, trobem altres espècies, altres peixos que són exòtics i que això pues, dificulta que els peixos que viuen aquí al riu pues, puguin conviure. Però són peixos molt més grans que viuen, que venen pues, molt d'Amèrica o d'altres puestos que no deixen viure els que són d'aquí.
1: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.

0: En Ramon Nieto posa en escena la concessió de l'any 1979. El seu per què, què ha significat i també obre la porta del present i del futur. Ho fa dins de les jornades organitzades pel Port de Tarragona, l'aigua del futur.
1: L'amenaça és què decidirem fer entre tots. Què decidirem fer, no sé si després de que acabi la concessió de l'embassament o abans, perquè Repsol ara té alternatives que no tenia l'any 75. Quan es va decidir posar una refineria i un complex petroquímic a Tarragona l'any 75, doncs només es comptava amb aquest recurs. I va demanar aquest recurs a les autoritats competents, suposo, als que hi havia llavors, i van concedir una concessió per damunt del que tenien els regants. No? Una concessió molt per damunt del que el riu ha pogut donar mai, segurament. I es va donar per 75 anys a partir del 79, que és quan va fer l'acte de replantejament. Això s'acaba al febrer del 54 d'aquest segle.
0: De com l'embassament ha afavorit a les comunitats de regants, ens en parla en Joan Carles Gual.
2: La comunitat de regants tenia la concessió de l'aigua i tenien uns tants metres cúbics per segon. I clar, i aquesta concessió segueix sent dels regants i clar, quan se va crear l'embassament, Repsol era per agafar una mica d'aigua. I clar, però tal com està ara mateix, Repsol no en pot agafar. Repsol fa el manteniment, se n'en cuida de tot i no té res a canviar ara mateix. O sigui que la comunitat de regants, tant de la Riera com del Catllà, perquè són les dues comunitats que reguem de l'embassament, podem donar gràcies a Repsol, que estem regant gràcies a ells, perquè ens mantenen l'embassament i ens arreglen totes les coses que s'han d'arreglar. Que si no fos per ells, potser no regaríem.
3: Ramó de Pedra.
0: Centrem-nos ara en els cabals ambientals, tan necessaris i que han estat un objectiu finalment aconseguit. L'Héctor Hernández recorda com la insistència i la implicació de la societat civil, creant el moviment Salvem el Gaià, va aconseguir-ho. Quines van ser les reaccions de les diverses parts implicades i què significa recuperar-lo? I sempre amb la mirada posada al futur.
4: Un acord històric que es va signar a l'estiu del 2010 entre, com bé dius tu, l'ACA i Repsol. Es va donar la casuística necessària i a través d'aquest conveni, doncs, a partir del 2011, que és quan va haver les condicions idònies perquè baixés aquest cabal, doncs s'han anat alliberant progressivament cabals ambientals que han permès, per una banda, anar recuperant el llit del riu, perquè clar, feia 40 anys que no hi baixava aigua i, per tant, el llit estava, el que és la llera del riu, estava molt degradada, a més amb el col·lector de les residuals i de més, i per altra banda, doncs, que hi hagi aquesta connexió. Però més enllà d'això, de la part ambiental purament, et reitero el que et deia abans, la idea de que de cop i volta nens i nenes de la Riera, d'Altafulla, la gent gran, ostres, tornem a tindre el riu. Allò que vivíem una mica d'esquenes, doncs de cop a volta tornem a reivindicar-la, no? I segurament del cabal ambiental, a part de la part ambiental, que evidentment ha sigut molt important, doncs segurament la part social és la que crec que ha tingut el seu punt important amb aquest cabal ambiental. Sí, realment ens hem fet pesats, si ho vols dir així, però realment allò que et deia al començament, socialment volíem que això arribés. Per això creiem que no era la reivindicació d'una entitat ambiental com la Sínia, sinó que havia de ser més transversal. I, de fet, la primera vegada que convoquem Salvem el Gaià, hi ha més de 40 entitats de diversa índole aquí al Baix Gaià que donen suport. I n'hi havia moltes, doncs, com els Valls de Diables, els centres d'estudis, per tant, de la societat civil en general. I Salvem el Gaià, doncs, va ser un moviment que va ser capaç, des d'anar al síndic de Greuges a denunciar la situació i que allò mobilitzés després el Parlament de Catalunya amb el posterior resolució del cabal ambiental, fins fer una cosa que en aquell moment era il·legal, que era fer una enquesta entre la societat perquè votés si estava d'acord amb el cabal ambiental o no. Això va provocar bastant de rebuig, sobretot amb les comunitats de regants i els pagesos, perquè veien amenaçada el possible cabal del riu. Però estem molt contents perquè posteriorment, i després amb el cabal ambiental que hem tingut, doncs s'ha demostrat que no era així, que de fet Salvem el Gaià sempre ha batllat pels interessos de la pagesia, perquè evidentment és bàsica i fonamental, faltaria els quatre pagesos que queden, no serem nosaltres que els espitjarem al clot, però sí que realment des de llavors Salvem el Gaià i la Sínia amb això hem fet un paper molt important per reivindicar i recuperar aquest cabal ambiental. Quantes reunions, quants debats interns, externs. Mira, t'he de dir per això que en el nostre cas i la recomanació per altres entitats, evidentment cada cas és un món. Aquí tenim Riudecanyes que té una problemàtica molt greu i que segurament no es resoldrà de la mateixa manera que aquí. Però a nosaltres el que ens ha anat molt bé ha sigut l'eina de la custòdia del territori. Des del 2017 tenim un acord de custòdia fluvial amb l'ACA i això, aquest acord de custòdia fluvial ens ha permès com a societat civil poder parlar de tu a tu amb l'administració. I això és un pas important, és una eina que tenim i que realment hem d'aprofitar. A vegades no ens acaba d'agradar certs punts, però sí que és cert que el debat és l'eina més important en aquestes situacions tan complexes per poder parlar. Ja et dic, en casos com els companys de Riudecanyes, doncs allà hi ha unes problemàtiques molt greus que no sé si a través de la custòdia fluvial seran capaços de poder-ho desencallar. Però el que és el cas del Gaià, amb paciència i amb aquesta eina, que és la custòdia, doncs poc a poc anem traçant el camí que ens imaginem de futur, que ha de ser un cabal pel riu que respecti realment les seves característiques i un petit embassament, doncs això que dèiem abans, no? Aquest assegurament seria el punt final i en el qual doncs salvem el Gaià i en aquest cas la Sínia, doncs creiem que haurem aconseguit el nostre objectiu. A veure, hi ha una cosa que és ben certa, que encara falta un paper més endavant, suposo que després ne parlarem de quin és el futur d'aquest embassament, però certament s'ha fet un pas endavant amb el cabal ambiental i això, per exemple, ha permès que en els moments en els quals flueix aquest cabal, doncs una espècie com l'anguila doncs pugui remuntar fins a peu de l'embassament. I a dia d'avui n'hi ha la desembocadura, però també n'hi ha les petites zones humides que s'han format a les rescloses que tenim aquí, no? I per tant és un goig allà al Catllà tornar a veure anguila. Això ens demostra que la natura, si l'ajudem, si li tornem a donar allò que necessita, que en aquest cas és un cabal al riu, doncs ella respon positivament. Poblacions de tortuga doncs també realment han notat aquest cabal ambiental, però certament la part negativa és que aquest cabal segueix sent insuficient. O sigui, tenim un cabal ambiental que segueix depenent en part de les captacions que fa Repsol de l'aigua. És evident que ara no fa cap captació, perquè el cabal és el que és. De fet, no entra aigua al riu a l'embassament des de fa més d'un any, però sí que és cert que quan hi ha aigua, Repsol segueix agafant part d'aquesta aigua i això minimitza una miqueta el cabal ambiental que podria tindre el riu. Per aquest motiu, des de la Sínia ja fa temps que estem reivindicant que s'ha de fer un pas més endavant i aquest pas ha de ser que Repsol ja deixi d'agafar definitivament aigua d'aquí. Té moltes alternatives, té l'aigua regenerada de l'Edar, té els pous. Per nosaltres és important l'aigua regenerada com a eina bàsica que pot utilitzar la petroquímica i, per tant, això hauria de permetre que tota l'aigua que arriba al Gaià doncs es pugui destinar una petita part per les comunitats de regants i la resta, ara sí, de veritat, doncs amb un cabal que realment dongui al riu l'aigua que necessita.
3: Ramó de Pedra.
0: Hem pogut escoltar tota la problemàtica que suposa la construcció d'un embassament, com afecta el nostre paisatge i, de retruc, a les nostres vides. És per aquest motiu que la societat civil cada vegada més participa en la lluita per l'aigua. La importància dels cabals ecològics és un punt important per recuperar la fauna del riu, entre la que trobem els ocells. Heu endevinat els noms dels que ens han acompanyat avui?
3: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
5: Abellerol. Merops apiàster.
3: Un dels ocells més acolorits, que viu d'abril a setembre als camps oberts.
5: Blauet. Alcedo atthis.
3: Un dels ocells més espectaculars que viu al riu. El podem identificar per

0: Au que habita els camps oberts durant tot l'any. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Si la fruita és saludable, en podem menjar tanta com vulguem?
4: La fruita és una part essencial d'una dieta equilibrada, rica en vitamines, minerals i fibra. No obstant això, com qualsevol altre aliment, és important consumir-la amb moderació. La fruita conté sucres naturals, que tot i ser més saludables que els sucres afegits, poden contribuir a l'excés de calories si se'n consumeixen en grans quantitats. És recomanable consumir entre 2 i 4 porcions de fruita al dia, depenent de les necessitats individuals de calories i nutrients. Variar les fruites que es consumeixen ajuda a obtenir una àmplia gamma de nutrients i a mantenir una dieta equilibrada.
2: Salut Activa.
5: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
6: Els límits per menjar fruita diària són de, a població general, són de 3 o més al dia. El que passa que no totes les persones poden anar a les quantitats més altes, com podria ser el cas dels diabètics, o les persones que tenen problemes digestius, o inclús les persones que són intolerants o al·lèrgics a la fructosa o a alguna fruita en concret. En el cas dels diabètics es recomana agafar fruites de menor tamany, que siguin més també tirant cap a verdes, que no molt madures. En el cas dels problemes, que en persones que tinguin problemes digestius, seria millor treure llavors i treure el que seria la pell, i aquesta fruita no menjar-la com a postre, sinó menjar-la en altres moments al dia. Qui no té problemes digestius se pot menjar la fruita en qualsevol moment, ja sigui en un esmorzar, en un dinar, en un sopar, entre hores, com un snack saludable, o inclús si té bé ganes de picar quelcom mentre estàs cuinant, te la podries menjar en aquí. Sempre hem de tenir present que la fruita té el sucre natural de la fruita, que és la fructosa, i això equival a menjar hidrat, equival a menjar arròs, patata, pa, i sobretot s'ha de vigilar a l'estiu, que hi ha moltes fruites que venen molt de gust, que són molt atraients, i la gent sol menjar més del compte i no compten que això també té un aport energètic, sobretot si encara continuen

Hola, molt bon dia, amigues i amics, oients de Ràdio Molins de Rei. Aquí, el programa matinal i diari La Tenora, programa que us presenta Pere Païssa i que és un programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Avui començarem escoltant un poema cavalleresc. Es diu Tirant lo blanc i és del compositor Joan Lluís Moraleda. L'escoltarem i té quatre parts. Casament del rei d'Anglaterra, desfeta i mort del gran duc, prometatge d'en Tirant i na Carmesina i, finalment, balls i festes de la gran victòria. Escoltem, doncs, aquest poema cavalleresc, Tirant lo blanc, amb la copla La principal de la Bisbal.

Hem pogut escoltar el poema cavalleresc Tirant lo blanc. El seu autor, Joan Lluís Moraleda, i la copla que ens l'ha interpretat, la principal de la Bisbal. Bé, i ara continuarem amb sardanes. I en primer lloc escoltarem Magda Maragdes, sardana de Josep Casó, i després Centenari, una sardana de Jordi Molina. Les dues les podrem escoltar interpretades per la copla La principal de la Bisbal.

Hem pogut escoltar per la cobla La Principal de la Bisbal les sardanes Mag de Maragdes de Josep Casú i després Centenari de Jordi Molina. Bé, ara farem una petita pausa i continuarem amb una sardana que és cantada. Es diu Encís d'amor i el seu autor és Jaume Cristau. I després escoltarem Ferm a mort, una sardana de Francesc Casú. Recordem que són sardanes interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal.

Hem pogut escoltar la cobla, la principal de la Bisbal, que ens ha ofert Encís d'amor, una sardana cantada del compositor Jaume Cristau, i després Ferm amor, sardana de Francesc Casú. Bé, i ara canviarem de cobla i ara escoltarem unes quantes sardanes d'aquest excel·lent disc que tenim aquí a Molins de Rei, recordant els 150 anys de la Fira de la Candelera. I ara escoltarem, en primer lloc, Un matí d'hivern, de Josep Maria Bernat, i després Perseverança, bonica sardana, de Josep Maria Roglan. Escoltem-les, doncs, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Acabem d'escoltar les sardanes Un matí d'hivern de Josep Maria Bernat i després Perseverança de Josep Maria Roglan. Bé, i avui per acabar escoltem Dalt l'Esvel Monteixo de Josep Maria Roglan i després Molins de Rei d'Artur Rimbau amb la copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dimarts 16 de juny de 2026. Comencem aquesta nova edició al capdavant del Bon Dia i Bona Hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei, l'equip d'aquest programa, Sílvia Artés, Roger Doset i un servidor, l'Oriol Romeu, i tots els col·laboradors i col·laboradores que el faran possible des d'ara i fins les 12 del migdia. Mireu, avui per explicar-vos, entre altres coses, un tema local, ara 9:15, parlarem de l'últim concert del cicle de clàssica a Molins, que es durà a terme demà passat dijous a la sala gòtica del Museu del Renaixement, com és habitual. Porta per nom el concert del Sol a la Seda i tindrem la mezzo-soprano Elena Resurreisao i el piano La Llum Colomer. En parlarem amb el Miquel Bofill, que ja sabeu que és el programador d'aquests concerts que van començar el mes de setembre, que s'acaben ara, doncs, amb aquest concert de demà passat, però que ja ens va explicar el Miquel en l'última xerrada que vam tenir amb ell, que té voluntat aquest cicle de continuar, per tant, el curs que ve. En tot cas, recordeu que tenim, si no ens diu el contrari el Miquel després, encara les entrades a la venda a través d'Entràpolis o presencialment al Museu del Renaixement. En parlarem a 9:15. I també avui farem una mirada a la comarca, ens agrada fer-ho, ja ho sabeu, de tant en tant, per explicar-vos una investigació molt interessant que s'ha fet en aquests darrers temps i que té a veure amb les institucions psiquiàtriques i, per tant, també amb Sant Boi de Llobregat. Us ho explico. El passat dissabte, Sant Boi, doncs, va organitzar un acte d'homenatge a les persones que van morir en aquestes institucions psiquiàtriques durant el període de la Guerra Civil i que van ser enterrades al cementiri municipal de la ciutat. És una commemoració que va organitzar la Direcció General de Memòria Democràtica i l'Ajuntament de Sant Boi, però ve arran d'una investigació, d'un estudi que precisament porta per nom les institucions psiquiàtriques de Catalunya durant la Guerra Civil 1936-1939, que ha elaborat l'historiador i veí de Corbera, el Marcos Robles. És una investigació que ha permès documentar la situació que van viure o es va viure als hospitals psiquiàtrics catalans, especialment a Sant Boi, a la nostra comarca, però també una mirada a nivell de país durant aquells anys. I penseu que, pel que explica el Marcos, segons la investigació que ha pogut dur a terme, que li ha dedicat més de 2 anys, més de 5.700 pacients de psiquiàtrics van morir de gana o per malaltia de desnutrició entre el 36 i el 39, i la major part van ser a Sant Boi. És un tema que ja feia temps que s'anava al darrere per visibilitzar, però que no havia sorgit l'oportunitat, i ara s'ha dedicat 2 anys a fer aquesta investigació. S'ha publicat en aquests darrers mesos i avui ens ho vindran a explicar al programa el mateix Marco Robles i l'Edgar Vinyals, que és president d'Obertament, que treballa per trencar els estigmes referents a la salut mental. Serà a partir de les 11, és un tema de veritat que interessant, i a les 11 en parlarem, doncs, amb el Marcos i amb l'Edgar. A l'última hora del programa, on també aprofitarem per fer l'espai Veus de la Vida, aquest espai que compartim amb les persones integrants del Fòrum de l'Envelliment Actiu, i parlarem de gastronomia també amb el Jordi Beumala. Això pel que fa a completar, doncs, l'última hora del programa. Però també farem l'espai polític del dia, preguntes a Esquerra Republicana, a partir de les 10:10, acompanyats de la regidora Marta Espona, en principi la regidora portaveu, que la tornarem a tenir aquí amb nosaltres. Parlarem del Renaixement amb el Damià Martínez, director del Museu del Renaixement, per parlar d'atenció del canal de YouTube, o els museus i aquest canal de YouTube. No és la primera vegada que en parlem, en vam parlar estrictament del canal del Museu del Renaixement, però avui seguirem amb aquesta qüestió. I amb el David Lloberes parlarem de política internacional a l'espai Desxifrant el Món. I després de les notícies de les 9, anem tirant enrere, tindrem la cançó del dia que ens selecciona la Fermina Recio, per una banda, i després tenim la tertúlia d'actualitat. A veure si ens pot acompanyar l'equip avui, amb la baixa del Xavi García per motius de feina. Esperem que tinguem aquí el Paco Prieto, el Josep Genés, el José Polo, i li hem demanat també si ens pot acompanyar, com fem algun dimarts també, perquè era el seu dia, l'Antonio Valverde. Amb ells hi serem de les 9 i 11 minuts fins les 10 del matí. I aquesta primera hora, a banda
de parlar amb el Miquel Bofill. També escoltarem les reflexions del David Guerrero a la Punt del Dia. Parlarem també, o el que farem és repassar la programació de la ràdio nostra i de la televisió. Escoltarem l'Albert Galera, crític de cinema, amb la recomanació cultural, i ara, de seguida, ens posarem al dia pel que fa a la informació de servei, l'actualitat local, l'agenda d'activitats i la informació general a través dels titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Tot això que us he explicat fins a les 12 del migdia. És dimarts, 16 de juny de 2026, són les 8 i 6, tots són números 6 avui. Comencem el bon dia i bona hora. Som-hi! Comencem, doncs, i anem a actualitzar la informació de servei.

0: Doncs som-hi, el primer que farem és conèixer com tenim la mobilitat, parlant primer de tot de la xarxa viària. Per tant, anem cap al RAC, allà hi tenim el Ferran Aràndiga perquè ens expliqui com ho tenim tot plegat. Què tal, Ferran? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim un accident ja fa una estona a l'A2 a l'altura del Bruc, que en sentit Lleida talla un carril de circulació i provoca encara un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals amb força intensitat, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Encara tenim retencions en tot el vessant Besòs, destacant el nus de la Trinitat per la C58, la C33, la B20 a Santa Coloma de Gramenet, però també la C31 en tot el terme de Badalona. Tot plegat retruc ens deixa afectacions en sentit Llobregat a les dues rondes de Barcelona amb tot el seu tram. Al Vallès també tenim retencions, sobretot a la AP7 entre Montornès i del Vallès fins a Barberà i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. També l'antídot habitual per la C16 pels túnels de Vallvidrera en direcció a la ronda de dalt. Per últim, al Llobregat, destaquem que continuen actius encara aquests 8 quilòmetres de cues per la A2 i la P23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol en direcció a Barcelona. També tenim retencions en sentit nord des de Pilar de Camps i el Prat durant 2 quilòmetres. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, gràcies, Ferran. Bon dia i bona hora. 8 del matí, 8 minuts. Parlem, en aquest cas, del transport públic, perquè tenim novetat pel que fa a Renfe Rodalies. I parlem concretament de la R8. La R8 és la línia que ens connecta Martorell Central, Castellbisbal, amb Granollers Centre. Hi ha un tren, una freqüència d'un tren cada hora, habitualment, i se'ns informa que a partir d'avui dimarts, 16 de juny, es restableix el servei a tota la línia. Sabeu que era una de les línies afectades per diverses incidències, doncs, en principi, es restableix el servei a tota la línia. Però, sempre hi ha un però, per ajustos en els primers trens i tasques de manteniment a la infraestructura, s'habilita servei alternatiu per carretera entre Rubí i Martorell. Per ajustos en els primers trens. En principi, doncs, ha fet els primers trens i també degut a les tasques de manteniment a la infraestructura s'habilita servei alternatiu per carretera entre les estacions de Rubí i Martorell. Però la novetat seria, doncs, que a partir d'avui es restableix el servei a tota la línia R8. Insistim, la R8 que ens connecta amb Martorell Central amb l'estació de Granollers Centre, passant, per exemple, per la Universitat Autònoma de Barcelona. En principi, aquesta seria la novetat. No hi ha més, en aquest cas, incidències pel que fa al transport públic, segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat. Per tant, normalitat a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona. Això pel que fa a la mobilitat. Ara, a les 8 del matí i 10 minuts, anem a conèixer la informació del temps. De moment, informar-vos que tenim 20 graus i mig de temperatura, 20 graus i mig a l'exterior de la ràdio, al carrer Foment número 6. I, com us dèiem, aquesta setmana no tindrem, per motius de feina, que li és impossible acompanyar-nos a aquesta hora, el Jordi Miralles, però escoltarem el company Lluís Mi Pérez, meteoròleg de la xarxa, que ens acompanyarà durant tota aquesta setmana. I ell ens explica quin temps hem d'esperar d'entrada avui dimarts. Endavant, Lluís Mi, bon dia i bona hora.
2: Bon dia, comença el dimarts amb molta tranquil·litat a tot l'àmbit metropolità, gairebé que no hi ha ni un núvol a hores d'ara. Un palet de mala visibilitat, això sí, perquè tenim més contaminació, hi ha poca ventilació i l'ambient agradable. De fet, en alguns racons ja estem cap als 23-24 graus en aquests moments, sobretot arran de mar, i com és habitual a tota la massa de ciment que suposa Barcelona Capital i Rodalies, doncs l'ambient encara és més càlid i ha costat ja molt dormir. I de fet, el migdia i la tarda d'avui seran de calor, com ahir, si fa no fa. Arribarem als 32-33 graus, sobretot al Vallès Occidental i a l'interior del Baix Llobregat, però arran de mar també 27-28 graus amb facilitat, una mica més d'humitat a última hora de la tarda, per tant, més xafogor i una mica de vent que s'anirà reforçant aquesta marinada al Vallès, si de cas més intens aquesta tarda, però sempre amb una situació molt assolellada, pocs núvols i avui sense tempestes. N'estem pendents a la xarxa.
0: Molt bé, gràcies a Lluís Mi Pérez, que ens acompanyarà aquesta setmana. Ara mateix 3 minuts i arribarem a un quart de nou. Anem a recuperar també una de les ofertes de feina que ens comparteix el Francesc Rueda a aquesta hora del matí. Quina és l'oferta que ens destaques avui? Francesc, bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens ha arribat a Sant Feliu de Llobregat. Ens demanen un auxiliar administrativa o administrativa. Es busca una persona per treballar en horari de matí, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 7 a 3. El contracte seria indefinit amb un període de prova, el salari al voltant dels 20.250 euros bruts anuals, i les tasques les pròpies d'un auxiliar administratiu, com podien ser centraleta, arxiu i suport al departament d'administració i altres tasques administratives. Molt valorable tenir coneixements de SAGE, també a nivell de requisits, experiència d'un parell d'anys com a auxiliar administratiu, català, castellà, ofimàtica, i a nivell d'estudis, un batxillerat o un FP o un grau mig d'auxiliar administratiu.
0: Molt bé, doncs gràcies, Francesc, per la informació, que trobareu, com sempre, penjada al web clicfeina.cat. I ara el que farem és, per una banda, informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí, i per l'altra, recordar-vos la farmàcia de guàrdia per aquest dimarts, dia 16 de juny, a la farmàcia de guàrdia aquí a la Vila. Avui és la Brun, farmàcia Brun del carrer Puigcerdà, número 53, al barri Bonavista, al Mas. Recordeu que l'horari del servei de guàrdia sempre és de les 9 del matí a les 10 de la nit aquí a la Vila. Per tant, fins a les 10 de la nit trobareu oberta avui la farmàcia Brun.

0: Fem un repàs a l'actualitat local explicant-vos una novetat, i és que l'Ajuntament presentava ahir el projecte de reforma del Parc de la Mariona. Sílvia Artés, molt bon dia.
1: Bon dia. En concret, s'actuarà a la zona de gespa que hi ha entre el carrer Menéndez Pelayo i la carretera. Són uns 3.500 metres quadrats d'espai obert. La intenció és crear-hi una gran zona amb jocs infantils per diverses edats, i també hi haurà jocs de diferents tipologies. Ahir es presentava aquest projecte que ha fet l'àrea metropolitana de Barcelona i que ve d'una resposta a una demanda de l'Ajuntament perquè aquest espai està infrautilitzat per part de la ciutadania. De fet, el Parc de la Mariona fa 25 anys que es va inaugurar, és el més gran de la vila, i en aquest espai concret no té un ús social i li cal una remodelació, ho explicava ahir l'alcalde Xavi Paz.
2: Zona verda més gran del poble, i és la zona verda que ens desincentiva més anar-la a visitar. Perquè, malauradament, el comentari generalitzat era que l'ús incívic d'uns quants propietaris dels gossos feia que aquesta zona de gespa no convidés a ser visitada i a ser gaudida pel conjunt de les famílies de Molins de Rei. Això, conjuntament amb la demanda de tenir una zona infantil de grans dimensions, doncs va comportar que anéssim a parlar amb el que són els gestors d'aquesta àrea, que és l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: I des de l'àrea metropolitana de Barcelona es va explicar el projecte i com s'actuarà per tal de tenir una gran zona de jocs infantils amb estructures diverses pensades per una àmplia franja d'edats. S'ha dissenyat perquè estigui tot integrat, connectat amb un espai central de trobada per no separar per edats. Volen que sigui un espai únic. En va parlar Jona Garcia, que és el cap de projectes de l'àrea metropolitana.
3: Hi haurà jocs pels nens de 0 anys fins als 14. Això que aconseguim, que no hi hagi segregació, és un dels punts importants de la inclusivitat. Un altre punt important és la varietat, ja no dels jocs infantils, que és evident, no?, sinó també de la tipologia. És a dir, que hi hagi diferents tipus de trepa, de deslliçament, de giratoris, etc. I dins d'aquesta tipologia, un dels punts importants de la inclusivitat, evidentment, és l'existència de jocs accessibles. És molt important que hi hagi varietat de materials, de colors, d'elements. Això ho aconseguim barrejant jocs de fusta, jocs metàl·lics, també amb els paviments.
1: Doncs així és com serà a grans trets aquest nova gran zona de jocs infantils per una àmplia franja d'edat, tot el que seria aquest gran espai de gespa que hi ha entre el final de carrer Menéndez Pelayo tocar amb la carretera. Es reformarà tota aquesta zona, es col·locaran tota aquesta jocs infantils i també s'ampliarà la zona de lleure per a gossos que hi ha allà al costat i serà 5 vegades més gran del que és ara. I faran també en aquest cas separació amb un espai per gossos grans i un altre per gossos petits. El pressupost de l'actuació és de 700.000 euros. L'àrea metropolitana en paga 150.000 i l'Ajuntament 550.000, dels quals 468.000 provenen justament de l'aportació que fa cada mandat l'àrea metropolitana per inversions al municipi, i l'Ajuntament, per tant, haurà de portar de fons propis 80.000 euros.
0: Bé, això ho veurem de cara a l'any que ve, eh?
1: Sí, les obres es duran a terme el primer trimestre del 2027, de l'any que ve.
0: Perfecte, doncs encara no ho veureu moguda de terres, eh? Sinó que serà a partir de l'any que ve. I ara fem un apunt d'esports per parlar del club d'handbol, que, atenció, comença la temporada d'handbol platja.
1: Aquest any tenen equips mixtes en categoria la 20 i masculins i femenins, a infantil, cadet i juvenil. Fa una setmana que han començat el Tour Català, que organitza la Federació Catalana. Enguany, amb cert malestar per part dels clubs, perquè s'han fet canvis que impliquen que cada cap de setmana hi ha molts equips que queden fora i no poden jugar, segons ens ha explicat el president del club. Just aquest passat cap de setmana, el Club de la Vila ha participat a un torneig que organitzava, en aquest cas, la Federació Espanyola. Ens n'ha parlat David Martínez, president del Club d'handbol.
4: Aquest cap de setmana hem fet a l'Arena Smil de Vilanova i la Geltrú, que aquest és un torneig de la Federació Espanyola que entra dintre del seu tour i que dona accés al Campionat d'Espanya de Laredo, a Cantàbria. Hem tingut sort, la veritat, hem competit i al moment tenim l'infantil femení, l'infantil masculí i el juvenil femení, en aquest cas classificats per al Campionat d'Espanya ja per classificació directa d'aquest torneig. Ha sigut un cap de setmana bonic, també intens, perquè aquests tornejos comencen ja el divendres al matí. De moment ja podem començar a preparar i a pensar com fem l'expedició.
1: S'han classificat, doncs, aquests tres equips que aniran al Campionat d'Espanya de clubs a Cantàbria la primera setmana d'agost. I aquest proper cap de setmana tenen torneig a Gavà i, a més, a nivell social faran el sopar de final de temporada dissabte al vespre al pati de l'escola al Palau.
0: Continuem, passen 4 minuts d'un quart de nou. Anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats d'entrada per aquest dimarts, perquè avui comença aquesta xerrada, aquest cicle de xerrades per parlar de la prevenció d'onades de calor i sobretot de consells per la revetlla de Sant Joan.
1: Organitza la xerrada l'Ajuntament amb Protecció Civil, la Guàrdia Urbana i la Creu Roja. N'hi haurà 3 aquesta setmana, avui, demà i demà passat. Avui a les 6 de la tarda al Casal Cívic de la Riera Bonet, demà a la Federació Obrera i dijous al barri del Canal a l'Associació de Veïns, perquè trieu l'opció que més es convingui. Com dèiem, avui, primera a les 6 a la Riera Bonet.
0: Avui a les 6 i mitja hora abans, a 6:15, tenim l'última proposta, l'última xerrada del cicle de salut que s'ha anat fent periòdicament, un cop al mes, a la Biblioteca El Molí. I en aquest cas parlaran de què cal saber de la salut bucodental. Ja sabeu que va a càrrec de farmacèutics comunitaris i que organitzen des de la Regidoria de Salut de l'Ajuntament de la Vila, però amb el suport del CatSalut, el Col·legi de Farmacèutics de Catalunya i, evidentment, la Biblioteca El Molí, que acull, doncs, aquestes xerrades. Avui, a 6:15, l'última d'aquestes xerrades. I seguim parlant de salut, en aquest cas, de l'assessoria d'afectivitat i sexualitat, perquè tenim demà, dimecres, un taller que s'organitza a la tarda a l'Espai del Molí Jove. Serà a partir de 6:15, un taller adreçat a monitors, monitores, educadors i educadores per conèixer estratègies per treballar amb infants, adolescents, joves i adults. És una activitat gratuïta a càrrec de la cooperativa A Plaer. I podeu inscriure-vos a puntjove@molinsderei.cat. puntjove@molinsderei.cat. Això serà demà a 6:15, de 6:15 a 7, al Molí Jove. I demà també tenim una xerrada, en aquest cas també dins dels actes de Vivim el Tour.
1: Sí, són els actes previs al pas del Tour de França, recordem, el diumenge 5 de juliol per la carretera. Es farà una xerrada que duran a terme dos periodistes coneixedors i experts en el Tour i en el món del ciclisme, Carlos Arribas, del diari El País, i Sergi López Egea, de El Periódico. Els moderadors de la xerrada seran membres de l'equip del programa de Ràdio Molins de Rei, L'Etapa Reina, el dimecres a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica. Entrada lliure.
0: Justament demà a la mateixa hora, a les 7, els amics del museu celebren assemblea.
1: Assemblea General de Socis a la seu del carrer Pintor Fortuny. Entre altres temes, a l'hora del dia hi ha, per exemple, parlar de l'estat de comptes i el balanç del pressupost del 2025. Faran un resum de les activitats. També es parlarà de l'actualitat i del futur, o projectes de futur, del Museu Municipal, entre d'altres qüestions. Demà a les 7 de la tarda, pels socis dels Amics del Museu.
0: I més coses, perquè dijous, demà passat, tenim el cicle de Clàssica Molins, que ara en parlarem amb el Miquel Bofill, el Miquel, que és el programador d'aquests concerts que s'han fet un cop al mes a la Sala Gòtica. Però dijous també tenim el final de curs, l'acte de cloenda, vaja, del curs de l'Aula d'Extensió Universitària.
1: I el tema és el vi i la música, fonts de cultura mediterrània. La conferència mostrarà els orígens comuns de la cultura del vi i de la música, amb explicacions, com és habitual, acompanyades a imatges i de vídeos. I també al final d'aquesta xerrada de cloenda hi haurà un petit repertori de cançons sobre el vi i la verema. Els responsables de tirar-ho tot plegat endavant són Valeri Cabós i Laura Forró. Aquesta setmana, el dijous a 6:45, com sempre, a la FEDE.
0: I anirem repassant més activitats en els diferents butlletins horaris, perquè tenim també diverses entitats que van acabant el curs aquesta setmana, com per exemple el Cine Club també aquest dissabte. Però ara avancem, i quan falten 6 minuts i mig per arribar a 6:45, anem a fer un repàs als titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, molt bon dia.
5: Bon dia, Oriol. L'Iran manté el pla nuclear i sembra dubtes sobre l'acord amb els Estats Units. Ho diu el periòdic a la seva portada. Trump treu pit pel pacte al qual han arribat els dos països i apunta ara la pau a Ucraïna. El G7 saluda la reobertura d'Hormuz, que ha de garantir l'estabilitat mundial. Israel anuncia que les seves tropes continuaran desplegades al sud del Líban. i també hi ha fotografia de portada, un fiasco per començar. Espanya s'estavella contra Cap Verd amb 0-0 en el primer partit del Mundial, en el qual Lamine va jugar sense èxit els últims 20 minuts. Catalunya invertirà 4.500 milions en indústria per tornar a ser locomotora d'Espanya i d'Europa. I el jutge ajorna la decisió de si retira o no el passaport a Begoña Gómez, una mesura sol·licitada per les acusacions populars. Andic va trucar fins a 7 cops a emergències després de caure el seu pare i l'home assassinat al centre de Barcelona era un balcànic vinculat al narco i amb ordre de cerca i captura. També parlen de Jordi Marrón, que guanya el premi BBVA Sant Joan amb la novel·la de debut Manual de flotació. A La Vanguardia, el govern central aporta 719 milions a la Giga

0: I ara el G7 confia que la reobertura d'Ormuz estabilitzarà l'economia. Un comunicat de França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i el Japó saluda l'acord entre l'Iran i els Estats Units. Incomoditat màxima d'Israel amb un pacte que no recull els principals objectius que van motivar la guerra. Espanya s'estavella contra Cap Verd. La selecció africana, debutant al Mundial, aconsegueix un empat històric. I Cerdán va ordenar pagar els viatges i les despeses de l'Eire 10. També el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei i els menors de 16 anys no podran ser a les xarxes al Regne Unit. Articles també de Carme Colomina, periodista a la pàgina 21, i de l'historiador Francesc Vilanova a la pàgina 22. I per últim, repassem la portada del Punt Avui, dedicada a Pedro Sánchez, final agònic. Pedro Sánchez enfila l'últim any de legislatura minat pels escàndols de corrupció. Xevi Sala, a la crònica del dia d'ahir, i Trump va deixar el fusell, és el títol. El president dels Estats Units embolcall el seu aniversari amb un acord de pau amb l'Iran i una visita als poderosos del G7. Hi ha crònica d'Imma Merino, la piràmide social a través d'un país i un escenari dual, és el títol de la crònica de Pere Bosch i Cuenca. A l'esportiva, Espanya pren mal contra Cap Verd en el seu debut en el Mundial i entrevisten a John London. Diu que no s'ha escrit prou sobre la presència del català al Regne Unit.
1: Continuem. 3 minuts i seran 8:45 del matí. Anem a fer un repàs també al que diuen els diaris digitals abans de saludar el Miquel Bofill. Endavant.
2: Comencem per Catalunya Press, que destaca l'alerta que hi ha a Catalunya. Més de 340 municipis entren en un nivell alt per risc d'incendis forestals. El pla Alfa encén les alarmes de 9 comarques i els agents rurals adverteixen que aquest estiu serà pitjor que l'any passat a causa de la sequera. El territori català ja ha registrat els primers focs forestals de la temporada, un preludi del qual els experts anticipen com un estiu sumament complex per l'extrema sequedat de la vegetació i la falta de precipitacions acumulades al camp. Localitats afectades per la situació de perill molt alt d'incendi, doncs, estan a les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, l'Urgell i la Terra Alta. Anem a directe.cat, que diu que Yachi Hamami és un històric defensor dels drets humans i que està empresonat a Tunísia. Una campanya internacional en reclama l'alliberament en un país on la presó i l'exili s'imposa després de col·lapsar la transició democràtica impulsada per les primaveres àrabs. El lletrat, aquest home, és un lletrat especialitzat en drets humans. Amnistia Internacional ha llançat una campanya a favor seu. Va ser arrestat el desembre passat i des d'aleshores està empresonat en compliment d'una condemna de 5 anys per uns càrrecs que els seus familiars consideren surrealistes. Té 66 anys, el senyor Hamami. Va ser arrestat, com dèiem, en compliment d'una condemna per càrrecs de pertinença a grup terrorista. La imputació es va produir el 23, quan formava part del comitè de defensa d'una trentena de polítics opositors acusats de conspirar contra l'Estat. De cop i volta, el jutge va decidir afegir-lo a la causa i va passar d'advocat defensor a acusat. L'abril de l'any passat, el jutge va dictaminar dures penes entre 4 i 66 anys de presó pels acusats i nombroses ONGs locals i internacionals ho van qualificar de judici farsa. I acabem amb el Nacional, ho publica també Mont.cat. Les acusacions demanen la retirada del passaport per a Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol. També li demanen que li prohibeixi la sortida de l'Estat espanyol, evidentment, i l'obligació de comparèixer cada 15 dies al jutjat. El magistrat, de moment, però, no resoldrà encara, ho farà els propers dies, si li aplica o no mesures cautelars i si confirma que l'envia a judici per malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Com sempre ha comparegut en aquests jutjats, la parella Pedro Sánchez ha entrat al pàrquing i ha evitat així que els manifestants que hi havia doncs, es manifestessin davant del seu vehicle. I avui, a diferència del que és habitual, hi havia ahir, de fet, una clara majoria femenina. Estava citada a les 6 de la tarda, coincidint a més amb el partit de la selecció espanyola de futbol.

0: Demà passat tenim l'últim concert del cicle Clàssica a Molins, primera temporada d'aquest cicle que començava el passat mes de setembre i que ha programat un concert amb periodicitat mensual a la Sala Gòtica del Museu del Renaixement. Per demà passat, la proposta és això que esteu escoltant, Del Sol a la Seda, amb la mezzosoprano Elena Resurreissao i el piano La Llum Colomer. Anem a parlar d'aquest concert i del final d'aquest primer cicle de Clàssica Molins amb el seu programador, que és el Miquel Bofill. Què tal, Miquel? Bon dia i bona hora.
1: Què tal? Com estàs?
0: Molt bé, i tu?
1: Bé, bé, bé. Aquí a punt d'escoltar el proper concert.
0: Que bé.
1: Més aviat del carrer.
0: Escolta, encara queden entrades pel concert de demà passat?
1: Sí, ahir vaig preguntar si encara en tenen. Queden unes 30 o unes 40 entrades, sí.
0: Bé, bé. Important, doncs, que la gent sàpiga que encara queden entrades per un concert que m'agradaria també que em presentessis les dues intèrprets que podrem escoltar, doncs, de dijous. Sisplau, Miquel, comencem per aquí.
1: El que he sentit ara no sé exactament perquè se sentia una mica malament amb la ràdio. Bé, el duo és en piano. Em sembla que has posat... Hi ha algun fragment que era sola, em sembla, ella cantant un fragment.
0: Sí, però el piano s'escoltava, eh? No pateixis.
1: Com?
0: No, que sentíem el piano, eh?
1: Ah, val, d'acord. Doncs sí, bueno, és un duo de cant de mezzo-soprano i piano, que és la veu de l'Helena. I, bueno, ella és una cantant que bueno, està considerada actualment amb una veu com una cantant magnètica i amb una calidesa i qualitat extraordinàries. Que jo la veritat és que me la van... Bueno, van parlar d'ella, jo no la coneixia, la vaig anar a escoltar i realment té els dos aspectes importants amb una cantant, que és que és molt bona cantant i a més a més té la part de teatre la té molt incorporada dins dels seus concerts, no? Que això també és important amb una cantant, perquè clar, ells pensa que quan fan òpera doncs fan dos papers, fan el paper d'actor o d'actriu en aquest cas, i també de músic, no? I ella té les dues coses amb un alt nivell. I ha cantat realment a molts llocs, al Teatre de la Maestranza, ha cantat al Liceu, a la Filarmònica de Berlín, i darrerament ha gravat un disc, que és el que jo crec que escoltarem amb aquest concert, que és un disc que ha fet una mica, que es diu L'Andalusia al cor, i és com ha fet un treball de paral·lelisme entre el que és la música francesa i la música espanyola de l'època. Ella ha fet un petit escrit que posa que és una proposta, que és un recorregut sonor entre dues mirades sobre Espanya i el que fan els compositors francesos entre el segle XIX i el segle XX. D'on neix la tradició hispànica i l'exotisme refinat i la veu popular de l'època. O sigui, serà un concert interessant perquè porta realment, fa un repertori molt, molt variat, no? Amb compositors com Claude Debussy, també Leo Delibes, un compositor que m'ha sorprès molt, que es diu Pauline Viardot, que és una compositora francesa del segle XIX i principis del XX, que tampoc coneixia. Llavors, Jules Massenet, Manuel de Falla, George Bizet, Ravel... O sigui, que és un repertori que va sempre entre el paral·lelisme entre Espanya i França. Llavors, hi ha com una varietat realment molt, molt, molt rica musicalment.
0: Molt bé, i s'acompanyarà al piano de la Llum Colomer, oi?
1: Sí, correcte. La Llum Colomer és una pianista formada al Conservatori del Liceu i després també es va formar amb uns màsters a l'ESMUC i després s'ha especialitzat amb un màster del IET amb la Victoria Los Angeles, que és un màster que es fa a l'ESMUC, que és un màster especialitzat per acompanyar cantants, no? Llavors ella és una pianista molt, realment molt, molt avesada a acompanyar cantants i llavors ella és en aquest cas per al concert amb la Llum.
0: Molt bé. I l'heu titulat Del Sol a la Seda, eh?
1: Sí, això és el títol que li vaig preguntar una mica el perquè d'aquest nom, no?
0: Sí.
1: I vaig dir, clar, perquè era, a veure, dic, Del Sol a la Seda, clar, diu, el programa es mou així entre el sol i la veritat i el ritme i el gest teatral i la seda, i la intimitat, la subtilesa i la memòria. És un espany on Espanya a l'època reinventa constantment a través de la mirada de l'altre i de la pròpia veu, no? Llavors, ella, o sigui, fa el paral·lelisme entre el sol i la seda i el gest teatral, i d'aquí que t'he posat aquest nom, no? Diu, el resultat és un recorregut de contrastos i ressonàncies on la cançó es converteix en un lloc de trobada entre cultures, estètiques i fantasies compartides. O sigui que jo crec que amb tota aquesta explicació realment és, a mi, jo tinc bastanta curiositat i interès per escoltar aquest concert, no? Perquè a vegades els cantants diuen obres de, no? I diuen, cantarem tant obres, sense cap mena de recorregut ni de... A veure, sense tenir una proposta que tingui una certa coherència, no? Jo veig que aquesta proposta té una coherència realment interessant.
0: Molt bé, recordeu que encara queden entrades que podeu adquirir a través d'Entràpolis o presencialment al Museu del Renaixement, i que amb aquest concert, perdoneu, s'acabaria doncs el primer cicle de clàssica a Molins que presentàveu just ara farà un any, Miquel, que començava el mes de després de la Festa Major. Quina valoració en faries, doncs, de com ha anat aquest primer curs?
1: No, la valoració és que realment funciona bé. El que crec que s'ha de millorar molt és el tema de la comunicació, perquè hi ha molta gent que em diu, ai, jo, per exemple, encara ahir em van dir, escolta'm, vindré a aquest concert del dijous, però no sabia que es feien aquests concerts, no? I això, com es fan, on es fan, i esclar, m'ha sorprès algunes persones de que estaven interessades però que no tenien constància de que aquest cicle es fes, no? Aleshores, estaria bé de a nivell de comunicació, bueno, de que la pogués arribar a molta gent de Molins de Rei que sí, encara no s'han assabentat que aquest cicle es fa.
0: Tot i que
1: això m'ha sorprès alguna vegada.
0: També vas fer un grup de difusió de WhatsApp, és a dir, que heu fet diversos intents, no?, per arribar al màxim de gent possible.
1: Sí, jo aquest grup de... Bueno, és un grup de WhatsApp que ha anat creixent. Ara hi ha 58 persones,
0: sí,
1: que estan encantades, i aquest grup de WhatsApp, com això ara funciona... Jo crec que funciona més de tot l'aspecte de reds que no el tema de cartells, perquè jo veig que a l'Ajuntament ha penjat cartells, jo ho he vist, alguns cartells i això, però clar, què passa? Que llavors arriba una altra entitat del poble i jo què sé, o qualsevol altre acte que es faci i automàticament al cap de mitja hora, pum, el cartell està sobre de l'altre, saps? I llavors aquest cartell està penjat, però clar, si hi ha un altre que posa el cartell a sobre, posa automàticament aquest cartell no es veu, no? Aleshores, jo crec que, clar, jo vaig demanant permís, perquè tampoc puc anar posant al WhatsApp gent clar, que m'ha de donar el seu consentiment. Però la gent m'ho va dient, escolta'm, això, llavors jo vaig agafant números de telèfon. Jo crec que amb el proper any, o sigui, amb aquest grup de WhatsApp, arribarà a molta més gent que es pugui estar interessada en aquests concerts, i el que a mi realment m'agradaria és que tothom estigui assabentat de que això es fa, independentment de que els hi pugui interessar o no de venir, però que almenys la gent sàpiga que aquest event cultural i musical es fa molt dins de rei.
0: Ja has esmentat de cara a l'any que ve, perquè ja ens vas confirmar que hi haurà una segona temporada, no, Miquel?
1: Sí, començarem a l'octubre, farem una mica el mateix, començarem a l'octubre i acabarem al juny. El que passa és que el que s'ha d'acabar de concretar són les dates, perquè clar, amb el tema artístic, la gent contracta molt temps d'antelació. Sí. I això és complicat, perquè, clar, ha d'anar bé a l'Ajuntament, ha d'anar bé al museu, que també tenen els seus actes, i, és clar, i els músics sempre demanen que els hi diguis aquestes coses 7, 8, 9 mesos, a vegades, i depèn de quin, un any abans, no? Llavors, clar, jo per contractar o per parlar amb músics per fer aquests concerts he de saber les dates. I llavors, clar, les dates, concretar dates a llarg termini per l'Ajuntament i pel museu tampoc és tan fàcil. Perquè, clar, si tu et comprometes amb un músic a fer un concert un dijous del mes de maig del 2027, clar, aquell dia tu t'has d'assegurar que l'Ajuntament no té cap altre acte a la sala i el museu tampoc, o alguna altra presentació d'un llibre o això. I això és una cosa que no és fàcil de fer, però bueno, estem treballant i això s'acabarà fent tan breu.
0: Molt bé. Hi ha alguna cosa més, Miquel, que vulguis afegir d'aquest primer any?
1: No, bé, jo veig que la gent... A veure, jo el que afegeixo és que a mi m'ha sorprès, no, gratament,
0: sí,
1: el respecte que hi ha als concerts. No se sent una mosca. O sigui, no ha sonat en cap concert ni un sol mòbil mai. O sigui, coses que a vegades penses, bueno, pot parlar, a veure, la gent ve i pot... No, no, o sigui, la gent ve amb un respecte absolut i, a més, els músics realment m'ho ressalten, el respecte que tenen la gent i les ganes d'escoltar els concerts en directe. I em diu, bueno, que m'han dit alguns músics, aquest cicle deu fer molts anys que es fa, no? Dic, no, no és el primer any. I la gent queda com sorpresa de les ganes d'escoltar i del respecte de cara al músic que està tocant.
0: Molt bé.
1: I, bueno, realment, és encantador. És un punt a favor del públic de Molins de Rei.
0: Sí, sí. Bé, doncs ja ho sabeu, teniu l'oportunitat d'aquest últim concert del curs. Demà passat, dijous, 18 de juny, a les 8 del vespre, amb aquesta proposta del Sol a la Seda, amb Elena Resurreissau, mezzo-soprano, i la Llum Colomer al piano. Recordeu, entrades a través d'Entrepolis, o si no, físicament o presencialment, vagi al Museu del Renaixement. Doncs, Miquel Bofill, gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per la feina, doncs, eh?
1: Doncs moltes gràcies per la vostra atenció.
0: Que vagi molt bé, sí, fins la propera. Gràcies.
1: Vinga, gràcies, Oriol.
0: Adéu-siau, que vagi molt bé. Adeu. Bon dia. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
2: Ràdio Molins de Rei. A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
3: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
4: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:45 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
6: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
7: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
6: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
7: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
6: T'esperem al Molí Jove.
8: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
9: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat... Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
0: Continuem endavant al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimarts 16 de juny. És el moment d'escoltar les reflexions que ens fa el David Guerrero, company periodista del diari La Vanguardia i codirector del diari digital de casa nostra del Viu Molins de Rei. A la punt del dia. Escoltem, David, bon dia i bona hora.
10: Bon dia i bona hora, Oriol. Són dies de Mundial de Futbol, amb milions de persones seguint els partits des d'arreu del món. No comentarem el primer partit d'Espanya perquè ni aquest és un espai d'anàlisi futbolística, ni un primer partit és suficient per treure cap conclusió. Sí que vull aprofitar l'oportunitat de que jugui el Mundial als Estats Units per parlar d'aquell país, no en el sentit del que representa Trump, sinó més enllà. Grans estadis, grans patrocinadors que presenten en aquest Mundial i que demostren que Estats Units ja no és el que era, que McDonald's i Amazon no dominen un món cada cop més multipolar. Segueixen marcant gran part del camí, òbviament, és indubtable negar-ho, però ara ja no són només les pel·lícules de Hollywood les que marquen la moda, sinó que Bollywood d'Índia aconsegueix audiències superiors i als països de Sud-amèrica les telenovel·les turques són consumides amb molt més fervor que qualsevol producció nord-americana. Tampoc passa amb la música. Ja no només triomfa l'artista de torn promocionat des de Nova York. Ara omplen estadis arreu del món artistes sorgits de Puerto Rico, de Sant Esteve de Sesrovires o d'una ciutat que no ens atrevim ni a pronunciar el nom, de Corea del Sud. La pauta de la cultura global ja no la marca Estats Units, tampoc a nivell tecnològic, ja no surt tot de Silicon Valley, ja no està tot relacionat amb Microsoft i altres empreses nord-americanes. Ara també són les produccions sortides de Xina les que marquen gran part de la tendència arreu del món. El mateix que passa amb els cotxes. Han passat a millor època els cotxes sorgits dels Estats Units, els Ford, companyia, sinó que ara cada cop més veiem cotxes xinesos conduint per qualsevol ciutat de tot el món. Bonica metàfora, doncs. Estats Units organitza el Mundial, sí, però ja no controla el relat global cultural com feia abans. Fins i tot la FIFA, en certa manera, apunta aquesta tendència al fer un Mundial organitzat juntament amb Mèxic i Canadà, igual que d'aquí 4 anys serà Espanya compartit amb Marroc i Portugal. Tot plegat, reflex d'un món cada cop més multipolar, on les hegemonies s'han acabat. Ni Trump pot guanyar guerres fàcilment a Orient Mitjà, ni als Estats Units ens dicta el que hem de fer la resta del món.
0: Moltes gràcies, David, com sempre, per la teva col·laboració amb l'Apunt del Dia, i que tinguis una magnífica setmana. Un minut per sobre 3:15.

0: Anem a fer un repàs a la programació de la Ràdio Nostra per avui dimarts, quan acabem el Bon Dia i Bona Hora. Seran les 12 del migdia. Podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia fins a un quart d'una, i a dos quarts d'una tenim la cita amb el programa Picam. Justament de l'entitat Picam, Prevenció i Informació Càncer Molins, amb la Marisa Llobet i l'Anna Ribas al capdavant. Les podeu escoltar de dos quarts d'una a la una. Després tenim la remissió, en aquest cas serà remissió ja d'una remissió de l'Aventura de Cuina amb la Judit Herrera. Notícies en xarxa de 2 a 3, de 3 a 4 tenim el programa La Migdiada, i aquesta tarda el Pierre amb el seu De Tu a Tu, que la setmana passada va entrevistar el Tomeu Martí, que faran una segona part del que van conversar just la setmana passada, i els podeu escoltar de 4 a 5 de la tarda. I després tenim el Carles López amb tot el seu equip de col·laboradors i col·laboradores al programa, com bé sabeu, Una Finestra Oberta al Món. Avui parlaran de el que hi ha darrere d'una fotografia, i s'afegirà amb tots els col·laboradors i col·laboradores habituals de la finestra l'artista multidisciplinar el Ramon Cònsol, que és fotògraf, pintor, grafista i propietari, com bé sabeu, de l'espai d'art Areceia, del Papiol de Baix, expert en fotografia, membre del Museu del Papiol, que ens va acompanyar tot just fa poques setmanes, parlant d'aquesta exposició que encara podeu veure aquesta setmana, dedicada a la fotografia al Papiol, a la Biblioteca Valentí el Mirall de la població de Papiol. Doncs avui el Ramon Cònsol serà l'artista convidat a La Finestra Oberta al Món, fins les 7 de la tarda. I aquí ens aturarem, bàsicament per dir-vos que tenim remissions del programa Món Interior. Avui no ens pot acompanyar la Marta Treig ni la Rocío Vallejo amb aquest programa habitual de 7 a 8 del vespre, per tant serà una remissió, i tampoc ens pot acompanyar l'Alexandra Morera amb el programa Quan cau la tarda. En aquest cas el que farem és una remissió del programa on va entrevistar precisament un col·laborador que tindrem ben aviat aquí al programa, el Josep Janés, amb motiu de la publicació del seu primer llibre de poesia, Colors del Camí. Doncs recuperarem aquesta conversa que va tenir l'Alexandra amb el Josep Janés avui, després de les notícies de les 8 i fins a dos quarts de 10 de la nit, però serà una reemissió. Després també remissió d'Històries de la Fotografia, del Highway 61, amb el Jordi Corrales i el Vivi Sallent, de 10 a 12, i de mitjanit a la 1 de la matinada, remissió de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora per connectar Micat FM, i demà tornar amb la programació pròpia a les 7 del matí amb el programa La Tenora. Continuem. Ens queden 10 minuts i mig per arribar a les 9 del matí. I abans de saludar l'Albert Galera amb la recomanació cultural, el que fem és repassar el més destacat de la televisió per avui dimarts, Roger.
1: I com sempre comencem amb les pel·lícules que podem veure a la televisió, les cadenes ho han obert. Comencem a un quart i cinc, doncs, a Vimat, amb la pel·lícula Speed, Màxima Potència, de Jean de Bon, amb Keanu Reeves, Sandra Bullock i Dennis Hopper, també Joe Morton i Jeff Daniels. És una pel·lícula d'acció americana de l'any 94 que dura dues hores. Jack Traven, policia de Los Angeles, s'ha d'enfrontar a un gran desafiament, que és controlar un autobús a l'interior del qual hi ha una bomba. Si l'autobús disminueix la velocitat per sota de les 50 milles per hora, la bomba explota. També a tres quarts d'onze, al 33, tenim la pel·lícula Perduda, de David Fincher, amb Ben Affleck i Rosamund Pike i Neil Patrick Harris, també Tyler Perry i altres actors i actrius. És un thriller de l'any 2014, és americà i dura dues hores i mitja. En un dia calorós d'estiu, l'Amy i el Nick es disposen a celebrar el seu cinquè aniversari de noces a North Carthage, a la vora del riu Mississippi. Tanmateix, l'Amy desapareix aquest mateix matí sense deixar cap rastre. A mesura que la investigació policial avança, les sospites recauen sobre el Nick, tot i que ell insisteix en la seva innocència. També a tres quarts d'onze, a la 2CAT, Entre la vida i la muerte, de Giordano Gederlini, amb Antonio de la Torre i Marin Bach. És una pel·lícula belga, espanyola i francesa del 2020, dura 1 hora i 40 i és un thriller. Leo Castañeda és un espanyol resident a Brussel·les que treballa com a conductor de metro. Una nit presencia el suïcidi d'Hugo, que és el seu fill, del qual portava més de 2 anys sense saber-ne res. Després del que ha succeït, el Leo comença a indagar les causes de la seva mort i descobreix que va estar implicat en un atracament. Poc abans de les 11, a la factoria de Ficción estan fent aquesta saga de novel·les. En aquest cas fan Muerte en el Nilo, de Kenneth Branagh, amb el mateix Kenneth Branagh, Tom Bateman i Annette Bening, també Russell Brand i Ali Fazal, una pel·lícula de suspens americana del 2022 que dura 2 hores. Les vacances egípcies del detectiu belga Hercule Poirot a bord d'un vaixell de vapor glamurós es veuen interrompudes per la recerca aterradora d'un assassí al temps que es trenca la lluna de mel d'una parella perfecta. Pel·lícules prou entretingudes, les de la saga de Hercule Poirot. I a 11:45 a Nova, una altra pel·lícula protagonitzada per Keanu Reeves, entre altres, que es diu Juego Asesino, de Joe Czarnecki, que a part de Keanu Reeves compta també amb James Spader i Marisa Tomei, una pel·lícula de suspens de l'any 2000 americana que dura 1 hora i 40. L'agent de l'FBI, Joel Campbell, és un dels millors caçadors d'assassins en sèrie de Los Angeles, però cansat d'aquesta vida demana la retirada voluntària i se'n va a Chicago, i segur que aquesta retirada no li sortirà bé. Anem als programes que podem veure també a la televisió. Tenim, per una banda, a 9:15, el FIFA World Cup 2026, el Mundial, França-Senegal. La jornada d'avui s'obre amb aquest debut de la subcampiona del món, França, que inicia el recorregut cap a la que podria ser la seva tercera final consecutiva. Els gals busquen culminar l'etapa de seleccionador de Didier Deschamps de la millor manera. Doncs a veure si funciona o no, perquè se suposava que ahir Espanya també era la favorita i així els hi va anar. A les 9, aquest microespai del 33, que dura 9 minuts concretament, que es diu Talent Creatiu, la Laura i l'Aida són germanes i transmeten la seva passió pels teixits, els colors, els dissenys i l'estilisme. Són les creadores de Joplin Atelier, una marca de roba única. Això serà a les 9 al 33. A les 10, a Televisió de Catalunya, tenim el Nit sense ficció, Pere Casacoberta, Sprint Trencat, un documental que s'endinsa en la història de Pere Casacoberta, l'últim campió mundial blanc de curses de fons. El treball reconstrueix la seva història a través dels testimonis de periodistes de primer nivell i també companys d'esport. Una autèntica instantània de la societat de fa 40 anys i una reflexió també commovedora sobre la glòria, el pes de les expectatives i la vida anònima de l'home que en el seu moment va ser el millor del món. Pere Casacoberta, un nom que no ens sonava gaire. També a les 10, al 33, La Renaixença, amb el Peyu, que dedica el capítol a la cantimplora i explica el possible origen etimològic de la paraula lligat al so de l'aigua. D'altra banda, visita el programa Xavier Carreras, que és un auxiliar de vol conegut com a Lautaro entre els passatgers d'un vol a Venècia, que relata moments surrealistes viscuts a bord d'un avió. I quan passin 10 minuts de les 11, o 5 minuts per 11:45, el programa aborda noves revelacions, parlo del programa Código 10, que el fan a 4, noves revelacions sobre les presumptes trames de corrupció vinculades a 2 exsecretaris d'organització del PSOE i, a més, analitza l'últim informe de l'UCO. D'altra banda, també ofereix novetats sobre la situació processal de José Luis Rodríguez Zapatero. I amb això acabem, Oriol.
0: Molt bé, doncs fantàstic. Moltíssimes gràcies, Roger. Ens queden 5 minuts per arribar a les 9 del matí.

0: La recomanació cultural dels dimarts, com sempre, ens porta a parlar de cinema i ho fem acompanyats del crític de cinema, l'Albert Galera. Què tal, Albert? Com estàs? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia. Per aquesta setmana us vull recomanar una pel·lícula. Bé, ja sabeu que generalment m'agrada recomanar pel·lícules per veure en cinema, en sales de cinema, en pantalla gran, però en qualsevol cas tenim les plataformes que sempre ens serveixen també per poder recuperar alguna pel·lícula que s'hagi pogut escapar de la seva estrena a sales comercials o bé el fet de revisar-la, que és un exercici molt interessant. En aquest sentit, crec que per aquí va el tema, i és que aquest proper divendres a Movistar estrenen la pel·lícula La Flamant, guanyadora de la darrera edició dels Premis Òscar, és a dir, la pel·lícula One Battle After Another, una batalla tras otra, la darrera pel·lícula de l'excel·lent, extraordinari director cineasta nord-americà Paul Thomas Anderson. A Movistar l'estrena aquest divendres, així que si no la veu veure al cinema o si teniu ganes de revisar-la, és una bona oportunitat que ens ofereix Movistar a partir d'aquest divendres, la pel·lícula protagonitzada per Leonardo DiCaprio, Sean Penn i Benicio del Toro, entre altres, que ja sabeu que va ser la gran triomfadora dels Oscar, que és una pel·lícula valenta, és una pel·lícula de denúncia política, però és una pel·lícula espectacle absolutament entretinguda, una pel·lícula que amb la que és fàcil connectar, una pel·lícula enèrgica, apassionada, i això sempre ens agrada quan aquest cinema, doncs, fet des de la passió, però també des de la veracitat, des de l'autenticitat, i en aquest sentit aquesta és una pel·lícula fins i tot necessària, jo diria, per la manera que té de posar, doncs, les cartes sobre la taula, de remoure-les de manera molt conscient i a la vegada, doncs, generar aquesta crítica, aquesta reflexió sobre aquesta societat i sobretot la societat americana tan devaluada i tan estranya d'aquests darrers temps, no? La veritat és que és una pel·lícula que a mi em convenç i molt, i que potser no és la meva pel·lícula preferida del director, perquè Paul Thomas Anderson té joies absolutes, però sí que per mi és una de les grans pel·lícules de la temporada passada. Insisteixo, la tindreu per poder veure a casa a través de la plataforma Movistar, Una batalla tras otra, la darrera gran pel·lícula de Paul Thomas Anderson, i per bé que s'hauria de veure en cinema, si la veu veure, doncs, insisteixo, el fet de poder-la revisar, i si no la veu veure, doncs, si més no, us queda encara aquesta oportunitat. Gràcies.
0: Gràcies a tu, com sempre, Albert, i que tinguis una magnífica setmana. Un minut i mig i seran les 9 del matí.

Farem una pausa per escoltar les notícies d'aquesta hora i de seguida tornarem per escoltar, en aquest cas, la cançó del dia que ens proposarà la Fermina Recio per fer l'espai de la tertúlia d'actualitat i a partir de les 10 l'espai de preguntes a Esquerra Republicana de Catalunya amb la regidora portaveu d'aquesta formació, la Marta Espona. Parlarem del Renaixement, com sempre, amb el Damià Martínez a partir de 2:15. Parlarem de política internacional amb el David Lloberes a l'espai de Xifrant el Món. Tindrem les veus de la vida a partir de 11:15. Parlarem de gastronomia amb el Jordi Beumala i també d'aquesta investigació, d'aquest estudi que us explicàvem al començar el programa, de les institucions psiquiàtriques de Catalunya durant la Guerra Civil 1936-1939, amb el seu responsable, el Marcos Robles, i també el Edgar Vinyals, president de l'associació Obertament. En parlarem a partir de les 11. Ara fem una pausa i de seguida tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir del divendres quan celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Iran, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de l'assignatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada de les borses internacionals. I el govern, els sindicats i les patronals han signat el nou Pacte Nacional per la Indústria 2026-2030 que preveu una inversió de 4.463 milions d'euros ampliables fins als 5.000 milions. El pla destina bona part dels recursos a infraestructures, innovació, suport a les empreses, sòl industrial i formació. El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha defensat a la xarxa que la política industrial necessita continuïtat i una mirada a llarg termini per recuperar tot el perdut en els darrers anys.
2: La política industrial, com d'altres polítiques, no poden ser polítiques de legislatura, sinó que cal treballar doncs, a mig i llarg termini per fer un nou model productiu o reconstruir aquell que en les darreres crisis, en els processos de deslocalització, vam anar perdent doncs, tota aquella indústria tèxtil que anava pels rius tant al Ter com al Llobregat i, per tant, tornar a agafar aquests nivells que deies de superar el 20% del producte interior brut en polítiques industrials.
1: L'acord també preveu que sempre que sigui possible, almenys el 60% dels ajuts arribin a les pimes. I en mobilitat, un accident a la C-17 a Parets del Vallès obliga a circular pel voral direcció Barcelona. També un altre accident, en aquest cas a l'AP-7 a Cerdanyola, direcció Girona, deixa un carril tallat en aquest punt i finalment un camió avariat a l'A-2 al Bruc deixa també un altre carril tallat direcció Lleida. A banda, retencions habituals a les rondes, a l'A-2 a Sant Joan d'Espí, a la C-32 a Sant Boi i finalment a la C-31 a Badalona. I pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recuperarà avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. D'aquesta manera, es preveu que la línia ofereixi el servei complet i des de Renfe s'indica que el servei alternatiu per carretera funcionarà avui també durant tot el dia i que fins al 18 de juny hi haurà també autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 9.
4: Informació local.
3: Avui a la tarda hi ha una xerrada de prevenció d'onades de calor i la revetlla de Sant Joan que organitzen la Guàrdia Urbana, la Creu Roja i Protecció Civil. La xerrada es farà avui a les 6 de la tarda al Casal Cívic de la Riera Bonet. Demà dimecres torna a haver-hi xerrada al voltant dels perills o riscos de la revetlla de Sant Joan i de les onades de calor, durà a terme a les 6 de la tarda a la Federació Obrera, i el dijous hi ha novament la xerrada, en aquest cas al barri del Canal, a 7:45 del vespre a l'Associació de Veïns del barri del Canal, organitzat per l'Ajuntament, amb la Guàrdia Urbana, Protecció Civil i la Creu Roja. Avui hi ha una xerrada dins del cicle de salut, què cal saber de la salut bucodental, que anirà a càrrec d'una farmacèutica de la vila, es farà a 6:45 de la tarda a la biblioteca. I demà dimecres, dins de les activitats prèvies al pas del Tour de França per la vila, que serà el diumenge 5 de juliol, hi ha una xerrada a càrrec de dos experts en el tema, Carlos Arribas, del diari El País, i Sergi López Gea, del diari El Periódico, una xerrada que serà moderada per l'equip del programa de ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina. Demà dimecres, a les 7 de la tarda, a La Gòtica. També demà dimecres i també a les 7 de la tarda, hi ha Assemblea General de Socis dels Amics del Museu, el local que tenen al carrer Pintor Fortuny. I també dimecres a 6:45 de la tarda hi ha, dins del taller d'assessoria afectiva sexual, hi ha una trobada, un taller titulat Acompanyant les sexualitats, que s'adreça a persones que són monitores, educadores, per conèixer estratègies per treballar amb infants, adolescents, joves i adults. És una activitat gratuïta que fa la cooperativa Aplaer i us hi podeu apuntar al correu puntjove@molinsderei.cat. Demà dimecres de 6:45 a 7 al Molí Jove. I divendres es presenta el llibre Zekelei, de José Agudo, Arriaza a 6:45 de la tarda a la Biblioteca El Molí, una novel·la situada a Londres Victoria del 1888. Acabem amb la formació de guàrdia. Avui és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes, només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
4: Generació Chic.
3: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caseta al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
1: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
5: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: La cançó del dia, amb Fermín Arrecio.
1: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui es diu No estoy católica i és de la cantant malagueña María Pelae. De què va No estoy católica? Doncs aprofitant aquesta expressió castellana que serveix per dir que una no està bé física o anímicament, doncs ella la fa servir d'una manera molt divertida com a pretext per expressar un estat de que està farta, de manca de paciència i zero disposició a aguantar drames o tonteries dels altres, que ja prou té amb les seves. Espero que us agradi, és una cançó molt rítmica, divertida i plena d'ironia.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimarts 16 de juny. De moment la compartim amb el Paco Prieto. Hola, Paco, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia i ben retrobat. I Josep Genés. Bon dia, Josep.
2: Molt bon dia.
0: Avui no pot acompanyar-nos el Xavi García per motius de feina i esperem incorporar el José Polo d'aquí uns minuts. Comencem, doncs, aquesta tertúlia on, a fora de micròfon, comentàvem alguns titulars de la premsa, per no començar sempre amb coses així una mica, diguem... feixugues, tot i que parlàvem d'unes xifres, si és que, a veure, explico, els titulars d'avui de la secció de cultura diu que els catalans baten el rècord de despesa en cultura. Això és l'informe anual del Conca, el Consell Nacional de Cultura i de les Arts, que ha revelat un increment del 35% en el consum de les llars l'any 2024, impulsat per les famílies amb més capacitat adquisitiva. Tot s'ha de dir, eh? La despesa pública, diuen cultura, arriba als 189 euros per habitant, aquesta és una de les xifres, i segons el Conca, una de les dades positives que cada cop és que es consumeix més cultura, ja que creix tant la despesa privada com la pública. Són dades del 2024, de fa un parell d'anys. Els catalans es van gastar 6.659 milions d'euros en cultura. En termes per càpita, vol dir que cada ciutadà va destinar 834 euros a activitats d'oci i cultura l'any 2024. I la despesa per família va ascendir als 2.115 euros. Aquesta dada suposa un increment del 35% en comparació amb l'exercici anterior. I cal matisar, però, que el consum s'ha intensificat en les famílies amb més capacitat adquisitiva, que són les que més han impulsat el repunt. I d'altra banda, el pressupost públic destinat a cultura va arribar als 1.517 milions d'euros, un increment també gairebé un 11% respecte a l'any anterior i que equival a 189 euros per habitant, com dèiem, el valor més alt registrat fins ara. Del total, els ajuntaments hi van aportar el 58% i la Generalitat el 31% i la resta es va repartir entre diputacions i consells comarcals. M'aturo aquí. Què us diuen aquestes xifres que el Josep deia? Em sembla encara poc.
2: No, amb aquesta notícia que dius demostra que no és veritat allò que totes les notícies són dolentes.
0: Exacte. Comencem amb alguna
2: com a mínim
0: positiva, no?
2: Sí, ara...
0: El que millorable,
2: passa,
0: també.
2: Exacte. El que passa que s'ha de veure la lletra petita.
0: Sí. Exacte.
2: Perquè, clar, i si resulta que, doncs, posem per cas el 10% de les famílies són les que consumeixen tot això, i el 90% només miren el futbol per la televisió i les telenovel·les. I és que em temo que el problema pugui estar aquí. Per tant, una cosa és la quantitat, molt benvinguda, doncs, aquest increment de pressupostos públics, aquest increment de despesa per família o per persona en cultura, una paraula que d'altra banda és una cosa general. No sabem si la cultura vol dir llibres, cinema,
0: concerts,
2: teatre, tot, o simplement també vol dir els intermitents. Els intermitents són aquelles persones que treuen i posen cadires abans i després dels concerts. Això té la despesa aquesta està també dintre de cultura. Perquè, clar, potser sí que ho és, però en realitat és trasllat de mobles. I és molt gran, eh? Són moltes persones dels mesos d'estiu, és enorme, això, una gran despesa. La compten aquesta dintre de cultura? Perquè llavors això no vol dir gaires llibres més venuts, eh? Per tant, no coneixem la lletra petita, la xifra maco, fantàstic, però, bueno, a mi m'interessaria conèixer la lletra petita i, sobretot, aquest tema, no? La qualitat. Uh-huh. A més, la quantitat. Què hi ha darrere la paraula cultura i d'aquestes xifres?
0: A Paco.
1: Absolutament d'acord. La xifra petita. Estic anant... Les xifres absolutes. Oh, és que un país augmenta el PIB. Bueno, això no vol dir res. Recordo una reunió fa molts anys que molts posaven en dubte, com n'hi ha quantitat d'economistes, això del PIB. Bueno, anem a mirar en lupa el que significa l'augment del PIB, perquè pot augmentar el PIB a nivell global, però que això només el 10% de la societat tingui avantatges. I en el cas de la cultura està claríssim, és el que deia el Pep. Possiblement el que valdria la pena és que miressin que fessin un estudi sociològic
0: ben sí bé,
1: i que miressin punt per punt, per edats, per a la societat qui consumeix i qui no consumeix, què es consumeix, quin tipus de coses es fan servir, etc etc. Perquè si no, ens quedem amb les xifres absolutes. Les xifres absolutes normalment no diuen res. Sí, vale, sí. Però què?
2: No, l'estadística és una molt bona eina de matemàtiques. Jo crec que tothom hauria de saber com es calculen i com es fan les estadístiques. Allò, els sumatoris, amb repetició, sense repetició, tot. Una mica de matemàtiques. Però el que passa que, aviam, intentant un aclariment, no? Allò de dir, cada català menja un pollastre a l'any. Mentira. Hi ha milions de catalans que no mengen pollastre i milions de catalans que mengen 6 pollastres a l'any. És a dir, aquest és el tema. Llavors jo em dono la sensació que això formaria part bueno, un estil que ara és, ja fa temps, però ara més que mai, utilitzen els líders sociològics, els líders polítics. I és una determinada retòrica d'aquest tipus, de xifres macro, que permeten dir que anem de conya. Les xifres macro que, per exemple, el president del govern d'Espanya explica en el Congrés de Diputats o en les conferències que fa sobre el creixement del PIB a l'Estat i un llarg etcètera, dius, mare de Déu, si som el país més ric del món. Gran mentida. Perquè doncs, bueno, es fa això, es fa aquest exercici macro que permet aquest tipus de distorsions de la realitat i ocultació de la realitat. Per tant, jo no en soc molt partidari de... Ja dic, benvingut a la notícia, però sí, si no m'expliquen tot l'altre, si no veig la realitat profunda, seguiria dient... No que els països nòrdics, ja sabeu, no? El meu seguiment... Sí. El país que més allà és el món és Islàndia.
0: Atenció, ara t'ho anava a dir.
2: El segon és Noruega, un llarg, etcètera. És a dir, bueno, i en tot cas, evidentment, en altres continents doncs, la lectura és més baixa. Però on està Catalunya, en aquest rànquing?
0: La despesa pública, dèiem, en cultura arriba als 189 euros per habitant a Catalunya. I hi ha un rànquing i Islàndia l'encapçala amb 900... atenció a la inversió, quina diferència, seguit de Luxemburg amb 772, Dinamarca amb 480, Àustria, Finlàndia amb 405, i anem baixant, però Islàndia, déu-n'hi-do la inversió,
2: Sí, bueno, Islàndia el que hi ha és una lectura també jo, estadístiques, de 20-25 llibres per persona a l'any.
0: Sí.
2: Són relativament poques persones, estan creixent també ara molt, com tota la Unió Europea, per la immigració fonamentalment, no pas pel creixement demogràfic, tot i que en els països nòrdics el creixement demogràfic sí que hi és, de manera molt clara, perquè hi ha polítiques fortes d'increment de la natalitat, i aleshores les estadístiques en aquest cas són molt fortes. És a dir, quants llibres has llegit tu? Quants has llegit jo? Mm-hmm. Aquell senyor que està passant ara per aquí davant de la ràdio, quants n'has llegit? Okay. Bueno, doncs resulta que aquesta és la cosa important.
1: Fa poc vam fer un estudi i resulta que la lectura a nivells de grans trets es manté més per la gent jove. Oh, és que la gent jove no llegeix. No, doncs no és veritat. El que passa és que no se sap la quantitat de gent jove que llegeix. És el que dèiem. Potser és un 10%, un 20%, però no és, són els que no són els que no llegeixen tant com a la gent més gran. I en aquest cas és curiós, això és una cosa, un dia em van dir de fer un programa a televisió d'entrar a casa dels polítics, però clar, no es pot fer, em van dir, per mirar els llibres que llegeixen. Em van dir, què vols, que ens fotin fora de la televisió? Clar, això és molt relatiu. Jo coneixo gent, en principi, que han anat a la facultat, són economistes, que tal i que qual, és la part alta de la societat, i els conec, els conec, són amics, coneguts, uh-huh. I que en 8 anys no han llegit cap llibre. La part alta, La part alta de la societat i tal. Gent, tal. Es té que mirar la lletra menuda. Es té que mirar la lletra menuda. Per exemple, a Barcelona m'ho explicaven gent de museus i tal, n'hi ha coses que funcionen molt bé, però és que sempre són les mateixes persones els que van a actes així d'aquest tipus, culturals, a les biblioteques, quan va venir la Premi Nobel de Literatura, la Nia Arnaud, no cabia la gent, mantenir que... perquè era brutal. Però tornem al mateix, la lletra menuda. A lo millor és el 10... per dir una cosa, és el que dèiem. El 10% o el 15% els que estan mantenint el tema. Però això no vol dir que a nivell social, a nivell general, n'hi hagi una xarxa realment potent.
2: També he vist trampes al solitari, que es diu.
0: Sí?
2: En una enquesta en el món anglès, que deia que com a conseqüència de les 6 hores està llegint i fer missatges en els mòbils o en aparells, diguéssim, electrònics, cada jove llegeix un llibre al dia.
1: Sí, clar. Exacte, sí,
2: no. No.
0: Ara, no seria això.
2: Però sí, 200 pàgines, 150 pàgines. Sí, sí, sí, sí, sí. Però clar, llavors diuen, escolti, podem fer moltes trampetes, però... Sí, sí. I si fóssim serios?
0: Per cert, que el Regne Unit, ara que parlaves d'Anglaterra, va confirmar ahir la prohibició de les xarxes socials pels menors de 16 anys, que entrarà en vigor, atenció, els primers mesos del 2027. La mesura afectarà plataformes com Instagram, TikTok, la xarxa X, abans Twitter o Snapchat, i va ser anunciada després de finalitzar un procés de consulta pública en la qual el 90% dels pares s'hi va mostrar a favor. El 90%, Diu, avui és un gran dia pel nostre país, deia el primer ministre britànic. Es tracta d'un gran pas, un canvi real pels nostres fills i el nostre futur. L'executiu també estudia aplicar, atenció, tocs de queda nocturns pels joves d'entre 16 i 18 anys, especialment pel que fa a l'anomenat autoscroll infinit, i donarà a conèixer més detalls al juliol. Què us sembla la mesura? Que no és nova, perquè ja ho han fet també altres països, eh?
1: És greu que tanques la porta i t'entren les coses per la finestra. Que és el problema. El problema és que tu pots fer regulacions, però si a nivell global de la societat no funciona d'una altra forma, és una cosa bastant difícil d'explicar o molt senzilla, les coses no funcionen, no? És com lo de la intel·ligència artificial. Sí. Tu pots fer regulacions, però si al final la fas servir d'una determinada forma i tal, pues, bé, jo què sé. Que té a veure les regulacions, sí, però el fons de la qüestió és el funcionament de la societat. Funcionament global, no? De com fem les coses i tal.
0: Sí.
1: Ja veurem, no sé, el cas d'Anglaterra. El del toc de queda, realment, sí que em sembla una autèntica...
0: Toc de queda digital, eh?
1: El toc de queda digital em sembla, no sé, al final... Últimament s'està rescatant molt la idea de l'Orwell.
0: Sí.
1: I... piano, piano. Perquè, clar, moltes coses d'aquestes afecten a sectors... Els que tenen més poder de gastar i més poder econòmic i tal, totes aquestes coses no les afecten tant, no? I anem a mi el del toc de queda, francament, malgrat sigui digital, ja sabem que no serà la policia que estarà tal, piano. O sigui, no,
0: sí.
1: No fa, en principi, d'entrada, em sembla una mica sospitós i tal. Ara, torno a dir, totes aquestes regulacions i després a la societat funciona d'una altra forma i no es fa d'una forma global, amb altres coses, al final no té èxit.
2: Els murs físics, sí. I n'hi ha hagut en la història de la humanitat, molts ja també n'hi han, i hi ha qui encara en construeix més, cauen.
1: Sí.
2: Finalment cauen, a vegades de mort natural i a vegades de mort violenta.
1: Sí.
2: Amb més facilitat els murs digitals poden caure, i cauen, i més ràpida, i molt ràpidament. Em poso un exemple. Òbviament, estaríem bastant d'acord, crec, la majoria de les persones que estem aquí o que ens escolten,

0: nats de Pequín. És una cosa que el govern xinès ha fet lo impossible per ocultar això. Doncs aquests dies llegíem a la premsa que els joves estudiants xinesos estan perfectament assabentats del que va passar. Ho han llegit en la premsa xinesa? No. Ho han dit per la televisió? No. Ho ha permès la censura xinesa, doncs, de TikTok o d'altres plataformes socials? No. No obstant això, la xifra, doncs, la majoria dels joves xinesos, en l'entorn rural menys, a les ciutats, i ara la majoria de la població viu a grans ciutats, s'ha assabentat d'una matança immensa de molts milers d'estudiants a la plaça Tiananmen, ara deu fer uns 25 anys o així. Per tant, els murs digitals cauen. Llavors, jo em penso que sí que està bé la regulació, malament si no n'hi ha. Per tant, les regulacions han de ser fetes democràticament.
1: Sí.
0: Això és molt important, és a dir, sigui la que sigui, la prohibició de la xarxa social, el toc de queda, tancar o obrir una plataforma, etc. Jo crec que això necessita, no, que el ministre de l'Interior ho decideixi en una reunió secreta amb el director general de la policia, això és censura, això és règim autoritari, això és dictadura, sinó que sigui llums i taquígrafs des de les plataformes, diguéssim, democràtiques que cada estat tingui, el Congrés de Diputats, el Parlament, llarg, etc. I aleshores, escolta, perfecte, regulacions i seguiment de les regulacions, que és altra cosa. Jo sóc el ministre del món digital, aprovo una llei que diu tots els que siguin dolents són dolents i ja no faig res. Home, doncs, escolti, ja se'n pot vostè penjar medalles, però no ha arreglat res.
2: Sí. Apago, digues.
1: Un greu problema d'aquest món digital i tal és que ho controlen pocs. Aquí és el gran problema. Això són grans companyies, grans, perquè no s'entengui la gent, que controlen això. I això és un problema. Això és un problema. Sí. I en coses digitals, és curiós, hi ha països, jo m'he quedat bocabadat, un dia estava a Toulouse, estava en l'hotel, i a baix hi havia un bar molt gran que la gent podia anar a jugar a llocs de taula, des del parxís, a quantitat de coses d'aquest tipus, però tal. Estava ple de joves jugant això, no estaven amb el mòbil. Em vaig quedar bocabadat jugant gent jove, al voltant dels 20 anys, jugant a coses. És a dir, tornem, moltes societats no estan tan enganxades a certes coses i mantenen certes tradicions i tal. Per això és bo fer el que dèiem abans, l'estudi sectorial, de veure qui, amb qui arriba una cosa o qui no arriba una altra. I això, ara, totes aquestes xarxes estan cada vegada més monopolitzades per grans poders.
2: A la notícia que llegim al periòdico també recull altres reflexions del primer ministre anglès, britànic, perdó, que diu que les xarxes socials estan fent que els nens siguin infeliços. Faciliten que els assetjadors els assetgin i maltractin i podria fins i tot estar perjudicant la seva salut mental a l'exposar-los a continguts perillosos perquè són els que criden l'atenció. Diu, estan dissenyades per crear addicció.
0: Això ja s'ha... Ja hi ha sentències judicials dels tribunals dels Estats Units, dels Estats Federats, de que efectivament s'han imposat importantíssimes multes a algunes d'aquestes companyies grans i poderoses que deia el Paco, que, bueno, tècnicament, allò, els especialistes en salut mental i en tot, i els informàtics, etc., han demostrat que sí, que la plataforma està construïda per crear addicció. Després, els continguts que hi ha no els posa la companyia. I aquí aquesta altra cosa tan important que deia el Paco, que en la societat hi hagi uns valors on hi hagi uns altres. En tot cas, el que sí que respon, sí que correspon a les autoritats, és dir quins són els valors que transmeto a la meva comunitat. Pornografia televisiva. El novio me ha dejado. M'he peleado el cuñado. Les televisions espanyoles estan plenes d'aquest tipus de coses. Això jo ho qualifico de pornografia cultural. Evidentment no és pornografia sexual. Aquests programes no hi són a altres països. A França no veus aquests programes. Per exemple, a Alemanya tampoc. Per exemple. És a dir, per què hem de tenir aquí aquests nivells culturals tan miserables? Per tant, sí que les autoritats han de regular i han de seguir aquestes regulacions i aleshores, a partir d'aquí, és quan la societat té uns determinats valors o en té uns altres. Per tant, no sé, jo no sé fins a quin punt aquest primer ministre d'anglès o britànic, com deies, quines informacions té, quins estudis li han donat per fer aquestes afirmacions. Perquè, val, d'acord, sí, el nen no té un cervell estructurat com un adult per entendre

0: entendre què pot significar doncs, una escena de violència. Però clar, és que ens trobem que l'altre dia el president del país més poderós, almenys fins ara, del món, feia 80 anys, i per celebrar els 80 anys sí. No va fer un pastís amb espelmes.
1: No.
0: No, sinó que va fer un combat de boxa, transmès a totes les cadenes sí. del país, que, bueno, les que van voler, en les que dos senyors s'estomacaven de valent amb sang i fetge, i van sortir ben, ben nefrats tots dos. I un espectacle de sang i de violència. Què està transmetent aquest president cap a la seva comunitat, cap als seus ciutadans? Clar, aquesta és la reflexió que hem de fer, a més de les lleis.
2: Precisament, en un programa d'aquests nocturns, el 324, em sembla, li van preguntar a la periodista de TV3, a altres persones, gent que coneix bé els Estats Units, em sembla que era TV3, eh? Potser m'equivoco, potser era TV2 i tal. I una persona que normalment parla de política i tal, i coneix bé els Estats Units, i és tal, i, bueno, ens riem, no? Ens ho prenem a xirigota, perquè, els americans, i què tal, i igual. Però és que no es coneix bé la societat americana. Diu, això, que en principi sembla que ho rebutgem tots i que riem i tal, gran part de la societat americana ha tingut un èxit brutal. Gran part. No tota la societat americana. La societat americana és molt complexa, com totes les societats. Però que això ho ha comprat, perquè si no, no ho hagués fet. Tontos no són. Evidentment, saben que això arriba a qui arriba. És a dir, per exemple, aquí a Europa, el que va canviar tota la mentalitat de les televisions va ser el Berlusconi. I el micròfon tancat parlava amb el Pep i jo, que no ho entenien i molts es reien d'ell i tal, i bueno, va triomfar, va triomfar, i encara vivim amb aquesta cosa del Berlusconi, que va canviar no només la televisió sinó els mitjans de comunicació, etc, etc. Jo sóc sempre partidari de la diversitat de les coses. Jo crec que hi cap tot, fins i tot la cosa més friqui. El que no pot ser és que allò que, per entendre, sigui friqui, sigui el que domini les coses. Jo estic d'acord que la societat té que haver-hi de tot, des de les pel·lícules del Pedro Lafaga fins al Berman. El que passa és que anem, malauradament, en general, cap al friquisme més absolut.
0: En el món de l'educació, que també és de gran debat al sí. nostre país des de fa dies, i seguirà, i el proper curs també seguirà. Un dels països que jo crec que s'han de, no sé, mirar, és Suècia. En la història de Suècia hi ha el fet del segle passat, de que un bon dia, diguéssim, doncs bé, no venen les vacances d'estiu, allà són el juliol, i aleshores a l'agost torna tothom al curs. I aleshores, quan els funcionaris, que eren 25.000 funcionaris del Ministeri d'Educació de Suècia, tornen al curs, es troben que la majoria dels edificis estan tancats. Sembla ser que s'hagi, no sé, dissolt el Ministeri d'Educació. Doncs talment. El govern de Suècia, i sense gaires llums ni taquígrafs, per tant, targeta vermella per la falta de transparència, havia decidit descentralitzar el sistema, passar les competències als ajuntaments i desmuntar els centres centrals, valgui la redundància, els centres centrals de producció d'educació. Resultat, doncs bueno, Suècia va fer un salt espectacular en aquelles variables que ara es miren amb lupa, de la comprensió lectora, de les matemàtiques, les llengües, etc. Una mesura d'eliminació de burocràcia i d'aproximació del professional, el docent, el mestre, amb la família i amb l'alumne que ha de tenir. Suècia acaba de fer un altre cop, 30 anys després, Suècia acaba de fer una decisió, d'altra vegada, rotunda. Es torna als llibres. Tots els nivells educatius obligatoris de primària i secundària i totes les matèries, assignatures, projectes, com se vulgui dir ara, tindran el seu llibre de llengua, el seu llibre de matemàtiques, el seu llibre de física, etc. Es torna absolutament als llibres. Mirem-ho. Mirem-ho, seguim-ho i a veure què passa quan aquests avaluadors internacionals, sigui PISA, sigui d'altres que n'hi ha, doncs avaluïn els coneixements i els nivells dels nens suecs.
2: Curiosament, fa poc, un amic meu m'explicava que un responsable d'un museu a Catalunya molt important, que ha entrat ara perquè es va jubilar el que portava, un senyor molt important, que havia fet una tasca extraordinària, però s'ha jubilat i ha entrat un jove. Li va dir, no, a partir d'ara ja no publicarem llibres a aquest museu. Total, per què? Si la gent no llegeix. S'ho ha carregat tot. Això aquest tio, aquest personatge, Diu això a Alemanya, a França, a on sigui, i el cessen immediatament. Estava aquest amic meu flipant, li va dir, mira, no torno a parlar amb tu. Ha decidit un museu que ha fet una tasca extraordinària, extraordinària. Però aquesta persona que ha entrat, i és el que em deia aquesta persona, diu, el pitjor del cas és que aquest personatge s'està repetint en molts aspectes de la cultura, eh? És impressionant.
1: Bé, tenim al telèfon una estona l'Antonio Valverde, també, que li hem demanat si ens volia acompanyar. Què tal, Antonio? Bon dia.
3: Hola, bon dia, bona hora.
1: Com estàs?
3: Oye, muy interesante, muy bien, sí. Aquí un poco ajorreado, pero ya sabes que eso es lo normal.
1: Sí, digues, digues.
3: Estaba escuchando lo que decían, pero y yo estoy plenamente de acuerdo, pero ojo, pongamos el punto de atención en que esa gente que hace esas recomendaciones son también, forman parte de la comunidad educativa, forman parte de una comunidad cultural, que lo que pasa es que lo que no se puede aceptar es a priorísticamente y sin ningún tipo de análisis crítico. Es decir, se juntan 7 académicos, dicen una cosa, y de repente se tiene que hacer lo que dicen esos académicos y sin reflexionar sobre si es, las consecuencias que tienen esas circunstancias. Como dice Josep, efectivamente, ahora lo que hay que analizar es si la experiencia sueca de volver a los libros es adecuada. Pero yo temo que quitamos los libros o tuvimos la experiencia de quitar los libros sin reflexionar sobre qué suponía y las consecuencias que tenía. Y ese es el problema, ¿no? Es que hay experimentos sociológicos que no se pueden hacer porque sus consecuencias son muy graves. Y en el ámbito de la educación, yo creo que eso, cualquiera que esté en relación con chavales ahora, se ve perfectamente el déficit educacional que tienen.
1: Antonio, tot això venia, i aprofito també per preguntar-te, amb aquesta notícia que llegíem, que el Regne Unit confirmava ahir la prohibició de les xarxes socials pels menors de 16 anys, que entrarà en vigor els primers mesos del 2027, i que afectaria, doncs, digues.
3: Yo no estoy tan de acuerdo con la prohibición de las redes sociales para los menores,
1: ¿no?
3: Como el hecho de que no haya... No, sinceramente... Como el hecho de que realmente lo que no hay es unos filtros educativos o unos filtros culturales. Entonces es verdad que entre que accedan a todo los menores o no accedan a nada, yo no sería tan radical en ningún sentido ni en otro. Yo lo que pienso que quizás las redes sociales a las que pudiesen acceder a los menores tenían que tener algunos filtros culturales, algunos filtros de prudencia, pero yo no quiero, digamos, aislar a los chavales de las nuevas tecnologías o de los avances tecnológicos o de los avances audiovisuales. Lo que creo es que tampoco se les puede, digamos, dejar solos ante esos avances o ante esos novedades tecnológicas. Por ejemplo, la IA. Yo hace un rato estaba viendo yo un vídeo de un personaje político hablando y yo no tengo muy claro si era una IA o era de verdad el personaje. Entonces, claro, que eso no se filtre, que se diga, podéis acceder a cualquier cosa, yo qué sé, como si sale un vídeo de Adolf Hitler comentando qué buenos son yo qué sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Cualquier barbaridad. Y que el menor o el chaval o incluso el mayor no pueda distinguirlo, eso me parece evidentemente un error de bulto. Uh-huh. Pero el decirles no tienen acceso a ninguna red social, es que eso yo no lo veo. No es mi carácter, no es mi forma de plantear las cosas. Y yo el prohibicionismo no me gusta como regla general.
1: Bien, Josep.
0: Jo crec que hi ha com una mena de pecat original a l'espècie humana. Aviam, m'explico. Quan els científics estudien el comportament de les plantes i dels animals, el que han descobert reiteradament és que aquests éssers, les plantes i animals, aprenen. Les plantes aprenen a defensar-se de la sequera. Les plantes aprenen a defensar-se de l'incendi forestal. I els animals aprenen, doncs, a no ser caçats perquè doncs, saben que els poden caçar. Ara no estem aquí per fer una classe de biologia, però seria molt interessant. Aquesta regla sembla que pels humans no serveixi. Sistemàticament ens ofeguem amb la mateixa pedra. Posaré alguns exemples. I una miqueta, doncs, allò de dir, ja sigui per casualitat, ja sigui perquè en un laboratori uns tècnics han trobat un material, doncs vinga, ja tenim un material que és fantàstic i que resol un munt de problemes. S'anomena soberolita. fàbriques a tota pastilla, Uralita, nom popular. Uralita per tot arreu, a les fàbriques, a les cases, als magatzems, als garatxos, etc. Resulta 30 anys després. Milers i milers i milers de persones afectades per càncers provocats per la Uralita. El DDT, idem. La llista és molt llarga. Llavors jo penso que tota innovació que arriba, els humans sembla que se'ns mengi la, no sé, la xistera, allò de dir, oh, hem descobert quina màgia, al món digital. Fora llibres, fora impremtes, fora diaris, tot en el món digital. Crasso error. Ara comencem a veure els problemes. Llavors, jo no sé, no sé si es tracta d'un gen, suposo que evidentment això seria un determinisme no científic, però què tenim els humans que ens ensopeguem sempre sistemàticament amb aquesta tonteria? Allò que sigui nou, benvingut, però allò que sigui nou, no un filtre, no, Antonio, molts filtres abans de convèncer la humanitat de que allò sí que és un bon invent, perquè el món n'està ple d'invents, però molts no són bons.
1: Bé, a Paco,
3: sí, plenament d'acuerdo, sí, sí.
2: Sí, no, això de que tots els invents no són bons, si tu fas una mirada retrospectiva als diaris i als llibres dels anys del segle XIX, començaments del XX, moltes coses que deien, això solucionarà tot. No, escolta, un dia hi ha una entrevista a uns pagesos europeus que deien, la mecanització està bé, però en canvi l'ús de certes coses, productes químics, ens va matar. A la llarga no ens vam... En aquell moment creiem que això augmentava la producció i això va ser un gran error. Va ser un gran error, eh? Lo del DDT. Jo em recordo quan era petit, el DDT, encara tinc l'olor ficat al nas i quantitat de coses. Per exemple, però torno a dir, és qui controla la intel·ligència artificial, qui controla les xarxes i tal. L'altre dia em van enviar, amb lo de la visita del Papa, des de fora d'Espanya, un vídeo humorístic que tenia certa gràcia d'entrada, però estava fet amb intel·ligència artificial. I em vaig emprenyar. No fa falta caure amb això, perquè si no els tornarem tots bojos. I al final un dia sortirem a qualsevol dels que estem aquí, o Antonio, que estàs aquí fora, en un vídeo d'aquests fets amb intel·ligència artificial, i ens farà molt poca gràcia.
3: Sí, no, y es un peligro porque realmente te pueden colocar ahora mismo hay vídeos de inteligencia artificial que son, a ver, los profesionales lo sabrán distinguir, pero una persona que no tenga el conocimiento o no tenga las herramientas, es imposible que sepa si realmente ese vídeo refleja una realidad o es falso.
2: Sí, porque
3: tienes que tener las herramientas necesarias para poder distinguirlo, pero si no las tienes,
2: y
3: Paco puede salir votando a Aznar y un abrazo de Aznar. Eso puede pasar.
2: Pero es que el problema, no això de votar a Aznar, mare de Déu, això no és cap problema. Però
3: imagina't si sale un vídeo així, imagina't.
2: Nadons, no? O el que sigui, una animalada. I després es demostra que això és mentida, però això ja ha corregut pels mitjans.
3: Claro.
2: Clar. I qui diu això de l'intel·ligència artificial? Moltíssimes coses d'aquest tipus. La gent té que ser crítica al consumir les coses, però això passava molt abans, fa 60 anys, tenies que ser crític al que es publicava a la premsa i tal. Escolta, una mica de... Tot no ho pots controlar, però si tens una
3: perspectiva...
2: Sí, Paco,
3: però a mesura que la tecnologia avança, sí, cada vegada és més complicat.
2: Que cada vegada és més complicat, evidentment.
3: Claro. Entonces, yo puedo entender, por tanto, puedo entender que haya mecanismos de censura, fíjate lo que digo, mecanismos de censura como el que se pretende de decir, oye, que los chavales de hasta 16 años no tengan redes sociales. Yo puedo entenderlo, pero no me parece la solución adecuada. Creo que la solución adecuada es hacer un esfuerzo mayor para que lo que llega a esos chavales se pueda, digamos, filtrar, revisar, y como dice Josep, con varios filtros o con varias revisiones para que les llegue con un cierto contexto. Ahora, decirles que no o negarles el acceso, yo no tengo claro que eso sea positivo.
2: Y aparte, una cosa que es cierta, una cosa es el control, los accesos y tal, pero el que no es té que caure es en la moralina. Por ejemplo, en los años 50, a Estats Units, la gent més conservadora van fer un atac als còmics. Deien que els còmics estaven convertint els nanos en absolutes idiotes, el qual no era veritat, perquè hi havia còmics boníssims i no passava res, no? El que no tens que caure és la moralina. La moralina, perquè pots dir això és moralment inacceptable. Ojo, el que és moral o no acceptable és, com deia el Pep, un debat més democràtic, més obert, etc, etc.
0: Home, això que dius del còmic m'he posat molt preocupat, Paco, perquè jo vaig llegir molts còmics de jove.
1: Sí.
0: No sé, per exemple, no sé, el Capitán Trueno.
2: Exacte.
3: I mira com has acabat.
0: I clar, i aleshores jo he de dir, hòndia, doncs resultes d'això, quin desastre, no?, la meva vida. Però mira, l'Antonio se'n riu.
3: Sí, no. Bueno, perquè jo veia el Capitán Trueno, jo veia que era l'antifaz, ara lo entiendes todo.
2: El Capitán Trueno, no?
1: Sí.
0: Bueno, que també té rintintint, això, eh? Si sabem qui ho escrivia, sí, sí, i el que passava amb la seva senyora Rosa, resulta que aquí també hi havia rintintint, que té que veure amb la dictadura de Franco.
1: Digues. Ah, va, ja està. No, volia avançar amb un altre ordre de coses, perquè el periódico també destaca un tema interessant. Tenim l'informe Evitar la incertesa, habitatge, joventut i malestar estructural, que va publicar el Consell de la Joventut d'Espanya, AFAD, Joventut i Oxfam Intermón. El titular que se'n desprèn és que el 40% dels joves amb problemes d'habitatge pateixen de mala salut mental. La incidència de les dificultats psicològiques es duplica entre els que destinen més del 50% dels seus ingressos al domicili, enfront dels que hi dediquen menys del 30%, segons aquest informe. Els desorbitats preus de l'habitatge s'han convertit en un factor estructural de malestar juvenil. No només dificulten la independència residencial, és evident, la taxa d'emancipació, recordeu, és del 14,5%, la pitjor dada des de que hi ha registres, explica aquest article del periódico, sinó que també condicionen el seu estat anímic i emocional. El 42% de les persones d'entre 25 i 34 anys afectades per la crisi habitacional perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. L'anàlisi posa de relleu com la crisi habitacional i la precarietat laboral s'associen a una pitjor percepció de la salut mental entre la població jove i limiten els seus projectes de vida i expectatives de futur. A radiografia breu, doncs, d'aquest estudi, el Paco anava fent gestos en el sentit...
2: No, és que l'altre dia deien un estudi, no sé què ho havia fet, una institució a Catalunya i tal, és el 98% del sou el que s'ha de fer servir per...
1: 98%?
2: Sí, sí, el 98%. És a dir, la totalitat. Si tu treballes guanyant 1.200 euros a Barcelona, i no només a Barcelona, a altres ciutats, abans era Barcelona, ara ja s'ha escampat arreu, a Terrassa, on sigui.
1: Bé.
2: Guanyes 1.200 o 1.300 euros al mes, a veure, per el lloguer o la compra d'un pis, evidentment és 98, és quasi la totalitat del que guanyes. Evidentment, això afecta. Jo em recordo quan tenia 17 anys vaig entrar a treballar a la llibreria Bosch. Guanyava unes 10.000 pessetes al mes. Amb quatre persones, tres amics i una amiga, vam llogar una casa amb jardinet a Cornellà que ens costava 2.500 pessetes al mes. Entre quatre era factible. Els meus pares estaven contentíssims que tinguéssim aquella casa i tal, per fer... uns pintaven, etc. Tots els pares estaven contentíssims que haguessin fet això. Això és impossible fer-ho ara. Això és impossible fer-ho ara. Estem parlant de l'any 74.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: 10.000 pessetes. Tots guanyàvem, com a mi, el que guanyava menys era jo, 10.000 pessetes. Un guanyava 15.000. És a dir, entre tots sumàvem 50.000 pessetes de sous. Bueno, entre els quatre, llogar una casa...
1: Pis compartit,
2: allà estudiàvem, allà pintaven, tots han fet carrera de pintors, il·lustradors, la majoria, etc, fotògrafs... Pues era factible. Això és impossible, ara. Això és impossible.
1: Sí.
0: No em sorprèn res de l'estudi.
1: No et sorprèn res d'aquestes dades,
0: No el conec pas, sí. Però no em sorprèn, sí. Perquè té una lògica i un sentit comú d'avanti, no? D'avançada, és que és així.
1: Sí.
0: Si tu et perceps que no arribes a final de mes, que has de comprar un producte amb quantitat inferior a la que compraries, que a més has de mirar de les sis marques d'arròs quina és la més barata. Sí. Va creant una tensió, i ja no en parlem. Llavors, si a més resulta que en 30 anys estàs visquent a casa dels pares i no pots marxar a començar la teva vida. Això com no ha d'afectar la salut mental? La salut mental i la física.
1: Antonio. Em sembla que l'hem perdut, l'Antonio.
2: Mira, jo em recordo, recordo una responsable política d'un poblet d'Astúries, una senyora encantadora, que m'ho explicava, i m'explicava la realitat d'Astúries. Astúries, quantitat de famílies que l'avi ha sigut miner, tenen una jubilació més alta normalment els miners que els altres sectors industrials i tal, i no és que estiguin mantenint els fills, és que estan mantenint els nets. Això és insostenible.
1: Per tant, tenim una radiografia clara de la situació actual, però poca llum de cara per on passarien les solucions, no?
0: Home, sí que les solucions són molt clares en la teoria.
1: Exacte.
0: En la teoria, sí.
1: La teoria la tindríem tots clara.
0: Habitatge públic, habitatge públic, habitatge públic. Però això vol dir moltes coses.
2: Sí, clar.
0: Entre d'elles, unes lleis a favor del públic. Claro. Però és que els públics, els darrers dècades, s'han dedicat a fer lleis a favor dels privats.
2: Sí.
0: Cal que expliquem aquestes coses? Doncs potser sí, no? Clar, aquest és el gran problema.
3: Oye, una cosita.
1: Antonio, t'hem recuperat, eh? Digues, digues.
3: Sí, sí, os había perdido 10 segundos, pero
1: sí,
3: quería
1: no
3: comentar una
1: no
3: cosa
1: que
3: me parece
1: sí,
3: muy importante.
1: Endavant.
3: No, yo tengo el privilegio, lo digo como tal, el privilegio de poder estar en contacto con la juventud constantemente, por razones de deporte, de club. Yo estoy con chavales de entre 10 y 18 años, 3 veces por semana, 5 veces por semana. Entonces, la fragilidad emocional de las nuevas generaciones es una realidad. Es decir, es así, tal cual. Cualquiera que esté en contacto con ellos lo sabe. Hay una fragilidad emocional que puede ser por múltiples factores. Indudablemente, la incertidumbre económica, la incertidumbre estructural de la vivienda o de lo que les va a pasar es un elemento que influye. No sé, no creo que sea el único elemento. Han nacido, han surgido o se han desarrollado en una época, yo diría que estructuralmente muy complicada, muy compleja. Podemos hablar del COVID o podemos hablar de 5.000 razones, como las que estábamos hablando, sí, de unas nuevas tecnologías, una nueva forma de comunicarse, una nueva forma de relacionarse. Hay chavales que no hablan por teléfono, que solo hablan por Instagram. Hay chavales que no les gusta ni siquiera comunicarse por teléfono, por carta. O sea, no saben hacerlo prácticamente. Incluso creen que eso es algo que es contrario a la intimidad. O sea, son valores y factores nuevos que nosotros que a nosotros nos cuesta mucho entender, pero es una realidad. O sea, es una realidad que está así, y la verdad es que quizás es una de las cosas que más tendrían que influir los estados o las organizaciones médicas en visualizar este problema, en tratarlo y en ver cuáles pueden ser las maneras de resolverlo, porque sí que es verdad que es un problema real y cierto.
0: Jo el que penso és que com que hem avançat en avançat és una paraula que també es podria discutir, en tot cas, diguem-ho així, hem progressat, hem avançat en un determinat sentit que ha anat cap a la complexitat de tot, però tot, qualsevol gestió, qualsevol que ha fet, requereix l'aprenentatge de la gestió de la complexitat.
3: Sí.
0: I això, això no s'ensenya fàcilment a la família ni tampoc s'ensenya fàcilment a l'escola. Això requereix unes metodologies de pedagogia i unes convivències en el marc de la família els primers anys específics i que els professionals, en aquest cas els pares i mares i després els docents, estiguin en coneixement d'aquestes tècniques i d'aquestes eines. Tot això no està organitzat. De cop i volta tot s'ha fet complicadíssim, com dèieu molt bé.
3: Debería
0: estar-lo,
3: però bueno.
0: De cop i volta tot s'ha fet molt complicat i resulta que encara tenim voceros, i altra vegada torno a dir una paraula que potser no és prou adequada, voceros que ens diuen que blanc o negre, i que ells tenen la solució blanc o negre. La xarxa n'està plena d'individus d'aquests. No sí. Anem bé, no, companys? No anem bé.
2: Paco. Mira, acaba de morir amb més de 100 anys Edgar Morin.
0: Sí, senyor.
2: Un grandíssim sociòleg francès.
0: Més de 200 llibres publicats.
2: Exacte,
0: Paco.
1: Unidor,
0: Això sí que és un savi.
2: Sí, un savi, i a part que es va enfrontar a moltes coses. I precisament va ser un dels pioners de la complexitat a les societats. I ha tingut un homenatge de Jean-Luc Mélenchon.
1: Sí.
2: Dient-li, precisament, el que deia Edgar Morin és que les coses són complexes, però això no vol dir que no actuem.
1: Molt bé.
0: No me'l dic, de totes maneres, Paco. I conec que un dels seus amics.
1: Sí.
0: A vegades també és una miqueta allò del blanc o negre.
2: No. Blanc o negre, si ho mires des d'aquí, com va dir una vegada la periodista de TV3 a París, que li estaven dient el blanc i negre, i els hi va recordar. Sabeu que el programa econòmic dels insubmissos l'han fet 3 premis Nobel? Mm-hmm. No digueu tonteries.
1: Mm-hmm. Bé, a tot això, parlàvem també fora de micròfon, que ens queden 4 minuts amb el Paco, parlant de, també d'economia. Aquests dies s'està disputant el Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, eh? I també es parla de la creixent, és una evidència, mercantilització, no? del futbol, amb les pauses d'hidratació, tots els anuncis que posen, però sobretot els preus desorbitats per la gent que vulgui anar a veure un partit de futbol de la seva selecció, sigui quina sigui. Com s'ha acabat, sobretot, i té molt a veure Gianni Infantino, el president de la FIFA en aquest cas, que es veu que és un trepa i que doncs,
0: és molt amic del senyor Trump.
1: Molt amic del senyor Trump, efectivament. I tot acaba perdent aquesta idea de romanticisme i s'acaba prostituint, diguem, una mica la idea.
4: Oriol,
1: Antonio,
4: el romanticisme
1: del futbol... És un concepte.
4: Exactament, és un concepte del siglo XIX, macho.
1: Vale, pues me quedo en el siglo XIX. Digues. Bueno, no sé si passa... O sea, el futbol...
4: No,
1: també...
4: mira, esta discusión la tuvimos en Molins Connection, sí. el jueves, sí. por los precios de las finales de la NBA.
1: També se parla molt, sí.
4: En la primera fila de asientos me parece que llegaban a costar $100,000.
1: Sí.
4: Es verdad que justamente el sábado y el domingo veía los precios del Mundial y digo, bueno, qué sí. barbaridad también, cómo hemos llegado a este punto. Es verdad, tienes razón, estamos alcanzando un nivel de mercantilización extremo. No sé qué baremos utilizar para valorar el precio de una silla de un mundial. O sea, no sé si es un criterio oferta demanda o es un criterio puramente de imposición y monopolio por parte de la FIFA, pero es verdad que yo jamás me hubiese imaginado que por unos partidos de fútbol que además en fase regular, que no digo que sean intrascendentes, pero que no tienen la importancia, se puedan llegar a pedir estos precios. Hay una burbuja claramente que no sé cómo se soporta por parte del mundo del fútbol.
0: Però malgrat que dèiem que tot es fa molt complicat, molt complexa, hi ha una cosa molt senzilla. En el món actual, qualsevol fet de la vida de les persones, de l'oci de les persones, de la vida familiar, de la vida pública, de la vida local, ha de ser negoci. Darrere hi ha les organitzacions, les empreses, els líders i els voraços captors que preparen negoci del néixer, negoci del casar-te, negoci del morir, negoci del respirar. Aquí encara no ho han trobat. Encara no han pogut fer negoci de l'aire perquè, no, com que l'aire no es veu, és difícil de saber on està la molècula d'oxigen i la molècula de
4: CO2. No les des idees. Ah,
0: sí, però, i per tant, en aquest sentit, com no fer negoci d'una cosa que mou milions de persones, que és l'esport, i sobretot el futbol? Sí, per tant, és inevitable. En aquest cas, l'explicació senzillament és aquesta. El negoci, a més, en la lògica del capitalisme financer d'ara, que consisteix màxim benefici en el mínim temps possible.
1: Ho haurem de deixar aquí, eh? Antonio, gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta.
4: Un saludito.
1: Una abraçada. Adeu. A Paco Prieto també, Josep Genés, moltes gràcies per les reflexions. Bona setmana tingueu, eh?
0: Gràcies a la ràdio.
1: Que vagi molt bé.
0: Bon dia
1: i bona hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir del divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Ivan, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no seran immediates després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb la caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada de les borses internacionals. I el govern, sindicats i les patronals han signat el nou Pacte Nacional per la Indústria 2026-2030, que preveu una inversió de 4.463 milions d'euros ampliables fins als 5.000. El pla destina bona part dels recursos a infraestructures, innovació, suport a les empreses, sòl industrial i formació. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha defensat a la xarxa que la política industrial necessita continuïtat i una mirada a llarg termini.
2: La política industrial, com d'altres polítiques, no poden ser polítiques de legislatura, sinó que cal treballar doncs, a mig i llarg termini per fer un nou model productiu o reconstruir aquell que en les darreres crisis, en els processos de deslocalització, vam anar perdent doncs, tota aquella indústria tèxtil que anava pels rius tant el Ter com el Llobregat i, per tant, tornar a agafar aquests nivells que deies de superar el 20% del producte interior brut en polítiques industrials.
1: L'acord també preveu que sempre que sigui possible, almenys el 60% dels ajuts arribin a les pimes. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I en mobilitat, un accident a la C-17 a Parets de Vallès ja retirat encara provoca retencions direcció a Barcelona. També un altre accident, en aquest cas a l'AP-7 a Cerdanyola, direcció Girona, continua deixant un carril tallat i també un camió avariat a l'A2 al Bruc també deixa un altre carril tallat en direcció Lleida. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recuperarà avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que està interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts de les 10. Informació local.
3: Aquest dijous es fa l'últim concert de la Clàssica Molins d'aquesta temporada, com és habitual a la Gòtica, a les 8 del vespre. En aquest cas, el concert es titula Del sol a la seda i les protagonistes seran la mezzosoprano Elena Resurreisao i la pianista Llum Colomer, que interpretaran obres de diversos compositors espanyols i francesos, com Delibes Falla, Bizet o Berlioz. El concert, el dijous a les 8 a la Gòtica, encara queden entrades, les podeu comprar al web Entràpolis i al Museu del Renaixement. I aquest divendres comença una campanya gastronòmica Tapatour Molins de Rei 2026, vinculada al pas del Tour de França per la Vila 5 de juliol. La campanya comença divendres i s'allarga justament fins al dia 5 de juliol i consisteix en que els establiments participants oferiran el seu plat estrella en format de tapa acompanyat d'una beguda i el preu haurà de ser d'entre 6 i 8 euros. Totes les tapes participants hauran de tenir un nom relacionat amb el món del ciclisme. Comença, doncs, aquest divendres. I el Cineclub fa la cloenda de la temporada també aquest dissabte amb la projecció de la pel·lícula Todo lo que fuimos, un drama sobre el conflicte àrab-israelià. Se situa des de la Nakba israeliana de l'any 48 fins al 2020. La pel·lícula, situada a Cisjordània, és el 2025. La podreu veure el dissabte a les 7 de la tarda a la Penny. Les entrades, com sempre, anticipades a Entràpolis. I la Grupa, que continua amb el cicle de ballades d'estiu, aquest diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu amb la Copla Marinada. I l'Ajuntament, que està ja preparant les activitats d'estiu, juga a l'estiu, adreçat a infants i joves de 4 a 12 anys, que comença el 29 de juny i s'acaba el 24 de juliol amb activitats diferents cada setmana. Durant 4 setmanes, activitat a l'escola Pont de la Cadena, hi ha horari de tarda de 5 a 8, activitats per infants a 4 a 12 anys les tardes de, des del 29 de juny i fins al 24 de juliol. Si voleu més informació podeu adreçar-vos a l'Ajuntament o enviar un correu a jugalestiu@molinsderei.cat. I per acabar, també parlant de joventut, l'Ajuntament ha engegat els pressupostos participatius. Podeu enviar les vostres propostes fins al 21 de juny, a molinsderei.cat/PPJ. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
1: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
0: En el principi, Déu.
2: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: T'agrada cuinar i no saps per on començar? Nosaltres t'ho posem fàcil. T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
2: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 10 del matí i 10 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. D'aquí una estona vindrà el Damià Martínez, director del Museu del Renaixement. Amb ell parlarem de museus, renaixement i YouTube. Aquest és el tema que ens proposa parlar el Damià. Després també parlarem de política internacional amb el David Lloberes a l'espai de Xifrant el Món, però ara anem a parlar de política amb, en aquest cas, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. I saludem a aquesta hora del matí la regidora portaveu d'aquesta formació, que és la Marta Espona, que avui ja ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei. Què tal, Marta Espona? Bon dia, ben retrobada.
1: Hola, bon dia, gràcies. Molt bon dia. Disculpeu aquest parèntesi tan llarg de tants dies.
0: Tot i així, doncs, ara comentàvem que l'actualitat no para.
1: No, evidentment, no s'espera que ningú torni d'enlloc.
0: I tenim diversos temes a comentar. La setmana passada vam parlar moltíssim del mercat municipal, i ens agrada fer-ho perquè, doncs, són debats locals que interessen. Arran de la publicació d'una carta d'alguns paradistes, recordeu, uns 8 paradistes que expressaven el seu malestar davant la situació que pateixen. Ells expressaven la xifra de fa més de 6 anys.
1: Exacte.
0: Que pateixen a causa de les altes temperatures dins de les instal·lacions i la manca de solucions efectives per part de l'Ajuntament, explicaven. Després, doncs, de diverses reunions fallides i de veure, doncs, que l'Ajuntament no oferia una solució al respecte, doncs, han decidit publicar aquesta carta i començar les mobilitzacions al respecte. També vam posar cartells que els hi van fer treure, doncs, aviat a dins del mercat. El regidor Miguel Zaragoza, que ens explicava que això ja fa temps que està previst, doncs, de canviar la climatització del mercat i que fins i tot doncs, es va preveure amb la negociació del pressupost 2026, amb una partida que doncs, va proposar amb l'acord amb Ara Molins, que va suposar una de les qüestions, doncs, afegir diners a la partida per reformar o renovar del tot la climatització del mercat. D'entrada, però, anem a pams. Com sí. Veieu les observacions que han fet alguns paradistes, que no tots, amb aquesta carta a l'Ajuntament, adreçada a l'Ajuntament?
1: En tot cas, que no... Així?
0: Perfecte.
1: Que no hagin signat, doncs, tots, en tot cas cadascú, evidentment, tindrà els seus motius particulars per fer-ho o no fer-ho, però sí que és cert que el temps passa molt de pressa i ells expliquen això, que fa 6 anys. Jo recordo molt recentment l'estiu passat, que realment, doncs, feia una calor que no s'hi podia estar, i tenint en compte, no solament per l'inconvenient, diguéssim, de la clientela que hi anem, sinó òbviament, doncs, per l'estat dels productes que es venen, no? I per tant per el bon funcionament de tot plegat. Jo recordo que l'any passat, quan va sortir, doncs, també aquesta queixa de la climatització del mercat, la resposta que es va dir en aquell moment és que, doncs, era una inversió important i que no hi havia diners en aquell moment per fer-la i que, doncs, es faria properament, no? Aleshores, bé, jo crec que és totalment defensable per part dels paradistes que reclamin, doncs, aquesta inversió que s'havia promès, i en tot cas, doncs, que sembla com bastant, doncs, increïble que no es pugui, doncs, tirar endavant amb la solució d'aquest problema durant els mesos en els quals no necessites, doncs, l'aire condicionat i, per tant, quan arribi la calor, que això estigui realment en funcionament. Ells parlen de 6 anys, per tant, en tot cas, el greuge encara és molt més gran d'aquest record que jo estic dient de l'estiu passat, però sí que em sembla, doncs, que si es fa una promesa, o en tot cas, doncs, es justifica que no es pot fer en aquell moment una reparació, però que es farà properament perquè, doncs, té un cost molt elevat, doncs s'ha de fer, i que arribi l'estiu següent i no estigui fet, doncs jo entenc que és totalment justificable que els qui estan, doncs, tot el dia dintre del mercat i tenen un gènere que nosaltres, quan anem a comprar, el volem en condicions, i la gent també ha de treballar en condicions, és a dir, tots plegats, entenc que és molt lògic que facin aquesta queixa. I el respecte del que deies de la negociació entre Ara Molins, sí, i l'Ajuntament, doncs, per incrementar aquest l'import de la solució, de la reparació del problema, doncs felicitats per ara. És a dir, em sembla molt correcte que s'hagi doncs acordat això. El que passa és que si al mes de juny encara no n'hem fet ús doncs d'aquests diners dedicats a la solució del problema, doncs malauradament arribarem tard, no? Nosaltres en concret també hem demanat que ens agradaria que ens informessin a què s'han dedicat també doncs uns diners que s'han rebut de subvenció de la Diputació, per exemple. En aquest cas són 5.000 euros els que dels quals demanàvem informació, de la mateixa manera que en demanàvem informació de 20.000 més per al teixit comercial de la vila, no? Perquè realment considerem que el comerç local és una pota molt important de la nostra vida econòmica i social i que n'hem d'estar al damunt. Aleshores, que hi hagin doncs tots aquests problemes que no deixin funcionar bé o que es treballi en condicions i es doni doncs un bon servei a la ciutadania, en aquest cas per part del mercat, havent rebut doncs també subvencions que poden haver anat a unes altres coses, però potser també podria haver anat a això, no ho sabem perquè estem esperant, en tot cas, que ens contestin a què han dedicat també aquests diners de la Diputació. Però el que és evident és que això no es pot ajornar més. És a dir, és una prioritat davant d'altres coses també, i és el que hem parlat moltes vegades nosaltres, que doncs després des de l'equip de govern se'ns diu que això no és així, però això té a veure amb la gestió, té a veure amb la planificació. I no pot ser que l'estiu passat doncs diguis que ho arreglaràs i que estigui arribant aquest estiu i això encara no estigui arreglat.
0: Ara s'ha fet una licitació d'urgència, segons ens deia el regidor Lucas Ferro, per agilitzar doncs tots els tràmits.
1: Doncs som-hi, amb una altra licitació que trigarà el seu temps i no ho sé, potser si s'ha fet d'urgència doncs anirà més ràpidament.
0: Sí.
1: Però evidentment nosaltres no som a govern, per tant doncs el que és l'entramat intern doncs ells el saben molt millor que no pas nosaltres, però és això, ens sobta que un problema que portem arrossegant tant de temps, un problema sobre el qual l'estiu passat es va dir que no es podia solucionar llavors, però que se solucionaria l'any següent, doncs estiguem acabant el mes de juny i ara hàgim de fer aquesta licitació urgent, no? Jo crec que, en tot cas, aquí hi ha una falta, realment, doncs, de gestió, encara que no agradi quan ho diem així.
0: Justament en aquesta línia, la setmana passada també el sindicat GIT, sindicat majoritari de l'Ajuntament, ha explicava que ha denunciat el consistori davant la inspecció de treball per manca de manteniment i temperatures il·legals als edificis municipals. S'esmenta mancances que afecten a escoles Bressol i Biblioteca al Molí. Uh-huh. Pel que fa doncs a una qüestió és el sistema contra incendis, que explicava que l'Ajuntament no disposa de contactes vigents per la revisió d'extintors, mànegues i sistemes de detecció d'incendis, ni equips de climatització i ventilació. També s'esmenta les temperatures il·legals que hi va haver al carrer Ramon Llull, a l'equipament antiga Loto, que es va constatar una temperatura de 29 graus ara fa algunes setmanes a les dependències del carrer Ramon Llull, per sobre dels 27 màxims establert per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Sembla que hi va haver una avaria del sistema de climatització i fins i tot un dia arribant a temperatures que superaven els 31 graus. Just en aquell moment la direcció municipal va optar pel teletreball voluntari precisament per aquesta qüestió que sembla que s'està també arranjant. No sé com ho veieu, ara també m'esmentaves a nivell ja més també professional la situació de la Federació Obrera, no?
1: Això que deies doncs dels extintors antiincendi, és cert que hi ha, que fa molts mesos en tot cas que des de el consorci on treballo jo també ens van fer una inspecció per veure doncs en quines condicions doncs treballem i les condicions de l'edifici, i una de les parts que incloïen l'informe que es va fer era doncs que els extintors estaven més que caducats de feia molt de temps, no? Per tant, doncs corroboro en aquest aspecte corroboro el que es diu això, i per tant, doncs, aquí no s'ha de fer una altra cosa que posar-se al dia. El que comentes de l'edifici de la Loto, jo entenc que poden sorgir avaries quan menys t'ho esperes, i per tant vull pensar que això és una situació temporal, i que per això, doncs, també s'hi ha fet, doncs, una actuació diferenciada, no? I aquesta sí, d'urgència, evidentment. Però la resta, que és un manteniment, doncs crec que aquí, doncs, també hi ha hagut una falta de revisió de la feina que s'ha de fer. I en més d'una ocasió, des d'aquest espai que ens proporcioneu vosaltres, hem parlat moltes vegades del manteniment, de la importància que té el manteniment en tots els aspectes, els aspectes més externs que tots veiem, que n'hem parlat moltes vegades, de la neteja, de les papereres, dels contenidors, que per cert es comencen a trencar per les boques aquestes especials que tenen d'entrada, doncs això que dèiem, la neteja general, tot el que tu veus, doncs, evidentment és un manteniment. Parlàvem, doncs, dels bancs també, on ens seiem, etc, l'estat, doncs, dels parcs infantils, però també el manteniment implica, doncs, gestió interna, i per tant, doncs, està al cas de tot el que comporta, doncs, això, la feina, l'estat dels edificis, etc, no? I aquí, doncs, hi ha una mancança que és totalment està totalment justificada, i per tant el que s'ha de fer és posar-se al dia.
0: Sembla que es va posar al dia pel que fa als extintors a les escoles, això sí que ens ho va dir ahir Lucas Ferro, però la resta, doncs...
1: Ja, però ens hauríem de preguntar com és que arribem a aquests extrems, no? És a dir, per això aquesta expressió de la gestió, que no agrada que diguem, però que també doncs, té a veure amb tot això, no? És a dir, hi deu haver algú que sigui el responsable de totes aquestes qüestions, no? I per tant, doncs, si aquest responsable fa arribar els seus informes a qui els hagi de fer arribar, doncs aquesta persona més responsable encara, doncs, algunes decisions hauria de prendre. Per tant, si això no es du a terme, doncs vol dir que alguna baula de la cadena, doncs, està fallant, i en tot cas el responsable últim, doncs, n'ha de donar explicacions. Aleshores, que s'hagi d'arribar a aquest extrem de la queixa per part del sindicat perquè doncs, es posin al dia una sèrie de condicions totalment òbvies, i ja no legals, sinó que és que són condicions mínimes de seguretat en el treball, doncs si hem d'esperar que un sindicat es queixi i ho faci públic, doncs em sembla que també és com una mica trist. I és el mateix que vam comentar també amb el manteniment de les escoles. Fins que, doncs, no ho vàrem fer públic, nosaltres, a la nostra manera, les escoles, per la seva banda, vàrem fer la moció perquè realment, doncs, es tirés endavant i s'agilités tot aquest manteniment que no s'estava fent. Fins que no hi ha aquest rebrot de disconformitat, de queixa, sembla que no s'actuï, no? I, per tant, aquesta és el que definim com aquesta manca de manteniment, no?, en tots els sentits. No pot ser que fem una cosa i després ens n'oblidem d'aquesta cosa que hem fet, perquè potser l'hem feta molt maca, sigui, doncs, això, un parc o sigui el que sigui, i després resulta que si no en fem el seguiment acurat d'aquella cosa que hem fet o d'aquella activitat que hem creat, doncs tota la feina que hem fet se'n va a Norris, se'n va a la paperera ràpidament. Per tant, el manteniment en tots els aspectes és bàsic i essencial. I bé, doncs estan sortint actuacions, o s'estan fent públiques actuacions o no actuacions, més aviat, que demostren, doncs, que potser aquest manteniment i aquest seguiment del dia a dia, doncs, té llacunes que s'han de resoldre.
0: Un parc, per exemple, com el Parc de la Mariona, que ahir se'ns anunciava, sí, que hi haurà projecte de reforma,
1: sí,
0: amb actuació a partir de l'any que ve, primer trimestre del 2027.
1: Exacte.
0: No sé si heu tingut oportunitat de veure cap on van els trets, si se'n permet l'expressió.
1: Bé, és una reforma atractiva de l'AMB, per tant, sí, aquí sí que l'Ajuntament no ni decideix, com si digués, ni tampoc, doncs, paga, per dir-ho d'alguna manera així.
0: Pagarà una quantitat.
1: Una quantitat molt petita, sí, comparat amb el que és, però sí que en tot cas, doncs, és una iniciativa de l'AMB. Bé, és un gran parc, que ja el teníem, doncs millorar les coses doncs sempre és oportú, no? Jo no me l'he pogut estudiar en detall encara perquè ens van fer la reunió tot just la setmana passada i hi va anar el nostre company Ricard i per tant doncs ens ha d'acabar de passar tota la informació, però el que sabem és això, que hi ha doncs una reforma important de tota la zona infantil, que hi ha també doncs un augment de l'espai pels animals, distingint entre animals grans i animals petits. Bé, és una reforma que, bueno, que segurament doncs, que no agradarà a tothom, segur que hi haurà doncs, divergències, però que en tot cas doncs, és important tenir al dia tots aquests espais de lleure, de climatització, fins i tot per tot l'espai verd que tingui, i per tant aquest manteniment que dèiem ara doncs, està molt bé que es vagi fent, i en tot cas doncs, una institució doncs, com l'AMB que se n'encarregui, doncs, bueno, doncs està bé.
0: I parlàvem ahir també a l'espai de Molins en Comú Podem amb el regidor Lucas Ferro, ens confirmava, de fet, que l'equip de govern té l'objectiu d'externalitzar tot el que seria el servei del cementiri municipal, que implica, diguem, el servei del cementiri municipal. No sé què us sembla.
1: Bueno, primer resulta curiós que s'externalitzi i no serem nosaltres els que insistirem desmesuradament perquè en tot cas també se n'encarregui Molivers quan hem dit que no totes les solucions han de passar per allà. Però sí que és cert que el cementiri diguéssim acull un servei molt proper a les persones en un moment doncs, també molt delicat i per tant doncs, que cal tenir molt en compte com oferim aquest servei, com dignifiquem tot l'espai, perquè el que sí que hem de reconèixer és que bueno, doncs, també necessita una actualització el nostre cementiri,

0: tota una sèrie de tombes que realment no són només un nínxol i ja està, sinó que realment tenen doncs, un component artístic fins i tot al seu voltant, i per tant que cal també no decidir què se'n fa, perquè això ja ho tenim, sinó en tot cas tenir en compte com es cuida també tot aquest patrimoni i com conviu doncs, amb tota la, amb tot l'ús que se n'ha de fer del cementiri. Si anem per Europa, ja no dic més lluny perquè tampoc no ho conec, però sí que és veritat que quan vas per Europa t'adones que la cultura potser de la mort o del cementiri en si és molt diferent de la nostra, no? I són espais oberts en els quals doncs, tu pots anar a passejar d'una manera com molt íntima, però són espais de recolliment, però a la vegada són espais oberts, espais que t'acompanyen a ser-hi i a recordar doncs, també els teus éssers estimats, no? Llavors, potser aquesta cultura del record de les persones que han marxat, doncs potser també la podríem anar recuperant i incorporant doncs, dintre d'aquesta reforma que es vol fer del cementiri. En tot cas, nosaltres el que voldríem és que aquesta externalització d'aquest servei no representi doncs, una reforma freda i un servei que es doni sense tenir en compte doncs, totes aquestes necessitats més personals que dèiem, i que se li pugui donar aquest espai també aquesta visió que deia ara, no? Aquesta visió doncs, més d'espai tranquil, d'espai on tu hi puguis anar, que les portes doncs, potser no estiguin sempre tancades, sinó que hi puguis doncs, accedir d'una manera molt més fàcil i que t'acompanyi a anar-hi també. Llavors, a veure què és el que passarà. De tota manera, és una decisió que implica governs futurs, perquè doncs, la primera partida ja estava prevista en el pressupost d'aquest any, que eren 33.000 euros, em sembla, si no recordo malament, però després la licitació que es faci doncs, és per 3 anys més un de prorrogable, és a dir, que ens n'anem, ja està comptabilitzat fins a l'any 2029. És a dir, que realment la decisió que està prenent doncs, l'equip de govern, doncs bé, en tot cas queda definida d'aquí en el futur. Per tant, doncs, m'agradaria que realment doncs, fos una decisió ben presa, que tingui en compte les necessitats físiques del cementiri des de tots els punts de vista, patrimonials, de l'estat dels nínxols que estan buits, etc., i que tot això també donen una imatge com bastant desagradable, però després també el tipus de servei que volem donar, l'atenció que volem donar en aquest espai des de tots els punts de vista, des de les persones que hi treballaran com a les persones que hi podem anar doncs, en moments de recolliment.
1: Ho deixarem aquí. Tot i que et volia preguntar també per la visita del Conseller de Política Lingüística.
0: Sí,
1: fa algunes setmanes.
0: Fa un parell de setmanes, oi? Sí.
1: Més enllà del que implica ja la concreció de l'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua,
0: sí,
1: no? Que, per exemple, Ramon Sánchez expressava en veu alta, bé, que està molt bé perquè hi ha moltes paraules, però tot això com es concreta, no?
0: Bueno, doncs en tot cas corroboraria el que diu el Ramon Sánchez, no? És a dir, que aquí ja s'ha fet una formalització d'aquesta proposta que nosaltres vàrem fer en forma de moció l'any passat, l'any 2025. L'Ajuntament es va adherir al Pacte Nacional per la Llengua a proposta de la nostra moció, i a partir d'aquí doncs ara hi ha hagut la signatura oficial d'aquesta adhesió amb el conseller de Política Lingüística. És cert que això representa que l'Ajuntament ha de fer una revisió molt important de la seva política lingüística, i recalco política lingüística sense les esses finals que hi havia hagut sempre, perquè aquesta regidoria o aquest pacte, la regidoria és definició de l'Ajuntament, però el pacte que es va signar és per defensar la promoció, l'ús i l'ensenyament del català en tots els àmbits. I, per tant, és aquesta política lingüística que hem de vetllar per la del català. Aquí no, la idea no era anar més lluny. És per això que sempre vam reclamar que aquesta regidoria es digués així, política lingüística i no en plural, perquè el que ens interessa és la defensa de la llengua que està en una situació pitjor. I no cal ser un set ciències per endevinar que en aquest cas és el català, no? De manera que s'ha posat la primera pedra, doncs s'han començat a fer doncs, actuacions amb l'Ajuntament, però cal que això doncs, també reverteixi a la població en general. En una de les comissions informatives, la de demà, de

0: serveis generals, hi ha precisament un punt en el qual es parla d'una... És una adhesió, però no, ja ens ho explicaran demà, entre Òmnium Cultural i l'Ajuntament per doncs, promoure el català, però en tot cas doncs, ja veurem també en quines línies. Per tant, si es van fent actuacions d'aquest tipus, doncs ho celebrem, perquè realment doncs, la situació de la llengua és una cosa que ens concerneix a tots plegats.
1: Doncs ara sí, ho deixem aquí. Marta Espona, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Bona setmana.
0: Igualment, que fins dimarts vinent.
1: L'Alfred García ens canta Vine'm a buscar, i de seguida el que vindrà aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei és el Damià Martínez per fer l'espai de Parlem del Renaixement. Vine.

0: Parlem del Renaixement un dimarts més, acompanyats del director del Museu del Renaixement, el Damià Martínez. Què tal, Damià? Bon dia i bona hora.
1: Molt bé, bon dia.
0: Atenció, perquè el Damià avui ens ve a parlar de museus, Renaixement i YouTube.
1: Sí, senyor.
0: Explica'm, doncs, aquest trident.
1: Bé, YouTube, jo crec que alguna vegada ja n'hem parlat.
0: Sí,
1: YouTube,
0: vam parlar del canal concret del museu.
1: YouTube és un món on els museus i l'època del Renaixement, doncs, hi tenen el seu protagonisme, es poden trobar moltes coses.
0: Sí.
1: De fet, el mateix origen de YouTube es va crear el 2005, i el mateix nom vol dir YouTube, i tube ve en relació a com eren les televisions abans, aquelles dels tubs, com es deien? Les televisions de tube, aquelles televisions que eren molt gruixudes, no? I la idea és que tu poguessis fer la teva televisió, la teva televisió a la carta, el teu YouTube, no? I la veritat és que des del 2005 això no ha parat de créixer, que em sembla, l'altre dia llegia que cada minut al món es pugen 500 hores de producció audiovisual a YouTube, i és un, bueno, que s'ha convertit també en un buscador. Hi ha molta gent, sobretot gent jove, que ja no busca informació al Google, sinó que la busca directament al YouTube. O quan tu busques informació al Google, et diu, què vols veure, un vídeo o vols llegir una notícia? I cada vegada és més la gent que demana veure vídeos.
0: I per què diries tu, doncs, que s'ha tornat tan popular?
1: Doncs sobretot perquè altíssim volum d'informació disponible que hi ha, cal saber-la buscar, per això també una mica la idea d'avui era comentar on es pot trobar coses interessants en aquest món de YouTube, i després hi ha una cosa que YouTube la té molt bona, que és l'algoritme, o sigui, a la que tu busques quatre coses sobre l'època del Renaixement, ja te van sortint recomanacions més i més i més, i podria ser un no parar. Però bueno, aquí la idea era, doncs, comentar avui algunes coses d'aquestes que es poden trobar.
0: Doncs, aviam, anem a preguntar-te quins canals de YouTube de museus concretament en recomanaries, va.
1: Home, clar, hauríem de parlar dels grans museus. Els grans museus ja fa molt de temps que han apostat per això, i tenen inclús departaments propis destinats a parlar de la seva activitat. Un dels més importants és el British, que té gairebé 800.000 subscriptors. Això dels subscriptors tampoc és un indicador prorrelatiu, perquè hi ha molta gent que mira vídeos però no se subscriu, lògicament, no et subscrius. Però és un dels indicadors que ens ajuda a mesurar.
0: Si et subscrius, doncs reps les notificacions.
1: Exacte,
0: cada vegada,
1: sí,
0: que hi ha un
1: perquè
0: vídeo.
1: Perquè el British té gairebé 800.000 subscriptors, però amb només 600 vídeos, amb molt poqueta cosa. Però jo, el Met, per exemple, té 500.000 de subscriptors, amb 2.500 vídeos, però jo un dels que considero més interessants de seguir, que tenen una cosa a nivell de producció més ben feta, és el Prado. El Prado només té 252.000 subscriptors, que tampoc no és tantíssim, són molts, no? Més que el Louvre, per exemple, i això amb 3.000 vídeos. Però el Prado té una cultura audiovisual de la difusió dels seus continguts que és molt i molt interessant, ho treballen molt bé, i és una font inesgotable de coneixement, d'entreteniment, d'oci. T'ho passes molt bé veient el canal del Prado.
0: I de casa nostra, de Catalunya?
1: Home, evidentment el MNAC, el Museu Nacional, mira quina diferència, 3.500 subscriptors, però 1.000 vídeos, els mateixos vídeos pràcticament que té penjats al Louvre. Però més enllà de les dades, el que és interessant és què pots trobar tu en aquests canals. Perquè a més els vídeos estan organitzats amb llistes de reproducció. Tu pots consultar, doncs, conferències, entrevistes, explicacions d'obra. Aquestes són els tipus de vídeo que tenen normalment molt, molt interessant. Quan hi ha exposicions temporals, ara, per exemple, el MNAC, la del mestre de Cabestany, han fet alguns vídeos molt bons del mateix comissari, del Manuel Castiñeiras, explicant l'exposició. Entrevistes, com dic, i sobretot una de les coses que té més èxit, que són les bambalines, allò, el backstage, la part del darrere del museu que no es veu. De fet, mirant aquests dies una mica del tema YouTube, tu pots consultar molt fàcilment en aquests museus quin va ser el seu vídeo més antic, el primer que van penjar, no? I si te'n vas a mirar el del British, és un vídeo que en aquell moment, imagina't, fa 16 anys, no han passat tants anys, però ha passat com 1.000 anys en termes de comunicació audiovisual, de com es feien els vídeos llavors. Doncs es veien a dues conservadores que estaven restaurant uns sarcòfags egipcis per una exposició sobre el Llibre dels Morts, i aquell vídeo va tenir moltíssim èxit. O al Met, que hi havia una entrevista amb el seu director, el mític Philippe de Montevello, que explicava una exposició que farien de Rembrandt, etc. I, o per exemple, que em va agradar molt, del Prado, que justament aquests ja toca més tema renaixentista, explicava una de les peces que tenen, la Nativitat del Pietro da Cortona, que és una peça magnífica de l'època del Renaixement, però es notava, que deia, ostres, ens volem sumar amb això del YouTube per explicar aquesta peça, ara que tenim l'oportunitat, la tècnica pictòrica, i bé, és molt interessant.
0: A banda dels museus, que hem citat, hi ha persones, atenció, que cites com a cultubers.
1: Sí.
0: Alguns que ens recomanis també seguir?
1: Sí, perquè això ara ha experimentat com una espècie de boom. Ja des dels últims anys, els influencers en les xarxes socials a YouTube es diuen youtubers, però des de fa uns anys, amb una iniciativa que es va fer a la Casa Encendida i tal, s'ha creat aquesta etiqueta nova dels cultubers, perquè la divulgació... YouTube va néixer com una xarxa per compartir vídeos privats, no? Aquell primer vídeo d'aquell al zoo que parla dels elefants i tal, la gent de compartir vídeos i de poder-los compartir en comunitat. Però cada vegada més hi ha continguts de tipus de difusió cultural. Aquí a casa nostra tenim dos persones que jo recomano molt, posats a recomanar, que si volen seguir. Però mira, els dos tampoc no és que tinguin canal propi. Un d'ells el va començar, però després el va abandonar, però ha fet molta més carrera després per altres llocs. Un és el Miguel Ángel Cajigal, que és un historiador de l'art gallec, que té un nom de guerra que es diu El Barroquista. Que ja és un nom que ja... No és del Renaixement, és més després, però ja és un nom com de guerra, no? I un dels seus vídeos més primers, que li va donar molta anomenada, i és molt divertit, perquè era una manera diferent d'explicar la història de l'art, etc. És un vídeo, em sembla, de fa 8 anys, però que va tenir moltes visualitzacions. Ell deia, vaig a fer un rànquing dels millors pintors del barroc. Pim-pam, començaré pel que... els 7 primers, els 7 millors. I començava pel 7, Rivera. I deia, ostres, ara em direu, i per què Rivera, si és tan bo, ja està en el 7? I ara diu, va, Caravaggio, i el posava en el 3. Llavors feia com que li tiraven papers, però com pot ser? Una mica gairebé barrejant el llenguatge aquest futbolístic hooligan, una mica de, però com pot ser que Rivera estigui en el 3? I acabava col·locant a Velázquez a l'1. I ell deia, els rànquings, evidentment, no serveixen per res, no? Tu no fas una classificació que tampoc no anirà més lluny de la que tu estàs fent, però sí que et donen peu a poder debatre, parlar dels temes, de com pintava un, de com pintava l'altre. I bueno, va tenir, aquest es va iniciar amb aquest vídeo en el món aquest de la divulgació, i aquest del barroquista ara surt a la televisió i tot, i té molts seguidors també en xarxes, sobretot és molt actiu a Twitter, però és una via molt interessant d'acostar-te a la història de l'art i de l'època tant del barroc com del renaixement, a través del YouTube. I després, a casa nostra hi ha un personatge que jo em declaro admirador, algun dia jo el convidaré a venir aquí al museu, perquè és un grandíssim divulgador de la història de l'art, que es diu Miquel del Pozo. És un noi d'aquí que, bueno, té continguts en català, també en castellà. El Prado, per exemple, l'ha fitxat diverses vegades per explicar... Mira, si algú interessa... L'explicació de la història de la cúpula, de la famosa cúpula de Brunelleschi de Florència, li recomano la seva xerrada al Museu del Prado. Això que dèiem, no? Doncs els museus t'ofereixen conferències, no? Que escolti aquesta conferència seva, perquè és molt i molt i molt bona. O en té una altra sobre Gaudí, ara que està tan de moda el tema de Gaudí i l'arquitecte. Jo crec que una de les millors explicacions audiovisuals que estan disponibles a YouTube sobre Gaudí és aquesta del Miquel, que ho fa francament bé i té una manera de comunicar molt... molt empàtica, que t'ho fa viure molt de prop.
0: Com apuntàvem, Damià, al començar, vosaltres, des del Museu del Renaixement, ja fa algun temps també que heu creat el propi canal de YouTube, no?
1: Sí, amb la mida de les nostres possibilitats, tenim ja 22 vídeos penjats, i tenim 43 subscriptors, però, bueno, com et deia, més enllà dels subscriptors, mira, el que sí que tenim quantificat són les visualitzacions, que són gairebé 1.300. Això és molta gent. Poder tenir aquests continguts, ja que organitzes una activitat, poder-la després enregistrar i que quedi, doncs, a YouTube, doncs està molt bé, i jo recomano moltíssim la gent que no hagi pogut venir a algunes de les xerrades que hem fet que les puguin consultar a YouTube.
0: Fantàstic. En una setmana on tindrem... hem parlat amb el Miquel Bofill abans, l'últim concert de la clàssica...
1: Sí, el dijous.
0: El dijous a les 8, i una setmana en què ahir llegíem a La Vanguardia dues pàgines...
1: Gran notícia.
0: Parlant del Renaixement, ja vaig pensar que el Damià estava atent amb sí. Això. Parlant d'un llibre,
1: sí.
0: Precisament sobre aquesta època del Renaixement.
1: Un llibre del qual us n'he parlat moltíssimes vegades.
0: A mi em sonava...
1: Perquè, bueno, jo me l'he llegit del dret i del revés, i és el llibre. Per conèixer la història de l'art del Renaixement... qui vulgui entrar-hi d'una manera directa ha de llegir Les vides, del Giorgio Vasari, i és un llibre que ja l'has vist, jo l'he portat aquí moltes vegades, perquè ell explica les biografies de tots els artistes de la primera, segona generació, de la segona, la tercera, parla de Botticelli, de Michelangel, de Leonardo, tots ells,
0: i ara editat en català?
1: I ara aquesta és la gran novetat. Proa treu una edició fantàstica amb tres volums, que em sembla que surt a la venda ja demà. He vist el preu, barata no és, em sembla uns 85 euros, però és una grandíssima notícia aquesta gran obra de la literatura universal, perquè ho és. De fet, es considera que és l'obra embrionària de la història de l'art moderna. Estic disponible en català i bueno, jo ja estic intentant aconseguir, a veure, parlant amb l'editorial, a veure si aconseguim venir, que ens vinguin a presentar el llibre un dia aquí al museu.
0: Entenc els tres volums, 85 euros, no?
1: Sí. Però hi ha una introducció, a més, s'ha fet a partir de la... Hi ha diverses edicions de Les vides, aquesta és de la Juntina, que és l'última que es va fer, i té un aparell, que sempre és interessant d'aquestes edicions crítiques, un aparell de notes molt interessant, més sobretot pels especialistes, pels historiadors, amb les diferències que hi ha, o els afegits, perquè Vasari també es va corregir a ell mateix d'una edició a l'altra, perquè ell escrivia sobre artistes que encara estaven vius, i alguns li deien, ei, tio, això no pots dir, no? I algunes coses ell les va haver de modificar en els seus comentaris, perquè li agradava molt el safareig, no? Les coses així. Però és una gran notícia que aquest llibre, com deia, estigui disponible en català a partir d'aquí poc.
0: Molt bé, i a veure si doncs en un futur no gaire llunyà es pot presentar aquí al Museu del Renaixement.
1: Ja ho hem demanat i esperem que
0: això
1: sí.
0: Això està demanat.
1: Sí.
0: Perfecte. Alguna cosa més, Damià, que vulguis
1: doncs,
0: afegir?
1: Doncs mira, portava, si tinc un minut, sí. Et diré que estem col·laborant al Museu del Renaixement amb un curs d'estiu de la Universitat d'Estiu de les Dones, que es farà a diversos llocs a Cornellà, però també vindran aquí al Museu del Renaixement, i que és un curs que porta per títol Retrats de dones de la Catalunya del Renaixement. I és un curs molt interessant. Les inscripcions estan obertes amb un enllaç que ara és molt llarg, però el podeu trobar a la pàgina web del museu, i és una setmana de xerrades. Una d'elles les farem aquí al Museu del Renaixement, i a qui li interessi el tema de les dones a l'època del Renaixement, doncs mira, estarà bé, perquè aquest curs hi haurà presentacions molt interessants.
0: Molt bé. I qui vulgui comprar entrades, que encara en queden, em comentava el Miquel Bofill, pel concert de Clàssica Molins, pot venir al
1: pot
0: museu?
1: Pot venir al museu, avui no, que és dimarts, que s'ha tancat, però demà, dimecres, dijous. I últimament també el que fem és que en el mateix moment del concert, pocs minuts abans,
0: sí,
1: es poden comprar.
0: Molt bé, molt bé. Doncs ho deixem aquí, en l'espai de Parlem del Renaixement, un dimarts més amb el Damià Martínez. Gràcies, Damià.
1: A vosaltres.
0: Que tinguis una bona setmana.
1: Igualment.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Passen pràcticament ja 3 minuts de 3:15 de 11 del matí.

0: Desxifrant el món és aquest espai que fem amb el David Lloberes abans de tancar la tercera hora del programa els dimarts, amb l'objectiu de parlar de política internacional, que dona per molt, eh? Hem estat molt a Llatinoamèrica les últimes setmanes i avui ens quedarem a Europa. Què tal, David? Bon
1: doncs
0: dia.
1: Sí, ens quedem a Europa.
0: De fet, ens quedem a Suïssa, no?
1: A Suïssa, sí.
0: Que bé.
1: I, a més, farem una comparativa bastant acurada amb Catalunya,
0: bé,
1: perquè els dos països tenen una població semblant, malgrat tenir PIBs bastant diferenciats i dimensions també bastant semblants. Són dos països que tenim més coses en comú de les que ens pensem.
0: I una de les particularitats que té Suïssa és que fa referèndums cada 2x3.
1: Exactament. I a més, no només referèndums cada 2x3, sinó sobre temes molt dispersos,
0: sí?
1: molt diversos. Bé, sempre es posa com a exemple de les democràcies més avançades del món, precisament per aquesta qüestió, no? Que es resolen per referèndum moltes qüestions que poden arribar a ser fracturants a nivell polític i que no tenen por de plantejar-les i que diuen, doncs mira, anem a resoldre això a través de sufragi universal, ja que entenem que són elements sobre els quals els representants polítics doncs no tenen tota la legitimitat sobre la qual han de parlar-hi. Per tant, s'ha de dir, se'ls ha de reconèixer aquest mèrit, que són famosos arreu del món.
0: I per tant, la majoria són vinculants, no?
1: Sí, són vinculants. De fet, en el fons, molts d'ells vinculen el govern a prendre tal decisió. És a dir, substitueixen el poder legislatiu, és a dir, tenen capacitat legislativa aquests referèndums.
0: Molt bé, i ens vols parlar de l'últim referèndum que s'ha fet?
1: Exacte, de l'últim referèndum, que és el referèndum sobre, que es va titular Iniciativa per la Sostenibilitat.
0: Que efectes pràctics vol dir
1: no a la Suïssa dels 10 milions. De fet, efectes pràctics vol dir això, que fins i tot es va incloure en la papereta, no? És a dir, posava Iniciativa per la Sostenibilitat, entre parèntesi, no a la Suïssa dels 10 milions. Recordem que Suïssa actualment té 9,1 milions, que des de 2022 ha crescut 1,7 milions de persones, déu-n'hi-do. El 2022, moment en el que es va aprovar la lliure circulació de persones, principalment provinent de la Unió Europea, és a dir, aquests 1,7 milions de persones no és que s'hagin posat a tenir molts fills els suïssos, sinó és que han tingut onades migratòries importants, en aquest cas principalment vingudes d'estats membres de la Unió Europea, ja que aquest acord va ser bilateral amb la Unió Europea, bàsicament va donar facilitat a que, doncs això, ciutadans pertanyents a estats europeus doncs poguessin residir a Suïssa i treballar a Suïssa sense problema. Llavors, això va fer que actualment Suïssa es trobi bastant a prop de la xifra dels 10 milions. Però és que Catalunya també, fa qüestió, no des del 2022, però fa qüestió de 10 anys, doncs estàvem parlant de la Catalunya dels 6 milions i mig, i actualment Catalunya té 8 milions d'habitants. En el cas català, s'ha parlat sobre la Catalunya dels 10 milions i podríem dir que hi ha un consens en tot l'arc parlamentari que no seria sostenible, principalment per l'Estat o per les dimensions dels serveis públics del país. Discurs en el que s'ha basat principalment Esquerra Republicana i Convergència, no? L'actual Junts, molt basat en la qualitat dels serveis públics i el dimensionament, principalment pel que fa a la qüestió dels tres serveis públics dels tres pilars de l'estat del benestar, no? Doncs que seria educació, sanitat i un que afegeixo jo, que és transports, que també segurament no està dimensionat a les dimensions del país. Tenint en compte que doncs fa cosa de 50 anys que no es construeix un sol quilòmetre de via convencional a Catalunya, més enllà de les vies d'alta velocitat, i que fa cosa de 60 anys es van tancar línies, no? És a dir, es van tancar les línies... 60 anys no, de fet fa menys de 50 anys es van tancar les línies del que serien les rodalies a Girona, no? La part de... Gràcies. M'han portat aquí un got d'aigua.
0: Treballem per tu.
1: El tancament que va haver-hi als anys 80 de les rodalies de Girona, és a dir, el tren que anava a Olot, i després una mica anteriorment, doncs, el tren que anava per la Costa Brava. Per tant, aquest és el discurs hegemònic a Catalunya. En canvi, PSC i Catalunya en Comú no tenen una posició gaire clara pel que fa a la Catalunya dels 10 milions. Sí que parlen d'algunes limitacions que podrien tenir l'actual dimensionament dels serveis públics, però tenen una visió més aviat de preparar-se per aquest escenari. És a dir, veuen aquest escenari com a inevitable, no es pronuncien si consideren que és desitjable o no, però simplement insten a que ens hem de preparar com a societat i hem de dimensionar el govern i els serveis públics per aquesta realitat. En canvi, doncs això, Esquerra Republicana i Convergència tenen una visió més conservacionista de la situació actual, no? I llavors tenen una posició més favorable a la planificació demogràfica. Pel que fa a Suïssa, aquest referèndum que va tenir lloc el diumenge va tenir un resultat negatiu. No es va aprovar aquesta iniciativa anomenada iniciativa de la sostenibilitat, de no a la Suïssa dels 10 milions, però la iniciativa va rebre un suport bastant considerable. Va rebre el 45% dels vots a favor contra el 55% dels vots en contra. I això, doncs, es tradueix, doncs, en que, malgrat que no s'hagi aprovat la iniciativa, ha suscitat un debat públic important. Sí que és veritat que aquest debat públic, principalment a Suïssa, ha tingut una vessant moltes vegades, sovint, xenòfoba. Hi ha hagut una divisió perquè en els referèndums de Suïssa els partits donen suport a les diferents postures, no? És com els referèndums aquí, que els partits poden demanar el vot als seus militants o als seus simpatitzants per una postura o cap a l'altra. Llavors sí que és veritat que a Suïssa hi ha hagut una fractura entre els que estaven a favor de la mesura de limitar la Suïssa dels 10 milions i que sovint estaven escurats en partits conservadors o d'extrema dreta, que basaven el seu discurs principalment en la xenofòbia, no? en aquest xovinisme de l'estat del benestar, i per altra banda, doncs, tenim la postura dels partits progressistes, que tenia una postura, si més no, moralista, no? En lloc de cap de les dues bandes tenia una postura de planificació pública, de planificació de què necessita la societat suïssa, i no només de planificació demogràfica, sinó planificació de tota la resta de factors socials que influeixen sobre la demografia. Per tant, per concloure la secció d'avui, m'agradaria dir que la demografia no es planifica per decret llei, com es pretenia a Suïssa, no es planifica dient que si abans del 2050... Que eren les conseqüències legals en el cas de que s'aprovés la mesura, no? Doncs deia que si abans del 2050 Suïssa arribava als 9,5 milions, doncs havia d'impedir l'entrada a fluxos migratoris, repeteixo, principalment provenents de la Unió Europea. Llavors, jo crec que la demografia, un assumpte tan central de la nostra societat, no es pot planificar per decret llei, com tantes altres coses no es poden planificar per decret llei. És a dir, no podem dir que per decret llei les fulles dels arbres volem que siguin vermelles, sinó que hem de fer coses. En aquest cas, doncs, si volguéssim que les fulles dels arbres fossin vermelles, doncs hauríem segurament de fotre-hi algun colorant a les arrels perquè les fulles es tenyissin de color vermell. Doncs en la societat, si volem conseqüències socials, hem de prendre mesures socials i mesures polítiques. I en aquest cas, què hi ha més polític que planificar l'economia, planificar el model econòmic que tenim i, en conseqüència, adaptar la demografia al model econòmic en el que vivim, perquè en l'actual context de societat capitalista, en la que l'Estat no té un paper planificador, no té la iniciativa econòmica, sinó que té un paper d'àrbitre, la demografia, com tantes altres coses de la nostra societat, venen lligades a l'economia. Per tant, el que determina la demografia i el creixement o el decreixement poblacional ve relacionat amb el model econòmic, amb els tipus de feina que hi ha en un país, amb la demanda de mà d'obra relacionada amb els diferents sectors econòmics, i llavors, doncs, en general, la meva resposta és que s'hauria de planificar l'economia per poder planificar la demografia. Ja saps que ho han fet, la Xina ho va fer.
0: Suïssa, per cert, que té selecció nacional de futbol i que juga en guanya el Mundial d'Estats Units.
1: Sí, no segueixo gaire el Mundial, l'hauria de seguir més. Tenint en compte que això és una secció de política internacional.
0: S'ha emparellat el grup B, que ja ha jugat amb Qatar, que van empatar un. Atenció, Suïssa-Qatar.
1: Cap Verd
0: va jugar amb Espanya.
1: Va empatar amb Espanya.
0: Al grup de Suïssa també hi ha Canadà i Bòsnia i Herzegovina. Aquests són el grup de Suïssa.
1: Mira, parlant de semblances entre Catalunya i Suïssa...
0: Amb un minutet.
1: Crec que no hi ha més semblances entre... conceptuals, no empíriques, entre Bòsnia i Herzegovina i Suïssa. Ambdós són països amb unes dimensions semblants i amb un equilibri ètnic bastant curiós, sí. Una composició ètnica
0: ara,
1: bastant curiosa.
0: Ara, el PIB sí que no...
1: En el PIB sí que no s'assemblen,
0: eh?
1: I també en la convivència interètnica de les diferents ètnies constitutives tampoc s'assemblen gaire.
0: Ho deixem aquí, David Lloberes, moltíssimes gràcies, com sempre.
1: Molt bé, salut.
0: I cuida't i que vagi bé la setmana. Ens aturem uns minuts per escoltar les notícies i de seguida tornem amb més temes interessants a l'última hora del programa. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXA i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la causa vinculada en unes joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraband. I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert també un expedient sancionador contra CaixaBank, Banc Sabadell, Banc Inter, Santander, BBVA i Unicaja per possibles pràctiques contràries a la competència en relació amb les hipoteques a tipus fix. L'organisme investiga si determinades declaracions públiques de directius van permetre anticipar les estratègies comercials dels competidors, especialment pel que fa a la política de tipus d'interès. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, es va normalitzar la situació i a hores d'ara no hi ha incidències destacades. Queden retencions habituals a les rondes, també a la C58 a Barcelona, a la 2 a Cornellà de Llobregat, a la C31 a Badalona, a la C17 a Parets del Vallès i finalment a l'AP7 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recupera avui també el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que està interromput des del passat 20 de gener. Arran del temporal Harry. Des de Renfe s'indica també que el servei alternatiu per carretera funcionarà avui també durant tot el dia i que fins al 18 de juny hi haurà també autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I també des d'avui les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Passen 3 minuts a les 11.
3: Informació local.
2: Avui a la tarda hi ha una xerrada de prevenció d'onades de calor i la revetlla de Sant Joan que organitzen la Guàrdia Urbana, la Creu Roja i Protecció Civil. La xerrada es farà avui a les 6 de la tarda al Casal Cívic de la Riera Bonet. Demà dimecres torna a haver-hi xerrada al voltant dels perills o riscos de la revetlla de Sant Joan i de les onades de calor. Es durà a terme a les 6 de la tarda a la Federació Obrera i el dijous hi ha novament la xerrada, en aquest cas al barri del Canal, a 7:45 del vespre a l'Associació de Veïns del barri del Canal, organitzat per l'Ajuntament amb la Guàrdia Urbana, Protecció Civil i la Creu Roja. Avui hi ha una xerrada dins del cicle de salut, què cal saber de la salut bucodental, que anirà a càrrec d'una farmacèutica de la vila. Es farà a 6:45 de la tarda a la biblioteca. I demà dimecres, dins de les activitats prèvies al pas del Tour de França per la vila, que serà el diumenge 5 de juliol, hi ha una xerrada a càrrec de dos experts en el tema, Carlos Arribas, del diari El País, i Sergi López Gea, del diari El Periódico, una xerrada que serà moderada per l'equip del programa de Ràdio Molins de Rei, L'Etapa Reina. Demà dimecres, a les 7 de la tarda, a La Gòtica. També demà dimecres i també a les 7 de la tarda hi ha Assemblea General de Socis dels Amics del Museu, el local que tenen al carrer Pintor Fortuny. I també dimecres a 6:45 de la tarda hi ha, dins del taller d'assessoria afectiva sexual, hi ha una trobada, un taller titulat Acompanyant les sexualitats, que s'adreça a persones que són monitores, educadores, per conèixer estratègies per treballar amb infants, adolescents, joves i adults. És una activitat gratuïta que fa la cooperativa Aplaer i us hi podeu apuntar al correu puntjove@molinsderei.cat. Demà dimecres de 6:45 a 7 a al Molí Jove. I divendres es presenta el llibre Zekelei, de José Agudo Arriaza, a 6:45 de la tarda a la Biblioteca al Molí, una novel·la situada a Londres Victoria del 1888. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
3: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
4: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.

0: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.
1: Les 11 del matí i 7 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, última hora del programa, de seguida amb l'entrevista d'actualitat. A partir de 11:45 farem l'espai Veus de la Vida, que compartim amb el Fòrum de l'Envelliment Actiu de la nostra vila. I si el temps ens ho permet, que espero que sí, parlarem de gastronomia una estona amb el Jordi Beumala abans de tancar el programa a les 12 del migdia. El passat dissabte, la població veïna de Sant Boi de Llobregat va organitzar un acte d'homenatge a les persones que van morir en institucions psiquiàtriques durant la Guerra Civil, que van ser enterrades al cementiri municipal de la ciutat. Una commemoració organitzada per la Direcció General de Memòria Democràtica i l'Ajuntament de Sant Boi. I és un homenatge que dona continuïtat a la presentació de l'estudi Les institucions psiquiàtriques de Catalunya durant la Guerra Civil 1936-1939, elaborat per l'historiador i veí de Corbera, Marco Robles, una investigació que ha permès documentar la situació viscuda als hospitals psiquiàtrics catalans i especialment el de Sant Boi durant aquells anys i les conseqüències que van tenir per milers de persones ingressades. Avui volíem conèixer més detalls d'aquesta investigació, per això ens acompanya l'amic Marcos Robles aquí a l'estudi. Què tal, Marcos? Bon dia.
2: Bon dia.
1: I benvingut. Per situar-nos una mica, m'expliques com va sorgir la possibilitat de realitzar aquesta investigació? Com t'arriba a les mans?
2: Doncs això fa... La veritat és que no sé si... Però deu fer més o menys una dècada l'arxiver de Sant Boi, el Carles Serret, buscant una cosa que no tenia res a veure... va trobar documentació del cementiri de Sant Boi, on, bueno, es feia notar que hi havia molta gent del psiquiàtric i que molts estaven inhumats a la fossa comuna del cementiri. Ell va organitzar la informació, va preparar una espècie de gràfics i tal, i ho va presentar a la Generalitat, però va quedar en un calaix. Aquest tema l'han anat seguint les associacions de la salut mental. Uh-huh. I va sorgir fa 2 anys, van publicar la notícia al diari Ara sobre aquests fets, sobre l'informe del Carles Serret, que és l'arxiver de Sant Boi. I jo crec que ens ha d'aquí doncs, l'Edgar Vinyals, que és un activista per la salut mental, que ja portava anys darrere el tema, doncs va seguir demanant a l'administració que es fes càrrec i que impulsés una investigació. I va sorgir l'oportunitat d'impulsar-la gràcies a la Direcció General de Memòria Democràtica. Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, bueno, va arribar la possibilitat d'encarregar-me i vaig iniciar la investigació.
1: Molt bé, que han suposat dos anys de feina.
2: 2 anys, sí.
1: Sobretot investigant arxius, no?
2: Sobretot, el primer any va ser més aviat registre civil.
1: Registre civil.
2: La majoria del que són arxius de psiquiàtrics i traient un parell, la resta està bastant difícil de trobar. Llavors, com eren de funcions, què més fiable que el registre civil?
1: Mhm. Molt bé. Deixem saludar a aquesta hora del matí doncs, l'Edgar Vinyals, que citaves ara, activista també important en tot aquest procés, que ens acompanya al telèfon. Què tal, Edgar? Com estàs? Bon dia.
3: Bon dia. Content d'estar amb vosaltres. Molt agraït de que enfoqueu el tema i li poseu llum.
1: Molt bé, un plaer. Escolta, l'Edgar és president d'Obertament. Un incís, explica'm què és Obertament.
3: Mira, Obertament és l'Aliança Catalana de Lluita contra l'Estigma i la Discriminació per Motius de Salut Mental. És un projecte que neix l'any 2012, fruit de l'Aliança de la Federació Veus, som les associacions de persones psiquiatritzades, la Federació Salut Mental Catalunya, la històrica Federació de Familiars, el Consorci Social i Sanitari de Catalunya, a la Unió Catalana d'Hospitals i Fòrum Salut Mental i Addiccions, que són, per entendre'ns, com patronals de serveis i les organitzacions de la societat civil. Conjuntament articulem des de l'inici projectes d'acció antiestigma que mm-hmm. principalment es centren en el protagonisme de les persones psiquiatritzades per posar en circulació les seves narratives sobre les seves vivències personals per transformar la percepció social, els prejudicis, els estereotips i això ho fem enfocant àmbits concrets i de manera permanent. Per tant, incidim en l'àmbit sanitari, evidentment, en l'àmbit laboral, l'àmbit educatiu, l'àmbit familiar, els mitjans de comunicació i resumidament és això el que fem obertament.
1: Ara, com comentava el Marcos, déu-n'hi-do, no, el periple, quants anys ha costat visibilitzar, donar llum doncs, a tota aquesta qüestió?
3: Sí. Ara em ve al cap la cançó dels Amics de les Arts, que ens ha costat Déu i ajuda arribar
1: sí.
3: fins aquí.
1: No, Manel, en aquest cas.
3: Els Manel, doncs mira, fas bé de dir-m'ho perquè sí, estic tan cansat després de 6 anys empenyent amb això que sí. ja cometo aquestes errades. Doncs sí, mira, aquí el Marcos feia menció a la importància del diari Ara, que sempre que pot s'ho fa seu, però no és tan així. El que va comprometre que el govern acceptés a tirar endavant aquesta recerca va ser 2 jornades que vam organitzar on vam centrar el tema. La primera va ser el 15 de desembre del 2022, uh-huh. on ja la va venir a inaugurar la consellera. La jornada la vam titular Salut Mental i Memòria Històrica, una aproximació des de l'ètica, la legalitat i la cultura al període 1930-1980. Aquí el Carles Serret ja va participar en una taula rodona i va presentar les dades. La consellera aquell mateix dia va fer una nota de premsa on ja anticipava que l'avantprojecte de llei reconeixeria les persones psiquiatritzades com a víctimes del franquisme. L'avantprojecte de llei de memòria democràtica que molt probablement aprovem en el Parlament a l'agost i que suposarà un punt d'inflexió per poder continuar avançant amb la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició. Per tant, ja al desembre del 2022 ja vam posar el primer compromís del govern. El segon va ser un any després, el 28 de novembre del 2023, on ja vam fer una jornada específicament sobre la sobremortalitat als manicomis i les fosses comunes. Tot el matí vam estar parlant de la qüestió. Aquí va tornar a venir el Carles Serret i aquí va inaugurar la jornada el director general de la Memòria Democràtica, que va ser qui va signar la primera recerca, l'Alfons Aragonès. Per tant, l'inici és en aquestes jornades que, evidentment, gravem en vídeo totes aquestes dades i davant d'aquest context d'evidència i de divulgació el govern doncs, no té una altra opció que tirar-ho endavant per la via formal perquè la llei del Memorial Democràtic els hi obliga. Encara que no tinguem a dia d'avui la llei del Memorial Democràtic, sí que tenim la llei del Memorial Democràtic. I aquesta normativa deixa clar que el govern de la Generalitat de Catalunya té l'obligació d'investigar fins la dècada dels 80.
1: Uh-huh. Marcos, expliquem a quines conclusions has arribat doncs, després d'aquests 2 anys d'investigació.
2: Aviam, una de les coses que m'agrada deixar clar quan ho presento, perquè això a vegades és complicat fer entendre a la gent els números que estic presentant en un informe, és que no estem parlant d'una petita pujada de la mortalitat, vull dir, estem parlant d'un drama humà bastant complicat de pair. Són 3.160 morts a Sant Boi, són 5.715 tenim comptabilitzats a tota Catalunya, però la qüestió és que hi ha un augment de la mortalitat, diríem, de multiplicar, o sigui, sobretot el 1938 cap al final de la guerra, de multiplicar per 10, i si forces una mica la màquina hi ha mesos que podries multiplicar per 30, vull dir que ja són unes xifres que no és que estiguem agafant unes xifres i les estiguem forçant perquè sembli el que no és, sinó que són molt evidents. Només cal que agafis, animo a tothom que ho faci, que entri al repositori on està publicat l'informe de la Direcció General i s'agafi a l'Excel i li faci una ullada perquè és bastant definitiu de que quedin les xifres ben clares. La conclusió és que bàsicament van morir de gana i d'inanició. O sigui, podem a partir d'aquí, aquí hi ha un... Vull dir, jo l'informe l'he presentat amb una conclusió de 4 causes, però la principal, la bàsica i totes cauen d'aquí, és que es van morir de gana i d'abandonament. I de misèria. És a dir, la majoria d'enfermetats, perquè un dels avantatges del registre civil és que pots mirar les causes de la mort, i la majoria doncs, estan relacionades, hi ha l'enterocolitis, hi ha la caquèxia, o amb situacions extremes de desnutrició, o bé amb situacions, amb quadres, diríem, de quadres gàstrics, de problemes gàstrics per el tipus d'alimentació. Les causes, principalment, que no entrava a menjar, no els hi arribaven recursos, els pocs recursos que els hi arribaven, moltes vegades no arribaven als malalts, perquè dintre de la vulnerabilitat eren els més vulnerables. I després ja també hi ha la sobreprovació dels centres, perquè també la República en el seu moment i va intentar doncs, impulsar la salut mental i potser en una situació d'emergència després no va poder cobrir tot el que havia volgut en un inici, i després també perquè es produeixen trasllats entre centres i acaben molts acumulats aquí a la ciutat de Barcelona, tant a Sant Boi com al Mental de Sant Andreu. Però bàsicament la idea és que no els hi va arribar els recursos que necessitava o que l'administració havia de posar per cobrir les necessitats dels pacients.
1: Perquè qui gestionava aquests psiquiàtrics?
2: Durant un primer període de guerra civil molts passen a ser autogestionats per com moltes empreses passen a mans dels treballadors amb els diferents doncs, comitès obrers, però a mesura que avança la guerra la Generalitat acaba posant un administrador. Per tant, bueno, aquí l'administració, diríem, durant la guerra recau sobre la Generalitat.
1: Mm-hmm. Edgar, si vols afegir coses, també tu mateix, eh?
3: Sí, no, el Marcos doncs ha fet una feina magnífica,
1: sí.
3: I és ell qui coneix, i que crec que és important senyalar com culturalment estem necessitant d'apartar la mirada d'aquestes realitats tan incòmodes. I que això és conseqüència d'aquesta inèrcia cultural de mirar cap a altres bandes, de no jutjar allò que ens genera incomoditat, malestar, que al cap i a la fi és el que acaba tenint les conseqüències de que un fet així hagi estat tancat en un calaix tants anys, i també és el fet de que a dia d'avui, doncs com molt encertadament diu el Marcos, les unitats de psiquiatria a dia d'avui continuïn sent un punt sec del sistema on no volem mirar. Pels moviments bojos, per les organitzacions de persones amb discapacitat psicosocial, la raó de ser d'aquests projectes, evidentment, és la veritat, és la justícia i la reparació, i que ens ajudi a avançar amb el present, amb la transformació de les dinàmiques de violència institucional psiquiàtrica a les que patim. Ens ha costat també molt que el govern comptabilitzi quan es lliga les persones als llits, a les unitats d'hospitalització, quant de temps es lliguen i una altra sèrie d'indicadors. I ja fa més d'un any que el govern té aquestes dades i encara no les vol publicar perquè això ens compromet políticament i ens compromet com a societat, perquè no pot ser que tinguem persones lligades al llit ni 2 hores, però és que les dades que tenim ja recollides sabem que hi ha persones que estan lligades al llit més de 3 dies seguides. I això és tortura, i això Nacions Unides ho ve dient des de fa més de 10 anys. I que ens està demanant, Espanya en particular, perquè hi ha informes específics per al Regne d'Espanya, de que el govern ha de garantir un canvi radical en l'atenció, acabar amb la coerció i posar en marxa les alternatives a espais d'atenció basats en drets humans. I això és quelcom que s'invisibilitza, que es blanqueja, que es nega. I això mateix passava amb les morts de milers de persones que va a la Guerra Civil. I sabem que durant la dècada dels 60, als 70, si bé cert no seran unes xifres tant esfereïdores, però també la mortalitat mereix de justícia, mereix de reparació, i perquè no torni a passar. Perquè és que no fa tant que el govern de la senyora, per dir-li així, Isabel Ayuso, va matar ancians per decisions polítiques que es van prendre de deixar enrere als sectors de la població més vulnerable. Per tant, això ens hi va la vida, potser en el futur, si no continuem avançant en aquest sentit.
1: Fins i tot expliques, Marcos, que l'administració republicana, quan parlem dels anys de la guerra del 1937, de fet, va expedientar empleats per robar aliments.
2: Sí, és que és una de, entre les causes de l'augment de la mortalitat i sí. Entre la visió del que és la vulnerabilitat dels pacients, també s'ha d'entendre que hi ha un factor humà, que és que hi havia gent passant-ho malament, però també hi havia gent passant-ho malament a fora. Evidentment no justifica, però sí que explica la situació de misèria que s'estava vivint a dins dels psiquiàtrics i a la societat en general, però sobretot a dins d'un psiquiàtric. Llavors, el factor humà té també un punt, diríem, o és una de les causes de tot el que estem parlant. I sí, hem trobat a tots els grans psiquiàtrics hi ha almenys una o dues causes per extracció d'aliments, d'infermers, i fins i tot hi ha unes cartes, concretament una molt... que ho explica molt bé, de la Josepa Baltasar, d'una pacient del mental de Sant Andreu, i que explica com els que treballen a la cuina es queden al plat més, tenen el plat més ple. I només comentar que la Josepa Balaguer va morir 5 mesos després d'escriure la carta. Vull dir que ja és una mica un exemple de tot el que es va viure dintre dels psiquiàtrics.
1: Perquè havia baixat dràsticament, evidentment, també els subministraments.
2: Sobretot, bueno, això ho he pogut documentar sobretot a Sal. A Sal és on tenim segurament un dels millors fons documentals sí. del psiquiàtric d'allà. I allà sí que es pot documentar fàcilment, està explicat a l'informe, com deixa d'arribar a menjar. O sigui, si tu agafes el que entrava de menjar el 36, doncs té més o menys... Doncs hi ha el bou, hi ha... el que diem, carn de vedella, carn de porc, hi ha arròs, i en canvi, a mitjans del 38, pràcticament hi ha pa, menys del que entrava, i una mica de llet i poca cosa més.
1: Mm-hmm. Respecte al que ha de passar a partir d'ara, llegia també que el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu digitalitzarà els ingents, diu, documents antics per atendre els familiars que sol·licitin informació?
2: Sí, aviam, això és una demanda que fa... Cada centre...
1: Sí.
2: Això espero que la llei de memòria ens ajudi a organitzar-ho una mica, perquè cada centre ha tingut la política que ha volgut, en aquest sentit. Llavors, per exemple, a Sant Boi, dones i homes són independents. O sigui, el parc sanitari porta els homes i les germanes hospitalàries porten les dones. Les germanes hospitalàries sempre han donat informació, si demanaves, del familiar en concret, però en canvi jo no he pogut entrar mai a l'arxiu. No m'han deixat.
1: Uh-huh.
2: A Sant Boi, homes, al parc sanitari, després de molta lluita i de molt picar portes i tal, i aquí l'Edgar també ha estat dels que ha anat a picar portes i a preguntar i a insistir, jo vaig poder entrar, he pogut fer un estudi, trobar llistes, poder, diríem, contrastar el que havíem trobat a un lloc a dins, trobar fins i tot informació sobre persones concretes, i durant aquesta setmana, abans justament de l'homenatge, els han fet entrega del material als que ho havien demanat durant anys. Sí que és veritat que, a més, hi ha la promesa de la digitalització, que esperem que es produeixi durant aquests mesos, però també estaria bé que no depengués... Perquè jo, per exemple, tampoc he pogut entrar a investigar o a fer recerca a Reus. Que no depengués de la voluntat del centre, sinó que una llei i l'administració doncs, posés les bases de com ha de funcionar o com es poden consultar aquestes coses, que trobo que són bastant... Vull dir, al final es tracta de posar llum. Dintre de les institucions hi ha gent que és partidària i que s'obre i que volen, però... també hi ha gent que vull dir, prefereix mantenir una mica la distància,

0: venim d'un acte, com dèiem, d'homenatge el dissabte. Edgar, com valores tot el que va passar el dissabte en aquest acte Sant Boi?
1: Va ser molt bonic, va ser molt emotiu, molt digne, va ser reparador. Poder escoltar el titular responsable del Departament de Justícia, el senyor Espadaler, doncs, comprometent-se públicament a investigar, a continuar investigant, és un canvi d'actitud, perquè fins ara amb les reunions que mantenia em deixaven clar que només investigaria durant la Guerra Civil. Per tant, és una altra conquesta. I és molt satisfactori per veure que les famílies van poder fer un homenatge digne i des de la cultura també va ser un espai de trobada i encoratge per continuar endavant, perquè tenim en el present encara moltes situacions que ens recorden a tot el que la investigació del Marcos deixa clar. Abans feia referència a aquests informes sobre els robatoris d'infermeria i no volem desmereixer tota la feina tan compromesa que exerceixen el personal d'infermeria. Però aquestes relacions de poder, aquestes asimetries de poder, que ara estava ben
0: tranquil, molt de soroll. Tranquil, digues.
1: Continuen en el present. Fixa't que els manicomis, fins fa no gaire, la Generalitat els continuava finançant. De fet, encara els financia. És un dels que diuen les unitats de mitjana i llarga estada psiquiàtrica. Una d'elles està a Torribera, Santa Coloma. Nosaltres portem 2 anys al darrere amb una queixa que vam presentar arran d'una denúncia d'una familiar perquè el seu fill, 40 anys, estava compartint habitació amb 4 adults més sense aire condicionat quan les temperatures de l'estiu d'aleshores ja passaven els 30 graus. Això l'Organització Mundial de la Salut alerta sobre el risc de mort que això implica. Perquè amb aquestes temperatures, les persones tan medicades amb medicacions com els neurolèptics, comercialitats com antipsicòtics, és un risc de mort alt. S'han fet plans per posar aires acondicionats a moltes escoles i, en canvi, en aquests punts secs, com diu el Marcos, continua desateses i 2 anys portem al darrere, insistint en el Departament de Salut, en el Departament de Presidència, en la Diputació de Barcelona. I clar, el més greu és que en aquesta mateixa unitat els despatxos d'infermeria sí que tenen aire condicionat. Aleshores, aquestes asimetries de poder cal explicar-les des del present també per entendre com encara a dia d'avui no es reconeix la dignitat de les persones psiquiatritzades que mereixen una atenció digna. I tenim aquesta herència cultural dels manicomis i programes com el que feu avui, que us agraïm molt, recerques com la que el Marcos incansablement durant 2 anys ha aixecat les dades, ens ajuden a avançar cap a la dignificació i cap a la protecció de la salut, perquè no és just que les persones més vulnerables de la societat no tinguin de la societat una resposta solidària i digna, perquè totes podem patir mentalment de manera tan extrema que ens hagin de sostenir i que ens hagin de cuidar diàriament. Per tant, aquí tenim un repte com a país, com a societat, del que segur avançarem.
0: Molt bé, doncs ho anirem deixant aquí. Marcos, alguna reflexió més que vulguis afegir?
2: No, jo sobretot incidim en això que deia l'Edgar, que una de les conclusions ha sigut, quan he fet l'estudi, va ser doncs, l'augment, o sigui, tot el que he ensenyat en un informe com a números i gràfics, però que després la reflexió que em deixa és aquesta, que és la primera que vaig fer quan vaig començar, que és com pot ser que no s'hagi sabut això fins avui. I l'única explicació que trobo és això que comentava l'Edgar, que jo quan faig presentacions sempre ho dic, que és un punt sec de la societat. És com un lloc que el tenim allà davant i no som prou valents per mirar i preferim mirar una altra banda. I és l'única cosa que em pot explicar com pot ser que hagin passat gairebé 100 anys i ningú s'hagués adonat fins avui, o ningú o molt poca gent, perquè no, ningú tampoc és just, hi havia gent darrere, no? Però que a nivell, per exemple, de

0: premsa i tal, sigui una novetat. O sigui, no concebo cap altre col·lectiu que pugui tenir 5.700 morts en aquestes circumstàncies i que hagi passat desapercebut. I incideix i ho porta a l'actualitat l'Edgar amb tot el que explica. Mm-hmm.
1: Molt bé, doncs interessant. Avui hem volgut aprofundir a partir d'aquest estudi, com us comentàvem, les institucions psiquiàtriques de Catalunya durant la Guerra Civil, elaborat per l'historiador i veí de Corbera, el Marcos Robles. Moltes gràcies, Marcos. Felicitats per la feina. I Edgar Vinyals, el president d'Obertament, també moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies, un plaer. Endavant amb tot.
1: Que vagi molt bé.
2: A reveure.
0: Adéu, Edgar.

La música de les Montses, veïns de Sant Vicenç dels Horts, que acabaven de presentar a finals de la setmana passada aquesta cançó que porta per nom Premium i que té la participació, la col·laboració de la Sandra Tangerina, col·laboradora nostra també a la cançó del dia dels divendres. 6 minuts per sobre, 2:15.

0: Veus de la vida és aquest espai que compartim els dimarts un cop al mes amb membres del Fòrum de l'Envelliment Actiu de la nostra vila. I avui tenim dues persones que ja ens han acompanyat també en més d'una ocasió, que són la Montse Ruiz. Hola, Montse, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda de nou.
1: Gràcies.
0: I el Vicenç Amat. Bon dia, Vicenç.
2: Bon dia, bon dia.
0: Tot, tot bé? Sí, esteu
1: tot bé?
2: Parada,
1: sí,
2: tot bé.
0: Fantàstic. Esperant la revetlla, eh?
1: Sí.
0: Em comentàveu, sí, perquè teniu ganes de parlar de la revetlla. Espera, que t'acostaré una mica més al,
1: sí,
0: al micro, Montse.
1: Vale.
0: Perfecte, que t'escolti bé la gent. A veure, què m'expliqueu? Volíeu parlar de la revetlla i, sobretot, de les revetlles d'abans. Eh?
1: Clar, sí.
0: Dels vostres records.
1: Sí.
0: Sí.
1: Jo sóc filla d'aquí de Molins de Rei.
0: Sí.
1: I vivia al carrer Antoni Gaudí i quan jo era petita el carrer no estava asfaltat. Llavors, el no està asfaltat, doncs fèiem les revetlles amb la fogata.
0: Sí.
1: Fèiem una foguera. Bueno, anàvem casa per casa, tots els nens, a buscar mobles vells, fustes, caixes, tot el que ens donaven els veïns, i els anàvem apilant allà a la punta del carrer. I llavors...
0: A la part de dalt, eh?
1: A la part de dalt,
0: per
1: sí.
0: Per entendre'ns, sí.
1: Sí. I, bueno, teníem una mica de pique, perquè a la punta de dalt del carrer Antoni Gaudí ja hi havia com una baixada que,
0: sí,
1: que donava a la Font dels Casats.
0: Cap a la Font dels Casats, sí.
1: Els de la Font dels Casats també feien la seva foguera. Llavors hi havia els del Bona Vista, que en aquella època no els deien Bona Vista, però bueno, també feien la seva.
0: Sí.
1: I havien de vigilar, perquè si no a la nit els uns als altres ens robaven les fustes. I, però bueno, com a canalla ens ho passàvem molt bé. Des de petits ja ens ajuntàvem tots i fèiem una pinya i els grans ens vigilaven que estés tot ben apilat, ens encenien la foguera i després ens posàvem en quatre petardos.
0: Sí.
1: Que aquella època jo recordo...
0: No tan forts com ara, potser, no?
1: No,
0: com
1: no.
0: Els que peten ara.
1: I més jo, sent una nena,
0: sí,
1: jo tenia el que en deien un rascaparets, que igual
0: sí,
1: no sabeu ni el que és. Eren unes tires de cartró prim.
0: Sí.
1: Primer, no sé, de 2 centímetres, així llargs, i a la punta tenien com un ungla pintada amb material pirotècnic. Llavors trencaves el cartronet i el rascaves amb una paret que fos granulada,
0: mm-hmm,
1: perquè si era llisa no rascava, i el rascar era com la caixa de mistos al lateral, saps?
0: Sí, sí.
1: I el rascar començava a fer pef, pef, pef, pef, i te'n retiraves una mica, i a vegades t'esquitxava una mica... Era una tonteria, però bueno, és el que teníem quan érem
2: feia,
1: petits.
2: Es feia, eh?
0: Sí.
2: I inclús també m'explicava que havia arribat a fer vigilància entre, sí, entre els companys,
1: sí,
2: perquè no els hi robessin la llenya. Nosaltres dic que feien, sí, guàrdies nocturnes,
0: sí,
2: perquè no els hi robessin la...
1: Sí,
0: els,
1: sí,
0: dies abans de la revetlla, diguem.
1: Sí, bueno, el dia abans era criminal, perquè a vegades baixaven hasta els del Castell dels Morros, que els hi dèiem, també baixaven a... I aquells eren molt dolents, aquells,
0: sí,
1: eren més forts que nosaltres.
0: Sí.
1: Bueno, hi havia aquesta... Bueno, aquesta cosa entre nanos, no? Però era sa, vull dir... Un pique sa.
0: Molt bé. I tu, Vicenç, quins records
2: jo
0: en tens?
2: Jo també pràcticament el mateix. Nosaltres... També als carrers ens trobàvem que no estàvem asfaltats, però, vull dir, disfrutàvem molt. Disfrutàvem perquè, sobretot, si et donàvem permís ja de petitet i tal, doncs la família ho celebrava, la família. A casa se celebrava tots junts, i venien els tios i parents i tal, i la verbena sempre s'ha celebrat a casa, no? I llavors, en aquella època, encara més tradició, perquè els carrers, hi havia carrers que estaven asfaltats, altres carrers que no, i si ens deixaven, no ens deixaven. Però la gran avantatge que teníem, per desgràcia o el que fos, era la seguretat que no es té ara. La seguretat que teníem nosaltres, que podia arribar a casa a les 3 de la nit, que havia sortit i tal. Això no es paga amb diners.
0: Mm.
2: Això és important, no? I ara no saps com sortir, vigilar, has de controlar els fills, els nets. Vull dir, ha evolucionat molt la cosa, però no deixa de ser que es fa la verbena, que es fan amb un altre sistema, amb un altre procés, que ara doncs, fan festes en grans llocs i la gent hi pot anar-hi, i en aquella època jo recordo que una vegada actuava ja grans, ja grans, vam anar amb cotxe a Can Amat, i tocava la, cantava la Salomé. I bueno, total, que vam tardar una quantitat d'hores, vam arribar tard, però ho vam passar bé, vam passar bé. Bé amb nano, bé amb parella, bé amb parella amb la dona. Vull dir, era una festa que era familiar i així ho sent fins ara, no? Que ara doncs, ja estic sol i tal, però vull dir, la sento, la sento. El mateix que, per exemple, el papa, jo no sóc un gran creient, però el papa m'ha agradat la setmana del papa. Canviem ara, no? Però aquestes coses em fan recordar coses passades.
0: De fet, ara les fogueres, tret de la plaça de l'Església, aquí a Molins de Rei, no n'hi ha cap més autoritzada. És a dir, que això també ha anat canviant per la seguretat, per la protecció de tothom.
1: Clar, però és que parlem de fa molts anys, de fa sí. 50 i molts, els carrers sense asfaltar, tots els veïns traiem la cadira al portal, seiem allà, els vespres fos revetlla o no, sempre fèiem tertúlia allà al carrer, els pares xerrant i els nens jugant a cuit amagat, i vull dir, era diferent, la vida llavors era molt diferent.
2: Total, sí.
1: I les revetlles, el papa sempre anava a la pastisseria, el que ara és la pastisseria Ambrós, que era la Florejacs, llavors sempre portava la coca i ho celebràvem, i també Sant Pere, que per Sant Pere també era festa, i fèiem les dues revetlles, sí, era molt molt senyalat, la veritat.
0: Exacte.
1: És que sí.
0: Bé, el dolç que sobretot, no hi falti mai, la coca.
2: Sí. Sobretot el ball, saps?
0: El ball.
2: Ballar.
0: Sí.
2: Després ballar era important. I
1: clar,
2: sí.
1: Després d'adolescents i ja de més grans, sí, va anar al Foment a ballar, era molt maco. A la pista.
0: Sí.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Que venien sempre orquestes, que estava molt bé.
2: Ja havien passat anys, vull dir... Ara. No ho sé com són, perquè ara és un perill, de veritat.
0: Tu veus perill, ara sí?
2: És un perill. Perill pels petards, perill per tot, vull dir... Sobretot la seguretat. No pots deixar els teus fills sols, perquè no saps el que va passar. Hi ha una multitud de gent que no saps qui són, d'on venen.
0: Caram, ho pintes molt dramàtic, això, Vicenç. Eh? És com molt dramàtic, no?
1: Sí, bueno.
2: No, és que era... És real ara, eh? És real ara. Vull dir, anys enrere eren feliços, allà qui venia, no venia ningú, eh? Anàvem on no volíem i arribàvem tard a casa. Ara, si arribes tard, t'han de vindre a buscar. Vull dir, la seguretat és molt important, i sobretot perquè avui en dia, digue'm tu, les nenes de 13 i 14 anys que surten, és que sembla que hagin de portar escolta. Vull dir, és trist, no, però la verbena segueix sent la verbena, eh? Vull dir, no creguis que també bevíem, eh? En aquelles èpoques compràvem el de la Pierre i... El Dubois, i també bevíem, eh? També bevíem.
0: I tiràveu petards també, com la Montse? Perdó? Petards en tiraves?
2: No gaire.
0: No gaires.
2: No he sigut amant, eh? En canvi, el meu fill sí que ho era, perquè es portava una bossa lligada aquí, i per tu què portes una bossa lligada?
0: Sí.
2: Amb petards a la cintura. I clar, se li va treure, no? Però vull dir, que també els tenies que controlar pels petards, eh?
0: Clar.
2: Pels petards.
0: No pel de la PR, eh?
2: No. Però bueno, escolta'm, era el que havia, eh?
0: Sí.
2: No sé si costava 7 o 8 euros, no ho diria. I encara hi és, el de la PR, i el Dubois. I mira que...
0: I ara l'actualitat com ho viviu? passats els anys?
1: Mira, jo aquest any em fa molta il·lusió.
0: Sí?
1: Sí, perquè a la ONCE, que tenen la seu a Barcelona, a la plaça Espanya,
0: sí.
1: Tenen un edifici molt gran, no sé si ho coneixeu, abans hi havia el Canòdrom.
0: Sí, i tant.
1: I a la part interior hi ha com un pati de cases, que a la planta baixa la ONCE té un bar-restaurant, i la terrassa l'utilitza ara a l'estiu com a terrassa.
0: Uh-huh.
1: Bé, doncs per la Revetlla, a la terrassa fan un sopar, i em fa molta il·lusió, perquè ja comencen a les 7 de la tarda, que diu que ens fan una sorpresa, un espectacle sorpresa. Després fan el sopar, després mengem la coca i el cava, i tindrem un DJ que ens farà música i podrem ballar, tindrem una pista allà. Vull dir, estarem molt tranquils, sabem que no estem al carrer, que no ens tiraran petards, que estem controlats, per dir-ho d'alguna manera, però que estem tranquils.
0: I vas amb més gent de la ONCE d'aquí?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I llavors, a mi m'encanta ballar, jo el seu coneixer, ho sabeu, que m'agrada molt ballar, pues, a disfrutar ballar la música fins a la una de la matinada, com que és a dit pati de veïns, és tot empactat sempre. Bueno, ja està bé, fins la una. I sí, ja tinc ganes de disfrutar-ho d'una altra manera, però també amb amics i...
0: Molt bé.
1: I està molt bé, sí.
0: I tu, Vicenç?
2: Tu passes molt bé la barrena, perquè l'estàs esperant.
0: Encara ho celebres, eh?
2: Sí, interiorment penses en aquelles barbenes, interiorment. Mm-hmm. Ara ja no pot ser, però evidentment que aquelles barbenes era el fruit d'una joventut que estaves disfrutant i que la vivíem. Sobretot el ballar, perquè m'agradava molt ballar. I no ho sé, eres feliç, tu.
0: Sí.
2: I amb el de la Pierre encara...
0: El de la Pierre, això queda clar, eh?
1: I el rondel, no te'n recordes del rondel?
2: El rondel, no, ja l'he dit.
1: El rondel oro, verde.
0: Sí.
2: I la Coca-Cola, no faltava la Coca-Cola.
1: Sí.
0: I es feia més vida al carrer, com deies.
1: Sí, molt. La veritat és que sí.
0: Sí.
1: I la canalla disfrutava moltíssim, ens perdíem... Bueno, i és el que deia també el Vicenç. La canalla estàvem tranquils al carrer, els pares també, i no patien, era diferent, sí.
0: Sí.
1: Ens coneixíem
2: això
1: tots.
2: És molt important.
0: Doncs. Sí. Molt bé. I l'estiu es presenta bé, també?
1: Sí. Bueno, sí. Jo ara estic treballant molt perquè estem preparant una obra de teatre.
0: Molt bé.
1: Que l'estrenem el dia 12 de juliol. I ara ja estem amb els assajos...
0: Recte final, eh?
1: A tope, sí. Sí, és una comèdia basada en Hamlet, que és el fantasma de Hamlet.
2: Fantàstic.
1: I bueno, fins al 12 que estrenem i ja després aquella setmana ho comentarem i tal, pues,
2: és, a tope. És bonic sentir-la de Montse parlar amb aquesta alegria que té interiorment, que escolta més... És fort, tu, està lluitant per l'obra de teatre que faran.
1: Sí.
2: Això és vida per ella.
0: Sí.
1: La veritat és que sí, m'agrada molt.
2: No sé si sort de l'organització dels CECs.
1: Totalment.
0: La ONCE.
1: La ONCE fa una labor molt important, sí. Sí.
2: No,
1: bueno.
2: És que posi la bota, però va ser un català, qui la va fundar.
1: Sí, després de la Guerra Civil, sí.
2: Allà, Manso. Manso via l'edifici.
1: Sí.
2: Recordo.
1: Ja han fet 89 anys, la ONCE, o sigui que sí, una tasca impressionant. Pensa que jo hi vaig fixar dos cops a la setmana, vaig als assajos, també faig ball.
2: Sí, no para.
1: Aprenc el braille.
0: Als assajos a Barcelona?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí, i em dona molta vida, la veritat.
0: Perfecte.
1: Sí.
0: Doncs ho deixarem aquí, en tot cas, que tingueu una molt bona Revetlla.
1: Gràcies, igualment a tots.
2: I tu també, no t'hem preguntat per
0: tot? Sí, home, esperem que sí. Sí.
2: També mullaràs.
0: Sempre ve de gust. Amb el de la Pierre no ho sé, Vicenç, Montse, moltes gràcies, com sempre, per compartir aquesta estona.
2: Que disfruteu, també.
0: Gràcies.
1: Tant, bona Revetlla a tothom.
0: Que vagi molt bé. Fills,
2: sí,
0: gràcies. 9 minuts i les 12 del migdia. Seguim.

0: Aviam, continuem i recta final, per tant, ja del programa. Saludo el Jordi Beumala, perquè hem de parlar de gastronomia, de fires i del que faci falta. Què tal, Jordi? Bon dia i bona hora.
1: Hola, què tal? I del que faci falta, tu ho has dit.
0: Efectivament, no, que et volia preguntar, perquè hem parlat a nivell, doncs, amb altres aspectes, no? Però sobretot a nivell polític, de com ha anat aquest 33è Congrés de Fires de Catalunya, que es va dur a terme el dijous i divendres a la Sala Gòtica. Vas poder anar a alguna de les conferències o què, Jordi?
1: Doncs sí. Vaig estar tots els dos dies a tope, a totes les sessions i tant. És el primer any que acollim aquest congrés aquí a Molins de Rei i, clar, no podíem faltar.
0: Jo recordo que tu, és a dir, que quan s'ha fet a altres indrets també hi heu intentat participar, no?, com a expogestió.
1: Sí, cada any hi participem des de fa una pila d'anys, des de fa moltíssims. Jo fa 14 que hi vaig i abans ja s'hi anava com a expogestió.
0: Per la gent que...
1: Formem part de la Junta de la FIC, per tant, estem a la olla.
0: Per la gent que li soni una mica, diguem, llunyà, això, què representa un congrés com el que hem acollit, doncs, aquí a la Vila el passat cap de setmana o a finals de la setmana passada?
1: Doncs principalment és un punt de trobada de tot el sector firal català, que no és poca cosa, que són moltíssimes fires les que estan associades a la Federació de Fires de Catalunya. Hi ha més de 60 organitzacions i cada organització, doncs, no només n'organitza una, n'organitza una pila. I aleshores allà és un lloc on compartir experiències, on compartir contactes, on formar-se, i és la cita anual per antonomàcia de les fires que es fan a Catalunya.
0: I a més aquest any una temàtica, no?, que s'ha posat èmfasi amb el benestar emocional, perquè tot el col·lectiu, doncs, que gestioneu fires treballeu sobretot amb la immediatesa, amb l'exigència, la sobrecàrrega i la pressió del moment, no?
1: Tu has dit, és molt fàcil de visualitzar. Tu imagina't una fira de la Candelera, amb tot el que implica, tot el que suposa transformar un entorn urbà com Molins de Rei a tots nivells, a nivell de seguretat, a nivell de logística, a nivell de neteja, de serveis, etc. Doncs tu imagina't que això, aquesta casuística, la compartim totes les fires que es fan a Catalunya, amb major o menor volum, però al cap i a la fi, doncs, és el mateix. Doncs els equips de gent que formen part d'aquestes estructures i que fan possible aquesta transformació, doncs som equips molt, molt versàtils, molt heterogenis, en el qual ens hem de coordinar entre nosaltres i ens hem de coordinar també amb molts agents externs, ja siguin el comerç local, els firaires, la policia, els serveis de neteja. Després hi ha tota la part de programació pròpiament, de tot el que passa i quan passa i amb quines necessitats logístiques tenen, tant a nivell de consums d'electricitat com de seguretat, com de muntatges, recollides, desmuntatges. Doncs tot això en un espai molt i molt i molt i molt curt de temps, doncs, genera una necessitat implícita de coordinar-te molt bé, d'estar molt tranquil, molt relaxat i d'anar entomant tots els imprevistos i anar donant joc a tota la gestió que implica. Doncs això genera una sobrecàrrega i un volum d'estrès i de gestió que a vegades cal treballar-lo, perquè igual que jo no em posaria a un quiròfan a operar perquè no estic format, doncs per gestionar fires també s'ha de tenir una certa formació implícita i una certa cintura a l'hora d'abordar tots aquests aspectes, que aquest any, doncs, s'ha decidit posar èmfasi en una mica aquesta gestió emocional del volum, de l'estrès, de la sobrecàrrega, de la gestió de les expectatives, de la pressió, que hi ha moltíssima, moltíssima pressió. Els dies previs tothom truca exigint, demanant. A vegades les formes, doncs, no són les que ens agradarien a tots, i aleshores hem de tenir, doncs, molta capacitat d'entomar aquestes situacions, i això implica nodrir-se d'habilitats perquè tot flueixi, perquè el visitant no se n'adoni de tot el que passa, perquè el visitant, la seva missió és disfrutar d'aquestes fires i no pas doncs, patir-les.
0: Em deien que
1: I
0: fos...
1: aquí és on
0: sí,
1: estem.
0: Perdona, digues.
1: No, res. D'això va anar al Congrés.
0: Em deien que això, que força interessants les xerrades del David Bueno, per exemple, i de l'Andrea Fuentes, no?
1: Sí, de fet, totes van ser molt interessants,
0: sí.
1: Però, clar, per la resta, al fons fas molt èmfasi ja no només a les eines pròpiament, sinó també a l'abast tècnic i científic que tenen cadascuna d'aquestes situacions i de com el cos, la ment, estem configurats doncs, per gestionar-les. No? Aleshores, tots aquests experts que ens van venir a fer aquestes sessions, doncs, clar, van aportar el seu punt de vista tant a nivell d'organització pura i dura com a nivell de tenir aquestes eines que ens permetin abordar aquest dia a dia nostre, que és molt i molt, molt intens.
0: Molt bé. I se sap quan es farà l'any que ve?
1: Quan? És el juny, habitualment. Fins fa poc doncs, era a l'hivern, després es va fer el canvi
0: sí.
1: Mesos d'estiu. També per una qüestió de volum de fires, ja depèn de quan agafes el calendari firal, doncs ja veus que hi ha moltíssima activitat, aleshores també es tracta de permetre i facilitar que la gent pugui venir. Així va.
0: Molt bé, Jordi, doncs ho celebrem. 12:02 i ara encarant-nos ja cap a la Revetlla de Sant Joan, com parlàvem abans.
1: Sí, tenim la Revetlla de Sant Joan aquí a la cantonada. Abans, però, nosaltres estarem al Maresme, a la Fira de la Silvopastura.
0: És veritat que vas dir aquella fira d'un dia, no?
1: Sí, és una fira d'un dia entorn a la Silvopastura, que és pasturar els ramats pels boscos catalans per prevenir els incendis, netejant el sotabosc amb aquest bestiar doncs, que arrossega les males herbes i neteja. És una feina incipient, ingent també, de moltíssims metres quadrats, però que faciliten doncs, que en cas d'incendi doncs, no es propagui amb la virulència que agafa quan el bosc està brut.
0: Molt bé. Això serà una jornada del cap de setmana. A quin poble concretament vas dir, del Maresme?
1: Doncs es farà a Dosrius.
0: A Dosrius.
1: A Canyamàs, a una granja que es diu Can Gel, i allà doncs, hi ha moltíssimes activitats i programació per famílies, per gent iniciada, i per tècnics i professionals també del món de la ramaderia, per conèixer una mica quin és l'abast també de bombers, de protecció civil, d'ADFs, etcètera.
0: Fantàstic, doncs que vagi molt bé la jornada i també la Revetlla, tot i que ens saludarem dimarts, que és 23, doncs ja ens ho desitgem dimarts que ve, va.
1: Perfecte. Vinga, doncs,
0: gràcies, Jordi, una abraçada ben forta.
1: Adéu.
0: Que vagi molt bé, adéu-siau. Arribem a les 12, posem punt i final al Bon Dia i Bona Hora. Gràcies per acompanyar-nos. Us deixem amb la Sílvia, l'informatiu Molins de Rei al dia. Fins demà a les 8.

0: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
1: Bon dia. Comencem parlant de política municipal en l'opinió d'Esquerra Republicana, que lamenta que el govern municipal actuï quan hi ha queixes reiterades sobre un tema. Fa referència a la denúncia que ha fet el sindicat majoritari de l'Ajuntament i també les demandes que hi havia de les escoles. La seva opinió al voltant d'aquest tema. I avui que presentem, ho hem dit aquest matí primera hora, i ara presentem aquest projecte de reforma d'una part del Parc de la Mariona. S'actuarà en una zona verda diàfana d'uns 3.500 metres quadrats per col·locar-hi grans jocs infantils i també s'amplia la zona de lleure per a gossos. A banda d'aquesta qüestió, doncs, també destaquem que avui continua i de fet es tanca el cicle de xerrades per promoure un bon ús dels medicaments i la salut, avui parlant de salut bucodental, i també aquest dijous es fa l'últim concert de la temporada del cicle Clàssica a Molins. En esports destaquem el final de temporada del club de judo, tot just el cap de setmana passat acabaven els campionats i ara ja es preparen pel campus i la tecnificació que fan habitualment als estius. Aquests són els continguts informatius d'avui dimarts 16 de juny. Comencem.

0: Comencem, com sempre, amb la informació de servei en la mateixa línia que els últims dies. Fa un dia clar, fa sol i temperatures ja força altes a aquesta hora, 31 graus a l'exterior de la ràdio. Anem a veure com ha d'evolucionar la situació. Avui ens en parla Luis Mi Pérez, del Servei de Meteorològic de la Xarxa. Bon dia.
1: Bon dia. El migdia i la tarda d'avui seran de calor, com ahir, si fa no fa. Arribarem als 32-33 graus, sobretot al Vallès Occidental i a l'interior del Baix Llobregat, però arran de mar també 27-28 graus amb facilitat, una mica més d'humitat a última hora de la tarda, per tant, més xafogor i una mica de vent que s'anirà reforçant aquesta marinada al Vallès, si de cas més intens aquesta tarda, però sempre amb una situació molt assolellada, pocs núvols i avui sense tempestes.
0: Gràcies. Pel que fa al transport públic, hi ha normalitat avui, és el que informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat. I la farmàcia de guàrdia avui a la vila és la Codina, que està a l'avinguda Mancomunitat número 18. Esquerra Republicana lamenta que el govern actuï quan hi ha queixes reiterades sobre un tema. Creu que s'acaba actuant com a conseqüència de demandes, reclamacions o denúncies repetides i quan es posen sobre la taula com a situació extrema. Ha posat com a exemple les demandes d'obres de manteniment a les escoles, les protestes als paradistes del mercat per les altes temperatures perquè no funciona des de fa anys l'aire condicionat o la denúncia del sindicat majoritari de l'Ajuntament a Inspecció de Treball per deficiències en temes de prevenció de riscos laborals, com que no revisen des de fa anys extintors, mànegues o sistemes de climatització en alguns equipaments municipals com oficines de l'Ajuntament, escoles bressol, escoles o la biblioteca. El regidor de govern, Miguel Zaragoza, explicava la setmana passada que el tema està en vies de solucionar després del que els ha demanat des de Inspecció de Treball i avui la portaveu d'Esquerra Republicana ha dit que alguna cosa falla si no s'actua fins que hi ha queixes contundents. Marta Espona.
2: Que s'hagi d'arribar a aquest extrem de la queixa per part del sindicat perquè doncs es posin al dia una sèrie de condicions totalment òbvies i ja no legals, sinó que és que són condicions mínimes de seguretat en el treball, doncs si hem d'esperar que un sindicat es queixi i ho faci públic, doncs em sembla que també és com una mica trist. I és el mateix que vam comentar també amb el manteniment de les escoles.
0: Doncs és l'opinió de la portaveu d'Esquerra Republicana al voltant d'aquestes queixes diverses que hi ha hagut els últims mesos per part de centres educatius, inclús veïns del barri Pot de la Cadena, paradistes del mercat i GIT, el sindicat majoritari de l'Ajuntament. Sembla que el consistori ha anat actuant, ja s'anunciaven les obres que es faran de millora de manteniment a les escoles, inici d'obres a dos patis, a dues escoles aquest estiu, la licitació de l'aire condicionat del mercat municipal, també s'ha solucionat el tema de les altes temperatures en algunes oficines municipals, com a l'antic edifici de la Loto, i amb les denúncies concretes d'Egit, també deia el regidor, que ja han passat la documentació a Inspecció de Treball i que estan en vies de solucionar els diferents temes que es plantegen. Ahir al migdia l'Ajuntament va presentar el projecte de reforma del Parc de la Mariona. En concret, s'actuarà a la zona de gespa que hi ha entre el carrer Menéndez Pelayo i l'Avinguda Barcelona. Són uns 3.500 metres quadrats, ara mateix espai obert, és tot gespa, i la intenció és crear-hi una gran zona amb jocs infantils per diverses edats, jocs de diverses tipologies. La voluntat és que aquest espai esdevingui un lloc de lleure pels infants i també de trobada social. El projecte l'ha fet i el va presentar l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb l'Ajuntament de Molins de Rei i ve donar resposta a la demanda del consistori perquè aquest espai està de fet encara infrautilitzat per part de la ciutadania. Ja fa 25 anys que es va inaugurar el Parc de la Mariona, és el més gran de la vila i aquest espai concret no té un ús social i li cal una remodelació. És el que va dir ahir l'alcalde Xavi Paz.
3: Zona verda més gran del poble i és la zona verda que ens desincentiva més anar-la a visitar. Perquè, malauradament, el comentari generalitzat era que l'ús incívic d'uns quants propietaris dels gossos feia que aquesta zona de gespa no convidés a ser visitada i a ser gaudida pel conjunt de les famílies de Molins de Rei. Això, conjuntament amb la demanda de tenir una zona infantil de grans dimensions, doncs va comportar que anéssim a parlar amb el que són els gestors d'aquesta àrea, que és l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
0: I des de l'àrea metropolitana es va explicar el projecte i com s'actuarà per tal de tenir aquesta gran zona de jocs infantils amb estructures diverses, pensades per una ampla franja d'edats. S'ha dissenyat perquè estigui tot integrat, connectat amb un espai central de trobada per no separar estrictament per edats. És per infants des del 0 fins als 14 anys, tot i que sí, pels més petits, de 0 a 3 anys, hi haurà un espai mínimament diferenciat, però la intenció és que es pugui interactuar i els jocs es puguin utilitzar de forma simultània. En va parlar en Jona Garcia, que és el cap de projectes de l'àrea metropolitana.
4: Hi haurà jocs pels nens de 0 anys fins als 14. Això que aconseguim, que no hi hagi segregació, és un dels punts importants de la inclusivitat. Un altre punt important és la varietat, ja no dels jocs infantils, que és evident, no? Sinó també de la tipologia, és a dir, que hi hagi tipus, diferents tipus de trepa, de deslliçament, de giratoris, etc. I dins d'aquesta tipologia, un dels punts importants de la inclusivitat, evidentment, és l'existència de jocs accessibles. És molt important que hi hagi varietat de materials, de colors, d'elements. Això ho aconseguim barrejant jocs de fusta, jocs metàl·lics, també amb els paviments.
0: També s'ampliarà, a banda d'aquesta zona, que ara és zona de gespa, que ara està erma, només hi ha gespa, no hi ha cap tipus d'espai per fer-hi activitats, doncs a més de reformar-ho de forma integral, també s'ampliarà la zona de lleure per gossos, que hi ha al costat, em van dir que serà 5 vegades més gran de l'actual, hi haurà separació per a gossos grans i gossos petits, una tercera part pels petits i la resta pels grans. Una obra que començarà el primer trimestre de l'any que ve. Té una durada de 6 mesos. El pressupost total és de 700.000 euros. L'àrea metropolitana en paga 150.000 i l'Ajuntament 550.000, dels quals 468.000 provenen ja de l'aportació que fa cada mandat l'àrea metropolitana per inversions als municipis i la resta, que són 80.000 euros, sí que els haurà de pagar directament l'Ajuntament. Avui continua i es tanca el cicle de xerrades per promoure la salut i un bon ús dels medicaments. En total hauran estat 6 xerrades, es va començar el mes de gener, i les ha organitzat l'Ajuntament amb el Col·legi de Farmacèutics de Catalunya i el CatSalut. Les xerrades han parlat sobre símptomes o patologies com l'insomni, el colesterol, el dolor. També s'ha parlat de la importància de seguir bé els tractaments i el bon ús dels medicaments. I avui, que és l'última, es parlarà de la salut bucodental, una xerrada informativa, també en consells pràctics i que, evidentment, també rebrà dubtes o consultes dels assistents. L'encarregada de fer la xerrada és la farmacèutica Carla Blanco Gómez, de la farmàcia Espinet de la Vila, que ens ha avançat en què centrarà la xerrada d'avui.
5: Tractarem totes les patologies de la boca i també les relacionarem pues, amb altres patologies, perquè la salut bucodental no es queda a la boca, sinó que també afecta a l'organisme en si. De fet, moltes patologies de la boca es relacionen amb patologies cardiovasculars. I tractarem, per exemple, com abordar pues, la boca seca, com abordar les aftes, les boqueres, la maloclusió, correcte raspallat de les dents, quins col·lutoris fer servir, quan has de preguntar al metge i quan has de preguntar al farmacèutic, coses que no s'han de fer.
0: Doncs si voleu saber-ne això i molt més i també plantejar dubtes o problemes que pugueu tenir vosaltres en aquest àmbit, la xerrada és avui a 2:45 de la tarda a la biblioteca amb entrada lliure. No cal fer inscripció abans.

0: Avui és l'últim concert de la temporada del cicle Clàssica Molins, amb un duo format per la mezzo-soprano Elena Resurreissau i la pianista Llum Colomer. Interpretaran temes de Ravel, Bizet, Falla o Delibes. Un concert variat on es faran paral·lelismes entre Espanya i França. El músic i saxofonista molinenc Miquel Bofill és el programador del cicle i ens ha avançat què escoltarem avui en aquest concert, el dijous, en aquest
1: concert. Un disc que ha fet, que es diu L'Andalusia al cor, ha fet un treball de paral·lelisme entre el que és la música francesa i la música espanyola de l'època. És un recorregut sonor entre dues mirades sobre Espanya i el que fan els compositors francesos entre el segle XIX i el segle XX, d'on neix la tradició hispànica i l'exotisme refinat i la veu popular de l'època. O sigui, serà un concert interessant perquè porta realment, fa un repertori molt, molt variat.
0: Doncs el concert és el dijous a les 8 a la Sala Gòtica. Encara queden entrades, valen 15 euros, les podeu adquirir a la plataforma Entràpolis i presencialment al mateix Museu del Renaixement.
2: Molins de Rei al dia.
0: Final de temporada al Club de Judo. Just el passat cap de setmana van acabar la competició amb el campionat cadet, que va fer un tercer lloc, i a infantil van assolir dues medalles d'or, una de plata i dos bronzes. També han participat al campionat benjamí i dos judokes han fet un tercer lloc. I a finals de maig també van dur un equip a la vi a la Copa Catalunya per equips i van quedar primers, tota una fita pel Club de Judo. Daniel Pavón és el responsable del club i ha fet una valoració de la temporada.
3: Nosaltres tenim dos tipus d'ensenyament, l'alumne que vol aprendre judo però no vol competir i l'alumne que vol competir, i cadascú té un assoliment d'objectius diferents. I aquest any ens hem vist que alumnes que no volien competir han competit, i amb la base que s'hi ha estat donant durant aquests anys, doncs han aconseguit podis a nivell de Catalunya. Això ens ha portat a que la nostra alumna, la Dada Gila, pues anem al campionat d'Europa de Portugal, va passar segona ronda i va caure segona ronda contra la número 36 del món.
0: El Club de Judo té uns 300 alumnes que durant el curs regular entrenen cada tarda i també es fan classes de defensa personal. Entrenen a la sala de judo de la zona esportiva Ricard Ginebreda de dilluns a divendres. I ara, a partir de la setmana que ve, comencen els casals d'estiu al matí i la tecnificació a les tardes.

Repassem alguns temes de l'agenda d'activitats, algunes vinculades al pas del Tour de França per la vila i totes les activitats prèvies. Una nova exposició que s'inaugura aquest divendres, es diu Camins 1907-2026, i és una exposició amb imatges vinculades al món del ciclisme. S'inaugura, com dèiem, el divendres a les 8 del vespre. És una exposició que es podrà veure a la planta baixa de l'edifici del Molí fins al dia 2 d'agost, de dimecres a divendres a les tardes, també dissabte a les tardes i els diumenges al matí. En aquest conjunt d'activitats prèvies al Tour de França i a l'altra exposició Can Ametller, amb pintures en quadres de gran format del Tour de França, i aquesta altra mostra dins de les activitats Vivim el Tour, amb diferents imatges de la vila o de la Volta a Catalunya o altres temes vinculats amb el ciclisme. Justament aquesta setmana, en què el proper diumenge 21 de juny a 2:15 passa la tercera volta ciclista femenina a Catalunya, passa per la carretera a 2:15 del migdia de diumenge. I dit això, posarem punt i final a l'informatiu d'avui dimarts i tornem demà amb més temes. Fins llavors, que vagi bé, que acabeu de passar un bon dia.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
3: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
4: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne?
5: That's good, yeah. Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.

0: Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magazín sobre salut relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins, PICAM, Associació de Pacients, al Servei de Pacients. Avui la nostra companya Mercè Sallés, voluntària de PICAM i col·laboradora del programa, ens portarà una de les seves receptes saludables. Bon dia, Mercè.
1: Hola, bon dia.
0: Què ens portes avui? Què ens portes?
1: Bueno, abans de dir el que us porto avui, farem el recordatori aquell constant que a vegades, quan les coses se senten molt, queden.
0: S'acaben aprenent.
1: S'acaben aprenent,
0: gràcies,
1: exacte.
0: Gràcies.
1: Que abans de passar, això com us he dit, que ara us volem recomanar la consumir productes de temporada i de proximitat. I a poder ser ecològics.
0: No falti.
1: Dels productes del mes de juny destacarem que apareix per fi el carbassó,

0: el pebrot, el tomàquet, que són tan bons i tan vermellets.
1: Oh, i tant.
0: Que tant de joc donen a la cuina. I en algunes verdures que teníem a la primavera, que eren molt bones, com la carxofa i el pèsol, se m'han ja marxant, encara que en quedin algunes.
1: Sí, senyora.
0: Però la carxofa ja no és temporada de carxofa, no,
1: està una mica més dura, eh?
0: Sí.
1: I amb pelucilla.
0: Aleshores també comencen a arribar tot el que dèiem, els fruits vermells. I els fruits vermells, els de bosc, el gers, els nabius, que estan plens de polifenols. I ja moltes vegades ja n'hem parlat del polifenol.
1: Sí, senyora.
0: Aleshores, els gers i els nabius se'n van de seguida i es convé agafar-los i fer-los servir perquè després quan ens adonem que hi són ja desapareixen.
1: Sí.
0: I també la maduixa s'està anant ja, perquè ja ara ja comença a deixar de... Però bueno, ens apareixen les cireres.
1: Les cireres són...
0: Que les cireres també són molt vermelles, molt bones. I tots aquests fruits tan vermells i tan macos estan plens de polifenol, que són substàncies molt antioxidants i antiinflamatòries que ens poden també, ens porten també prebiòtic.
1: Molt bé,
0: perfecte. I això per l'alimentació és molt recomanable.
1: És bàsic, és bàsic. Doncs aviam, Mercè, quina recepta ens portes avui?
0: Avui faig una recepta exòtica. Bueno, exòtica. Sí? Allà no són exòtiques. Faig una cosa que és la quinoa amb tabuler. O tabuler de quinoa o quinoa tabuler. Digueu-li el d'això.
1: Va.
0: Que és una recepta ideal per ara aquest temps tenir la fresqueta a la nevera i ens omple d'energia i de sabors frescos i va molt bé.
1: Perfecte, perquè amb la calor que ha vingut...
0: Amb la calor que ha vingut, encara que sigui abans d'hora...
1: Ja ens convé.
0: Sí. Els ingredients per quatre persones serien una tassa de cafè amb llet, el que seria un cafè amb llet per plena, o quatre tassetes petites per comptant si som quatre. Ho dic perquè la quinoa sembla que és molt poca cosa, però després s'infla una mica i ja n'hi ha suficient. Jo ho faig sempre, ja tinc la mesura presa amb la tassa de cafè amb llet normal, plena fins dalt, i pot ser la quinoa, pot ser la blanca, o també pot ser aquella, el que diuen la barreja de colors, que n'hi ha de negres, que n'hi ha de vermellós, que és molt, molt d'això, molt vistosa.
1: Ah, molt bé.
0: Dues tasses d'aigua, perquè per fer la quinoa, per cada aquesta tassa, equival a dues tasses d'aigua a l'hora de bullir-la, que ara us ho explicaré. Després, un pebrot vermell, una mida grandeta, no aquells pebrotets que són tan petitons,
1: no,
0: perquè si no faltaria una miqueta. I també es pot posar, si vols, vermell i verd o vermell i groc, vull dir, per aquelles
1: colors.
0: Combinacions, perquè es tracta que serà com si fos una amanida, que no és una amanida de quinoa.
1: En coloraines.
0: Dos tomàquets madurs, van molt bé els que són aquests de pera, o sobretot el que ara ve ja comença a venir, el cor de bou.
1: Vale.
0: O, més que el cor de bou, el pebroter, perquè com que s'ha allà de 10 daus petits,
1: va
0: el
1: millor.
0: Pebroter té molt de tall. Té molt de
1: sí.
0: I no té tanta llavor ni tant de suc. I perquè no quedi molt sucós, aquests que són més carnosos van més bé.
1: Perfecte.
0: Una ceba tendra, que no sigui molt petita, mitjaneta. Un bon manat de julivert fresc. I unes fulles, 7-8 fulles fresca, de menta fresca. Aquí, recordeu que vaig dir que ara que havia vingut la primavera valia la pena tenir un test a casa amb julivert, ara l'estiu, julivert, alfàbrega, menta i tot això, doncs si tens el test pots anar agafant el que necessites i sempre en tens.
1: Sí, perfecte.
0: Aleshores, per amanir-ho, això, es necessita un suc d'una llimona, 4 o 5 cullerades d'oli d'oliva verge extra, sal, pebre negre, a gust. Aleshores, per cuinar-ho, primer cuinarem la quinoa es bull la quantitat aquesta que us he dit de quinoa, la tassa, s'ha de rentar molt, molt ben rentada, a raig d'aixeta i ben neta, perquè té és com una clofolla rodoneta, petita, però que aquella clofolla té un punt d'amargant si no es neteja bé. Aleshores, l'has de mullar molt, remenar molt, sí, sí, i que quedi ben neta. Llavors es posa dos tasses, si hem fet una tassa de cafè amb llet de la quinoa, dos tasses d'aigua, es posen a bullir, s'hi tira una mica de sal, i la que sembla que comença a bullir, s'hi tira la quinoa. Això en uns 10-15 minuts està cuit. Però és que, a més, ja veureu que pràcticament ja es veu tota l'aigua. O sigui, tampoc has de tenir un foc exagerat. Quan comença a bullir, un foc que vagi fent, i veureu que més o menys queda seca.
1: Perfecte.
0: Si no la deixes assecar del tot, quan veus que s'ha obert la clofolla, ja es pot treure, que és més o menys aquests 10 minuts, quart d'hora. Llavors l'escorres bé i la poses en una safata o un plat gran o el que sigui, ben escampada perquè refredi. No s'ha de remullar després de bullida, eh? Es posa en un plat que es vagi refredant. I la deixes que es vagi refredant i mentre es vas preparant tots els ingredients.
1: D'acord.
0: Que aleshores els ingredients és... talles les verdures totes petites. El pebrot, trossets de uets petits. El tomàquet, de uets petits. La ceba, de uets petits. Tot això ho vas posant en un bol, i vas posant tot cru, eh?
1: Tot
0: en
1: sí,
0: cru.
1: Sí.
0: Ho vas posant en el bol, i aleshores, quan tens ja la quinoa freda, ho tires a dins el bol i remenes totes les verdures aquestes amb el d'això. També haurem tallat un manac de fulla de julivert ben petita i la menta. La menta no tanta com julivert, perquè la menta és molt aromàtica i li has de trobar el punt, però jo crec que si són maques les fulletes, amb 8 fulletes de menta ja està bé. Tallades també petites i tot això que hem fet ho posem a dins el bol i ho remenem bé. I aleshores prepararem el que és la manimenta. I seria escórrer la llimona, poses la llimona escorreguda, poses l'oli, poses la sal, el pebre, i aleshores ho tires a dins el bol i ho remenes bé, que quedi tot. I és el que es recomana, com a mínim, que estigui mitja hora a la nevera. Si està una hora, no passa res.
1: Vale.
0: Mentre mitja hora, una hora, o si està més, no passa res, perquè l'únic que cada vegada puja una mica més el gust de la llimona. La llimona, jo no li tiraria tota, perquè depèn de... I com que hi ha llimones i llimones... O sigui,
1: mitja,
0: depèn del...
1: mitja.
0: Tires un raig de llimona i abans de servir-ho proves. I si notes que no li falta un punt, li tires una mica més. Perquè és que hi ha vegades que la llimona és supergran. Un dia, l'última vegada que ho vaig fer-ho, la llimona era supergran i havia fet una pila de suc i no vaig poder-ho tirar tot.
1: Sí, sí. L'oli també, no?
0: L'oli, la sal, el pebre i la llimona... Ho prepares amb un bol petit, ho remenes una mica...
1: Tot junt.
0: I tot dintre.
1: I llavors
0: ho deixes que s'impregni tot, i a la nevera, tapat amb paper film, perquè no
1: treguin més o menys
0: els gustos.
1: Si és més, no passa res.
0: No passa res. Però com a mínim que hi hagi una mitjoreta, que és la que s'agafen una mica tots els gustos.
1: Perfecte. Molt bé.
0: I aleshores això ja més o menys...
1: Val. Llavors, a veure, per aconseguir una dieta ben equilibrada, en què podem acompanyar el tabuler de quinoa, Mercè?
0: Bueno, la quinoa és un pseudocereal ric en carbohidrats complexos i conté proteïna completa. I les verdures amb tabuler també, tot el que hi posem, el tomàquet... hi ha qui posa cogombra, però jo soc anti-cogombra, no per res, i és que se'm posa molt malament. Val. Llavors canvio cogombra amb el pebrot.
1: El pebrot, vale.
0: Però
1: vale,
0: pots
1: vale.
0: posar també cogombra i pebrot, ho accepta
1: el
0: tot,
1: pebrot.
0: Eh?
1: Vale,
0: però
1: vull
0: dir que aquestes verdures i la menta i tot porten vitamines, minerals i fibra.
1: Val, perfecte. Sí.
0: Però si volem arrodonir-ho, doncs ara us diré coses en què es pot ajuntar aquest plat.
1: Ja.
0: Podem fer la quinoa aquesta tabuler amb un pollastre o un gall d'indi a la planxa o al forn.
1: També
0: jo, sabeu que faig aquell que l'he fet ja un dia de recepta, que el faig la petxuga de gall d'indi al vapor amb herbes provençals, que també hi va superbé, la combinació aquesta queda superbé.
1: Sí.
0: Després també es pot posar peix blanc o blau, un llom de lluç, una orada, un salmó a la planxa, que ens aportarà també omega 3.
1: Val.
0: Unes bruixetes de llagostíncia, si vol ser més...
1: Està
0: més...
1: bé, està bé. Està
0: així
1: bé.
0: Són coses que poden acompanyar aquesta amanida, per dir, no la menjo una amanida...
1: Només sola,
0: només
1: sí.
0: Sola, tot i que...
1: Algun detall.
0: Ja té proteïna, té de tot, eh? Vull dir que és... Però hi ha gent que l'acostum de menjar una mica de tall, doncs es pot acompanyar amb això, amb aquestes diferències de productes.
1: Molta cosa, eh? Pollastre, moltes. Gallindi...
0: També
1: peix
0: pots
1: blau,
0: fer-la completament vegetariana, posant-hi alguna cosa de tempe o tofu. Hi ha gent que no menja doncs, carn i que és
1: i prefereix menjar.
0: I prefereix menjar això. També es pot acompanyar amb un hummus de pastanaga amb bastonets. També es pot fer falafels. I després hi ha, per als que són ovo-vegetarians,
1: sí,
0: o opció làctica o vegetariana, també podries, en comptes de menjar un tall, posar trossos de formatge feta o formatge de cabra a dins mateix de l'amanida, que li proporcionaria la grassa, que no hi ha, perquè aquí no hi ha pràcticament
1: grassa.
0: Doncs està
1: bé, també, això, eh?
0: La grassa i el punt làctic. Això ja depèn de cadascú. Però això és un recurs...
1: Sí, sí, ja ho veig, eh?
0: Ara a l'estiu és fresquíssim i
1: però molt,
0: queda
1: però és
0: molt
1: que
0: bé.
1: Molt, molt variat, eh?
0: Molt
1: perquè
0: bé.
1: En el moment també... en què pots agafar amb pollastre, amb gallindi, com dius, amb peix...
0: Amb tot
1: ara
0: em
1: dius que està amb formatge.
0: Sí, i després també els que mengen a l'ou, doncs pots fer-hi a sobre un ou potxer. Jo, és el que...
1: No sé,
0: això no ho he fet jo.
1: A l'ou no s'hi diu massa.
0: No, a l'ou potxer no s'hi diu massa. De totes maneres... Si tallessis a l'ou, jo ho faria més que potser...
1: Ou dur.
0: Sí. No, ou dur potser sí. Però jo, amb l'acompanyament aquest, amb una mica de pollastre a la planxa que es pot fer, o al forn, fet unes tiretes de pollastre amb unes herbetes provençals... Qualsevol cosa d'aquestes et pot quedar bé.
1: Falafel?
0: Que... El falafel, sí,
1: no
0: al forn.
1: És ara, no?
0: El falafel és el... Es pot fer... són aquells... Com dir, aquells talls que fan... Falafel és aquell tall que fan de pollastre o d'això que venen fet.
1: Vale,
0: que no
1: vale,
0: sé
1: vale.
0: Ara com...
1: Rodanxes o...
0: No, que venen làmines, unes peces
1: no.
0: I te'l tallen i...
1: Vale. És que no, ara estava llegint i estava
0: sí,
1: pensant.
0: Són opcions
1: això,
0: que es pot també fer amb aquí com, que jo no ho he fet, eh?
1: Val,
0: però
1: val.
0: Vaig llegir que es podia fer i després es pot també coure amb comptes d'amb una fregidora això que en diuen ara el feir.
1: Ah, bueno, això que és de l'aire.
0: Això de l'aire.
1: No ho tinc, jo això no ho tinc.
0: Jo tampoc. Però a vegades penso si m'ho compraré o no. Però...
1: No ho sé, sí.
0: No ho sé, ho he d'acabar. No estic encara convençuda que sigui del tot saludable, això.
1: No ho sé, no tinc ni idea.
0: És més que res pels materials, perquè està fet, quasi tots els fan amb tefal, i el tefal... com a material
1: és
0: de cuina...
1: És molt ràpid de fer, és quasi com si fos el microones, no?
0: No ho sé.
1: Jo tampoc, no ho he provat.
0: Com que encara no
1: ho
0: he averiguat, no he entrat en aquest camp.
1: Bueno, quan ho averiguis ja us ho explicaràs.
0: Ja us ho explicaré. Si un dia trobo algú que em convenci de que això va bé, ja us ho diré.
1: Sí, sí. També posaves alguna cosa de posar-hi nous o alguna de fruits secs,
0: sí,
1: no? També
0: sí.
1: Deies?
0: Bueno, hi ha altres opcions, és posar-hi també alguna de fruits secs a dintre per tenir... Doncs,
1: no està malament.
0: No, nous, és una manera de posar també
1: o
0: proteïna
1: també...
0: i grasses,
1: sí.
0: Perquè els hi ha
1: pipes,
0: fruits secs.
1: Pipes també, no?
0: Pipes, nous... avellanes... Ja
1: sí,
0: són coses
1: bueno, sí,
0: que poden anar combinant.
1: Bueno, sí, que les també es posa, ho
0: sí,
1: posem moltes
0: sí.
1: Vegades.
0: Són coses que es poden anar combinant, anar afegint i anar fent.
1: Molt bé, senyora, molt bé. Ja està.
0: Bueno, però ara ja que tingueu bona salut, espero que us agradi. I si
1: no,
0: la feu,
1: té molt bona pinta,
0: és
1: eh?
0: Molt refrescant.
1: Té molt bona pinta. I ara amb el temps que ja han començat, jo crec que
0: sí.
1: Pot ser ideal. Doncs bé, bueno, avui també parlarem de les propietats nutricionals de la quinoa, Mercè. La quinoa és considerada un superaliment i un dels pseudocereals més complets del món. El seu perfil nutricional és excepcional, especialment perquè, a diferència de la majoria dels aliments vegetals, és una proteïna molt completa. Proteïnes d'alta qualitat i aminoàcids essencials. Aviam, proteïna completa. Conté els nous aminoàcids essencials que el nostre cos no pot fabricar per si mateix. Això la fa equivalent a la proteïna d'origen animal. És rica en lisina. Aquest aminoàcid és molt escàs en altres cereals, com el blat o l'arròs, però la quinoa en té en grans quantitats, cosa que ajuda al desenvolupament cerebral i muscular. Hidrats de carboni complexos. Té un baix índex glucèmic. Això significa que els seus carbohidrats s'absorbeixen de manera lenta, proporcionant energia constant sense provocar pits de sucre a la sang. És ideal per a esportistes i persones amb diabetis. Ah, molt bé, no?
0: Sí, no, no. És molt completa la quinoa.
1: Sí, sí. També el contingut en fibra. La quinoa aporta una gran quantitat en fibra, tant soluble com insoluble. Ajuda a millorar el trànsit intestinal, a regular el colesterol i a augmentar la sensació de sacietat. Un punt a favor si es vol controlar el pes. Això també és important.
0: Sí, sí.
1: Saborosa font de greixos saludables. Tot i que és baix en greixos, els pocs que té són majoritàriament àcids grassos essencials, omega 3 i omega 6, que són beneficiosos per a la salut cardiovascular i el cervell. Minerals i vitamines en abundància. Caramba, és un autèntic còctel de micronutrients. Minerals. És especialment rica en ferro, magnesi, fòsfor, potassi i zinc. Vitamines. Destaca el seu contingut en vitamines del grup B, que ajuden al sistema nerviós i al metabolisme d'energia. I vitamina E, un potent antioxidant. Déu-n'hi-do, no? És que ho porta tot, eh? Em sembla que mengem quinoa i res més, eh?
0: No,
1: ens aprimarem...
0: Bueno, és la quinoa a tabuler, també, eh? Perquè
1: també.
0: Hi ha part dels minerals i això que ens els aporten les verdures.
1: Però després de llegir això, sí, nena, sí. Em sembla que amb això pots anar variant. Un dia el que deies tu, un dia en pollastre, un altre dia en gallindi, un altre dia en peix, un altre dia en llagostins, un altre dia en formatge... I vas variant per tota la setmana.
0: Però el bo no és menjar sempre el mateix.
1: No, ja ho sé, Fes broma,
0: si no, anar variant.
1: No, és que em fa molta gràcia, tot això que m'has posat. Bueno, altres avantatges claus de la quinoa, sense gluten, és naturalment lliure de gluten, el que la converteix en un aliment perfecte per a persones celíaques o amb sensibilitat al gluten. Antioxidants. Conté grans quantitats de flavonoides, com la quercetina.
0: Bueno, aquests noms
1: i el camferol, que ajuden a combatre l'envelliment celular i tenen propietats antiinflamatòries. Tela, eh? Un consell abans de cuinar-la.
0: És el que he dit abans.
1: El que has dit abans, eh? Recordeu rentar-la molt bé sota l'aixeta abans de bullir-la, perquè la quinoa té una capa externa anomenada saponina, una defensa natural de la planta que té un gust amarg i que pot dificultar l'absorció de nutrients.
0: Ja m'he avançat, jo ho he dit directament.
1: Sí, sí. I llavors, i quines avantatges té per la nostra salut la quinoa, Mercè?
0: Doncs, gràcies a l'excel·lent combinació de nutrients que hem vist incorporar en la quinoa a la teva dieta habitual, aporta un munt de beneficis directes per a l'organisme. Les principals avantatges en la salut. Ideal per al control de pes i sacietat, com n'has dit abans tu. Evita les picades d'ullet. La combinació de proteïnes i altre contingut de fibra fa que la quinoa s'absorbeixi lentament. Això et manté tancat i satisfet durant més temps la gana
1: i
0: l'ansietat.
1: Sí. Molt bé.
0: Entre les hores no necessites picar tant, això per això diu que no fa picada d'ullet.
1: Molt bé, molt bé.
0: Cuida la salut cardiovascular, regula el colesterol. La seva fibra soluble ajuda a arrossegar i eliminar el colesterol dolent, LDL, abans que l'absorbeixi l'intestí.
1: Molt bé.
0: Greixos bons. Els seus àcids grassos, omega 3 i omega 6, que hem dit abans,
1: sí,
0: protegeixen el cor i ajuden a mantenir les artèries netes i flexibles.
1: Uh-huh.
0: Un gran aliat per als diabètics i per tenir energia estable.
1: Molt bé.
0: Sense pics de glucosa. Al tenir un índex glucèmic baix, els nivells de sucre a la sang es mantenen estables. Això no només prevé ajuda a controlar la diabetis tipus 2, sinó que a més et proporciona una energia constant sense les típiques baixades de cansament en altres carbohidrats que hi ha en el mercat.
1: Ja.
0: Com el blat i el sucre, que tenen pujades i baixades. Sí, això t'ajuda a mantenir un equilibri.
1: Molt bé.
0: Millora la salut digestiva. Adeu a la claveguera. La fibra inclou... Això són cosetes
1: són
0: així
1: bones,
0: de punters.
1: Sí, sí,
0: molt bé. La fibra insoluble aporta volum al teixit i afavoreix un trànsit intestinal òptim, prevenint el clavegarà i cuidant la microbiòtica. Els bacteris bons de l'intestí. Afavoreix la recuperació muscular i rendiment per a esportistes i actius. Com que té dos amioàcids, és que costa aquesta paraula, sí. Essencial, és un aliment fantàstic per a la reparació i el creixement del teixit muscular després de l'exercici. A més, el seu magnesi ajuda a prevenir les rampes i la fatiga muscular.
1: Perfecte.
0: Ja estic acabant. Efecte antioxidant i antiinflamatori. Protecció cel·lular. La quinoa és molt rica en flavonoides, antioxidants naturals. Aquests compostos ajuden a combatre els radicals lliures responsables de l'envelliment de les cèl·lules i ajuden a reduir la inflamació crònica de l'organisme.
1: Perfecte.
0: I, per tant, són bones pel càncer, perquè eviten que hi hagi l'envelliment.
1: Perfecte.
0: Efectes això ja ho he dit. En resum, la quinoa actua com un combustible de qualitat superior per al teu cos i dona energia a llarga durada, protegeix el teu cor, cuida el teu estómac i alimenta els teus músculs. Músculs? Sempre ho dic així.
1: Molt bé,
0: molt bé. De forma eficient.
1: Perfecte,
0: o sigui,
1: perfecte.
0: El que he dit.
1: Una cosa completa, completa. Molt bé, és completíssima, eh? Quedo bocabadada. Aviam, Mercè, com ja saps, cada vegada que ens fas una recepta ens portes una dita sobre algun dels ingredients. Quina ens portes avui?
0: Bueno, avui buscava sobre la quinoa, evidentment, però resulta que, clar, la quinoa és el pseudocereal que hem dit, però que bé és originari dels Andes.
1: Clar.
0: Per tant, el nostre vocabulari, la nostra cultura, no ha incorporat encara, perquè fa pocs anys que l'hem incorporat en la nostra alimentació. I aleshores no l'hem trobat. Però com que té molts proteïnes i molts nutrients, es podríem traslladar-ho a una dita catalana que he trobat sobre l'alimentació saludable.
1: Ah, molt bé.
0: I ara va per mi, i per ti també.
1: Vale.
0: El refrany diu que qui menja sènior, o sigui, es considera que aquest menjar és sènior perquè és saludable,
1: sí.
0: Menja sa.
1: Molt bé.
0: Ideal, això es pot adaptar per la quinoa. O sigui, qui menja quinoa, menja sa.
1: Sí, sí. Ai, pues molt bé, no? Ja que dius que és un superaliment, oi?
0: Sí.
1: Perfecte. Bueno, com ja saps, també de sempre, ens agrada acomiadar dedicant una cançó que t'agradi. Així, quina cançó t'agradaria que et poséssim?
0: Doncs l'altre dia que va haver un concert del Miguel Poveda, vaig veure que hi ha un registre completament nou d'ell, que és cantat en català i amb la cobla La Principal de Llobregat.
1: Caram.
0: I la lletra és de la poetessa
1: i escriptora
0: d'aquí al costat de Sant Feliu, la Joana Raspall, que a més té coses molt bones,
1: sí.
0: I es diu Si el món fos, i aquesta és
1: si el
0: la
1: món fos,
0: cançó.
1: Fos,
0: si
1: fos,
0: el món fos...
1: Fos? Pues vinga, anem a escoltar...
0: Ells ens ho diran.
1: Vinga, ara ens ho dirà. Molt bé, Mercè, moltes gràcies.
0: De res, adéu.

0: Bé, fins aquí el programa d'avui. Agrair a la Mercè Sallés la seva recepta saludable, molt saludable, i per aquesta temporada fantàstic. I rebeu una salutació de tot l'equip del programa. L'Anna, la Berna, jo mateixa la Marisa, la Eli, que estan al control de so, i com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 1:15. Que tingueu molt bona setmana.
1: Adéu. Bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Els líders del G7 es reuneixen avui a Evian, a França, en una trobada marcada per l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte i reobrir l'estret d'Hormuz. L'anunci ha tingut impacte als mercats i en el preu del petroli, que ha reaccionat a l'espera dels detalls de l'acord. El president nord-americà Donald Trump ha aterrat a França després de la signatura inicial d'aquest pacte, que es formalitzarà el divendres a Suïssa. La trobada també abordarà el programa nuclear iranià i comptarà també amb la participació de delegacions d'Egipte, Qatar i els Emirats Àrabs. I el govern espanyol ha autoritzat la licitació de contractes per valor de 216 milions d'euros destinats a la conservació i el manteniment de més de 560 quilòmetres de carreteres estatals a Catalunya. Les actuacions afectaran principalment trams de l'AP7, l'AP2 i també l'AB30, les quatre demarcacions catalanes, inclouran treballs de manteniment, reparació del ferm i també substitució de tanques deteriorades. I Junts ha registrat una esmena al Congrés per reclamar la convocatòria d'eleccions generals davant el que consideren la situació d'extrema debilitat del govern espanyol. La formació argumenta que l'executiu de Pedro Sánchez és incapaç de superar el bloqueig polític, especialment després de la ruptura de relacions entre Junts i el PSOE i Sumar. I l'autòpsia de l'home trobat el divendres mort a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú ha descartat que es tracti d'una mort criminal. El primer informe forense conclou que no hi ha indicis de la participació de terceres persones i ara s'investiga si la mort va ser accidental per causes naturals o bé un suïcidi. Els Mossos havien activat inicialment el protocol d'investigació per esclarir els fets, però amb els resultats de l'autòpsia queda, per tant, descartada la via policial. I els Mossos d'Esquadra han detingut també dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordant dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes. Després de fugir, les imatges de seguretat i també la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos, que han estat detinguts en dues fases. I l'Ajuntament de Tarragona ha posat en marxa avui la temporada d'estiu a les platges amb un reforç dels serveis de neteja gràcies a la nova contracta municipal. Entre les novetats, augmenta la freqüència de neteja de cales, roques, camins de ronda i aparcaments, i la retirada de pèlets passarà de fer-se un cop l'any a 6. El servei de socorrisme també es manté sense canvis i funcionarà cada dia fins al 14 de setembre amb 38 efectius de la Creu Roja distribuït en les 8 platges del municipi. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
2: Avui a la tarda hi ha una xerrada de prevenció d'onades de calor i la revetlla de Sant Joan que organitzen la Guàrdia Urbana, la Creu Roja i Protecció Civil. La xerrada es farà avui a les 6 de la tarda al Casal Cívic de la Riera Bonet. Demà dimecres torna a haver-hi xerrada al voltant dels perills o riscos de la revetlla de Sant Joan i de les onades de calor. Es durà a terme a les 6 de la tarda a la Federació Obrera i el dijous hi ha novament la xerrada, en aquest cas al barri del Canal, a 7:45 del vespre a l'Associació de Veïns del barri del Canal, organitzat per l'Ajuntament amb la Guàrdia Urbana, Protecció Civil i la Creu Roja. Avui hi ha una xerrada dins del cicle de salut, què cal saber de la salut bucodental, que anirà a càrrec d'una farmacèutica de la vila. Es farà a 6:45 de la tarda a la biblioteca. I demà dimecres, dins de les activitats prèvies al pas del Tour de França per la vila, que serà el diumenge 5 de juliol, hi ha una xerrada a càrrec de dos experts en el tema, Carlos Arribas, del diari El País, i Sergi López Gea, del diari El Periódico, una xerrada que serà moderada per l'equip del programa de ràdio Molins de Rei, L'Etapa Reina. Demà dimecres, a les 7 de la tarda, a La Gòtica. També demà dimecres, i també a les 7 de la tarda, hi ha Assemblea General de Socis dels Amics del Museu, el local que tenen al carrer Pintor Fortuny. I també dimecres a 6:45 de la tarda hi ha, dins del taller d'assessoria afectiva sexual, hi ha una trobada, un taller titulat Acompanyant les sexualitats, que s'adreça a persones que són monitores, educadores, per conèixer estratègies per treballar amb infants, adolescents, joves i adults. És una activitat gratuïta que fa la cooperativa Aplaer i us hi podeu apuntar al correu puntjove@molinsderei.cat. Demà dimecres de 6:45 a 7 al Molí Jove. I divendres es presenta el llibre Zekelei, de José Agudo Arriaza, a 6:45 de la tarda a la Biblioteca El Molí, una novel·la situada a Londres Victoria del 1888. Acabem amb la formació de guàrdia. Avui és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
1: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
0: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
1: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
0: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
2: Ona Rainbow, amb Elena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
4: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però, i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot. I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.
1: Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei. Aquí una setmana més amb aquest programa que ens encanta i que cada setmana, ho he de dir-ho, els nostres col·laboradors ho fan la mar de bé. Ens porten notícies de cuina i d'altres coses i la veritat que us he de dir que ens ho passem molt bé en aquest programa que porta per títol L'aventura de cuinar. D'aquí uns moments els presentaré i començarem amb el tema de la cuina. Bé, doncs, bona tarda, Nacho, com estàs?
2: Molt bé, avui encantat veure't amb aquell davantal que
1: ai,
2: portes.
1: Ai, sí, és que no us ho he dit, és que l'altre dia em van regalar un oient del programa, doncs em va fer un davantal. I què millor manera d'estrenar-lo que amb el programa de cuina, no? Queda, està tot net, tot polit, però és per fer postureo, eh? Vull dir que avui no cuinaré amb el davantal, eh? Jo el guardaré. Us agrada, no?, de color rosa.
3: Rosa amb estrelletes blanques.
1: Ah, imagina't, eh? Moltes gràcies a aquest oient que va tindre el detall de fer-me, perquè el va fer ella, no el va comprar, el va fer. I, bueno, Nacho, avui de què parlarem avui?
2: Avui de Lluç i de Palangre.
1: Lluç i de Palangre, perquè hem de recordar que abans de ser cuiner, el Nacho era peixater i de peixos n'entén molt, oi que sí?
2: Una miqueta.
1: Bueno, escolta, avui era dijous paella, no?, normalment.
2: Sí.
1: I demà?
2: Ensaladilla imperial.
1: Ensaladilla imperial. Recordeu que vam parlar de l'ensaladilla, dèiem russa, però quedava millor imperial, no? Però no us penseu que serà el mateix preu, eh? No per canviar de nom, serà una miqueta més cara. L'ensaladilla imperial. Però avui parlarem de bacallà.
2: No, de Lluç.
1: Ai, de Lluç, perdona, és que els peixos...
2: Saps que ja no sé si m'estaves ficant amb un lío d'aquests que em fiques o...
1: Però em vas dir que parlaríem de bacallà.
2: No, bacallà ja n'hem parlat.
1: I del bacallà ja hem parlat?
2: Sí. Bons, bueno, hem parlat del bacallà o no hem parlat,
3: sí, de la brandada, que si era francesa, que si era...
1: Però em sembla que et vas equivocar quan em vas enviar el WhatsApp, eh? Ja ho mirarem, perquè vas dir... I també de les maneres de pescar-ho, no? També m'ho vas dir-ho?
2: Sí.
1: Ah, pensava que m'havia jo inventat.
3: No, el Lluç, com vol parlar ara, el plat que porta avui, sí que hi ha diferents maneres de pescar-ho, com és el palangre, no? Que és aquest...
2: Exacte.
1: Caramba, que sabeu, eh?
3: És que jo soc... Bueno, faig submarinisme, llavors de peixos també en tinc una miqueta, però dels que estan vius per sota.
1: Ah, molt bé, molt bé. I tu no fas submarinisme, no, Nacho? Tu només els pesques.
2: Jo no, perquè m'enfonsaria.
1: Ai, ai, ai, aquest Nacho. Vinga, va, quan vulguis pots començar, eh?
2: Va, mira... Aquest plat que explicaré avui té dues variants principals. Jo l'explico com el cuino jo, encara que hi ha algú que, bueno, pugui queixar-se i dir que no es cuina així, val? Però, bueno, cada maestrillo tiene su librillo.
1: És Lluç a l'estil Nacho.
2: Bueno, Lluç a l'estil Nacho, que es pot dir també, com li poso cloïsses, també podríem dir que és Lluç a la basca. La gran diferència és que el Lluç a la basca, en cru, es posa a la salsa. I a mi em fa la impressió que si ho fas així, encara que ho fas amb la salsa, però no deixes de menjar peix bullit. Per això a mi m'agrada enfarinar-lo una miqueta, marcar-lo una miqueta, i després el posarem a la salsa. Val? Però en realitat la recepta original és en cru posat a la salsa.
1: Mm-hmm.
2: Però bueno, jo ho faig d'una altra manera. Val? Bueno, el primer que farem és les cloïsses. Què farem amb les cloïsses, Judit?
1: Jo, a mi m'ho dius?
2: Va, que t'ho vaig explicar.
1: Bueno, suposo que bullir-les, no?, perquè s'obrin, no?
2: No, amb aigua i sal.
1: Ah, sí, de salar-les.
2: Amb aigua i sal, exactament. És perquè treguin la sorra, val? Perquè la cloïssa, realment, ja ho vaig explicar alguna vegada, la cloïssa realment, com està viva, quan la poses amb aigua i sal, què passa? Que la sal li pica i el picar expulsa la sorra, val? És molt important la cloïssa que almenys estigui una hora amb aigua i sal. Val?
1: Una hora.
2: i una cloïssa que sigui, bueno, que estigui més o menys bé, val? Una cloïssa japònica de, sí, es diu japònica, és una, un tipus de cloïssa que pots comprar, diguéssim, que ve de Galícia, que és la normaleta.
3: Un dia ens tens que fer una masterclass de cloïsses, perquè la, jo cada cop que vaig a buscar musclos tampoc
1: on sé anem a la peixateria i dic, escolti, unes cloïsses japòniques.
3: I de Japón.
1: Però, que són,
2: no,
1: però,
2: no, no són de Japó, eh? Vull
1: són
2: dir,
1: de Galícia.
2: És la raça de la
1: no cloïssa. No ho havia sentit mai, eh?
3: Has de fer una masterclass
1: de cloïsses aquestes.
2: I de musclos també hi ha molts tipus. Vull dir, el buixot, està el musclo de roca, està el gallec. Ara és bona època, i tu que et dediques, t'agrada el submarinisme, ara és la bona època pel musclo de roca, el del Delta de l'Ebre. Ara és l'època.
1: Aquest és l'únic que conec, els altres no, eh?
2: Bueno, el buixot és un musclo molt, molt bo. Sempre parlo de la meva sogra, et diré que la meva sogra no li agrada perquè la meva sogra li agrada el múscul gallec, el gros. En canvi, a la meva dona li agrada molt el buixot perquè a la meva dona li agrada el múscul petitet. El buixot té un gran avantatge, és que ve net, sempre ve net, i no tens que posar-te allà una bona estona a la pica netejant-lo. Tornem al lluç. En realitat, jo no cuino mai lluç, jo cuino palangre. Després, en cas, explicarem la diferència entre el lluç i el palangre. Val? Diguéssim que el lluç i el palangre és el mateix. Si ho parlem en idioma llatí, és el merlucius.
1: Merlucius,
2: vale? Però jo faig servir palangre. Explicarem una recepta normaleta per 4 persones. Val? Posarem 8 rodanxes de lluç ampletes, no que sigui allò primet, ampletes, uns 250 grams de cloïsses, 250, 300, depèn de la quantitat de cloïsses que vulguis, 4 grans d'all, una cullerada de farina, 250 mil·lilitros de brou. Jo el brou el faig d'una manera molt senzilla. Quan vaig a la peixateria, o quan jo era peixater amb el seu defecte, el que feia li treia el cap al lluç o al palangre. I amb aquell cap és el que poso a bullir amb l'aigua i amb allò m'he fet el brou. No cal fer invents de peix de roca i així. Amb aquest aspecte és més que suficient. Molt de julivert picat, té que haver-hi molt de julivert, patates, oli d'oliva i sal al gust. Val? Aleshores, la forma de preparar, o que jo preparo primer aquest lluç. El primer que farem és, jo enfarino el lluç, agafo una olla d'aquestes baixes, que no sigui una olla molt alta, una olla baixa, i freixeixo el lluç. No, no cal que estigui fet del tot, però sí el marco pels dos costats una miqueta. Primer, per lo que he dit abans, perquè no, per mi no estarà el lluç bullit, perquè ja està una miqueta fet, ja té consistència, i després, perquè com el ficarem a fer xup-xup, el xup-xup que tant m'agrada a mi, com el ficarem a fer xup-xup, és més consistent i no se'ns desfarà, val? Bueno, una vegada hem fregit el lluç, l'apartem, el reservem, i aquí el que fem és l'all, que abans haurem tallat a llàmines, el posarem. Vull dir, no, amb el tema de l'all no hem de tenir por. Vull dir, si abans he dit 4, pots posar-ne 6, si t'agrada molt, vull dir, pots posar tallat a llàmines. El fregim bé, sense que se'ns arribi a cremar, perquè després l'all cremat el que fa és amargar, però el fregim bé. Una vegada l'all estigui fregit, agafarem i llançarem el julivert, posarem el julivert i anirem en compte. Tu has tirat alguna vegada julivert a l'oli?
1: No.
2: Explota i salta. Val? Quasi com els cargols, s'escapa quasi com els cargols.
1: L'anècdota, recordeu l'anècdota del cargol, eh?
2: Explota, vull dir que normalment tens que tenir la tapa a mà per quan tires el julivert, perquè com tires força quantitat, quan tires el julivert, tapar un momentet és un moment d'explosió, eh? Vull dir, no és allò que estigui explotant tanta estona, no. Llavors, remenes bé amb l'all. Quan ja està tot integrat, el que faig jo, a mi m'agrada particularment fer-ho, encara que no és necessari, però a mi m'agrada. Llavors, les patates tallades, jo les tallo mal tallades, és a dir, les vaig trencant quan les tallo, tiro les patates i les fregeixo una bona estona amb l'all i el pebre. Ai, perdó, i el julivert. Les fregeixo una bona estona. Una vegada les patates ja les he fregit una bona estoneta, a continuació, què faig? Poso el brou.
1: Que és el cap del lluç que es
2: bulli. Exactament. Normalment el brou el poso amb un colador, perquè bueno, el cap pot haver deixat haver anat alguna espina o escates, o, mm-hmm. llavors ho poso en un colador perquè no m'entri a mal d'això. I deixo fent xup-xup una bona estona. Amb un ganivet o amb alguna cosa que punxi vaig provant les patates. Quan veig que el ganivet ja en comença a entrar la patata, el que faig és agafar el lluç que abans he apartat, el que faig és posar-lo ja. Sense, i el que vaig fent és movent la cassola, girant-la, és a dir, no faig servir l'espàtula perquè no se'n trenqui el lluç precisament.
1: Mous
2: la cassola perquè vagi agafant. Això, el lluç estarà allà aproximadament 5 minuts, no estarà més. Ah, perdó, m'he oblidat d'una cosa. Tornem enrere, rebobinem. Abans de tirar el brou, hem de tirar la cullerada de farina. La farina simplement és perquè després la salsa ens quedi una miqueta més espessa. No per res, vull dir que si no ens agrada una salsa espessa o no volem sucar uh-huh. una miqueta de pa, no cal tirar la farina, val? Però jo sempre tinc una miqueta perquè la salsa en quedi més consistent, val? I després de la farina, que també m'he oblidat per voler anar molt de pressa, és quan tirem el gotet de vi. Un gotet de vi blanc, val? O brandy o conyac o el que es tingui a mà. Bueno, tornem a on estàvem. Hem fet el lluç, ja l'hem tingut 5 minuts. Llavors apaguem el foc, i jo una vegada apago el foc, que sempre m'agrada deixar reposar el menjar una estoneta, el que faig, agafo espàrrecs d'aquests que no li agraden a la Montse,
3: els blancs.
2: Agafo espàrrecs i els hi poso per sobre. Espàrrecs i ous d'usos tallats en quatre parts.
1: Això seria el guarniment.
2: El guarniment que li poso per sobre. Ho tapo i ho deixo tot uns 10 minutets abans de posar-lo al plat i de menjar.
1: A foc lent seria, no?
2: A foc lent, sí. A foc lent.
1: No quedaria tot.
2: A foc lent, sobretot quan hem posat el lluç. Amb el tema de les patates pots posar-li el foc una miqueta més ràpid. Però jo, com ja he repetit moltes vegades, jo soc dels que m'agrada cuinar a foc lent. Sempre m'agrada cuinar a foc lent.
1: I que faci xup-xup, no?
2: El xup-xup és molt important.
1: És indispensable. Si no faig xup-xup, no surt bo, això,
2: és indispensable. Sí. Llavors, és el que dèiem abans, i si em permets, aniré molt de pressa.
1: No és a tenim dir, pressa, no? Que encara no he fet el xup-xup,
2: No he fet el xup-xup, val. Aleshores, jo soc partidari, i com ha passat que tots dit que era, de comprar palangre en comptes de lluç. El problema principal és que el palangre és molt més car. Però per què és molt més car? Perquè el palangre es pesca un a un, el palangre no rep cops, el palangre et surt brillant i amb escata. En canvi, quan el lluç es pesca amb xarxes d'arrossegament, uh-huh. que amb aquelles xarxes poden sortir gambes, poden sortir daurades, poden sortir mairetes, poden sortir a pas del lluç tot tipus de peixos. Què passa? Que a vegades es donen cops. No sé si alguna vegada una telepaixateria us han obert un lluç i heu vist vermell. Ostres, això què és? És un morat. No passa res, ens el podem menjar perfectament perquè no passa absolutament res. Però a l'hora d'arrossegar-los, doncs, pateixen i tenen cops. Uh-huh. I em sap greu dir-ho perquè la Montse m'està mirant encara de pena, encara que no la vull mirar. però és així. Llavors el palangre té la carn molt més forta i per mi és molt més bo. El palangre, on es ven més palangre de tot Espanya, és a Galícia, a Burela. Burela és un poble de Galícia, i ho vaig estar mirant, abans perquè dic, segurament m'ho preguntarà i m'enganxarà, es venen 14 tones de palangre a l'any.
1: Ostres, Déu-n'hi-do,
2: 14 tones. Però, si em preguntes a mi, per mi, particularment, el palangre més bo que tenim aquí és el de la Costa Brava. Val? Llavors, i que és bastant més car que el de Galícia, però és bastant més car perquè hi ha molt menys, es pesca molt menys.
3: Això et anava a dir jo, que he estat sota el fons marí de la Costa Brava i hi ha molt poca vida. És una llàstima perquè hi ha molt poca vida.
2: Exacte. Llavors, la qüestió és, bueno, perquè com hi ha poc, doncs és com fa 2 anys que va pujar tant l'oli. Per què va pujar tant l'oli? Perquè com no havia plogut,
1: no hi havia
2: olives, no es va poder fer oli. Doncs amb el palangre passa igual. En canvi, és curiós, i suposo que és per la temperatura de l'aigua, el palangre de Galícia és negre. Sí, és de la pell negra, en canvi el palangre d'aquí la Costa Brava és daurat.
3: Però tanta diferència hi ha de temperatura de l'aigua entre Galícia i aquí?
2: Sí.
1: Allà deu ser més fred, no, Galícia?
2: Sí. És més
1: càlid aquí, al Mediterrani, és més càlid.
2: De fet, tanta diferència, vull dir, al Mediterrani, tu vas a la Costa Brava o te'n vas a la Costa Daurada,
3: no hi ha color, sí,
2: i ja notes diferència, sí, la temperatura. Pues imagina't en Galícia. Vull dir, jo he estat a Galícia a l'estiu i jo no m'he banyat.
3: No, però és curiós perquè normalment les llagostes, per exemple, del Carib són més dolentes que les del Mediterrani. No?
1: I tenen, les aigües són més calentes.
3: Llavors, aquí passa el contrari, no? O sigui, l'aigua més calenta allà no és tan bona, no? I ara aquí està passant al revés. És més bona amb l'aigua més calenta que l'aigua més freda. Per això m'ha fet sobtar, eh? Per això et fet la pregunta.
1: Tu que has provat els dos lluços, per exemple, el de Galícia i el d'aquí, quina diferència de sabor hi ha entre els dos?
2: Oh, és que és molt difícil de definir, Judit. A veure, també et seré sincer, és a dir, si me'l menjo amb els ulls tancats...
1: No notaràs res.
2: No et sabria dir la diferència, val? Si me'l menjo amb els ulls oberts, sí, perquè veient la pell del lluç o del palangre, veus d'una banda o de l'altra, val? Aquí el que tenim bastant a la costa, no sé si l'heu vist algunes peixateries, és el que diem el lluç de bou. El lluç de bou és aquell lluç que veiem a vegades que és molt maco, molt platejat, que és panxut. No sé si us he fixat, aquest lluç és, tu el veus panxut, però és boníssim. És el paladar és boníssim perquè és un lluç pescat a molt poques milles del mar. Que és el secret que tenim a la Costa Brava. A Galícia què fan? A Galícia fan fondària molt lluny. A millor Galícia, sí, el palangre és fresc, però el millor té 2 dies. Aquí sortim i tornem. Vull dir que si tu vas a Roses per la tarda, segurament el palangre aquell el millor porta 3 hores fora de l'aigua.
3: Sí.
2: I això es nota. No sé dir-te amb què, però amb el sabor es nota.
1: I a part del lluç, alguna cosa més? Alguna curiositat més del lluç? A part de bontes pesca i tot això? Alguna...
2: Ai, és veritat.
1: Ai, gràcies, Montse.
2: Que no hem tirat les cloïsses.
1: Home,
2: no hem tirat les cloïsses.
1: Jo ja m'estava fent la imaginació, abans, això i l'altre, i bueno,
2: abans,
1: les cloïsses...
2: Abans dels espàrrecs tirem les cloïsses.
1: Claro.
2: Que ja jo particularment, torno a repetir, hi ha molta gent, això que et deia les receptes, a part, hi ha molta gent que les cloïsses les obre tirant-les aquí. És a dir, quan tu ja tires el lluç, pots tirar les cloïsses perquè les cloïsses es fan en un moment.
1: Sí.
2: Jo sempre les obro a part, perquè encara que l'hagis tret la sorra...
1: Bueno, però això va a gust del consumidor.
2: Bueno, però és el risc que corres, perquè si, encara que l'hagis de la sorra, si tu les obres aquí, pots tenir sorra.
3: Sí. Llavors es poses amb aigua i sal, i després les bulleixes.
2: Exacte.
3: Vale.
2: Però la forma de bullir és posar en una paella, en una tapa, eh?
3: Sí, però jo fas aquests dos passos.
2: Jo li tiro un rajolinet de vi, vale, perquè, bueno, faci més vapor.
1: Perquè estiguin contentes, no?
2: Perquè estiguin contentes. I això ho faig perquè llavors, quan una vegada les he fet, les torno a colar amb un colador, i llavors, quan tu les tornes a colar, veus que amb aquell colador queda arenilla.
1: Vale.
2: Val? Llavors jo ho faig perquè tu estàs menjant un tros de lluç i mastegues...
1: Sí, això és veritat.
2: Segura vegada heu menjat escopinyes o així, d'allò que mengeu i...
3: Sí.
2: És molt molest.
3: Sí. Passa amb les bledes, de vegades, amb les bledes naturals, que trobes
2: sí,
3: també la sorra.
2: Sí,
3: dius,
2: clar.
3: Les tens que
1: llençar. S'han de rentar.
3: Sí, però ja les rentes i també et passa. O sigui, mira, només és les cloïsses.
2: Avui, sense anar més lluny, avui he comprat la col per preparar el trinxat per demà, ja l'he bullit i tot, i tinc que estar molta estona sota l'aixeta perquè està prenent fang.
1: Ostres. Clar, és collida del camp i...
2: Sí,
3: però t'estàs allà una hora netejant, sí, i després ja t'ho fas, ja ho tens a punt per menjar, i quan tu menges, crec, i dius, per favor.
1: Sí, és una mica engorrosa, quan sents això.
3: Millor curar-se amb salut i passar els passos que fa el
2: macho. Jo tot ho faig així, vull dir, les cloïsses, les escopinyes, tot, ho procuro fer a part perquè l'experiència em diu que per molt que intentis treure la sorra, sempre queda una miqueta.
1: Més o menys amb aquest procediment que tu has fet, en quant de temps tindríem preparat aquest plat?
2: Aquest plat? No, aquest plat és molt... Jo crec que menys d'una hora,
1: Menys d'una hora?
2: Sí. Menys d'una hora. És un plat ràpid de fer i, a més...
1: El tens tu també amb els plats, a part del menú, el tens aquest plat algun dia a la setmana?
2: L'he fet alguna vegada, però vaig a ser sincer, com sempre. El peix... I segons quin peix i com el cuinis, s'ha de menjar acabat de fer. És diferent que tu agafis un tall de pollastre i te l'escalfis al microones. Te l'escalfes i està pràcticament igual. El peix és... Llavors, jo què sé, el bacallà amb samfaina, bueno, perquè la samfaina Però aquí tornem a dir el mateix, la mateixa paraula de sempre, porta patates. I la patata es fa, te'n recordes?
1: La paraula, ajuda'm, Montse...
3: Zapatua.
2: Molt bé, Montse. La paraula es fa zapatua. Llavors, aquest tipus...
1: Me l'apuntaré, perquè...
2: Aquest tipus de menjar, ostres... clar, hi ha molta gent que a vegades em demana per què no fas això, per què no fas allò. Però clar, jo tinc que pensar que el menjar a lo millor surt de la cuina a les 7 del matí,
1: sí.
2: I la gent a lo millor el compra per sopar.
3: Clar. O pel dia següent.
2: O pel dia següent.
3: Exacte,
2: o pel dia següent. Llavors, són menjars que, clar, se'l menjaran i dolent no estarà, però no estarà com a mi m'agradaria que estigués.
1: Al seu punt, exacte. No és el mateix menjar un plat acabat de fer amb una miqueta de repòs que no que porti 7 o 8 hores.
3: A mi em passa amb la nata, que em diuen és per demà. Dic, ostres, dic, doncs vine demà a buscar-la perquè és que perd molt.
2: Sí.
3: Hi ha productes que perden molt.
2: Hi ha molts plats que no... que me'l reservo per fer-los a casa, perquè no...
1: Però sí que fa cuetes de rap, no? Que és espectacular,
2: però,
1: la safata.
2: Saps què passa? Que la cueta de rap és una cosa que cada divendres s'acaba.
1: Molt bona pinta,
2: cada divendres s'acaba. Llavors, i a part, si no s'acaba, pues, com us he explicat alguna vegada, tinc el meu fill que li encanta
1: la cuina del reaprofitament. No,
2: si amb ell només li, a vegades queden només les patates, i amb ell li porto només les patates, papa, hi ha peix, no, fill, no.

0: I la paella, vull dir, les gambes fent d'això, els trossets de llimona ben col·locadets, que després ja la que les de patentes han posat 3 cullerades, ja està tot alterat.
1: Ah, això mateix.
0: Vale, però al principi jo, la meva consciència està tranquil·la, vull deixar correcta.
1: És com l'ensaladilla imperial, eh?
0: L'ensaladilla imperial.
1: També, vull dir, quan la fa amb aquelles safates i poses la senyera i tal, però clar, quan ja demanen racions ja allò... Però bueno, la presentació és molt important i també que també menges pels ulls, no? Perquè
0: sempre,
1: a vegades
0: sempre.
1: Dius, aquest menjar és que, saps? No us ha passat que això està molt bo, però sí. No et llama tampoc l'atenció.
2: Sí, sí, sí, però bueno, també és veritat que personalment el rap m'agrada molt més que el lluç. No sé si a vosaltres us passa.
0: Mira,
2: però el rap sempre...
0: Perdona que t'interrompeixi, eh? El rap és el peix que li agrada a la gent que no li agrada el peix.
2: Exacte.
1: Ah, doncs, mira aquí.
2: Aquí estic, una present.
0: Sí, és així. El rap és el peix
1: que li agrada. A mi m'agraden molt les sardines, eh? M'encanten.
0: A mi també.
1: Però aquelles grosses, eh? Aquelles que, si estan ben fetes...
0: Ara és l'època bona de les sardines, Judit.
1: Pues ja saps, Nacho, al menú, una sardinada...
0: No, faig moltes vegades. El que passa que jo les sardines les faig al forn.
1: Al forn.
0: Els faig al... No, que s'ho queden molt bones, però
1: sí,
0: faig al forn
1: sí.
0: Perquè evito olors, evites que la sardina se t'enganxi a la planxa, llavors les faig al forn, una miqueta d'all, julivert, pebre i sal, una miqueta, eh? I una
1: però
0: miqueta d'oli.
1: Però són boníssimes, eh?
0: I les faig...
2: Ni farina ni res?
0: No, tal qual. I a més, és 18 minuts a 180 graus, eh?
2: Doncs mira, ens ho apuntem també.
1: Ah, també.
2: De vegades ens fa mandra...
1: No fa falta que t'ho apuntis, que vingui el Nacho.
0: No, més,
2: no perquè et dic una cosa, si tinc que estar a casa i passar-les per la paella i després l'olor, tota la casa de sardines, com que se'n troben les ganes. Si és al forn, com tu dius, doncs...
0: I et diré una cosa que et sorprendrà. No fan olor.
1: Al forn no fan olor?
0: No fan olor.
2: Pues mira, ho farem.
1: Pues és molt important,
0: jo agafo
1: això,
0: la plata del forn, agafo la plata del forn, les col·loco ben col·locadetes, perquè aquella plata
1: sí.
0: Ja anirà directament, per no anar movent la sardina amunt i avall, aquella plata anirà directament a l'aparador. Llavors, ja les col·loco ben col·locadetes, una miqueta de sal, pebre, all i julivert, si t'agrada, all i julivert, sí. I un bon rajolinet d'oli
1: per sobre. Una cosa, una curiositat, si les poses per una cara...
0: Se't fan per les dues.
1: Sí? Es fan? Ah, val.
0: Sí, sí, no cal bellugar-les, se't fan per les dues.
1: Perquè encens el forn per dalt i per baix, tu.
0: Sí.
1: Vale. No, perquè a vegades tenim...
0: Però no el grill, eh? Vull dir...
1: No, el grill no.
0: Vale.
1: I llavors ens queden perfectes. I amb això quan tardaríem? Un quart d'hora?
0: Sí, un quart d'hora a 180 graus. També depèn del tamany de la sardina, eh? Vull dir, a vegades, l'altre dia la sardina era més petitona que era de costa,
1: sí.
0: En 10 minuts va ser més que suficient. Vull dir, si és grossa de Galícia, doncs un quart d'hora, 18 minuts.
2: I de sardines, de quin tipus hi ha de sardines? Perquè
1: les... N'hi ha així petitetes i molt...
2: Sí, però és de Galícia, de la costa, de...
1: Quines
2: agafem? Quina ens recomanes?
0: A veure, a mi si em preguntes, jo sempre et diré que la millor sardina és la nostra del Mediterrà. La millor sardina, val? Però si tu vols fer una barbacoa i fer sardines, compra la gallega, que és la sardina més grossa.
2: Vale,
1: clar.
0: Val?
1: És la més... I és gustosa, eh? Perquè jo he provat de les petites i les grans i a mi m'agraden molt més les grans, eh? Això que diuen, bueno, és que no tenen sabor...
0: A mi la petita m'agrada enfarinar-la i a vegades només li trec el cap i me les menjo senceres.
1: Clar, perquè és que és molt petit. En canvi, l'altra té més carn, no?
0: Sí,
1: és
0: però és el que dèiem abans. Vull dir, les sardina d'aquí, pescada d'aquí, clar, millor si te la menges el dia que has anat al mercat, potser té hores de...
2: I l'altra,
0: sí. Claro.
1: I es nota molt, això, eh?
2: Producte de proximitat.
1: Exacte. Nacho, alguna coseta més que vulguis compartir?
0: Pues només dir-te que he fet els deures.
1: Sí.
0: El palagre de Burela actualment està entre 25 i 40 euros al quilo.
1: Què dius?
0: Depenent de la quantitat que hagi pogut pescar aquell dia, el que parlàvem, o depenent de la profunditat on hagin anat els vaixells. I el de la Costa Brava està entre 32 i 42 euros
1: sí,
0: al quilo.
1: Sí, que està menys encara.
0: No, està més, entre 32 i 42.
1: I l'altre, el de Galícia?
0: Entre 25 i 40.
1: Ostres, i això que ve de Galícia, no? Vull dir que el viatge és molt més
0: llarg,
1: no?
0: Però, clar, si la diferència és tant en que entre ells pesquen 14 tones a l'any i aquí es pesquen 6...
1: Jo el que em llama molt l'atenció és, per exemple, quan venen aquests vaixells carregats de peix a la llotja del peix. Jo hi he estat alguna vegada, no? I és un món completament que no te l'esperes, perquè a les 4 del matí estan amb les caixes allà i tal i que qual, no? És com un mercat de l'oferta i la demanda, no?
0: Claro, claro.
1: Però allà, per exemple, també hi poden anar-hi els restaurants, els xefs dels restaurants?
0: Per comprar la llotja has d'estar associat. Si el restaurant està associat,

0: doncs podrà comprar la llotja.
1: El Nacho sí. Podria anar-hi o no?
0: Jo...
1: Com a peixater que va ser.
0: No, jo no hi anava, però hi anava el meu cunyat. El meu cunyat està associat. Vale? Llavors, el meu cunyat... Bueno, el meu cunyat està associat perquè el seu pare, el meu sogre, mm-hmm. estava associat. Llavors, el meu sogre tenia un gran avantatge. El meu sogre pensa que té ja a vora 90 anys i fa molts anys que ha estat en aquest món, i el meu sogre trucava en les barques. Ostres. I li deia, Mingo, portem tanta sardina, Mingo, portem no sé què. I el Mingo deia, guarda-me'n això, guarda-me'n allò, guarda-me'n això. Mira, jo, quan vaig començar a sortir amb la meva dona, al mercat de la Florida, Hospitalet,
1: sí.
0: jo recordo haver començat a anar a ajudar-los, de peixaters, t'estic parlant de l'any 90, una cosa així, jo recordo haver vengut un dissabte 30 caixes de sardina de 30 quilos cada una.
1: Ostres, tela marinera,
0: de 30 quilos cada una. Ara és impensable, no. Això. Però per què? Perquè a la Florida hi ha molta gent que és d'Andalusia.
1: Uh-huh.
0: I la gent d'Andalusia compra a quilos, comprava a quilos...
2: Els espetos són bocarons, sí. No? No són sardines.
0: No, són sardines.
2: Ah, mira, els espetos són sardines.
0: Però hi havia molta gent d'Andalusia i comprava aquest tipus de peix. I jo recordo caixes de fusta d'aquelles grosses que quasi no podies abocar. 30 quilos, 30 caixes de 30 quilos.
2: És que els espetos, te'n vas a Andalusia i ja està ple.
1: És molt graciós que estan allà
2: punxades.
0: Bueno, és que els espetos provoquen un problema a Catalunya. I és que tota la sardina, normalment d'un tamany considerable, a l'estiu se'n va a Andalusia.
2: Ah,
0: i aquí llavors, aquí
1: llavors ens quedem
0: sense.
2: Ah, és que veus molt, és com molt habitual veure als sí. restaurants els pinxos de les sardines.
0: Sí, allà a la sorra que et fan al foc i te'l fan, sí, sí.
1: Has pensat de fer espetos, tu, aquest estiu, Nacho?
0: No, jo faig la sardina a la barbacoa.
1: Seria el boom ja, eh? Veient el Nacho allà fora fent espetos.
0: Amb un banyador i una camisa hawaiana.
2: Mira, pel dia aquest que obren per la nit, allà fora, com la Fira de la Candelera, per la Fira de la Candelera és una opció.
0: No donis idees, Montse, que això ho escolta...
2: Per la Fira de la Candelera, no? També fan sardinada, espetos.
0: Bueno, posa tu, el que has de fer és...
2: jo em borro de la Fira de la Candelera.
0: Aquesta coca de recapte que feu tan bona, doncs posa-li un espeto.
1: No, pot ser els espetos, però de pastisseria.
0: Claro,
1: també estaria bé, no?
0: Que facin de xocolata...
2: També. És que no estic al recinte firal, Nacho. Estic fora.
1: Però jo crec que és una bona idea que en vez de servir entrepans com feu per la fira i tot això, els espetos. Jo crec que triomfaríeu moltíssim, eh? Si algú m'està escoltant...
0: Mira, jo quan vaig inaugurar la peixateria, l'any 2010, me'n recordo que vaig fer una sardinada popular a Cervelló.
1: Ho veus? I va triomfar, no?
0: Vaig fer a vora 1.000 sardines.
1: Ostres! Imagina't, 1.000...
0: A vora 1.000 sardines. Això l'únic que em va portar és una despesa a la butxaca, perquè després la meitat de gent no m'ha venit a comprar, però bueno...
2: Però la feinada, pobra,
1: però es va sentir satisfet,
0: sí,
1: home.
0: Sí. A veure, 1.000 sardines ben fet, i a més a les grosses, de les que t'agraden a tu.
1: Ai, sí. Bueno, doncs aviam si quan fas aquesta sardinada, ens ho dius que vindrem a comprar, Montse?
2: Jo m'espeto, eh? Jo
1: m'espeto, espeto. Si no és espeto, no es vamos, eh? Doncs, Nacho, alguna coseta més?
0: No, per avui no.
1: Doncs, mira, ara li donarem pas a la Montse amb aquests postres, que avui no sé el que ens ha preparat.
0: No, jo tampoc.
1: Ara ho sabrem, dintre d'uns minuts. Bé, doncs ja tenim aquí la Montse, que ja l'heu sentida, perquè està amb això dels espetos, està molt preocupada, perquè també li ha passat la pilota amb ella dient espetos de pastisseria, que no és una cosa impossible. Però avui de què ens parlaràs, Montse?
2: Doncs fa uns dies en Nacho em va dir, Montse, i ara de què parlaràs? Perquè ja s'han acabat les mones, Sant Jordi, el dia de la mare, i encara falta una mica per Sant Joan. I tu, Judit, em vas dir que havies menjat una ensaïmada i t'havia agradat molt. El Nacho també em va dir que li havia agradat molt la de cabell, i dic, doncs avui us porto les ensaïmades.
1: Ai, que bones!
2: A més, és un dolç que serveix per menjar en qualsevol moment del dia. Per exemple, per esmorzar podem menjar la de crema. Per dinar la podem acompanyar de nata. Per berenar, de cabell. I per després de sopar i abans d'anar a dormir, doncs, amb una miqueta d'infusions o digestius, doncs, amb un trosset d'ensaïmada normal. No crec que ningú sàpiga el que és una ensaïmada, però si algú ho desconeix, és una pasta dolça enrotllada de manera espiral, amb sucre, llustre per sobre, que té un gust molt característic, que s'ha de provar. L'ingredient clau que li dona aquest gust tan característic, entre altres propietats, és el llard de porc, que en mallorquí es diu saïm. I d'aquí ve el nom d'ensaïmada, que no sabíeu.
1: Ah, no.
0: No.
1: Ensaïmada, de saïm.
2: Sí, sí. Doncs el llard de porc, el saïm, com dèiem, és una de les claus de la ensaïmada, perquè li dona moltes característiques. Li dona una textura molt esponjosa i lleugera. Fa que la massa sigui molt elàstica, per tant, quan l'estires, perquè l'has d'estirar molt, molt, molt, molt fina, molt transparent, evita que es trenqui. Li dona aquest sabor tan característic a un gust com molt mantegós. Permet també que es creïn com capes fines alveolades i ajuda que aguanti més temps tendre. Què necessitem per fer una ensaïmada? Doncs farina de força, aigua, sucre, ous, llevat, el saïm, aquest llard de porc, i sucre llustre per decorar. La fórmula de la ensaïmada sembla simple, però fer-la bé és tot un art. Primer es prepara la massa amb la farina, aigua, sucre, ous i llevat. Aquesta massa s'ha de treballar molt perquè ens quedi molt elàstica i suau. Després es deixa reposar unes hores perquè fermenti una mica i creixi, i quan la massa està preparada s'estira molt, però molt, té que quedar quasi transparent, i s'hi unta el saïm, aquest llard de porc. Una vegada l'hem posat al saïm, s'enrotlla formant un cilindre i finalment es col·loca en forma d'espiral, com tots la veiem sempre, a la safata. Després la tornem a deixar reposar perquè fermenti i la coem al forn. Un cop cuita queda com daurada, queda com torradeta, ¿vale? Esponjosa i lleugera. I només li falta el toc final, que és una bona capa de sucre llustre per sobre. I aquí hi ha gustos. Hi ha qui vol molt sucre i hi ha qui vol poc sucre, no? Però l'habitual és que tingui pues, una miqueta de sucre.
0: Molt.
2: I si és farcida, doncs, depèn de l'ingredient, la farem abans amb el saïm o després. Si és cabell d'àngel o crema, la podem posar al mateix moment que posem el saïm. Si no, si és de trufa o nata, doncs tenim que esperar que l'ensaïmada es refredi i l'obrim i la ratllarem. Les ensaïmades són un dels dolços més famosos del Mediterrani, sobretot per la seva vinculació amb les Illes Balears. Quan pensem en ensaïmada, evidentment, pensem en Mallorca, encara que avui dia les podem trobar a molts forns i a pastisseries. Els primers documents parlen d'ensaïmada, sobretot a Mallorca, al segle XVII, però molts historiadors creuen que podia ser encara més antiga el seu origen. Antigament, les ensaïmades es preparaven sobretot en dies importants, festes, celebracions familiars o diumenges especials. No era un dolç que es mengés cada dia, perquè fer-les requeria temps i molta paciència. I, és clar, en aquella època doncs, no hi havia ni maquinària ni forns moderns, es feia tot a mà. Amb el temps, l'ensaïmada es va convertir i és avui dia un símbol de Mallorca. Els turistes visiten les illes i se'n volen emportar una cap a casa, i és el souvenir ideal doncs, per tenir-lo a casa i degustar-lo amb els amics i familiars. Quan vas a les illes, a l'aeroport està ple de turistes amb una mà a la maleta i l'altra amb no sé quantes ensaïmades lligades amb cordes, i al final jo crec que és una de cada gust, sí. No? Perquè no saps quina escollir i al final molts agafen una de cada gust. De fet, crec que és el producte gastronòmic mallorquí més famós, potser amb la sobrassada de Mallorca, però l'ensaïmada jo crec que la supera. I tant és així que té denominació protegida. L'ensaïmada de Mallorca té aquesta denominació d'origen protegida, i això significa que per fabricar-les les has de fer a Mallorca i seguir unes normes molt estrictes i concretes. O sigui que és patrimoni gastronòmic, podríem dir. La ensaïmada tradicional de la vida és la que li agrada al Nacho, la de cabell, no és la que t'agrada a tu, és la clàssica i la que molts mallorquins continuen considerant com la millor. Es fa amb una confitura dolça de carbassa filamentosa, no val qualsevol carbassa. Té que ser la carbassa de sidra, que és la que té com uns filaments. Llavors es buida, es neteja, es bull es prepara el cabell d'àngel. Nosaltres, com diu el Nacho, tampoc enganyem, i el cabell d'àngel no l'elaborem, si el que el comprem a una empresa que és de molta qualitat i només es dedica a fer fruita confitada i cabell d'àngel. Amb els anys han aparegut altres versions, com aquestes més modernes que sempre estem dient últimament, com la de Kinder, Fastux, també la de nata i trufa, amb crema cremada també està molt bona, i fins i tot també hi ha combinacions salades com la de sobrassada amb una miqueta de mel. A les pastisseries més famoses de Mallorca, especialment en Palma, hi ha molta cua de gent només per comprar ensaïmades acabades de fer. I moltes receptes passen de generació en generació, i cada obrador doncs, defensa que la seva és millor. Però l'ensaïmada no només és típica de Mallorca, a Catalunya també és molt popular des de fa molts anys, sobretot perquè hi ha hagut molta vinculació sempre entre Catalunya i les Illes Balears, i les podem degustar sobretot per esmorzar i berenar. Són ideals també per sucar-les amb xocolata desfeta i amb horchata. També han fet un subproducte que no és una ensaïmada, però és els fartons, que és com una ensaïmada allargadeta, ideal per sucar-les amb horchata. Nosaltres fartons no tenim, però sí tenim ensaïmades i horchata fresca boníssima, o sigui que si voleu venir per berenar ja ho sabeu. I també pues, és molt típic menjar-les amb aniversaris, de postres i amb celebracions en família. I dir-vos que el repte de la ensaïmada és menjar-te-la sense embrutar-te la samarreta de sucre. Perquè jo cada cop que menjo una ensaïmada m'embruto la samarreta amb el sucre. Però si te l'embrutes no passa res perquè forma part de l'experiència. I sincerament, poques coses hi ha millors que una ensaïmada acabada de fer compartida en bona companyia. Així que, ja sabeu, el proper postre pel diumenge.
1: Què us sembla? Ho deixem aquí i anem a provar aquestes ensaïmades.
0: Jo ja les he provat.
1: A mi m'ha agafat una gana. El que sí que et volia preguntar, quan fas la massa aquesta, com fas així les rodones, així? Les vas cargolant?
2: No, tu fas com un cilindre. Així,
1: un cilindre i vas donant la volta.
2: I després ja un cop està el cilindre fet és quan ja li dones la volta sobre la safata que la cobres al forn.
0: I Montse, una pregunta. Cruixent o no cruixent?
1: Jo diria que no, a mi no m'agrada cruixent, eh?
2: Mira, l'ensaïmada realment té que quedar com alteta, com alta. Però no sé què passa en aquest poble, ho dic tal qual.
1: Humitat.
2: Que la... No, que la gent les prefereix planes. Llavors, quan les fem altes, com que no sé si és que la veuen molt gran o què passa, que no els hi llama tant i no les agafen tant. I us ho juro que m'ha passat, eh? I quan les veuen més planes...
1: Sí.
2: Més xafades és quan les volen més. Llavors, les volen més toves...
0: Més cruixents.
2: No, menys cruixents i més planetes.
0: Saps què passa, crec jo? Que quan són altes i tu l'agafes amb els dits per trencar-la, per sucar-la, se't desmicula tota.
1: Sí.
0: Quan és més baixeta... no se't desmicula tant.
2: On serà aquest el motiu?
0: A mi m'és igual, si alta o baixa, no tinc problemes.
1: Aquí,
0: i la de sobrassada, que tu feies ganyotes, la de
1: sobrassada... És que no m'agrada la sobrassada.
0: La sobrassada amb mel és boníssima.
1: Que no m'agrada la sobrassada.
2: M'encanta. Hi ha la sobrassada de Mallorca amb mel.
0: Jo sóc capaç d'agafar
1: una... Amb mel, diu.
0: Sí, sóc capaç d'agafar una sobrassada i embolicar-me-la tota junta així i menjar-me-la.
1: Ni les olives negres ni la sobrassada, eh? No, que em fan molta mania. El que anava a dir és que aquí Molins de Rei, a part de les ensaïmades, que molt bones, de la pastisseria Arenes, que ho vam comentar-ho, també hi ha el forn al pont.
2: Sí,
1: el forn al pont, les ensaïmades que fa, que són, t'encantarien perquè són així de grans, són boníssimes. I dius, ostres, i les fan de cabell d'àngel, de sobrassada, de crema, les fan sense res, però a la gent li encanta, i els que m'esteu escoltant i l'heu provada, en donareu la raó, però és una maxi ensaïmada.
2: Sí, nosaltres també les fem al cap de setmana, només, eh? Al cap de setmana sí que les fem farcides de nata i de cabell, i també veniu a provar-les.
1: Perquè és una pasta que diria ser senzilla, no? Però és que depèn de on te la vagis a comprar... O t'agrada o no t'agrada, perquè aviam, aquestes que són industrials, es nota que, vull dir, estan així, no? Però tu em donaràs la raó, Nacho, que quan vas menjar-te l'ensiamada era bocata di cardinale, eh?
0: No, sí.
1: Perquè t'haguessis menjat dos o tres seguides, eh?
0: Segur.
1: Perquè estava molt bé de textura, te la menjaves a gust, notaves aquell...
2: El saïm.
1: El saïm, aquest.
0: A més, vas deixant la part del mig, que és la part del mig, la vas deixant pel final.
1: I tu dius que no s'acabi. Però s'acaba, l'ensiamada. També n'hi ha aquestes que són... Teniu aquestes que són individuals?
2: Sí, la tenim amb el que és petiteta.
1: Sí.
2: La individual, i doncs la gran, que la fem sobretot al cap de setmana, i doncs la farcim doncs de nata sobretot, i la de cabell. A mi la que més m'agrada és la de cabell, estic amb el Nach.
1: Home, a mi, què vols que et digui?
2: I m'agraden més les meves que les de Mallorca, eh? Això ho haig de dir, perquè les altres porten molt, molt conservant. Clar, nosaltres les coem i les venem i la gent se la menja el mateix dia.
1: Clar, de Mallorca...
2: I les de Mallorca tenen que durar molts dies.
1: No, les posen
2: I per mi tenen molt gust a conservant.
1: No, i quan arribes aquí tampoc tu quan ho obres i al cap d'un dia així estan ja una mica seques, eh?
2: No, seques no, eh? Seca, jo no les he trobat seques, però sí que és veritat que jo li noto una mica el gust de conservant, però d'altres maneres està molt bona, eh? No, no és per...
1: No, ens les mengem igual,
2: exacte.
1: No?
2: Exacte.
1: Aquí també hi havia una qüestió que he fet una recerca. Diu que també hi ha enciamades en forma de trenes. No sé si ho havia sentit mai tu i jo.
2: Sí, té un nom, té un nom.
1: Aviam, deixa'm mirar. Espiral, es diuen estrongellades.
2: Exacte, sí.
1: Imagina't.
2: No sé si és el forn de la soca...
1: Perquè
2: que les fa.
1: A més, també
0: jo
1: és pot...
0: que en forma de trena el que havia vist a Calafell, una pastisseria a Calafell, no era l'enciamada, era com si et mengessis un croissant. Un croissant era un croissant trenat, però la pasta era més aviat un croissant.
2: Jo nosaltres ho hem fet, pasta de croissant trenada amb cabell d'àngel, també ho hem fet. Sí.
1: Aquí també diu que a part de... de sobrassada hi pots posar morcilla. Ja és
2: no,
1: massa,
2: morcilla
1: això,
2: no, eh?
1: Ja és massa, eh?
2: No, morcilla no, ens quedem ja la sobrassada.
1: A més, aquí et posa també els llocs de Mallorca, on les pots trobar, Barcelona també, i un preu que oscil·la entre 10 i 20 euros. Deu ser...
2: la normal.
1: La normal, eh? Doncs a mi m'encanten les enciamades, eh? A tu també t'encanten, no?
0: A mi també, a mi tot el dolç m'encanta.
1: Tot el dolç, però
0: mira,
1: no podem menjar gaire.
0: Però fixa't una cosa, dissabte vaig estar esmorzant aquí a casa teva.
2: No et vaig veure, ja estava jo, eh?
0: Doncs vaig estar esmorzant a casa teva, eren les 9 o una cosa així com vaig anar, i al final vaig acabar esmorzant un vegetal de tonyina.
1: Ah, també estava bo, eh?
0: Amb un pa d'aquell que té pipes i té de tot.
1: Un pa de cereals.
2: Un altre dia t'agafes una mini ensaïmada i acompanyes el cafè amb la mini ensaïmada.
0: I el que vaig veure, que feia molt de temps que no veia, és el brioche.
1: Ah, el brioix.
0: Perquè vaig convidar una companya a esmorzar, no és cap de les que normalment estan, una que va venir aquest dissabte, i ella va agafar un brioix de salmó.
2: Ah, sí.
0: I el va agafar perquè em va dir el mateix, ostres, Nacho, hace mucho tiempo que no veo esta pasta. Digo, bueno, pues, pídetelas, te viene de gusto.
1: Que a vegades...
0: El brioix no es fa com abans, eh?
1: No. Però és que l'altre dia també parlaven de les sares i del biscuit de la reina, aquests noms que es posaven, no? I tu ara... depèn de quina pastisseria, dius, posi'm un biscuit de la reina, i et diuen, no sé el que és això. S'estan perdent també el nom de...
2: És que les pastisseries en general s'estan perdent molt, perquè el que trobem ara ja no són pastisseries, o sigui, pastisseries de les de tota la vida queden molt poquetes, llastimosament.
1: Sí, però bueno, i les que són molt, molt poquetes, que fan poca producció, doncs pues bueno. Però ens agrada anar a la pastisseria de l'Arenes, perquè entres allà, tenen aquells mostradors que dius...
0: No te l'acabes.
1: Què m'hi como?
0: Jo vaig arribar cansat, eh? Quan vaig anar a pagar al final estava cansat ja.
1: No, però és que és el que deia, menges pels ulls, no? Dius, ostres, no sé què escollir, aquells pastissos de fruita, sobretot el de Sant Jordi, et va encantar, no?, el museguell de Sant Jordi, en forma de rosa, estava boníssim. Allò era un moment celestial, jo quan me'l vaig menjar, era un moment de veritat, I jo crec que jo en una altra vida vaig ser pastissera, perquè m'encanten. Alguna coseta més?
2: Doncs no.
1: Li diré a la Eli, aviam si vol posar una miqueta de música, que no sorprenda, no?
0: Sorprèndenos, Eli.
1: I després us parlaré que entre els cuiners i els pastissers, en què feu una feina molt bona, teniu moltes diferències a la manera de preparar les coses, vale? Ja us ho he dit, Faré preguntes, Nacho?
0: Com sempre.
1: Posem música? Vinga, som-hi.

0: Bé, em sembla que no m'has entès, Eli, que posem una miqueta de música, una música... Però és igual, no passa res, no passa res. Vale. Doncs us he comentat que tant els cuiners com els pastissers teniu unes diferències a l'hora d'enfrontar amb la vostra feina. Per exemple, el marge d'error. Amb els cuiners teniu la llibertat de rectificar. Si hi ha una salsa que és molt àcida, hi afegiu sucre. Si està massa espessa, hi afegiu brou. El tast constant permet ajustar el plat fins a l'últim segon. En canvi, els pastissers no hi ha marxa enrere. Un cop el pastís és a dins del forn, la sort està tirada. Si t'equivoques per 5 grams de llevat o la temperatura del forn és 10 graus superior, el resultat serà un desastre que no podràs arreglar. En doneu la raó amb això?
1: Sí, sí. Només hi ha una cosa que no té marxa enrere amb el cuiner. La sal.
0: La sal. Però diu que si la salsa està massa àcida, li afegeixes sucre. I si està massa espesa, brou. El sal ja és una altra cosa, eh? Ja no ho pots arreglar.
1: Però la resta està igual. Home, i el forn, en el nostre cas, també és igual. És a dir, si tu poses un menjar al forn i no el deixes a la temperatura adient, segurament se pot cremar. Si el deixes amb menys, bueno, trigarà més en fer-se.
0: Després, l'ordre i el mètode. El cuiner treballa sovint sota la pressió del servei. Comandes immediates. Teniu pressió. És un cas controlat on impera la velocitat i la reacció. No és el teu cas, Nacho, però bueno, és això.
1: Bueno, a vegades sí.
0: El pastisser. El seu és el de la planificació, com moltes vegades ens ha explicat la Montse. Treballa en gramatges exactes, fórmules no receptes i temps de repòs estricte. L'ordre i la neteja són gairebé obsessius, perquè qualsevol resta d'impuresa pot arruïnar, per exemple, un merengue.
2: Totalment.
0: Veus?
2: Totalment.
0: Ho veieu?
2: Però també n'estem puntualitat i també tenim pressió, perquè que ens ho diguin el dia de les coques de Sant Joan, que tens que treure endavant un munt de comandes i tenen que sortir totes.
0: Però el vostre és... Això que diuen, no? La planificació, perquè dieu un dia especial, sabem que podem vendre el dia de les mones tant i ells ho tenen ja tot planificat.
2: Exacte, nosaltres, que jo tinc que tenir una... O sigui, nosaltres fem el dilluns la llista de compra, que ens arriba dimarts o dimecres, i aquella setmana tenim que planificar el que es fa. I clar, evidentment, després durant la setmana anem treballant, però jo tinc que tenir els ingredients ja a la botiga, de tot el que les farines, ja, perquè tot no és d'avui per a mañana, no. Moltes coses són productes frescos.
0: El cuiner seria la rapidesa i el servei, i vosaltres seria la planificació. Uh-huh. Després en diem les eines i la química. Les seves eines, els cuiners, el foc, el ganivet i el paladar. Estàs d'acord, Nacho?
1: Totalment.
0: O afegiries una altra?
1: L'espàtula, per anar remenant.
0: Bueno, es basa en la transformació de proteïnes i vegetals mitjançant la calor, que és el cuinat. I, en canvi, les pastisseries, les seves eines són la bàscula, uh-huh, el termòmetre i la màniga pastissera. Uh-huh. Algun que vulguis afegir, o amb aquests ja més o menys?
2: Més o menys.
0: El seu treball és pura química, els pastissers. Ha de saber com reacciona el gluten, com cristal·litza el sucre o com emulsiona el greix de la mantega.
2: Uh-huh.
0: Mare
2: Tantes
0: meva,
2: coses.
0: Mare meva. Que us estic ensenyant avui.
1: La bàscula també és molt important per un cuiner.
0: També.
1: Jo tinc a la cuina una bàscula d'aquestes de precisió, perquè bueno, la sal moltes vegades té que pesar, o quan fas algun tipus de menjar, o quan preparo llegum, el bicarbonat que se li posa, sí que té que ser una quantitat correcta, encara que no tal com ella, però sí, la bàscula és important també per nosaltres.
0: Bé, i per acabar, perquè ja ens queda molt un minut, em sembla, la percepció del temps. El cuiner viu el present. Els plats s'han de cuinar i servir en pocs minuts perquè arribin calents a la taula. Això no és el cas del Nacho, però bueno.
1: Però és així, sí.
0: El pastisser viu en el futur. El que prepara avui, masses fermentades, mousse, gelats, sovint no es menjaran fins aquí de 12 a 14 hores, després de passar per processos de congelació o repòs. Uh-huh. I és això.
2: Sí.
0: És que sóc una Wikipedia, jo, eh?
1: Sí.
0: No sabíeu que havíeu diferències?
1: Bueno, jo ho deduïa, no sé per què.
0: Ho deduïes.
1: Sí.
0: Però us complementeu, El cuiner i la pastisseria us complementeu,
1: bueno,
0: molt bé,
1: De fet, els bons restaurants tenen cuiners i pastissers.
0: Exacte. Doncs alguna cosa que vulgueu afegir, no et pregunto, Nacho, que ens portaràs la setmana que ve, i a la Montse tampoc, perquè sempre no sorprende, eh? Sempre, sempre, eh? Però les enciamades avui eren per tu, eh?
1: Doncs sí, li agraeixo.
0: Doncs fins avui, fins aquí el programa d'avui, espero que us hagi agradat. Nosaltres, la veritat, que ens ho hem passat molt bé, en bona companyia, i hem après moltes coses, oi que sí?
1: I tant.
0: I res més, fins la setmana que ve, i us deixeu amb una cançó. Gràcies, Nacho, gràcies, Montse.
2: A tu, adéu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte, compartit amb San Fernando de Henares, és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
2: Esta inversió és una aposta del govern d'Espanya per la soberania tecnològica, la reindustrialització i el liderazgo en formar una intel·ligència artificial fiable i sostenible.
0: De la seva banda, la Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts 16 de juny de 2026 i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
3: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
3: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
3: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps se'ls reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
4: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
0: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats a la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
3: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
0: Als esports, la selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial, Joan Barberà.
5: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar els últims 20 minuts. La selecció espanyola de futbol afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja a tocar de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació de la societat público-privada que rebrà més de 700 milions d'euros del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea que té previst instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori comunitari. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
2: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
7: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
8: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
7: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que es tracta d'un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps, que en el té Blanca Carol.
9: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
10: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa posar recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
9: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
0: No deixem l'economia. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès, bon dia.
11: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
12: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
11: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el dret de defensa de l'expresident i manté que respongui també per delictes de contraband i contra la hisenda pública arran de la troballa d'aquestes joies.
13: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, alegant que només feia 5 dies que Calama havia obert una peça separada sobre la troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen d'aquestes peces. Per contra, Calama sosté que la defensa ja tenia informació sobre aquestes joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
0: Doncs vinculat a tot plegat, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible possible convocatòria anticipada d'eleccions.
3: El grup ha registrat una esmena amb una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i a convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
0: Els governs català i espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino, bon dia.
14: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
8: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
14: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
2: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
14: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
3: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
0: Però quin ha estat l'impacte real d'aquest conflicte bèl·lic per a la indústria espanyola? Ho ha analitzat a la xarxa Camil Ros, secretari general d'UGT de Catalunya.
15: Bé, en teoria, tant aquesta guerra com la guerra que vam tindre, bueno, que seguim tenint a Ucrània, que si recordeu en el primer moment amb les matèries primeres hi va haver una sobreinflació i pujar, i els experts deien que amb el tema de l'Iran, que si no durava més de 2 o 3 mesos, no, pues que segurament no tindria impacte en l'economia. No? I per tant esperem que es consolidi, aquesta situació.
3: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Segons Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
16: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
3: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, molt dependent de l'ús de l'energia, en sortirà afavorida.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Comissions Obreres de Catalunya alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans les 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
18: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
17: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
0: És un quart de tres. Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en barris vulnerables. S'incorporen una seixantena de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
20: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
19: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
0: Canviem de capital, però no deixem la temporada estiuenca perquè la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinen el litoral tarragoní a diari. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
21: Les platges, cales i zona de roques es netejaran amb més freqüència, fins i tot els aparcaments de terra i el camí de ronda. El servei de recollida de pèlets també s'intensifica i serà el primer estiu amb unes platges a Tarragona més naturalitzades. En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient i Espai Públic, Guillermo García de Castro, ha demanat màxim respecte per les zones dunars.
22: Demanem, si us plau, especial cura per part de la ciutadania, que fins ara és que es van inaugurar l'octubre, no hi ha hagut cap problema, però esperem que continuïssin així.
21: El que es manté sense canvis substancials és el servei de socorrisme operatiu entre les 10 del matí i les 8 del vespre. Anirà a càrrec un any més de Creu Roja.
0: De les platges als boscos, perquè l'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquesta setmana els treballs per prevenir incendis forestals als boscos de l'entorn. El programa compta amb un pressupost d'1.350.000 euros i abasta 22 municipis. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
23: Les primeres actuacions s'estan fent a urbanitzacions de Gavà, Sant Cugat i Torrelles de Llobregat, on s'obren franges perimetrals per crear un perímetre de seguretat davant d'un possible incendi. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, explica com es distribueixen les actuacions.
24: La forma de repartir de forma proporcional ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I això, doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Begues, doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No? I doncs, no s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat doncs, més una realitat del territori.
23: El programa, que abasta 22 municipis metropolitans, també preveu millores dels boscos, neteja de camins i la construcció de nous hidrants. L'objectiu és reduir el risc de foc i fer els boscos més resilients de cara a un estiu que es preveu un cop més calorós i sec.
0: Les associacions de veïns de Barcelona proposen mesures per mitigar l'impacte del turisme als voltants de la Sagrada Família. Entre elles, soterrar una estació de busos turístics i augmentar la freqüència del metro.
3: Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAB, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Àlex Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
25: Crear una estació soterrada de busos turístics
4: per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentaran un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
3: Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Es reprèn la circulació de trens a l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
3: El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directe fins a la UAB es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
0: Lloret de Mar demana reforços dels Mossos d'Esquadra per cobrir el buit de seguretat de la policia local.
3: Els agents d'aquest municipi de la Selva han deixat de fer hores extra com a mesura de protesta en plena negociació del conveni col·lectiu, i això ha provocat que aquest cap de setmana s'hagués de tancar la comissaria perquè no hi havia prous efectius. L'alcalde ha explicat que ja han enviat una proposta d'acord al comitè d'empresa i que preveu rebre la contraproposta en els pròxims dies, amb l'objectiu que divendres puguin tancar un pacte.
0: I és moment per a la cultura. Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans. Que comencem amb música, perquè Lia Kali, aquí estem escoltant, i també Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
5: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
6: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris, i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
5: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El Mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
0: Doncs a la música al teatre, la Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça integra dins el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, L'Albada és una tragèdia que arrenca a les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
10: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
7: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial de Futbol.
25: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verde. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
26: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable
2: Sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
25: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que hi va empatar contra Uruguai. A la Lliga Elit de Futbol, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
8: Com tu dius, no? és un pas arriscat. Jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant, i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
25: En plana poliesportiva, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva en el waterpolo femení. Plega el tècnic Javi Aznar.
9: A nivell personal, la veritat és que ho he viscut una mica amb molta tristesa, perquè crec que el fet de construir un equip, doncs, com pots imaginar, és molt complicat. Si a sobre tenen èxit, doncs ja ni t'explico, no? Ho he viscut amb molta pena.
25: I avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala. A partir de les 9 de la nit, el Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau en el primer partit de la sèrie, el millor de 5.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
1: El diccionari Termcat.
12: 40 anys, 40 paraules.
13: 1998. Índex de xafogó.
26: Índex de sensació utilitzat especialment quan hi ha temperatures superiors a 25 graus, que s'expressa com una temperatura aparent que es calcula generalment per ponderació entre la temperatura del termòmetre sec i la temperatura del termòmetre humit.
1: Marta Sabater.
27: Sovint es diu que en cada català podem trobar alhora un meteoròleg i un lingüista, per la passió que sembla que en general tenim els catalans per l'estat del cel i per la salut de la nostra llengua. No és d'estranyar, doncs, que l'estudi de termes de l'àmbit de la meteorologia hagi estat constant al llarg dels 40 anys d'història del Termcat. Als anys 90 del segle passat, com a mostra d'aquest interès de la societat catalana per la meteorologia, les informacions sobre el temps i la previsió meteorològica dels mitjans de comunicació catalans destacaven especialment pel grau de detall i pel volum d'informació que oferien. I en aquest context es va començar a fer difusió d'un nou concepte, un índex que combinava les temperatures reals elevades amb la humitat ambiental, de manera que donava valor a la sensació de calor acusada que es pot sentir a la costa mediterrània com a conseqüència de la humitat. Per designar aquesta nova noció, però, van aparèixer diverses denominacions.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefónica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
2: Esta inversió és una aposta del govern d'Espanya per la soberania tecnològica, la reindustrialització y el liderazgo en formar una inteligencia artificial fiable y sostenible.
0: La Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts, 16 de juny de 2026, i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
3: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
3: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
3: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia, sense que aquest temps se'ls reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
4: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
0: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
3: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes seran 5 coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
0: Els esports de selecció espanyola ensopeguen el debut al Mundial de Futbol. Joan Barberà.
5: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts. Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja a tocar de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació d'aquesta societat público-privada que rebrà més de 700 milions del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma, es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori europeu. Carina Bellver, bon dia.
7: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat, la

0: Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
1: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
0: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
2: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
0: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
3: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps. Canal T, Blanca Carol.
4: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
5: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
4: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
3: I no deixem l'economia perquè hi ha hagut un acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament per poder fer efectiva aquesta mesura. Judit Vallès, bon dia.
6: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
7: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants a llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
6: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
8: Notícies en xarxa.
3: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraband i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
9: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, alegant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada. sobre aquesta troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
3: Encara en clau política, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions.
9: El grup ha registrat una esmena a una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
3: Doncs bé, tant el govern català com l'espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Jordi Casino, bon dia.
10: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
2: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
10: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
1: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
10: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
3: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
9: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
3: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita.
9: Segons Maria Llop, que és catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
11: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
9: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, que és molt dependent de l'ús d'energia, sortirà afavorida.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Comissions Obreres alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
13: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
12: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
3: I atenció a aquesta iniciativa innovadora que trobem al Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot pensada per donar un respir a les famílies i garantir la inclusió de tots els infants en les activitats de lleure. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
14: El curs s'acaba i les famílies busquen espais de lleure per als fills. L'oferta és àmplia i el Vendrell compta també amb atenció per a infants amb necessitats especials. El problema és la setmana de transició, la primera de vacances escolars, quan els casals encara no han començat. L'Ajuntament del Vendrell oferirà aquests dies un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot que busca ajudar les persones cuidadores a tenir un descans. Ho explica la regidora d'Educació i Feminisme, Sílvia Vaquero.
15: Amb dos finalitats molt clares. Una, que els infants continuïn amb la seva rutina, que bé sabem que trenca el trencament de la rutina els afecta negativament, i també perquè les famílies i principalment, com dic, les mares cuidadores puguin descansar.
14: El projecte es desenvoluparà 3 hores al dia a l'Escola d'Educació Especial Garbí i per a 8 alumnes porta per nom Espai de Respir i es podria repetir al setembre.
3: Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. S'incorporen una seixantena de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinent d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
17: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
16: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
3: I és que s'acosta l'estiu i tota precaució és poca. Les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori amb més risc d'incendis forestals de la campanya d'enguany. L'augment de vegetació per les pluges de l'hivern i la pujada radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible per a incendis. Ràdio Tortosa, David Benito.
18: Els bombers alerten que la campanya d'incendis forestals s'ha avançat 20 dies aquest 2026. De fet, alerten que des de principis d'any el territori ja ha viscut 32 incendis forestals, la meitat d'aquests provocats per negligències. Les previsions apunten a un juny i juliol molt calorós, on l'estat del combustible preocupa els cossos de seguretat. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències a les Terres de l'Ebre.
19: L'inici d'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, la que a hores d'ara pues, té una probabilitat de que es produeixin grans incendis.
18: Per tot plegat, els cossos d'emergència fan una crida a la prudència de la ciutadania, extremar precaucions i fer cas de les indicacions per facilitar la tasca professional davant d'una campanya complicada. En aquest sentit, Bombers afronta la campanya de les Terres de l'Ebre amb 178 agents i 97 voluntaris.
3: A Badalona, dos gossos policia s'incorporen al dispositiu de seguretat per la Revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals, vetllarà per prevenir el consum i venda de drogues en la Revetlla. La prova pilot, si funciona amb èxit, podria precedir a la creació d'una unitat canina permanent al cos policial. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
20: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan. Un patrullatge que es farà en horari de tarda i nit als principals punts estratègics de la ciutat, com les platges, l'estació de Renfe i les parades de metro. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
21: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues, no? I el fet que tinguem aquests gossos policia que de manera doncs, activa s'estaran movent per aquests tres punts que són estratègics aquesta nit, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
20: L'alcalde espera que la prova funcioni amb èxit i afavoreixi una revetlla tranquil·la i segura. La presència dels gossos, afegeix, també vol dissuadir aquelles persones que vinguin a consumir o vendre drogues a Badalona.
3: I és moment per a la cultura. Avui comencem amb música de Lia Kali en concret, però també amb Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El nou FM, Guillem Sánchez.
22: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
23: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
22: S'han programat 72 propostes artístiques. Hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
3: A Tarragona, l'Ajuntament impulsa una nova edició de Tarragona Ciutat de Castells per posar en valor la tradició castellera de la ciutat i projectar-la com un dels principals referents d'aquesta manifestació cultural, reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
24: L'edició d'enguany es celebrarà del 24 de juny al 4 d'octubre amb actuacions cada dimecres a partir de les 8 de la tarda davant de la catedral, un espai emblemàtic que cada any atreu tant ciutadans com visitants. La consellera de Turisme, Montse Adana, acompanyada pels representants de les quatre colles de la ciutat, ha remarcat l'èxit pel que fa a afluència de públic que manté any rere any aquesta iniciativa.
25: Per nosaltres aquesta acció, sempre des de turisme, òbviament, doncs, la mostrem cap als visitants, però sobretot també doncs, volem animar els tarragonins i tarragonines doncs, a gaudir de la nostra ciutat amb un espai com és el fons de la catedral emblemàtic, però com dèiem, de les nostres tradicions.
24: En total hi ha programades fins a 10 actuacions i a banda de les 4 colles tarragonines, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Castellers de Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo, aquest any la colla convidada serà la dels Nois de la Torre.
3: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el seu debut al Mundial de Futbol.
26: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verd. El blaugrana Lamin Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va disputar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
27: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
26: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que ahir va empatar contra Uruguai. Per tant, ara mateix en el grup d'Espanya les quatre seleccions tenen un punt. En plana poliesportiva, en waterpolo, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva del waterpolo femení. El club barceloní redueix de manera important el pressupost i hi haurà molts canvis a la plantilla i també al capdavant de l'equip. Després de 12 anys, Javi Aznar deixa de ser-ne el tècnic.
0: L'escenari, hi ha un escenari molt complicat en el que, bueno, ja et dic que no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobem en una situació una mica de, bueno, de falta segurament de confiança per la meva persona i, vull dir, molt respectable i sobretot per un tema de canvi de prioritats.
26: Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. El Barça rep el Pozo de Múrcia. És el primer partit de la sèrie al millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
1: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado 1, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
26: En hoquei sobre patins destaquem que el Noia Freixenet ha anunciat avui l'arribada del jove jugador terrassenc que estava a Alcaldes, Marc Zanyón.
2: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el Noia com un club gran, com un club que ha de guanyar, i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre, i per això crec que el Noia és el millor lloc.
26: I tornant al futbol, a la Lliga Elite, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, i ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
4: Com tu dius, no? És un pas arriscat. Jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant, i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
26: I en bàsquet, un últim apunt. L'Espart Unigirona ha anunciat que la jugadora de Mali, Màriam Koulibaly, no continuarà al club català la propera temporada.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem...

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Informació local.
1: Avui a la tarda hi ha una xerrada de prevenció d'onades de calor i la Revetlla de Sant Joan que organitzen la Guàrdia Urbana, la Creu Roja i Protecció Civil. La xerrada es farà avui a les 6 de la tarda al Casal Cívic de la Riera Bonet. Demà dimecres torna a haver-hi xerrada al voltant dels perills o riscos de la Revetlla de Sant Joan i de les onades de calor. Es durà a terme a les 6 de la tarda a la Federació Obrera i el dijous hi ha novament la xerrada, en aquest cas al barri del Canal, a 7:45 del vespre a l'Associació de Veïns del barri del Canal, organitzat per l'Ajuntament amb la Guàrdia Urbana, Protecció Civil i la Creu Roja. Avui hi ha una xerrada dins del cicle de salut, què cal saber de la salut bucodental, que anirà a càrrec d'una farmacèutica de la vila. Es farà a 6:45 de la tarda a la biblioteca. I demà dimecres, dins de les activitats prèvies al pas del Tour de França per la vila, que serà el diumenge 5 de juliol, hi ha una xerrada a càrrec de dos experts en el tema, Carlos Arribas, del diari El País, i Sergi López Gea, del diari El Periódico, una xerrada que serà moderada per l'equip del programa de ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina. Demà dimecres, a les 7 de la tarda, a La Gòtica. També demà dimecres i també a les 7 de la tarda, hi ha Assemblea General de Socis dels Amics del Museu, al local que tenen al carrer Pintor Fortuny. I també dimecres a 6:45 de la tarda hi ha, dins del taller d'assessoria afectiva sexual, hi ha una trobada, un taller titulat Acompanyant les sexualitats, que s'adreça a persones que són monitores, educadores, per conèixer estratègies per treballar amb infants, adolescents, joves i adults. És una activitat gratuïta que fa la cooperativa Aplaer i us hi podeu apuntar al correu puntjove@molinsderei.cat. Demà dimecres de 6:45 a 7 al Molí Jove. I divendres es presenta el llibre Zekelei de José Agudo Arriaza a 6:45 de la tarda a la biblioteca al Molí, una novel·la situada a Londres Victoria del 1888. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Hola.
1: Hola.
2: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
2: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
2: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
8: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
9: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
10: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
9: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
10: I un cop al mes, participa al taller obert.
9: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
11: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
12: Generació Chic.
11: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
8: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
13: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, eh?

0: aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
1: Hola, una vegada més ens trobem aquí i jo molt content de tenir el Tomeu per segona vegada, perquè va agradar tant la passada, especialment a mi, que me'n van quedar ganes. Hola, benvingut, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Escolta, sí. Però l'altre dia em van parar algú i em diu, quan el Tomeu t'explicava d'allà a la plaça de la Bàscula que hi havia aquest mural, no és un mural, que una façana que es va perdre. I jo anava dient de la carretera, i jo no sabia. I em van dir, no, ella et parlava de l'antiga casa del Valero, el que va... Explica-m'ho, sisplau.
2: Bueno, primer, allà hi havia la casa del Valero. Després, el Valero hi va fer pisos, que és el que hi ha ara. I una planta la tenien els Pascó. I aquest, el Pedrós, que és era un artista de primera línia, amb aquella especialitat quasi única, doncs estava casat amb la filla del Pascó, del metge que hi havia llavors.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I llavors hi va posar aquests escuts allà, que jo vaig pensar que eren... O sigui, l'escut... hi ha, clar, Castella en Lleó, Catalunya, Navarra... la Granada, però això estava fet perquè aquella època era normal parlar d'això, com una mica com de les autonomies. I ara es veu que li van agafar mania i les han tret a les escombraries.
1: Ara que ja sé el que és, buscarem alguna foto i m'hi fixaré. I què hi han posat
2: no,
1: al ja seu lloc?
2: No, res, ho han deixat blanc. Sí, sí, sí. I, a més, ja et dic, per tirar-ho a les escombraries.
1: Sí, parla'm de Pedrós, que jo no sabia massa la història. Sé que té a veure amb la nostra església de Sant Miquel, que sí. Hi ha una part d'ell...
2: Tot el que hi ha de cel·les, de diferents estils, perquè, clar, no té res que... Mira, precisament, aquesta setmana, una amiga meva que va anar a Grècia... va fer un tour per les illes, va anar a Grècia i entra en una església de l'Església Ortodoxa i es va quedar parada. Diu, ui, si això és la cúpula i els àngels, aquells que hi ha a les quatre cantonades, perquè el Pedrós era una persona que s'interessava per tot. I havia anat molt a Orient i li agradava molt l'art bizantí. Això per un costat. Per altra part, doncs, estava molt interessat en la història, en tota la història. Tenim a l'Església de Molins de Rim, la gent veuen allà tot de gent. Bé, amb aquella gent hi ha quasi ningú s'enterat de què hi ha. El Carles V, quan abans de vull dir, no fa uns quants anys que ningú havia sentit a parlar del Carles V. Ara sí, però si parlem només de 30 anys, ningú pensava en el Carles V. Doncs està ell i la Isabel de Portugal. La Isabel de Portugal era l'emperatriu i, a més, era reina de Portugal. Vull dir, són coses que històricament són molt importants perquè van fer que després fos tot un regne i inclús l'imperi es va ajuntar. Són coses que molta gent no les sap, però aquesta església té uns valors amagats.
1: I aquest Carles V, que abans li havien dit Carlos V, està sí. a l'altar major dalt, amb aquella...
2: No, sí, a la gent que demanen per anar al cel.
1: Que eren una colla a baix, no hi devia sí. voler anar ningú. Sí, i que hi ha Sant Enric, em sembla, no?
2: Sí, també. A l'altre costat de Sant Miquel, que Sant Miquel, fixa't, no presenta un angelet, el presenta com un guerrer, sí, que lluita contra el
1: dragó.
2: Mal, no?
1: Sí.
2: Llavors, a l'altre costat no són personatges reals, són persones que representen, que estan al purgatori i demanen per anar al cel.
1: Si aquests valia més no posar ningú ja, no? Que quedíem una mica...
2: Per si de cas.
1: Aquest s'assembla amb aquell, però no ho és, no? No, aquest no. Així, llavors, parla'm del Pedrós més, perquè a la parròquia de Molins de Rei, quan m'has dit que hi ha molta obra d'ell, sí. Què és?
2: Tot el que són tesel·les és
1: d'ell. A veure, disculpeu-me, tesel·les què són?
2: Tesel·les són aquestes peces quadrades...
1: Sí.
2: Que fan que es pugui posar imatges...
1: Que jo li dic vitraico.
2: Això, sí. Bueno, el vitraico va ser la part comercial... O sigui, el que van fundar és una empresa que es deia Regio Pristina. Regio Pristina. Llavors, va anar el Pedrós, va anar a Venècia, va captar a un gran tècnic de Murano i el va portar aquí a Molins de Rei. Per què? Perquè aquí es pogués fer tesel·les vitrificades, que no sabia fer ningú. Gràcies a això... Totes les coses que hi han de tesel·les vitrificades a Espanya són degut a que el Pedrós va fer aquesta fàbrica. Després d'això, a més, molta gent, això sí que la gent gran, molts ho sabien, que anaves a les cases i veia un peix de colors, coses, vidres de colors. Eren fetes perquè aquest tècnic de Murano va venir aquí a ensenyar la tècnica de vidre de colors. De fer els vitralls de colors, perquè això és una cosa que penses, oh, són vitralls, però la tècnica de fer el vitrall de colors. Què més? Bueno, i el famós vitraico, que teníem, per exemple, a l'estació del Passeig de Gràcia, totes les parets eren de vitraico.
1: Sí, sí.
2: Era
1: sí.
2: Una cosa que... servia per recobrir parets. Això,
1: jo li deia vitraico perquè és el nom comercial, però tu has dit que es diuen...
2: Tesel·les. Això els romans ja feien tot amb tesel·les.
1: I a la nostra parròquia, les columnes, no totes, però algunes estan envoltades, sí. No, d'aquestes tesel·les.
2: Per què no són totes? Per què no tenim tota l'Església? Perquè, per exemple, al final ja seria més senzill. Si anem al Santíssim, és molt més senzill que l'altar major. Per què? Hauria sigut quasi tota recoberta de tesel·les. Perquè venint de Montserrat, que a Montserrat va fer el Cambril, va fer amb tesel·les l'escalinata de l'altar de la Mare de Montserrat, moltes coses... I sembla que tornant de Montserrat amb un accident de moto es va morir. I va morir jove i, per tant, no va poder acabar l'Església ni moltes coses.
1: És per això, si no tindríem aquestes columnes recobertes...
2: Totes.
1: I més, jo pensava que era una qüestió econòmica, que no sapigui...
2: Qüestió de que es va morir sense poder acabar.
1: I ell, així dius que... A Montserrat hi ha molta obra
2: d'ell. Moltíssim. Va començar el 44 i el 51 encara feia obres. I després hi va morir al 60 i pico, em sembla, d'accident venint de Montserrat.
1: I ara aquí hem tirat a les escombraries aquest, que era bueno, obra d'ell.
2: Perquè...
1: Desconeixement.
2: Saps per què? Perquè una de les coses que va fer, que li van encomanar i pagar, va ser el Valle de los Caídos. I amb això hi ha gent que li ha agafat mania i el tirarien amb ell i totes les escombraries. Però el temps és així. Jo he posat, precisament,
1: al patrimoni de Molins de Rei.
2: Ahir ho vaig apuntar. Imagineu-vos que per canvi d'èpoques, d'aquí uns anys, no es vulgui saber res de res que tingui que veure amb l'Església. I la creu que l'altre dia es va inaugurar a la Sagrada Família, també la tirin a terra perquè és religiosa.
1: Clar,
2: els temps canvien i en cada època escolta'm, abans, quan hi havia aquells reis de l'edat mitja i sobretot la moderna, no l'edat moderna, no és la d'ara, la moderna dels anys 1500, 1600, tots els artistes, si es volien guanyar la vida, pintaven els reis.
1: Que pintaven els reis?
2: És que eren monàrquics. No, és que era guanyar-se la vida.
1: Sí, sí.
2: Això s'ha d'entendre. I a la província de Tarragona hi ha una pila d'iglésies que tenen tesseles de...
1: És a dir, que nosaltres tenim una part de la seva obra aquí a la nostra església que no hauríem...
2: Que no li donem...
1: No, jo mateix...
2: Més ben dit, jo crec que quasi hi ha gent que ho odia perquè no ho entén.
1: És llàstima, perquè mira que és maco i que eren uns altres temps, com
2: eren
1: tu dius.
2: Eren uns altres temps. Això hem d'entendre, que cada temps passen una escola.
1: Sí, nosaltres anàvem a les escoles que es deien els nacionals, jo anava als padres...
2: I ens feien cantar l'himne.
1: Que és... Sí.
2: L'himne.
1: I els padres, que després és Pare Mallanet, ara de Sant Miquel, i ara ja... No ho sé.
2: Sí.
1: Eren uns altres temps, nosaltres ens vam fer estudiar i aprendre el castellà. I canviem de tema.
2: Moltes coses, potser que deixem el...
1: M'has demanat una
2: cançó...
1: Sí, el Pedrós ja l'hem... fet el nostre petit homenatge. La cançó que m'has demanat era La presó de Lleida, la tenim? No, encara no. Anem parlant. Sí, no, què no, em volies dir?
2: No, a veure... Jo, hi ha un tema que no està prou tocat en patrimoni perquè em falta col·laboradors, que és la muntanya. Molins de Rei té una gran part de muntanya. A part que en patrimoni jo considero Molins de Rei, considero el que era l'antiga parròquia de Santa Creu. Vol dir que Santa Creu la considero Molins de Rei. Això de tota la vida, per mi ho ha sigut. Llavors, tenim a la muntanya moltes coses que les ignorem. Per exemple, a Santa Creu mateix, doncs molta gent no sap que aquelles ruïnes que hi ha al costat de l'església, perquè el 36, al encendre, al cremar l'església, van cremar el que en deien rectoria. I, com que era de bigues, es van ensorrar quasi tot, menys dos grans arcs que hi ha. Aquells arcs són una mica més petits, però com els del Tinell, com els del Saló del Tinell. Però allò era el castell d'Olorda que va edificar un dels senyors de Molins de Rei. Sí.
1: I és el que es pot veure al costat de la...
2: Bueno, no es pot veure perquè si no ens obren la porta no hi podem entrar.
1: Jo et volia preguntar, doncs, del tema del patrimoni de Molins de Rei, sí. El patrimoni material que es pot tocar, com sí. pot ser la font de l'església, la font de la plaça de la vila, fins i tot...
2: Sí.
1: Digue'm.
2: No, jo volia dir, potser l'altre dia vam tocar molt temes de cultura, però no vam tocar gaire material, però hi han coses que hi són, però que les hauríem de descobrir. La plaça de les Bruixes es va destapar el que es va poder perquè es venien les parcel·les per fer cases, però segur que anava, allargava més pels costats i per tot arreu. Però, per exemple, tenim les argiles. És un altre poblat ibèric completament per destapar, encara totalment. Sí que es va destapar el de Santa Creu, però aquell, per desgràcia, hi havia la cantera, el que vam dir l'altre dia de la cantera,
1: sí.
2: Amb Can Serra. Hi havia la cantera que anava emportant-se a la muntanya i es va emportar al poblat ibèric. El que sí que tenim és fotografies i peces que van recuperar d'allà. Això al museu. Després tenim, per exemple, cap a la zona de Can Planes, tenim colgat,
1: sí.
2: Però falta que algú el sapigués trobar i es destapés. De moment no porta cap pressa, potser estarem segles destapar-lo, però era un pou de glaç. Després tenim la font de l'Espinagà, sortia un aqueducte cap al molí de Pou.
1: A Can Planes.
2: El molí de Pou no és a Can Planes, és a Can Amigó, que ara la gent ho coneix.
1: Can Amigó del Clot?
2: No. No. El que ara la gent se'n diu Can Salat.
1: Ah, sí. Sí.
2: Arriba fins a aquell sector. Hi ha un molí de Pou. Què és un molí de Pou? Doncs és un molí que funciona amb poca aigua. Un aqueducte va portar-la des de la font de l'Espinagà fins a arribar allà, i llavors té un salt petit que mou una turbina i fa que es pugui moldre blat. Pensa que abans que es fes Molins de Rei, potser ja feien blat, ja feien la farina en un lloc així, perquè està connectat al mig de moltes masies.
1: On és la font de l'Espinagà?
2: La font de la Rierada.
1: Ah.
2: Sí, hi havia una època que tothom... Però estava mig abandonada, eh?
1: Ja.
2: Tenim moltes...
1: Jo conec allà on hi ha aquell monolita, que el Sant no, a Can Planes, no, que això... hi ha un aqueducte, sí, que jo hi passava per sobre, que ara em faria por.
2: Això és una altra cosa.
1: És una altra cosa, no? Sí. Bé, hem trobat aquesta cançó, escoltem, doncs. A tu t'agrada molt, no, la cançó?
2: No és que m'agradi molt.
1: és que toca.
2: És que crec que pot anar bé per comentar.

0: Tomé, ho estaves dient fa un moment que hi ha molta feina a fer i poder és molta feina per tu. Buscaries col·laboració.
1: Carai, tant, el que aniria. Però és que, a més, no es tracta de dir a treballar pel patrimoni. És que hi ha persones que els hi pot interessar un tema determinat, una cosa determinada, i pot treballar per allò. Diré una barbaritat. Però, per exemple, al Castell Cibró tenim un dibuix del segle final del XVII que es veu l'alçada que tenia, perquè és el que va fer, també el va fer el relat, com el castell de Santa Creu. Llavors, què hi ha? Doncs quan estava caient tot, van dir, acabem de tirar cosa a terra, ho van escampar i van posar terra a sobre per fer-hi una vinya. Però, per exemple, al temps de l'Eloi Berguedà, es va fer una excavació de 2 metres per 1 metre i el fondo, i es van trobar aquestes peces, bueno, aquestes, les que en aquell trosset petit hi havia, amb el que es veu, que realment amb tota l'esplanada aquella hi té d'haver molt de material i poder reconstruir, almenys mentalment, què era el que abans. Perquè el Castell Cibró no se sap el seu origen. Podia ser un poblat ibèric, també, per la seva situació. Igual que Sant Pere Romaní. Són situacions que dominaven sobre el pla, sobre el riu, i l'altra banda de riu.
0: I aquests col·laboradors que tu t'agradaria que et donessin un cop de mà hauria de ser gent especialitzada en temes que, o que tinguin una preocupació per mantenir alguna cosa. Per exemple, el rec, encara hi ha part del rec que està descobert.
1: Sí, però això ja és cosa més de les autoritats. Quan dic això, vull dir, per exemple, doncs algú que digués, a veure, anem a revisar com estan les fonts, o a veure si a mi m'agradaria això que he comentat abans, el pou de glaç, a veure si el localizo i a veure si es pot veure com era i de què. Hi ha coses que el millor, que tot no es pot abarcar, però una persona que quan té una il·lusió pel tema que sigui, treballar per aquest tema, quan una cosa la fas amb il·lusió, és passar

0: de la noia enamorada ni totes aquestes coses. L'amor el deixem per un altre tema, unes altres entrevistes que facis. Ja volia parlar de la presó, perquè abans, quan la Eglésia sempre ha estat allà on està, la romànica, totes les tres eglésies sempre han estat en el mateix punt, però a veure, és que estic malament del coll avui, però el que sí que la segona eglésia, aquesta que van tirar a terra el 36, aquesta tenia adossat un gran edifici. Aquest edifici era, hi havia les escoles, hi havia l'Ajuntament. L'Ajuntament estava allà, al costat de l'Eglésia. No estava a la plaça de l'Ajuntament, d'ara, de la Constitució, digue-li com vulguis. Estava al costat de l'Eglésia. I una altra cosa que hi havia era la presó.
1: Hi havia la presó, com a Sant Feliu també hi havia la presó, que jo l'havia coneguda, no des de dins, no, jo no. Sí. Però sí que vaig anar a portar una vegada, a acompanyar algú que portava alguna cosa amb un noi que havia treballat de mosso en una casa de pagès i no sé per què estava allà, i li vaig acompanyar, jo era molt criu, i recordo l'edifici. I quan vaig al cinema a Sant Feliu veig que hi ha una foto perquè està on hi ha hagut la torre de la presó, i aquí la teníem, aquí a dalt, al costat de l'església.
0: Doncs fixa que quan el poble era molt petit, que anava de la riera de Cagalell, o sigui del carrer Verdaguer fins al carrer Boters,
1: sí,
0: i a l'Eglésia, això, aquest triangle era el poble. Doncs, aquell moment, al costat de l'Eglésia, hi havia lo important, l'Ajuntament, quan hi va ser Ajuntament, perquè abans no hi havia Ajuntament, abans era el Palau el que feia d'Ajuntament, pràcticament.
1: Sí, sí, molt abans.
0: Sí, perquè després hi havia els que en deien bons homes i això, però això és un altre exemple. Però volguem dir que allà teníem escola, ajuntament, presó i església, amb un espai.
1: I ara amb un espai molt més gran no tenim aquesta presó, però no cal, eh?
0: Millor que no calgui. Sí.
1: Escolta'm, també em deies que el patrimoni, aquest patrimoni, perquè no es pugui perdre un mural o com els que parlàvem l'altre dia de Josep Maria i tal, perquè volguessin eixamplar la plaça per qualsevol cosa, que hi ha d'haver que pugui evitar que algun dia,
0: mira, també,
1: pugui anar a terra?
0: Bé, el WhatsApp de Patrimoni, a la pàgina, que ara ja està passat a la pàgina web, hi ha unes altres fotografies, que és el naixement de la cèl·lula, del Pedrós també.
1: Sí.
0: Això estava als laboratoris Pèvia. Quan van traslladar els laboratoris, com que estava declarat patrimoni integral,
1: es va salvar.
0: Ho van agafar i ara allà al pla segueix sent-hi. Vol dir que lo important és que sigui declarat patrimoni.
1: I com es pot declarar patrimoni?
0: Hi ha d'haver algú que pensi que val la pena.
1: I on es declara patrimoni? A l'Ajuntament? En una sala de plens?
0: Bé, hi té d'haver, per exemple, els de patrimoni, que ara, un cop organitzats com a associació sense ànim de lucre...
1: Ah, podeu fer força.
0: Podem dir, escolteu, a l'Ajuntament primer, pensem que això podria ser patrimoni. Pot ser que ens diguin, no, això no té cap valor, no interessa.
1: S'ha de consensuar, sí.
0: S'ha de consensuar i veure el poble si ho considera o no ho considera, perquè, clar, jo puc considerar patrimoni una cosa i la resta de món li digui, però quina tonteria. Mira, ara et parlaré d'una altra cosa que per mi podria amb el temps arribar a ser patrimoni si es fes. Imagina què et dic, si es fes. Per exemple, la paret, que era d'una casa que va fer el Badia, que hi ha
1: a la plaça del Palau,
0: que sí, hi ha el Cardona,

0: la pastisseria Cardona,
1: sí,
0: i el Vignino, no sé com se'n diuen. Aquella paret, quan es va fer aquell edifici, estava previst seguir fent cases, seguir fent pisos i agafar tota la plaça. Bé, els temps han canviat. Ara és la plaça del Palau, hi ha moltes coses allà que tenen interès, mai més, o crec que mai més.
1: Ah, bueno, que vols dir que ha quedat aquella paret...
0: Com a paret...
1: que es veuen totes les totxanes, o com
0: sí,
1: es digui.
0: Sí, les totxanes i tot.
1: Els maons i... Que queda lleig.
0: No afavoreix gaire, ni a la plaça, ni a quasi res. Bé, només allisant-la. I avui dia, amb les tècniques que hi ha, i aquest joc, mira, a Molins de Rei tenim un gran... no sé si diu grafista o grafista aquests, que fan pintades.
1: Sí.
0: Em sembla que es diu Cateura, però n'hi deu haver d'altres, però que és molt bo. Mira, precisament, als ponts de Can Bruta hi ha una pintada que suposo que la troba maca perquè ningú... Bueno, sí, l'altre dia vam fer una mitja pintada. O, per exemple, tenim una al carrer Roseta Canalís, em sembla que és.
1: Ah, sí, hi ha aquella... amb una paret d'aquestes sí. Hi ha un mural,
0: bé,
1: sí.
0: Sí, es fan amb gust i ben fets, però avui dia saben, hi ha artistes d'aquests que saben fer en detall. Imagina't, agafes un quadre, o te l'inventes, un quadre de l'època del Renaixement, de l'època del Palau, i fas una escena relacionada amb la vida al Palau,
1: calla.
0: I tindries una imatge que t'ajudaria a entendre tot allà on estàs.
1: A entendre on estàs, al Palau.
0: En comptes de veure una paret de totxo.
1: Sí, així, i és un espai...
0: Llavors, imagina't que això es fa, i passen 200 anys. Ja pot ser patrimoni, no?
1: Sí, és clar. Les dimensions són com aquell que hi ha també... A veure, al carrer del Molí es diu... davant del
0: sí,
1: molí, que hi ha un senyor gran...
0: Que està molt bé, sí,
1: de la nostra edat,
0: sí.
1: I un noi jove. Una cosa així, però, que parli de la història del Palau,
0: és que,
1: no?
0: És que avui dia, aquest, n'hi ha que en saben tant,
1: sí,
0: que podries veure un quadre dels que estan als museus d'aquella època, el podries veure reproduït allà.
1: Això seria guapíssim, en comptes de quedar aquella paret que saps
0: seria,
1: que allò va quedar mig fer...
0: Seria una introducció al Museu de Molins de Rei.
1: I realçar. Bé, escoltem ara una cançó, Me'n vaig a peu, de Josep Manel Serrat, que podríem fer a peu una caminada i trobar...
0: Jo crec que la posem massa llarga.
1: Ah, sí? Val.
0: Jo crec que sí. Totes.
1: Val, molt bé. La cançó, escoltem.

0: Sí, el recull de fotografies de Reventós, dels Josep Reventós Cartró, algun dia també pot quedar com l'home que va fer aquesta col·lecció, de, va buscar i va treballar de fotografies de Molins de Rei.
1: A veure, jo penso que les fotografies, n'hi ha moltes d'aquestes fotografies que són aquell patrimoni que hem perdut, perquè quasi totes són de coses que ja no hi són. Però diríem que no, el conjunt no és patrimoni, perquè és un recull de coses que són de molta gent que ho van aportar. Ara sí que té un valor, és que és, ja entra una mica en cultura, que una persona que es va dedicar a buscar i que gràcies a ell
0: s'han recuperat i es tenen i s'han conegut.
1: Això té un valor patrimonial, però el té, diríem, la manera d'actuar del Cartró.
0: I els dibuixos de l'Amat?
1: Els dibuixos de l'Amat, totalment. Perquè, sí, m'agradaria... Però, sí, la neta sempre està molt ocupada, però m'agradaria molt també dedicar-li una part a l'Amat, perquè... a part de que tenen realment una qualitat innegable, però que a més estan ressaltant maneres de la vida del Molins de Rei
0: de llavors,
1: sí, i de la gent de llavors, que això és també és una memòria amb gràcia, eh? No és fotografia, però és una manera...
0: Sí, de... i em recordo que en els ponts de Can Barut amb un avió per sobre que els treien, no sé si treien el cap a la finestra. Sí. I després també hi havia cotxes per la carretera el tren tot.
1: Ho tocava tot, eh?
0: Sí, sí.
1: Amb molta gràcia.
0: Amb molta gràcia. Escolta'm, abans tu em parlaves de que no estaves en contra de les alçades dels pisos, sinó de les parets que quedaven sense acabar. Però ja m'ho has explicat amb lo d'aquest mural que es podria fer a la plaça Palau.
1: Quan trobes una casa que no té res, o la té, però que queden la paret d'un costat i de l'altre... És molt desagradable veure-les.
0: Sí, és que sí.
1: Dius, home, que després, que respectant o no, depèn de cada cas, la part que queda baixa. Però que això seguís pujant. Jo crec que el conjunt quedaria més... Però això és una opinió meva, eh?
0: Sí,
1: això,
0: no,
1: això no és patrimoni.
0: Em fas pensar que n'hi han dos més que ara en venen de parets així, una a la plaça de l'Ajuntament, la podem veure, i també des de la plaça de l'Ajuntament, pel carrer Samaran amunt, també hi ha una altra façana que es podria donar d'altra manera.
1: Suposo que a poc hi haurà empreses que diran, bé, comprem aquesta casa i fem pisos. Ara, ja et dic, hi pot haver casos que diguin, no, doncs jo la planta baixa la volem conservar com està i s'alçar amunt. I en, no sé, això és una opinió meva, no estic parlant de patrimoni ara.
0: Sí, ara ens hem anat una mica amb la cosa artística de fer aquest mural.
1: Sí, sí.
0: Una cosa que sí que em vas dir l'altre dia, quan sortíem d'aquí, que ningú tingui por de que aquest patrimoni sigui per prendre res a ningú,
1: no,
0: sinó per donar-li el seu valor, que se sàpiga que allò que ell té o que és propietari o que ho té al costat té un valor. No es tracta d'arrebatar res a ningú.
1: En general, no. Et posaré una... Ara que has dit el tema, et posaré una excepció.
0: Ai, una excepció no serà pas a casa meva. Digues.
1: No, mira... precisament abans entre nosaltres hem parlat de Can Roca, de la plaça de la Creu.
0: Sí.
1: Can Roca, jo trobo que el que era Cal Permanyer poden tornar a ser una botiga i pisos, cap problema, perquè no té una cosa especial.
0: I Cal Castellet.
1: I Cal Castellet.
0: Sí.
1: Aquella botiga pot seguir tornar, no pot tornar a ser una botiga, per exemple. Ara, hi ha, per exemple, bueno, hi ha una cosa que ja la tenen en compte, però no sé si tenen en compte que es pugui visitar, que és el pati. El pati de Cal Permanyer, hi ha uns cipressos...
0: Ah, sí, sí, els veig.
1: Que falta poder trobar algú que sigui capaç de valorar-los, però dona tota la sensació de que són cipressos de l'època dels jardins del Palau, renaixentistes, i que arribaven fins a l'escala que hi ha un tros més enllà. Allà s'acabava l'edificació antiga. L'edificació antiga és només la planta baixa. Després el senyor Roca va comprar-ho tot i va alçar pisos a un... li va semblar, ho va canviar de forma. Però la planta baixa és d'arc. Però és que la part de darrere hi ha una zona que eren les cavallerisses dels cavalls que van fer el pont del riu. Llavors, aquestes coses puntuals, aquestes tres, quatre punts que realment tenen un valor històric molt important, doncs, home, estaria bé que Molins de Rei ho tingués com un patrimoni visitable i no com un particular que s'ho quedi i que mai més hi pugui entrar ningú. Això, la meva opinió és que allà l'Ajuntament seria perfecte, perquè tenim un Ajuntament que és una composició de dues cases que no estaven pensades per ser juntes, que, a més, la plaça no és la plaça de tota la vida, s'ha anat fent com han volgut, però abans era només uns metres a davant de mateix, i, en canvi, allà, a davant de la Creu de Terme, amb una edificació de mitjans del segle XVIII, perquè és més antiga, la planta baixa és més antiga que el pont del riu, que hem perdut. Els que tenien de fer el pont del riu, els tècnics, abans de fer el pont del riu, es van construir uns despatxos.
0: Allà, a Can allà. Roca.
1: Sí, sí, i encara hi és tot això. Eren les botigues.
0: Sí, està a l'edifici i fa anys i vaig trobar un senyor que no sé qui era, que em va dir que tenia que veure, no sé si... no crec que em digués que fos l'amo, perquè no l'he vist mai més, però em va dir de tot el que es pensava, sí, reconstruir, respectant, però ni l'he vist mai més perquè va arribar el Covid, no té res a veure, sí, però no l'he vist mai més allà, i mai més ningú me n'ha parlat.
1: Jo no m'hi puc posar perquè, clar, això suposo que és una feina de l'Ajuntament de discutir amb el senyor, que em sembla que és el Quint ja, que compra el conjunt.
0: Què, això?
1: Jo ja dic, les alçades a mi no em fan por. Que darrere facin el màxim que es pugui, si es fa amb gust, pot estar bé. Ara, que aquesta part antiga, històrica, home, això sí, que val la pena...
0: Una cosa més senzilla, perquè toquem aquest tema tan... a veure, tan... de tanta importància, de tan voluminós, tan, de tanta envergadura. Però una coseta més senzilla. El patufet de la plaça de la Creu és patrimoni nostre, també?
1: Jo, per mi, encara no ho és.
0: I jo el tinc... I jo el tinc en fusta tallat, ho vaig fer sí, Cuba, sí, amb un, dues o tres fotografies, i m'ho van fer i guapíssim.
1: A veure, qui el va fer? Jo no ho sé.
0: Això jo t'ho volia preguntar tu.
1: Jo no sé qui el va fer. Sí, el que l'ha fet té un valor ja com a autor. I llavors pot ser que es pugui incorporar més fàcilment. Si no, no té cap cosa especial. Pot agradar.
0: No, la gent se la... Si no hi fos, la gent el trobarien a faltar.
1: Sí, possiblement.
0: Sí.
1: Jo no trobaria a faltar aquells dos homes despullats de la plaça dels Caiguts,
0: Ah, no, jo tampoc. Bueno, no.
1: Ara, hi ha qui els hi encanta, vale? Mira.
0: I què fan allà? No donen la mà, no?
1: No, té una història, sí, representa... Sí. el rei que dona un document al constructor del rec. Vale, d'acord, però jo no em sembla...
0: És xocant, és més agressiva.
1: Aquí ja entraríem amb gustos.
0: Sí, val més no tocar-hi. Parlant del patufet...
1: El patufet, però vull dir que tampoc és prou antic com perquè sigui patrimoni.
0: No, però s'ha guanyat l'estima.
1: Però aquells dos senyors despullats tampoc tenen prou solera com per dir t'agradin o no t'agradin. Perquè hi pot haver un sector de Molins de Rei que digui, ui, allò és extraordinari. Vale, però crec que falta temps.
0: Anem esperant. Escolta, el que sí que és el nostre patrimoni són els nostres gegants i ara els escoltarem amb una cançó.
1: Sí que ho són, però tenen una història.
0: Sí.
1: A pesar de que són reconstruïts...
0: Són de l'any 13, no, el Miquel i la Montserrat? Sembla que sí.
1: Màxim. Sí, com molt...
0: Em sembla que sí, perquè un any abans o després del naixement de la meva mare,
1: sí.
0: I sembla que sí. Llavors, són centenaris?
1: Home, si són del 13, sí.
0: Sí. Ens diuen que sí, que ho hem acertat. Escoltem-los, doncs, amb aquests gegants, Miquel i la Montserrat, i els altres, com es diuen, Bernat i Candelera.
1: Sí.
0: També tenen història.
1: No, està bé. Jo crec que van acertar amb el nom, també.

0: Recordo quan ho gravava, tu veu que em deien, has de dir de la federació... Dic, no, molt interès, no m'entendran així. Escolta'm, una última frase per acomiadar aquest programa d'avui. Tu veu que t'agraeixo que hagis vingut a explicar-me totes aquestes coses, que moltes jo no les coneixia, la del Pedrós, per exemple. I...
1: Jo, per acabar, diria el que m'interessa més, que és que amb aquesta forma que li vam donar a tot la búsqueda i conservació del patrimoni, doncs que faria falta que... Vaja, que hi ha molta feina a fer de rescabalar coses del passat, veure, no perdre res del que tenim, indagar, a veure com es podria conservar el futur. Llavors, el que deia, persones que diguin jo aquest tema m'agrada, jo em posaria en aquest tema i col·laboraria, doncs això ens faria molt
0: de falta. I no has trobat gent així? Algú que digui, m'agradaria amb aquesta especialitat, el tema de les masies, el tema del trenc de la via...
1: Pensa en una mica d'una manera global. I jo crec que globalment, bueno, a mi m'agrada tot, però per això... Però que cadascú, quan fa, treballa amb allò que realment li agrada i que l'il·lusiona, s'ho passa molt bé. Els hi puc garantir, als que m'escoltin, que quan pensin en una cosa que es podria trobar de patrimoni, doncs...
0: Tens és això. És dir que algú que tingui inquietuds amb algun tema determinat referent al patrimoni, sigui cultural, material o immaterial de Molins de Rei...
1: I podria ser un col·laborador amb aquell punt.
0: Un col·laborador pel Mateu que ben s'ho mereix amb tot el que treballa i estima. Eh?
1: Tu meu.
0: Què he dit?
1: Mateu.
0: He dit Mateu? No, volia dir tu meu. Em vas dir que Bartomeu no t'agradava tant. I ara m'he embolicat. Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial previst a Móra la Nova, Ribera d'Ebre, un projecte compartit amb San Fernando de Henares, que és candidat a la convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquest tipus. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, la candidatura catalana reuneix totes les condicions per ser una de les escollides i destaca la importància del projecte.
2: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: I acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística pels creueristes que facin escala a Barcelona. PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros en la seva part de la taxa. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que han presentat els tres partits. Escoltem Jordi Valls, quartinent d'alcaldia i responsable de turisme a Barcelona.
3: El turisme és important, però més importants són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
1: I sense deixar Barcelona, un total de 3.307 persones corresponents a 1.100 unitats de convivència es trobaven a l'abril en allotjaments temporals d'urgència a Barcelona, és a dir, en pensions i hostals, entre d'altres. Són dades facilitades avui per la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, a la Comissió de Drets de l'Ajuntament. Ha detallat que prop del 87% són famílies amb infants a càrrec i alertat de la cronificació d'aquesta situació en un 76% dels casos. I la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i per l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinaran el litoral tarragoní a diari. Lia Kali, Ginestar, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 seran estrenes.
4: Informació local.
5: Aquest dijous es fa l'últim concert de Clàssica Molins d'aquesta temporada, com és habitual a la Gòtica, a les 8 del vespre. En aquest cas, el concert es titula Del sol a la seda i les protagonistes seran la mezzosoprano Elena Resurreisao i la pianista Llum Colomer, que interpretaran obres de diversos compositors espanyols i francesos com Delibes Falla, Bizet o Berlioz. El concert el dijous a les 8 a la Gòtica, encara queden entrades, les podeu comprar al web Entràpolis i al Museu del Renaixement. I aquest divendres comença una campanya gastronòmica Tapa Tour Molins de Rei 2026, vinculada al pas del Tour de França per la Vila 5 de juliol. La campanya comença divendres i s'allarga justament fins al dia 5 de juliol i consisteix en que els establiments participants oferiran el seu plat estrella en format de tapa acompanyat d'una beguda i el preu haurà de ser d'entre 6 i 8 euros. Totes les tapes participants hauran de tenir un nom relacionat amb el món del ciclisme. Comença, doncs, aquest divendres. I el Cineclub fa la cloenda de la temporada també aquest dissabte amb la projecció de la pel·lícula Todo lo que fuimos, un drama sobre el conflicte àrab-israelià. Se situa des de la Nakba israeliana de l'any 48 fins al 2020. La pel·lícula situada a Cisjordània és del 2025. La podreu veure el dissabte a les 7 de la tarda a la Penny. Les entrades, com sempre, anticipades a Entràpolis. I la Grupa, que continua amb el cicle de ballades d'estiu, aquest diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu amb la Copla Marinada. I l'Ajuntament, que està ja preparant les activitats d'estiu, juga a l'estiu, adreçat a infants i joves de 4 a 12 anys, que comença el 29 de juny i s'acaba el 24 de juliol amb activitats diferents cada setmana. Durant 4 setmanes, activitat a l'escola Pont de la Cadena. Hi ha horari de tarda de 5 a 8, activitats per infants de 4 a 12 anys les tardes des del 29 de juny i fins al 24 de juliol. Si voleu més informació, podeu adreçar-vos a l'Ajuntament o enviar un correu a jugalestiu@molinsderei.cat. I per acabar, també parlant de joventut, l'Ajuntament ha engegat els pressupostos participatius. Podeu enviar les vostres propostes fins al 21 de juny, a molinsderei.cat/PPJ. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei. El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
0: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
6: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
0: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
6: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
0: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
7: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
8: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
9: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
7: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Hola, molt bona tarda. Benvinguts al vostre programa Una finestra oberta al món. Avui saludarem els nostres amics, la Mari Carmen, que avui ha vingut de Granollers, molt ràpid i alhora, eh? Què tal, Mari Carmen? Com estem, eh?
1: Molt bé. Estan arreglant l'estació de Molins i és un lío per sortir, però bueno, he sortit.
0: Molt bé, molt bé.
1: Però sí, estan arreglant-la i és un poc liada, però bueno, bien.
0: També saludem a l'Enric, que ve molt content després de veure aquest espectacle de la Sagrada Família de la setmana passada, eh?
2: Sí, és una cosa única que s'ha vist en el planeta la Terra.
0: Sí, mira, no?
2: Que apreto una mica.
0: Perquè va ser dels pocs convidats, eh? Que va tindre la sort d'estar assentat a dintre, al costat quasi del papa, eh?
2: Sí, no, darrere dels reis estava jo.
0: Ah, carai, mira.
2: Però veia, hi havia tanta gentada, perquè dintre de la basílica hi havia més de 4.500 persones.
0: Carai.
2: I fora de la basílica assentats, tothom en cadires, 4.500 més.
0: 8.000, 9.000 persones,
2: però... Era, però va veure un ordre tan fabulós i tan ben organitzat, el que ho hagi dirigit, que realment havia molta quantitat d'ajudants i, bueno, va ser esplèndid, únic. I després ja no dic la sorpresa de les fotografies a l'aire i de la lluminositat. Ens van donar una candela que encara dura ara, electrònica, i s'encenia, després ja us ensenyaré un mini reportatge, on es veuen que totes les candeles s'encenen a la vegada. Una cosa, mira, que volia portar per vos.
0: Et van donar una candela.
2: A cada persona, els 10.000 candeles van regalar a totes les persones. I una candela electrònica, no era d'espelma, de cera.
0: Seria...
2: I és una forma com una petita tuberia així, dintre la candela l'elèctric, i s'encenia des de fora. I encara ara s'encén quan feia llum i on funciona. Però no és amb cera. A veure si la porto el pròxim dia perquè la veieu.
0: La portarà, que la volem veure, no?
2: Sí, sí.
0: Bueno, doncs avui saludarem un amic que feia temps que no el veiem, no? El Ramon, eh? El Ramon, el cònsul.
3: Hola.
0: El nostre amic fotògraf, grafista, artista i propietari de l'espai d'art a l'Atelier de Papiol, eh?
3: I membre de la Junta del Museu.
0: Molt bé, del mateix Papiol, no?
3: Clar. Del Museu del Papiol, sí.
0: Molt bé, doncs pues mira, avui parlarem amb el Ramon d'aquestes coses i de més, i sobretot de la fotografia, no? Perquè aviat faran una cosa molt interessant.
3: No, eh? està en marxa.
0: Ja està en marxa, ja?
3: Sí, de fet acaba el dia 20. És una exposició sobre la fotografia.
0: Molt bé, molt bé.
3: Cada any al museu fem una exposició d'un ofici. Hem fet sobre la música, sobre el tèxtil, sobre la fusta, sobre el vidre, sobre el metall, i aquest any he tocat la fotografia. Oh. I això m'ha tocat molt de prop, clar.
0: Pues perfecte. Pues avui parlarem de lo que hi ha darrere de cada fotografia. Vinga, comencem.

0: Molt bé, estàvem escoltant el Kodak Chrome.
1: Edgar Funkel ja havia marxat del grup.
0: Sí?
1: Del grup, bueno, que eren dos, clar.
0: Kodak Chrome, eh?
1: Kodak Chrome.
0: Te'n recordes aquesta marca, tu?
1: Home, com a pel oblidar-la.
0: Sí. Quin món, d'això de la...
1: Jo no era man, del Kodak Chrome. Jo era més d'Ilford, d'Agfa, perquè el Kodak Chrome pujava molt els colors. I després s'ha vist, a més, que ha tingut problemes de persistència. Vull dir, sobretot amb el paper, desapareixia la imatge.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: O sigui, amb el temps va perdent...
1: Va perdent. En canvi, Agfa o Ilford eren marques més sòlides, menys publicitat, però més interessants en aquest... Pel meu gust, eh?
0: I tu que coneixes aquest món de les fotografies dels carrets, les fotografies que avui traiem tots pel mòbil o d'aquestes càmeres digitals, respecte a les fotos en carret, que, com ho veus tot això? S'ha perdut qualitat? S'ha perdut...
1: El que ha perdut és el seu sentit profund de la fotografia. Hi ha una frase que m'agrada molt del Fontcuberta, que diu que la fotografia ha passat de ser una golosina subtil a una droga dura. Vull dir que la fotografia que abans es feia era gairebé una cerimònia, gairebé. Això es va anar perdent quan Kodak precisament va treure les primeres càmeres
0: instantànies.
1: Les Instagram, no? Que eren per tothom, no calia fer res, dispares i et sortia bé sempre, no? Bé, entre cometes.
0: Clar, sortia la imatge...
1: Sí, però bueno, així i tot, eh? Mentre la fotografia va ser analògica, era cara, i llavors no es disparava... sense gairebé motiu. Ara és que la fotografia... Però certament, a nivell de qualitat, hi ha mòbils ara que donen una resolució molt bona. Vull dir que si es treballa bé, o càmeres digitals, que donen una resolució perfecta. Vull dir, molt millor que els carrets de pas universal. El que eren les plaques o el 4,5 format, no? 4,5x6 o 6x6, aquestes, avui en dia, si les escaneixes a bona resolució, pots fer murals, vull dir que donen molta qualitat. Però el problema ja no és tant la qualitat que pugui tenir el negatiu és el concepte mateix de què és fotografia avui.
0: Abans, per prendre una fotografia, tenies que pensar com treure-la, sí, com enfocar-la, sí, la llum,
1: per exemple,
0: i una sèrie, sí, de paràmetres que havies de fer un curs, pràcticament, de part de...
1: Sí, o com a mínim tenia... I després tu miraves a través de la càmera.
0: Sí.
1: Vull dir, ara no, ara tu mires ja una pantalla directament. Com ja així llum darrere, no veus res.
0: Clar.
1: O sigui, és, ha canviat. Jo faig fotos encara, però faig amb càmera, porto el mòbil i no faig mai... Bueno, sí, quan tinc que recordar-me de la matrícula del meu cotxe, li faig una foto per després recordar-me. Però coses així, jo amb el mòbil no sóc incapaç de fer fotos. A vegades és allò que diu, ai, me puede hacer... I la meva dona, sí, el que és fotògrafo, diu, no... Jo soy fotògrafa, però el mòbil no tengo ni idea. No, clar, és que ha canviat radicalment. Sí, sí. Radicalment. No era el mateix tirar amb una càmera de pas universal normal, una Nikon,
0: sí,
1: o una Olympus o Canon, que per exemple, amb una 6x6, una Mamilla o una Hasselblad, o una Sinar o una Cambo, que eren de plaques. Res a veure. Perquè ens fem una idea, les Cambo o les Sinar eren aquelles que tu enfocaves, corregies, llavors posaves la pel·lícula, disparaves com aquelles que es feien a les Rambles, si us en recordeu.
0: Ah, sí.
1: Era el més similar a això, uns anomatostes grans que amb un fuelle, i allò és una brutalitat, una meravella, eh? amb allò es feien virgueries.
0: I ara encara queda material de
1: diguem, costa de fotografia. Trobar, sí? O sigui, es podria fer, hi ha material, costa de trobar, a Casanova, em sembla, a Barcelona encara tenen algú, si no, per Amazon, sí. Per Amazon pots, però amb els companys, bueno, ara parlem de l'exposició del museu.
0: Sí, quan vulguis, perquè tu, bueno, ara que ho treus, precisament el Ramon, aquí a Papiol, han organitzat una taula rodona i una exposició de fotografies, no? Sí. És això, no?
1: Sí, cada any el museu organitza una exposició d'un ofici.
0: Sí.
1: Hem organitzat això, de música, de tèxtil, de fusta, de metall, o sigui, els oficis que estan al voltant. I aquest any vam decidir fer fotografia.
0: Molt bé.
1: I la fotografia... Llavors, per exemple, hem muntat un laboratori.
0: Un laboratori de revelat fotogràfic.
1: De revelat, sí. Complet, eh? Es podria revelar, sí. O sigui, té tot, menys els líquids, però tenim paper... Tenim bany de turc que fa aquella olor a vinagre i l'hem deixat allí perquè la gent quan entri tingui aquesta sensació de laboratori, amb aquella olor que feia tan especial, no? I llavors, però amb els fotògrafs que som del Papiol, no t'ho perdis, 17, eh?
0: 17.
1: 17 fotògrafs, entre professionals i aficionats que havien fet exposicions, eh? Vull dir, aquest era perquè si no haguessin posat algun límit podien haver 50, no? Mm. 17 entre professionals i van parlar, no? Molts havien fet servir laboratori i cap de nosaltres tornaria a
0: treballar d'aquella manera, no?
1: Treballar amb digital professionalment, digital, el Photoshop i imprimir amb aquestes impressores que tenen una qualitat fotogràfica brutal, res a veure, és, o sigui que pots fer meravelles sense entrar amb intel·ligència artificial ni res de tot això, Photoshop puro i duro, que és una mica més, pots fer més coses que amb el laboratori, però bueno, fent coses molt manuals, vull dir que no...
0: Així que fareu aquests 18 fotògrafs, us reuniu amb una exposició allà, sí, al Espai a la Tella...
1: A la biblioteca, a la biblioteca Blantí Almirall. Les exposicions al museu les fem a la biblioteca.
0: Blantí Almirall, allà dalt, vale.
1: Sí, sempre coincidim amb la Fira de la Cirera.
0: Ah, sí, veritat.
1: Sí, sí, sempre és la nostra aportació a la Fira de la Cirera.
0: Molt bé. I
2: de fet, seran bones les cireres, no? Habrà que ir, no? A provar-les.
1: No sé si estoy autorizado a hablar de esto.
2: Es que me encanta.
0: Andaban.
2: Me encanta la sirena.
1: Pero en papel ya no quedan.
3: No.
2: No.
1: Pràcticament.
0: Al costat hi ha els camps de conreu, alguns
1: sí,
0: camps.
1: Però,
0: hi ha
1: però
0: poques, sí. Look,
1: hi havia moltíssimes.
0: Abans la tira, sí.
1: I ara...
0: Cada vegada més.
2: Ja no queden,
0: Però ha quedat la tradició, no?
1: Encara és la tradició.
0: I arriben cireres de tot arreu.
1: Sí. Aviam, a Sant Climent també la fan, i jo crec que tampoc...
0: I a Torrelles també fan. Sí.
1: Sí, sí. Que tota aquesta zona era una zona de cirerers.
0: Exacte.
1: Magnífica, però... Sí que hi han, però no són del Papiol.
0: Així que aquest cap de setmana, aquest cap de setmana hi ha aquesta exposició, bueno, tota la setmana ja porteu una setmana.
1: Sí, la fira va començar el dia 6,
0: sí.
1: Nosaltres l'exposició la vam inaugurar el dia 5 per la tarda i durarà fins al dia 20, fins al dissabte que ve.
0: I feu també una taula rodona.
1: L'hem fet,
0: la vam fer
1: el dia 12.
0: Ostres.
1: Sí. Bueno, no vam ser tots, vam ser 6 fotògrafs, la va coordinar la Teresa Ofarull, que coneixes perquè va vindre una vegada.
0: Sí.
1: I, bueno, va estar força interessant perquè passat, present i futur de la fotografia, no?
2: Uh-huh.
1: El passat és té marro, el present estem hi ha de tot i el futur...
2: No se sap.
1: La meva dona sempre diu no seas tan negativo, hombre. Però jo el veig molt magre, vull dir, la fotografia...
0: Avui també, perdona, avui ens acompanya també el David Rius, que fa aquí mateix un programa de ràdio.
1: Pots participar?
0: Sí, home, sí, endavant. És un home que cada setmana té un programa de ràdio que parla de fotografia.
2: Ah,
0: o sigui,
2: sí?
0: Que avui, sí. Coincidim amb un tema amb que pràcticament és el que treballa ahir cada setmana, no? Que sí, David?
3: Sí, és el tema, doncs, d'això, de les històries que hi ha darrere d'aquelles fotografies més conegudes. Però que jo, com en Ramon, tinc una formació acadèmica en el tema de la fotografia. Jo vaig estudiar imatge i so, amb la qual cosa també vaig estudiar fotografia. També he revelat i he passat moltes hores en un laboratori fotogràfic revelant i olorant químics.
0: Sí.
3: Però hi ha una cosa que a mi m'agrada molt dels laboratoris fotogràfics, Ramon, que és la màgia. El primer cop que tu poses un negatiu en una ampliadora,
1: sí,
3: li fas el temps d'exposició en un paper fotosensible que poses a sota,
1: sí,
3: i encara no veus res, òbviament s'ha fet una impressió durant uns segons d'una projecció de llum sobre un paper, però no es veu res. I quan agafes aquell paper i el fiques a la primera cubeta, que és la cubeta del líquid revelador, i comença a aparèixer la imatge,
1: sí,
3: dius, estic fent màgia.
1: Uah,
3: estic fent màgia.
1: Sí.
3: Soc com un mag que està fent un truc ara mateix.
1: És cert. Estic plenament d'acord. El que passa és que quan ho fas professionalment, els primers 15 dies accepto lo de la màgia, però després...
3: És el primer cop, és el primer cop.
1: Sí, però...
3: O sigui, el primer cop a la teva vida en el que ho fas, sí que et dona aquesta sensació. Quan ja vas repetint i aprenent tècniques de revelat, lo de fer les zones, que vol dir anar...
1: Claro.
3: Abans de que tota la imatge es projecti a sobre d'aquell paper, tapar una part...
1: Perquè està massa cremada,
3: per anar compensant.
1: Sí.
3: De totes maneres, jo et volia comentar sobre el tema de que la fotografia digital ha deixat enrere tot el tema aquest analògic. Hi ha moviments, des de ja fa uns quants anys, que fomenten el tornar una mica a l'analògic. Inclús, l'altre dia em va sortir una publicitat a Instagram, hi ha un tipus de càmera que simula aquestes càmeres que si en deien d'usar i tirar, que són càmeres de plàstic, però no porten carret, són digitals, però no tenen pantalla. Les han fet a propòsit perquè les utilitzis com s'utilitzaven aquestes càmeres de plàstic econòmiques d'usar i tirar, si en deien, que tenien carret, però sense necessitat de revelar. Però les imatges no les tens al moment perquè no tens pantalla. Llavors, pots posar... És molt curiós, Ho vaig veure l'altre dia i m'ha semblat molt curiós. Per tenir aquesta sensació de que la fotografia, fins de cap d'un temps d'haver-la fet, no les pots veure, que és el que passava quan tu disparaves amb un carret, amb format analògic...
1: Aquella tensió de com haurà quedat,
3: No? Aquella fotografia m'haurà quedat bé, m'haurà quedat supersposada, o sigui, fosca, massa clara... No? I tenies aquesta tensió que normalment era el temps que trigaven al laboratori a revelar-te el carret i a positivar-te, no? O sigui, a passar les imatges de paper. I aquesta càmera permet també una funció que és que en, no sé si és una setmana, per molt que la càmera aquesta la connectis mitjançant el cable que ve incorporat a l'ordinador, no et passa les imatges.
1: Hola, però això...
3: És per mantenir encara... Si tens l'opció de no fer-ho, Si tens l'opció que en el mateix moment just connectar la càmera a un ordinador, te les passi.
1: I pots tirar, no? Sí.
3: Però llavors és quan les veus, perquè no té pantalla la càmera. Llavors és quan les veus, quan les transfereixes a l'ordinador. Però tens l'opció de que aquestes fotografies no estiguin disponibles fins a cap de 4 o 5 dies. Una mica que era el que trigava al laboratori en revelar-te els negatius. Bueno, a vegades era bastant més, també és veritat.
1: Sí, no, jo haig de reconèixer que a mi, a nivell fotogràfic,

0: trigaves, és que necessitava sí, era, un equip de gent...
1: Era tot molt artesanal, sí, sí. Molt feixut, amb un ritme sí, molt lent de treball.
0: Era una currada... Sí, sí. O sigui, tot el que són les arts gràfiques ha evolucionat d'una manera...
1: Sí, sí, sí.
0: Vull
1: sí,
0: dir
1: sí.
0: Que un catàleg s'ho podia manegar una sola persona, vamos, amb la meitat de temps que abans tot un equip, eh?
1: Però no sé si estaràs amb mi, Ramon, que també és veritat que la fotografia digital ha portat immediatesa, però aquesta immediatesa ha portat el no pensar abans de fer una fotografia. El que dèiem, abans, com el cos d'una fotografia era el cos del carret i després el cos del revelat, que no era econòmic, tu abans de disparar miraves molt bé l'enquadrament, si hi havia llum, ajustaves bé la càmera en el tema de la velocitat d'obturació i el diafragma que volies utilitzar i la focal que volies d'això amb l'enquadrament i... Tu pensaves més, trigaves una mica més a fer la fotografia perquè sí que és veritat, i això a mi em va passar els primers anys d'estudiar fotografia, doncs amb una càmera, òbviament, ens obligaven a tenir una càmera completament analògica i completament manual, que no tinguessin aquests servos i aquestes ajudes sí, sí. Que tenien moltes càmeres reflex
0: automàtics, sí, sí,
1: aquests
0: sí.
1: Automatismes que tenen, no? I ens feien treballar, òbviament, en manual. Per què? Perquè volien... professors de fotografia volien que pensessis abans de disparar.
0: Sí, sí. Clar, és cert, quan tu poses una velocitat o un diafragma, has d'entendre que el diafragma t'està donant més profunditat de camp. Bueno, pues,
1: sí, sí, i llavors, la qüestió és què estàs enfatitzant de la imatge que... Clar,
0: exactament.
1: No? Què vull enfatitzar? El que tinc molt a primer pla de la sí, imatge, sí. De l'enquadrament, o vull que
0: tot sigui molt enfocat,
1: o només... Ja, per exemple, en retrats, òbviament, tu el que vols és centrar l'atenció a la persona. Llavors, què faràs? Que la persona estigui enfocada, la cara de la persona estigui enfocada, però com aquell que diu el clatell, ja no. Perquè el que t'interessa és que el fons no destorbi i que la fotografia centri l'atenció a la cara d'aquella persona, perquè és lo important en la fotografia. En canvi, en un paisatge és completament al revés.
0: Sí, sí, sí.
1: Vols que tot estigui enfocat, perquè vols que tot es vegi bé, perquè tot
0: clar,
1: és important.
0: O sigui, aquest concepte d'haver fet servir tot les càmeres analògiques i haver-te tingut que currar la foto... Bueno, ja et dic, quan treballaves en la Cinar o en la Cambo... que eren aquestes càmeres de plaques.
1: Sí,
0: clar, allí que cada placa, cada vegada que disparaves era però clar, professionalment el que val és el teu temps i el teu criteri, no?
1: I els teus coneixements.
0: Sí,
1: això és el que s'ha de valorar i tu com a fotògraf quan a contracten és el que has de vendre.
0: Clar.
1: Perquè a vegades et diuen...
0: Jo disparava més d'una placa, perquè no volia arriscar-me a que m'hagués sortit un pèl cremada, un pèl... Perquè era complicat, tenies que anar amb el fotòmetre...
1: Sí, vull dir,
0: allí era tot absolutament manual. Clar, el concepte... aquest tipus de treball, clar, ara, a mi...
1: Era molt artesanal.
0: Era absolutament artesanal.
1: Era molt artesanal.
0: I jo ara, que la tècnica m'ha facilitat molt les coses, però la meva manera de pensar segueix sent construir les fotografies, ni que sigui un retrat ni que sigui un paisatge.
1: Exacte,
0: vull
1: sí,
0: dir,
1: sí.
0: Jo m'ho miro i ho faig com abans. Que és veritat que ara m'ho facilita el fotòmetre de la càmera... Tots són facilitats.
1: També és veritat que va haver-hi una època, que va 60-70, no, que van començar a sortir aquestes càmeres que encara sent analògiques et permetien veure la imatge de seguida, com Polaroid, no?
0: Sí.
1: Clar, Polaroid, òbviament ja obviem una mica la qualitat.
0: Les diapositives mateixes,
1: les diapositives,
0: que, o sigui, tirar directament a positiu. O sigui, que això era com tornar enrere...
1: Sí, exacte, sí.
0: Perquè... una mica d'història de la fotografia. Les primeres fotografies, les del Daguerre i el Niepce,
1: sí.
0: Eren directament a positiu. El negatiu, per poder fer còpies, no va sortir fins amb el Talbot, em sembla que era,
1: que
0: va començar a treballar amb negatius, amb vidre primer, no? I llavors allò et permetia fer infinites còpies, però les primeres era una peça de ferro en positiu. Això era la primera fotografia.
1: I per fer una còpia d'això...

0: No podies directament.
1: No sé, en negatiu, no sé, en inversa, no pots fer la còpia.
0: No, la fotografia és un tema... O sigui, era una necessitat brutal que tenia la humanitat. Ens posem una mica transcendents, vinga. Sí. La gent es mirava al mirall. O contractava un pintor perquè ens perquè pintessin a la gent que tenia poder adquisitiu, no a qualsevol nindongui.
2: Sí, sí.
0: Llavors, això era una necessitat que algú tenia que inventar, i no ho va inventar ningú, en realitat. O sigui, va ser un procés, començant per la càmera oscura del Renaixement...
1: M'ho has tret del cap.
0: Sí, em sembla que hem llegit les mateixes coses. No, tu més història de la fotografia del segle
1: XX. Jo ara sí.
0: T'has especialitzat més. Jo he llegit més... concepte, sí, filosofia de la fotografia,
1: el que és la història de l'art fotogràfic, de la fotografia. Sí. Sí, òbviament, per la formació fotogràfica és el primer que et fan estudiar.
0: Sí, sí, sí.
1: D'on va néixer Bé, va ser una mica una evolució, no?
0: Una necessitat brutal.
1: Perquè va començar el concepte de la fotografia va començar amb les cambres fosques. No?
0: Sí, sí.
3: La fotografia va començar amb els neandertales pintando a la pedra.
1: La mateixa paraula t'ho defineix. Fotografia. O sea, hacer un
0: dibujo
1: gráfico
0: con luz.
1: Luz de foto, que es una...
0: El fotón.
1: De fotón, que es una terminología griega. De foto, que es boldillum, es pintar con luz. Pintar con luz. Lo que hacían los neandertales era pintar con pigmentos en las paredes.
3: Bueno, pero...
0: Pero la necesidad
3: de tener imágenes.
0: De representar, sí.
3: Una foto, sinó va començar ahí. En la necessitat de saber com éramos. Pues mira, las piernas, el brazo... Va començar ahí.
0: Sí, sí, no. O sea, el ser humano... El ser humano té una necessitat de transcendència. I llavors, com no sabem... el tema de les ànimes i això, no sabem com va. Ens ho podem imaginar, però no tenim proves fefaents. Sempre hem necessitat transcendir, i clar, la imatge d'un, el rostre, és el que més ens defineix. I llavors la gent que ha mort, vull dir, se la recorda en fotografies normalment. Quan passa alguna desgràcia, un incendi, una inundació, jo vaig patir una.
2: Ara parlarem. Sí, sí.
0: I de les coses que més m'ha dolgut és perdre el meu arxiu fotogràfic. He conservat molta cosa, eh? Vull dir, i bueno, sí. Però ho sents a la gent, no? Les fotografies, perquè, clar, tu mentre puguis veure la cara d'un ser que has estimat, encara el tens a prop, no?
3: Allà,
0: i això la fotografia ens...
3: Ajuda molt.
0: Home, és...
1: Sobre aquest tema de conservar les imatges, hi ha una corrent de pensament que promulga, és que amb el digital, i sobretot amb la fotografia mòbil, està passant una cosa, que estem perdent les imatges. Vol dir, estem fent les fotografies amb un mòbil. Vale, però aquest mòbil són zeros i uns. Aquella imatge són zeros i uns, directament. Quan no tenim electricitat, i això va passar fa un any, aquelles imatges no les tenim a l'abast. Al mòbil, si li acaba la bateria, ja no pots seguir veient les imatges. A l'ordinador no té corrent, no pots veure les imatges. Llavors, hi ha una corrent ara que torna a fomentar en que les imatges, encara que siguin fetes en mòbil, en paper, en formats físics, inclús també, ara me'n vaig un moment, inclús en el tema musical. La música l'escoltem per les plataformes, tipus Spotify i tot això, però s'està tornant també al format físic.
2: El
1: disc, el vinil, també el CD, el format físic, allò que pots tocar, inclús les pel·lícules, perquè les plataformes, tipus Netflix, HBO, totes aquestes plataformes de streaming,
0: les treuen.
1: Un dia posen una pel·lícula, un altre dia te la treuen. I llavors, si tu aquella pel·lícula t'agrada molt, compra-te-la en format físic, sempre la tindràs. tinc moltes pel·lícules amb VHS, amb DVD, això. Llavors, tornant al tema de fotografia, i aquesta corrent que fomenta molt de que, val, d'acord, amb el mòbil fas moltíssimes fotografies, inclús fotografies on has aparcat al pàrquing del centre comercial, per després en recordar.
0: Això jo ho he fet, jo ho he fet.
1: Jo crec que tothom.
0: És per l'únic que faig servir les fotografies del mòbil. Sí, sí.
1: Sí, però jo crec que tothom, perquè en algun moment ens hem despistat i no hem trobat el cotxe dins del pàrquing. Però aquelles fotografies que sí que fas i que vols recordar, viatges, família, etc., moltes coses queden en el format digital, en el món digital. No? Es queden en els bits, no? En els zeros i uns.
0: Sí.
1: I és molt positiu. I, a més, ara la tecnologia t'ho permet d'una manera molt fàcil, que no t'has de moure ni de casa, perquè amb aplicacions d'ordinador, inclús de mòbils, tu pots dir aquesta fotografia que tinc al mòbil, vull que me la imprimeixis. Les envies...
0: I et ve un àlbum, sí.
1: I et ve un àlbum a casa amb aquelles fotografies que has volgut en paper. Mm-hmm. I això és senzillíssim i pot trigar 2-3 dies a fer això. Vull dir, és rapidíssim. Inclús hi ha màquines, hi ha quioscos d'aquests amb moltes botigues.
0: Hi ha impressores més
1: bones,
0: o menys econòmiques, que tenen una qualitat d'impressió magnífica, eh?
1: A les papereries venen... hi ha moltes marques de papereria, tipus, no sé, ara diré alguna, Apple, i aquestes marques que fan papers especials fotogràfics,
0: sí, papers
1: per
0: fotogràfics,
1: impressora,
0: sí, sí,
1: per imprimir fotografies amb impressores domèstiques, sí, amb una qualitat molt bona.
0: Molt bona.
1: Però sí, és fonamental, penso, de que no abandonem mai el format analògic, perquè és l'origen de tot. Mm-hmm. I a més, jo crec que també una cosa interessant seria que els hi ensenyem a les generacions d'ara que existia una manera de fer.
0: De fer, sí.
1: No que els hi diguis, no, ho has de fer així, perquè no, ells viuen ja en el món digital, però sí que ensenyar-li de, això es feia així. La música s'escoltava així, la fotografia es feia així.
0: És que quan tu li ensenyes un vinil a un jove... No, ja no el vinil... La portada, la carpeta. Mm. Allò era...
1: O com posar el vinil. Jo això ho he fet amb...
3: Hi ha molts vinils i els he donat tots.
2: Ostres, Mari Carmen.
0: Oye, haberme avisado.
3: Yo qué sé,
0: que yo perdí mi colección de vinilos, por Dios.
3: Pues yo tenía mogollón de vinilos.
1: Doncs jo fa poc, aquest Nadal, m'han regalat un plató que
0: discos,
1: que es coneix. I el meu fill al·lucinava i ha après a punxar els vinils.
0: És un orgasme. Posar un vinil, t'ho juro.
3: Sí, home, no se sent igual.
0: Una cosa que abans, quan parlàvem de la màgia del revelat, del positiu, ara flipareu amb mi. Quan vaig estar a la presó, jo vaig estar a la presó. No sé si ho sabíeu.
3: No.
0: De què te ries?
3: No te veo.
0: Ja t'ensenyaré fotos. No, vaig estar a la presó donant classes de fotografia.
3: Ah, veus?
0: Sí, entrava i sortia cada dia, sí, sí. Anava, i la cara dels... Era la presó dels joves de la Trinitat. Els xavals, quan la màgia aquesta, no? No la tenia, i el primer dia els hi... Mira, això va així, i els hi poso el paper allí en la safata.
3: La cubeta aquella.
0: I van
2: o sigui, al·lucinar.
0: Van al·lucinar. Vaig pensar, ostres, aquí tindria que haver fet una mica més
1: de cerimònia,
0: més de litúrgia, exacte, no? Perquè exacte. Ahir no vaig estar jo del tot. Volia gastar la broma de que havia estat a la presó. ho faig sovint. Jo, quan estuve en la cárcel i em miren a una cara, tu estuviste en la cárcel? Però sí, ¿por qué?
2: Bueno, ja veig que aquí el David i el Ramon s'han trobat aquí amb aquest programa, i segurament...
1: Sí, home, els aficionats a un art...
2: Avui
0: música, fotografia... Ui, sí,
2: bueno, avui farem una primera part, perquè això dà per xerrar hores i hores.
0: Ui.
2: Vinga, una mica de música i continuem, vinga.

0: Bueno, pues hem arribat a l'arrel de la fotografia, no? Hem parlat una mica de la història i ja veig que sou dos entusiastes. És una passió per vosaltres la fotografia, no?
1: Sí, sí.
0: I realment ens fa recordar a tots la importància de l'autèntic, no? Avui dia parlem molt de les artesanies, del passat, el que han fet els nostres avis amb els diferents oficis, no? I això Papiló ho fa molt bé, no? Per això d'organitzar cada any una... Un tema, diguem, històric, està molt bé, no?
1: Sí, és important que les coses evolucionen i, a més, cada vegada evolucionen més ràpid. Sí. I a vegades no podem digerir un invent, una nova tècnica que ja a la setmana ja està obsoleta, vull dir que...
0: Sí, sí, noi.
1: Llavors, diguem que tenir aquestes arrels amb les coses més antigues no vol dir que siguin millors, no és una qüestió de jutjar-ho, però sí de tenir una base sobre la que sustentar tot.
0: I per donar-li un valor a les coses, no? Perquè, clar, ara avui dia, no sé, el que has dit és veritat, evoluciona tot tan ràpidament, ja tenim la intel·ligència artificial que ara ho marca tot, no?
1: Ja parlem d'això.
0: Perquè, clar, no? Avui dia ja per fer un cartell o saber qualsevol propaganda... intel·ligència artificial t'ho fa en un moment, no? I clar, es nota que és intel·ligència artificial perquè són uns matisos que, ostres, tot és molt igual, no? Un fa un cartell d'una revetlla, revetlla de Sant Joan, altra, una altra mateixa, ostres, veig la mateixa tònica, no? No hi ha una creativitat humana que es nota... Aquí falta una no sé...
1: Bueno, però està començant,
0: Això, està començant. I jo amb el que estava explicant els dos, me n'adonava que, ostres, veu començar des de la base, no? Però, clar, arribaven les noves eines, mira, ara això ja fa automàticament, mira, ara ja tu sincronitza, t'ho fa d'aquesta manera. I a poc a poc, els adelantos que hi havia, home, eren benvinguts, no?
1: Sí.
0: I ara, ostres, ara em parlava de la foto digital i també diu, ostres, que la revolució, les impressores, ostres, quina impressió. Diu, clar, a poc a poc, el modern també es va...
1: Però hi ha una base de coneixement del que representa la fotografia.
0: Això
1: el que
0: sí.
1: Dèiem, no?
2: Sí, sí.
1: El retrat, si tens més profunditat de cama o no,
0: sí.
1: La velocitat...
0: Sí, però a veure si serem capaços de transmetre-ho a les generacions actuals i a les futures, no? Perquè, clar...
3: Sí, d'una forma o d'una altra es transmeteix. Sí. No fa falta que ho dictaminin. Surt de forma espontània.
0: Sí,
3: per exemple, ara, qualsevol fotografia pots posar millora, dinàmica o per IA. Mira, aquesta fotografia,
1: si
3: apretes l'IA, te surt d'una forma. Tarda una mica a aclarir-ho. I després, jo escolleixo la que m'agrada més, clar.
0: Sí, però vull dir que...
1: És cert.
0: És a dir, bueno, aquestes coses ens van enganxant, no? Però també ens van traient una mica d'autenticitat, no?
3: Teníem haver portat fotografies avui.
0: No, mare, en tenim moltes.
1: Això és la ràdio, no sé si...
2: jo faig un programa que parlo de fotografies, parlo d'imatges i parlo de fotografies en una ràdio.
1: I la gent estarà mirant amb el mòbil, ostres, avui va estar parlant de l'Avedon, a buscar fotos de l'Avedon.
0: Però David, recorda'ns quan fas el teu programa, perquè...
2: El programa es diu Històries de la Fotografia, com hem dit abans, explico les històries que hi ha darrere aquelles fotografies, dels fotògrafs que les van fer i les fotògrafes que no les hem de deixar, que durant molts anys de la història les fotògrafes que n'hi han hagut moltes han sigut silenciades o bé,
1: tota la història de l'art en general,
2: exacte, com tota la història de la humanitat sobre el tema de la dona. Però bé, han sigut molt invisibilitzades i en aquest camp, òbviament, també
1: molt.
0: I quan farà el programa, tu, quin dia fas?
2: I el programa, perdoneu, són els dilluns de 2:15 a la 1 del migdia.
0: Bueno.
2: És un programa de mitja hora, és una mica com un format documental en el que doncs jo explico, per exemple, puc començar arran d'una fotografia, per exemple, em vinc a referir al programa, el primer programa que es va emetre al setembre, quan vam començar la programació aquí a Ràdio Molins, vaig parlar sobre Robert Capa, que és un dels grans fotoperiodistes de la història, sobretot fotoperiodista de guerra. Suposo que va ser perquè li va tocar aquesta època tan convulsa a Europa de les guerres, però bueno, ell després es va animar, això ja ho parlaríem un altre dia, es va animar i va seguir totes les guerres habides i por haver. Va morir en una d'elles.
1: Al Vietnam.
2: Va morir en una d'elles al trepitjar una mina, em sembla.
1: Sí, al Vietnam, sí, sí.
2: Bé, i doncs parlo sobre una de les seves fotografies més conegudes, una fotografia que té com a títol La mort d'un milicià. És sí, aquesta fotografia sí, sí. La que es veu, el que representa que és l'instant precís en el que un milicià del bàndol republicà rep un tret, no? I està com caient amb el cop d'un tret. Realment, darrere aquesta fotografia hi ha molta polèmica, perquè aquesta fotografia es veu clarament, si comences a analitzar una mica la imatge, doncs des d'on està disparada? Està disparada des d'un costat, o sigui, aquest milicià que està caient, suposadament perquè acaba de rebre un tret enemic, tu el tens, o sigui, la fotografia està lateral, o sigui, tu veus el milicià no de front, sinó de costat. Llavors, la posició del fotògraf també està, o sigui, el fotògraf estava també en el camp de tir dels enemics.
0: Sí, sí.
2: I llavors, després, també hi ha cròniques, òbviament, en les que s'explica que aquest fotògraf el que va fer va ser una recreació, que era una cosa molt típica que es feia en aquella època, clar. Que això ja venia de la Primera Guerra Mundial i sobretot amb la Segona Guerra Mundial i sobretot amb la Guerra Civil Espanyola i altres conflictes que van haver-hi a Europa, doncs es feia molt i molts fotògrafs ho feien. Feien recreacions. Òbviament, tu no pots estar disparant fotografies mentre estan disparant bales. Per què? Perquè llavors tu ets un objectiu més. Si l'enemic veu un cap que sobresurt, és igual que no porti un fusell a la mà i porti una càmera. Dispararan segur.
0: Sí, segur que sí.
2: Llavors, molts cops, aquestes fotografies eren com muntatges. A vegades hi ha gent que ho critica, hi ha gent que ho entén. Entenc que, òbviament, tu per mostrar el que és el terror d'una guerra has de simular la guerra. Perquè, òbviament, tu en el moment exacte de la guerra, dels enfrontaments, tu no pots estar disparant, perquè t'estàs posant tu en perill. I amb la qual cosa, si a tu t'eliminen, no? Diguem-ho així, òbviament, s'elimina el que t'ha d'explicar la història, el que ha de transmetre aquesta història que està passant en aquell lloc, que és el fotoperiodista.
0: Tu volies dir alguna
1: cosa? Sí, no, una mica per fer d'advocat defensor del que fa, que no és santo de mi devoció, també t'ho haig de dir, però...
2: No, jo el considero un fotògraf excepcional. I meravellós sí, i m'encanta, eh?
1: Però sembla ser que ell no estava mirant per la càmera quan va... O sigui, ell estava a la trinxera aixecant... Claro. Saps que moltes vegades es dispara sense mirar.
2: Sí, aixecant el braç i dispara.
1: I sembla ser que la foto aquesta és un tros molt petit del negatiu, perquè ell va disparar la càmera i va coincidir en aquell moment. Sembla ser.
2: Segons uns estudis que s'ha fet sobre aquesta imatge, perquè aquesta imatge, a més a més, es diu que està feta a Cerro Moriano, al front de Córdoba,
1: sí.
2: Però hi ha altra gent que diu que no. Bé, hi ha molts experts que difereixen sobre el lloc on està feta, però sí que a la mateixa sèrie de fotografies d'aquell mateix dia,
1: sí.
2: Els fotogrames que acompanyen a aquest... es veuen milicians corrents cap a un costat i cap a l'altre.
1: Vale.
2: I després hi ha periodistes que acompanyaven aquests fotògrafs al front, que anaven relatant el que veien en el front, com vivien els soldats, etc. No només la batalla en si, sinó, òbviament, també la vida en el front. I més d'un cronista explicava que Robert Capa havia fet córrer amunt i avall els milicians, que era tota una escenificació en el sentit de que per no exposar ni els milicians ni ell mateix per mostrar al món aquelles imatges d'un acte de guerra, no, d'un moment de guerra, doncs havia fet una escenificació i havia agafat en un moment de descans en la batalla, doncs vinga, agafeu els fusells, poseu-vos a fer això, correu cap aquí, jo us faré una fotografia cap aquí, cap allà, no sé què. Per què? Per no posar en risc a ningú, en el fons.
1: Sí,
2: en el fons,
1: sí.
2: No? Ni al propi milicià que s'exposava, no? Sinó... I tampoc... Sí que és veritat, Ramon, que molts fotògrafs de guerra, i ho hem vist en moltes pel·lícules en què surt el fotògraf que aixeca el braç, dispara sí. I ho torna a baixar. No?
1: Sí,
2: I ho fa molt ràpid també, perquè si no, òbviament, et disparaven a la càmera, a la mà, al braç i podies perdre el braç també.
1: O la càmera, que és pitjor.
2: O la càmera, que és pitjor.
1: El braç mira, el braç tira, però la càmera...
2: Sí.
0: Carai.
2: Bueno, a la segona hora ja, ja parlarem més.
0: Sí, bueno, no, a veure, aquesta primera part hi ha hagut una bona intervenció de, del David i, de, i del Ramon, però volem profundir encara més en el tema i sobretot sobre aquesta filosofia de la fotografia, no?, que s'està perdent, no? Així que no marxeu, que ara tornarem, no?, i bueno, avui parlant de lo que hi ha darrere d'una fotografia. Vinga, fins ara, eh?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. PSOE i Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés de Diputats per impedir que es voti l'esmena de Junts que ha presentat a una moció del PP reclamant al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que convoqui eleccions anticipades. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat una ronda telemàtica d'urgència de la mesa per valorar la proposta dels lletrats de la cambra d'inadmetre l'esmena. Els lletrats conclouen que la convocatòria és prerrogativa exclusiva de el president espanyol. I les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori més risc d'incendis forestals en aquesta campanya de 2026. De fet, els incendis s'han incrementat un 67% en els primers 5 mesos de l'any en aquesta zona de Catalunya. L'augment de vegetació per pluges a l'hivern i l'augment radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible. Des de principis d'any, el territori ha viscut 32 incendis forestals. Ricard Espósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
2: Inici d'incendis. L'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, la que a hores d'ara pues, té una probabilitat de que es produeixin grans incendis amb més facilitat.
1: I l'associació Acció Cassandra ha interposat una querella pels fets ocorreguts el 10 de juny passat a la Basílica de la Sagrada Família durant la missa solemne i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Aquell dia, 600 cantaires van ser expulsats en un dispositiu de seguretat, segons la querella, que no tenia cobertura legal suficient. L'entitat apunta possibles delictes d'odi contra els drets fonamentals, detenció il·legal i prevaricació. I confirma l'ocupació humana continuada al Parc Nacional d'Aigüestortes des de fa 10.000 anys. Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han presentat una base de dades en accés obert que reuneix 124 datacions per carboni, 14 de 45 jaciments diferents situats per sobre dels 2.000 metres d'altitud. La recerca també ha documentat les traces d'arquitectura més antigues dels Pirineus amb més de 5.000 anys d'antiguitat. I parlem de la selecció espanyola, que recordem ensopegar ahir en el debut del Mundial, empat sense gols contra Cap Verd. El blaugranà Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar els últims 20 minuts. Espanya afronta diumenge el segon partit, que serà en aquest cas contra Aràbia Saudita.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: Demà dimecres torna a haver-hi xerrada al voltant dels perills o riscos de la Revetlla de Sant Joan i de les onades de calor. Es durà a terme a les 6 de la tarda a la Federació Obrera i el dijous hi ha novament la xerrada, en aquest cas al barri del Canal, a 7:45 del vespre a l'Associació de Veïns del barri del Canal, organitzat per l'Ajuntament amb la Guàrdia Urbana, Protecció Civil i la Creu Roja. I demà dimecres, dins de les activitats prèvies al pas del Tour de França per la vila, que serà el diumenge 5 de juliol, hi ha una xerrada a càrrec de dos experts en el tema, Carlos Arribas, del diari El País, i Sergi López Gea, del diari El Periódico, una xerrada que serà moderada per l'equip del programa de ràdio Molins de Rei, L'Etapa Reina. Demà dimecres, a les 7 de la tarda, a La Gòtica. També demà dimecres i també a les 7 de la tarda hi ha Assemblea General de Socis dels Amics del Museu, al local que tenen al carrer Pintor Fortuny. I també dimecres a 6:45 de la tarda hi ha, dins del taller d'assessoria afectiva sexual, hi ha una trobada, un taller titulat Acompanyant les sexualitats, que s'adreça a persones que són monitores, educadores, per conèixer estratègies per treballar amb infants, adolescents, joves i adults. És una activitat gratuïta que fa la cooperativa Aplaer i us hi podeu apuntar al correu puntjove@molinsderei.cat. Demà dimecres de 6:45 a 7 al Molí Jove. I divendres es presenta el llibre Zekelei, de José Agudo Arriaza, a 6:45 de la tarda a la Biblioteca El Molí, una novel·la situada a Londres Victoria del 1888. Acabem amb la formació de guàrdia. Avui és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
4: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
6: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
4: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Bueno, pues ara estem amb la fotografia del dia d'avui, no? Cada dia fem fotografies, no? Però ara estàvem aquí raonant a la mitja part del programa, no? Que moltes fotografies del passat a vegades no les conservem, no? O fins i tot ens volem desprendre, no? Desprendre-se de les fotografies, a veure, és bueno desprendre-se de les fotografies o conservar-les, perquè caramba, cada uno tiene... és molt difícil desprendre-se d'una foto d'un familiar, no?
1: Hay que hacer una ojeada a las fotos y hay unas que están borrosas, que no se ven bien, que se guardan por guardar porque las sacaste y se quedaron allí. Todo eso fuera. Sí, o pero... gente que tenía tu padre o tu madre que no conoces de nada.
0: Pero son importantes esas fotos, son muy importantes, son documentos.
2: Espera, es que eso está muy bien, ¿no? Es como morirse dos veces. Mira, en esto... No, no, ojo.
1: Sí, sí, sí.
2: El trasfondo de las fotografías, ¿no? Uh-huh. Es muy importante cuando tú vas viendo fotos antiguas, ¿no?, de tu familia y reconoces a tu abuelo, tu bisabuelo. Yo tengo una foto de mi bisabuela, ¿no?
0: Sí, yo también.
2: Y yo sé que es mi bisabuela. Pero luego, el otro día con mis primos, que tenemos un grupo de WhatsApp, encontré yo unas fotos que están, eso, nuestras madres, nuestros padres ahí en un grupo. Y entonces alguien preguntó, ¿y esa chica que hay por encima de tu madre?
1: ¿Quién es?
2: No la conocíamos. Cuando hay un familiar que ya nadie sabe quién es,
1: ¿no?
2: Ha muerto definitivamente.
1: Ah.
2: Está olvidado. Y esa es una segunda muerte. Cuando ya nadie sabe quién eres. O sea, ahí entramos en un aspecto de la fotografía más, si tú quieres, espiritual, trascendental, que tiene que ver con la muerte, con la trascendencia. Uh-huh. El que... Espera, que...
0: No, es que es verdad. Aquí vendría la película, la pregunta que antes hablábamos, de qué tiene de espiritualidad la fotografía. Pues sí, yo creo que aquí entraríamos en una vertiente, en una... Yo vería una cosa, ¿no?
2: No todas las fotografías tienen espiritualidad. O sea, hay fotografías... Bueno. O sea, yo creo que una gran cantidad de fotografías, bueno...
0: No, pues claro.
2: Son nada, que...
0: No, però darrere de cada foto hi ha un esprit, també, eh?
2: Sí.
0: Abans ho parlava d'una manera simbòlica, ho parlava el David i tu, que quan anaves a revelar la fotografia, que jo també ho havia fet, eh? Aquí a Montserrat hi havia la UEC, hi havia un club de fotografia, i jo també vaig estar, que feia una pudor tot allò, i es tenia que tindre tot fosc, me'n recordo.
2: Feia una oloreta peculiar.
0: I quan es movia el líquid i començaves a veure com si fos una...
1: La imatge, no?
2: Sí, sí, una revelació.
0: Sí, algo que sortia, un espectre, no? I dic, ostres, què és això? Algo màgico. I bum, es posia el miracle, no? Home, carai, això és l'esprit de la fotografia, no?
2: No, però...
0: A veure, que m'entens,
2: si m'entens. És una qüestió química, eh?
0: Ja ho sé, però vull dir que...
3: És un procés químic, és un procés químic.
0: Ja, però per un que era...
3: És ciència, a fons és ciència.
1: Un amateur, però és una màgia, és una màgia.
2: Sí, però sí que hi ha la màgia del... Mira, en la taula rodona, una de les preguntes que va sorgir, però la fotografia és realitat? ¿Es real la fotografía? No, ¿cómo puede ser realidad? Mai de la vida.
1: Fue una realidad, ¿no?
2: Sí, es un reflexo de una realidad que va a ser, pero ni son plans.
1: Es un pasado.
2: Sí, sí.
0: No,
2: sí,
0: pero es un present en el moment, porque es un document gràfic que el tornes a viure. És una energia ficada en un moment. O sea, mira... lo que decía Einstein, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, se transforma, pero ahí está la imagen.
1: Ese presente se ha transformado en una
2: foto. Hi ha molta part d'emoció, amb tot això.
3: És el captar l'instant. És una captació d'un instant concret en el temps.
1: Claro,
3: o sigui, captes un fragment del temps, d'aquell moment.
0: Sí, per això.
3: D'acord? Però, en el fons, o sigui, després és tot químic.
0: Sí. Tot químic. No, però mira, dic una
3: perquè
0: cosa.
3: Perquè realment el paper...
1: És químico, però és un record. És un
3: sí,
1: record.
3: Sí, sí, sí.
2: I parlant, és el que et remou, eh?
3: I parlant sobre això de les fotografies, m'ha vingut al cap una notícia, un documental. No era un documental, era una notícia sobre que hi havia una noia que és fotògrafa, que el que fa és anar al mercat dels Encants en el que en la descarregada aquesta que es fa en el pati central del Mercat de Sant Cans, ella, molts cops, doncs, anava per allà, a passejar, a veure una mica doncs, el que hi havia allà. I allà va parar molt material, mobles i també fotografies de tots aquells pisos de gent gran doncs, que ja ha mort i que es buiden aquests pisos. I llavors es contacten aquestes empreses que buiden aquests pisos i aquestes empreses el que fan és que tots aquests mobles i materials i coses doncs, les posen allà en aquesta d'això i la gent va comprant. I ella li va cridar molt l'atenció el tema de les fotografies. Òbviament eren fotografies de gent que no sap ni qui són, però ella les va comprar perquè venia a dir una mica de que home, és gent que per algú ha sigut important en algun moment. Jo no sé qui són ni crec que ho sabré, però sí que ho feia públic per a veure si amb la casualitat de algú veiés aquelles imatges i digués, ui, si jo crec que aquesta era la meva tieta àvia o sí, aquesta sí. Em sembla que podria ser, no? I de recuperar aquelles persones impreses en aquells papers que ja estan òbviament arrugats i envellits, doncs tornar a recuperar la memòria d'aquelles persones.
1: Jo les fotos que m'he desfet d'elles mai les llenço ni les dono, les cremo. Oh,
0: carai, ostres.
1: S'ha de fer, jo no vull que estigui
2: és la incineració,
1: eh? Clar, és la incineració, jo no vull que estigui la meva gent por ahí perduda i, ai, esto que... No, però
2: veiem... Fixa't, els paral·lelismes
1: això,
2: que tenim,
1: per a mi això no és correcte. Tirar-les o donar-les o que algú s'ha mort algú i entre una persona, mira, este pobre me lo llevo, este... No, eso para mí no es correcte.
0: Pues no, això no es pot fer tampoc. Jo penso que s'ha de preservar. Hi ha documents gràfics que són immortals, no? Gràcies a la fotografia...
1: Pues igual jo no vull que la vegi ningú i les cremo.
0: No, home, no.
2: És una alternativa.
4: No he conegut mai cap avi. Perquè van vindre una generació de Santander aquí i aquest ja no mai.
2: No tenien fotos.
4: No, en aquell temps no havia tanta fotografia.
2: No.
4: I després sol vaig conèixer un avi... del meu, o sigui, el pare del meu, però no hi ha fotografia i sempre m'ha sabut greu. Però perquè no tinc cap fotografia de la més antic.
2: Però fixa't, és molt curiós, perquè veient una foto, un pot recrear
4: sí.
2: tot la persona, no? Vull dir que, clar, jo només vaig conèixer
4: les vibracions que vas tindre.
2: Els altres jo, avis...
4: De quan en quan m'agrada mirar, jo tinc moltes fotografies dels viatges, dels llocs, que donen una, com tu dius, jo una nova experiència. Perquè la fotografia no solament és antiga, el que va canviant som nosaltres.
2: Mira,
0: jo volia tornar una mica al tema aquest de destruir, no? Per el Chopin mateix, ell va dir que quan ell morés es tenia que destruir tot el que havia ell escrit, el Chopin, imagina't.
4: Sí.
0: Però algú va dir, no, això no es pot destruir.
4: No.
0: I va salvar tota la, en fi, tota la càrrega artística del pianista, no? O sigui, a vegades hi ha coses que no es poden destruir, encara que hi hagi la voluntat de... O sigui, clar, és un tema que...
2: És delicat, això, perquè al final quin dret tenim de no obeir les últimes voluntats d'una persona, no?
4: Sí. Però això és diferent, si hi ha voluntat, però a vegades no hi ha voluntats.
2: Bueno, en el cas del Chopin, jo no ho sabia, però sembla que ell tenia intenció de que es destruís.
4: Ah, sí.
2: Clar, tenim dret a seguir sentint...
1: Quan estava morint,
4: jo diria que jo no faria això. Depèn de la persona present, què és el que ell experimenta del passat d'aquella persona. Aunque ell digués, però escolta, passo bé, ja s'ha acabat, però vull dir que en part tens raó, no és que gràcies a això tenim el record actual.
2: Sí.
0: Home, i avui dia podem mirar a internet i consultar una base de dades amb fotografies que són obres d'art, etcètera, no?
2: Una de les coses, igual ara, que ha tingut més èxit en l'exposició de es diu El Papiol Revelat.
0: És que et volia jo tocar aquest tema precisament, primer que parles del Papiol Revelat i també de la teva pròpia experiència, que abans has fet una mica, aquí ja la coneixem alguns, que va ser que el teu material fotogràfic va tindre un accident quan vas anar a arribar a Papiol, que vas tindre una inundació,
2: potent, sí,
0: i tot el material aquell que de tota la vida que tu havies treballat va tindre un xoc que deia, ostres,
1: ja, i perdut.
2: Va ser traumàtic. Però bueno, com jo sempre, com bon agnòstic, sempre penso que les coses sempre passen perquè han de passar, no sabem per què, ni ha d'haver un motiu. Passen, i prou.
0: Però això és molt espiritual, a vegades, eh? No estan en agnòstic, a vegades...
2: Aviam, els agnòstics no estem... l'espiritualitat agnòstica és molt potent, eh?
0: Bueno, ja ens acostem més.
2: Una cosa és l'espiritualitat, ja sé que és una cosa dita així, ja estàs con lo de siempre. I una altra cosa és la religió, les litúrgies...
0: Vale.
2: Que no... Vull dir, no ens prengueu l'espiritualitat, sisplau.
0: Bueno. No, però és això que deies de les fotos.
2: No, anem per parts. Una de les coses que més èxit ha tingut... Vam demanar als veïns que ens donguessin, que ens deixessin per l'exposició, fotos de retratista. Aquelles fotos que la gent es vestia, anava a cal retratista... es posava ell, el senyor assegut i la senyora darrere d'en peus, i hi hem fet tot una paret, no hem posat els originals, ho hem escaneixat i ho hem imprès, algunes les hem millorat una mica, el Photoshop ha fet milagros. És exagerat, la gent buscant-se i explicant, mira, aquest era el meu avi, el meu avi, el tiet de no sé qui, s'emocionen perquè reviuen tota una història, clar, la nostra història. Una anècdota conjugal, a la meva dona li fotografiada milions de vegades, vull dir, en analògic, i en digital, però, o sigui, jo era el meu model preferit, no? I jo ara, en el passadís de dalt de casa, penjo fotos, només fotos de família, moltes fotos, vull dir, és un lloc agobiant, inclús, vull dir, i encara posaré més. I l'altre dia em deia ella, la Mari Carmen, voy a empezar a estar celoso, celosa, porque

0: Moltes les tenia positivades en paper i en capses a la part de dalt de la casa, vull dir que...
1: Menys mal.
0: Que sí. Però el que són els negatius, que jo sempre me'ls guardava per quan em jubilés, anar-los a escanejar-los amb molta resolució i poder-los ampliar amb gran i tal, molts es van fer malbé, no? Però no sé si molt del material fotogràfic, les plaques de professionals, de coses de publicitat i material d'editorials i això, es van fer entre cometes, i fossin moltes cometes, malbé, perquè quan les anava a llançar, sabeu que jo pinto també i des d'uns anys estic fent abstracció, no? I resulta que jo estava allí lluitant en una abstracció que no acabava de sortir-me'n del tot, no estava feliç del tot amb el que estava fent. I de sobte em trobo amb unes fotografies, amb unes diapositives, que eren una meravella. Era fotografia abstracta. No sé si dir-ho com fotografia, perquè realment es van fer malbé, però tan ben fetes que, bueno, he fet tres exposicions, i jo li vaig dir, i ara aquí entrem amb lo del meu agnosticisme, que les fotografies Godandi. O sigui, vull dir, les vaig escanejar i les he ampliat i les he imprès sobre tela. O sigui, que quan les veus semblen quadros, sembla sí, pintura, sí, sí, sí, abstracta, no? Godandi, per què Godandi? Jo, és com, gairebé com un acudit. God and I, Déu i jo, no? O sigui, és l'atzar, li vaig posar el nom de Déu, sé que és una mica irreverent, dit però llavors li vaig posar una H i és amb la mà de Déu, no? Insisteixo, no, jo no crec en Déu, però sí que crec amb la mirada de l'artista, que és capaç de veure allí on ningú veu coses. El fotògraf va per la vida mirant amb ulls de caçador, no? Recordo una vegada que ens van encarregar a l'estudi meu un treball sobre els dragons a Barcelona, el periòdico i Barcelona Metròpoli Mediterrània, que era una revista que feia l'Ajuntament, i llavors jo tenia jo era el fotògraf de l'estudi, i càmera en mà vaig pateixar a Barcelona buscant dragons. Hi ha infinits dragons, sí, a Barcelona, no solament els modernistes, que ahir ja n'hi ha fotiment, i llavors jo anava amb actitud de caçador, amb la mirada cap amunt, que normalment mirem o cap endavant o per no tropeçar. I això va ser una experiència increïble, no?
1: Vas veure molts.
0: Molts dragons a Barcelona, infinits, t'ho juro.
1: Sí, és una ciutat dragonera, no?
0: 50, 100, hi ha molts, molts. Alguns molt petitets i estan amagadets, però i amics que sabien que estava fent la feina aquesta em trucaven, he vist un! I jo allí que anava, en la calle Caspe, esquina, no sé què, doncs vull per allí, no? Vull dir que va ser un reportatge xulíssim. No, és aquesta actitud que dic del caçador, no? Que tu, la teva mirada de fotògraf o d'artista, i això és el que em va fer que no llancés aquestes fotos, perquè jo estava treballant en l'abstracció i de sobte va ser una revelació, no?
1: Exacte.
0: Vaig pensar, ostres, això és una meravella. I llavors la feina va ser netejar-les, escanejar-les. No és fàcil escanejar una foto que s'ha rebregat i està feta malbé, perquè no és plana, sinó que té... Llavors va ser un treball de 3 o 4 anys fins que vaig poder fer la primera exposició, que dius, la fotografia és algo... Oh, la fotografia no és arte perquè dispares i ja la tienes hecha. No, la fotografia és art, Qui va dir la fotografia és arte perquè puede mentir? Qui ho va dir? Te'n recordes?
2: Ara no tinc present.
0: Però és una frase d'algú recordo. La fotografia és arte perquè puede mentir, no? És veritat.
2: És un art subjectiu, perquè, òbviament, sempre s'ha parlat, no?, una mica també de l'objectivitat o la subjectivitat de la fotografia.

0: fotografia. Jo sempre defenso que és un art subjectiu, perquè en el moment en què tu tries quin fragment de la realitat captures, sí, ja estàs sent subjectiu.
1: Absolutament.
0: Inclús la fotografia més tècnica, com pot ser la fotografia comercial, no? T'encarreguen fotografies d'un producte, no? La fotografia de producte també és un nínxol de mercat en el món fotogràfic.
1: Que a mi m'ha donat molt. M'ha mantingut.
0: Hi ha molts fotògrafs, òbviament. Sí, també és un nínxol que dona de menjar, diguem-ho així, no? a molta gent. Però jo penso que inclús en aquest tipus de fotografia, que és una cosa molt tècnica, molt rigorosa i molt quadriculada, inclús la mirada del fotògraf en un punt influeix. O sigui, té aquesta influència. I encara que és una imatge que, si tu l'analitzes tècnicament, fas una anàlisi de la imatge i dius, bueno, és una imatge típica, comercial, que segueix la regla que està dels terços, de la divisió de la imatge, està centrada, i és el que t'ha demanat el client que te l'ha encarregat. Això, no? Però, vol que mostris això del producte, no?
1: Però feta per dos fotògrafs, el mateix encàrrec, exacte, amb storyboard i tot, i les fotos són diferents.
0: Aquí em vinc a referir.
1: Hi ha un punt...
0: La mirada de qui prem el disparador, qui fa la fotografia, encara així està impregnada en aquella imatge. Amb la qual jo sempre he pensat això, que la fotografia és una cosa molt subjectiva. Encara que vulguis donar-li la màxima objectivitat possible, sempre hi ha un punt de subjectivitat de qui hi ha darrere de qui fa aquesta imatge.
1: Sí, sí.
0: A millor, si la fa la IA, ja veurem si és completament objectiva.
1: Bueno, parlem de la IA?
2: Vinga, va.
1: Us ve de gust o què?
2: Pues jo... Fica-li una mica de música i continuem. Vinga, va.
0: Vinga, sí.
3: No, no.

0: Bueno, pues aquí estàvem escoltant a la Cecília, no? Carai, unes èpoques memorables també de la música, no? I, bueno, memorable també era disparar fotografies en blanc i negre, no? Blanc i negre color. A veure, què tenim que afegir aquí, no? Perquè ens agraden molt les fotos també en blanc i negre, no? I tenen una qualitat que a vegades dius, hòstia, el color no...
1: Home, és al principi de la fotografia. Sí. Primer en blanc i negre, el color no va arribar, corregeix-me si m'equivoco, fins al 1920, si no recordo malament.
2: Sí, els primers resultats, els primers...
1: Que eren una mica mediocres, tot s'ha de dir, però bueno...
2: Sí, òbviament. Sí.
0: Però ara la gent torna amb el blanc i negre. Hi ha reportatges de boda que diuen, escolta, en blanc i negre
1: sí.
0: I... No sé, no?
2: Bé, perquè el no sé si estaràs amb mi, Ramon, que el blanc i negre té una expressivitat concreta i dona com un missatge concret, no? El blanc i negre dona com una intimitat. Si vols reflexar una mica... Anem a posar-nos una mica místics.
1: Vinga, va.
2: Jo, tu ets agnòstic, jo sóc ateu, o sigui que ens entendrem. Sí, sí.
1: Som cosins germans.
2: Exacte,
1: som
2: cosins germans.
1: Jo vinc de l'ateisme, vull dir que mi...
2: Però...
0: Hem de contraposar nosaltres, aquí.
2: Sí, ja ho sé. Sí, no. Doncs, capta una mica... Jo penso que el blanc i negre és una mica com... Capta una mica més l'essència d'allò que... L'essència o l'ànima, digue-li com vulguis. Sí. Com vulguis, no? Una mica l'essència d'allò, no? que estàs capturant. És una mica com deies tu, òbviament, el blanc i negre va ser la primera fotografia.
1: El primer.
2: Amb la qual és anar a la part com més primitiva. Més primitiva.
1: Sí. Uh-huh.
2: I llavors també s'utilitza molt pel dramatisme. Per donar aquest toc de dramatisme, per això molta fotografia, i ara em vinc al meu terreny, perdona, Carles, que és a històries de la fotografia, la majoria de fotògrafs que repasso, òbviament existia color, però disparaven en blanc i negre.
1: Perquè s'ho podien fer ells en qualsevol moment. O sigui,
2: I també pel dramatisme, perquè per la temàtica que feien, doncs, interessava un dramatisme concret.
1: Sí, però el Salgado, per exemple, que fa aquestes fotografies també en blanc i negre.
2: Exacte, sí.
1: Però aquest sí que és absolutament dramàtic, no? Però el blanc i negre... Diguem-te que té aquesta immediatesa que tu pots fer i pots treballar-ho molt bé tu amb un quarto fosc.
2: Et dona, tècnicament, et dona més marge.
1: El color és molt tècnic. No, és
2: complicat treballar amb color. Sí.
1: No, a veure, és complicadíssim.
0: A l'Enric li agrada més el color, em sembla. O no és igual.
3: En blanc i negre, una època i un temps. Però no. És que falta anys i ara, d'aquí 1000 anys, serà molt diferent tot això.
1: Oh, tindrà volum, les fotografies.
2: Exacte.
1: Sí, sí.
2: Si passarà de ser dos dimensions a tres dimensions.
1: A tres o quatre.
4: Jo crec que el futur
1: augmentada.
4: De la foto serà això, en relieu.
1: Sí, home, ja s'ha fet, els hologrames i tot això.
4: Tu has vist la pel·lícula de Harry Potter, que les fotos se movien?
1: No l'he vist,
4: sí,
1: però...
4: Sí, això serà el futur de la fotografia.
2: Bueno, Marigal, millor sí que les he vist, les de Harry Potter.
4: Sí.
2: Bueno, una mica el que diu el Ramon, els hologrames és això.
1: Sí, ho perfeccionaran.
0: Ara ho teniu aquí a la fira que es fa de pantalles aquí a Montjuïc. Cada any estan portant els països de Corea, Xina i demés... fiquen unes pantalles amb uns hologrames, unes figures que es van movent, humanes. És una imatge virtual, però real. O sigui,
1: no, aviam, s'han fet concerts del Michael Jackson.
0: Exacte.
1: Que està el Michael Jackson allí.
2: Amb tècniques hologràfiques.
1: Amb tècniques hologràfiques i d'intel·ligència artificial.
2: Exacte,
1: combinat. Vull dir que...
4: La foto, el paper. Un paper amb una foto d'una persona i s'està movent.
0: Es mou,
4: està dient hola.
1: Sí.
4: En el Harry Potter sortia, això se farà.
1: No, clar. O sigui, no tenim ni idea de què passarà. Vull dir, i ara ens hi posem una mica amb la intel·ligència artificial, va. Vinga, matxaquem-nos-la.
0: A veure...
2: No, mira, just ahir al matí esmorzava amb els pares dels companys de classe de mon fill i va sortir el tema de la fotografia de la intel·ligència artificial. Deien, doncs, mira, la intel·ligència artificial artificial, pots fer que apareguin coses a la fotografia, que fa vídeos i fa coses a les que apareixen coses que no hi són a la fotografia que has fet tu, no? I llavors parlàvem sobre el tema de l'edició amb la intel·ligència artificial.
0: Cada vegada més, sí.
2: Jo penso que és una eina que ens pot facilitar les coses, però que no ha de substituir mai el fet de l'ull fotogràfic, de que darrere ha d'haver una persona, perquè suposo que això canviarà, com has dit tu, que millor amb el temps la IA convertirà encara més humana en el sentit creatiu i podrà prendre decisions creatives, que ara de moment no ho fa, i per això el tema de que les imatges són una mica irreals, aquestes imatges que ara comencen a generar...
1: Però cada vegada menys,
2: però cada vegada menys. Estan aprenent.
1: I tant, sí, però arribarà un moment... Mira, quan va començar la impressió digital, o sigui, les impremtes digitals, jo és que...
0: Ho feies, ho treballaves, eh?
1: Sí, sí, en l'estudi...
0: I ara ho treballes també.
1: Ara ho treballo, sí. Totes les edicions que faig dels catàlegs o dels llibres del museu les fem amb impressió digital. O sigui, tu, en els 10 primers anys, estic parlant dels anys 90, principis del 2000, tu veies una impressió feta amb offset o amb impressió digital. No et calia ni la lupa. De les últimes, el meu impressor de tota la vida, Tomàs, si m'estàs escuchando, un saludo.
0: Molt bé.
1: No crec, perquè viu a Martorell.
0: No, però després ho pot escoltar, eh?
1: Ah, bueno. Un dels últims llibres que vam editar amb el museu, li vaig dir, mira't esto, a veure si... No vas a saber si estava editat amb digital o amb offset. És a dir... I la intel·ligència artificial està fent passos a diari, et trobes... Bueno, no he fet els deures. Un concurs del Word, no sé què, va guanyar una foto. I el fotògraf, quan li van... Està en el museu, en una exposició. Hi ha un plafó sobre una molt breu història de la fotografia i acabo amb això, no? Va guanyar un concurs de fotografia. I ell, quan li van donar el premi, va dir no el vull perquè en aquesta foto no l'he fet jo. L'hem fet amb intel·ligència artificial. Diu, i llavors va dir, vigileu perquè això cada vegada serà...
0: Un exemple de la feina.
1: Clar. Sí. I ara el que es fan són premis amb fotos fetes amb intel·ligència artificial, que tu no hagis intervingut en cap moment amb cap material fotogràfic, no? Vull dir que... Però sí que cada vegada més això millorarà evidentíssimament.
0: O sigui, ja és una realitat de que...
1: Sí, sí, sí.
0: És una eina que ja és imparable, vaja.
1: Clar, i el tema... Sí, que aquí és on la Mari Carmen em diu, però, hombre, no seas tan negativo. Hi ha molts... Mi mujer, sí,
4: bueno,
1: sí, sí.
4: Bueno, sí, como yo.
1: La pervivència de la humanitat no està en perill, però gairebé. Vull dir, hi ha un conte preciós d'Isaac Asimov que en el llibre, o sigui, són contes, el Jo Robot són contes, no és una novel·la tan gran com la... Que des de la Lluna hi ha un control per controlar les tempestes, els huracans i tal, i hi ha humans i robots. Hi ha un moment que hi ha un moment crític que s'ha d'encertar a disparar amb un làser per evitar un huracà. Hi ha coses que no les recordo, però va així, no? Llavors, els robots, o sigui, això diuen, és que té que ser molt precís i ho farem nosaltres, els humans. I els robots maten els humans perquè no es fien de que siguin tan precisos. I per salvar la part de la humanitat, s'otorguen ells la precisió, perquè són més precisos que els homes. Llavors se'ls carreguen. Okay. Vull dir que... No seré negatiu, però...
0: Però ojo amb la intel·ligència artificial, també, no? Ojo,
1: sí,
0: no?
1: I sobretot, vindrà... en el dia a dia, a nivell de fotografia, disfrutem de fer les fotografies, de treballar-les, de cada fotografia Després, si volem fer fotos en el viatge i va i disparar, però clar, t'ha d'agradar, has de voler ser creatiu, no? Llavors, tu tens una imatge, tens una persona que dius, fotogràficament m'agradaria fer-li un retrat, treballa-ho, després fes servir les eines que tinguis a l'abast, però treballa aquesta fotografia, estima-la, no?
0: Així que el que podem fer també és, amb aquestes fotos antigues, recopilar-les i passar-les en un estudi i fer, si vols, una pel·lícula, com si fossin diapositives, i les pots conservar. Després, si les llances...
4: Això ja fa el meu germà.
0: Veus? Si t'ocupen espai, però abans de destruir-les, no?
1: Tinc una anècdota. Clar, soc gran i tinc moltes anècdotes, no? Sí. El meu avi es va casar amb una primera dona que va morir. Llavors, eren de Lleida i eren de família bien, i es va anar al retratista a fer-se una foto, ell assegut, fumant un puro, molt xulo ell, i la seva dona, la primera dona, d'en peus darrere. La dona va morir, i llavors el meu avi es va casar amb la meva àvia, i llavors no va anar ell, i va enviar la dona a fer-se la foto al retratista, i es va posar en una posició bastant similar a la seva antiga dona, i el retratista li va fer la foto. I llavors la meva tieta va fer una... Eren unes fotos enormes, una xulada. Jo quan les vaig veure vaig flipar, eh? I llavors, si les vols, i tant que les vull, no? I llavors jo les vaig escanejar i vaig juntar... Vaig fer el fotomuntatge de canviar la primera dona per la meva àvia, i vaig fer la foto del meu avi i la meva àvia juntes, no? La meva tieta i el meu pare plorant. Ah, per fi estan junts. Per fi estan junts. O sigui, de sobte, perquè tenien les fotos penjades a casa de la primera dona i la seva mare, diguem, per separat. I jo els vaig juntar. Ostres, ploraven. Parlem de l'espiritualitat de la fotografia.
0: Això és el que
1: de sobte estaven junts. Amb una fotografia. Clar. No havien estat mai junts.
4: Molt bé. Sí.
1: Jo allí vaig... O sigui, perquè al·lucinar, jo vaig fer com un alarde de mira que majo soy, com manejo el Photoshop, no? I vaig veure la reacció dels dos. El meu pare, que era un home que no plorava massa, però
4: se va emocionar.
1: Es van emocionar els dos, molt. Al fi estan junts.
0: Sí, és
1: molt fort.
0: A darrere de cada foto hi ha un esperit, eh?
4: Un amigo de Alejandro, que es de el colegio, él fue a los hogares Mundet, Alejandro, y ese amigo también era como hermanos, no biológicos, pero hermanos, porque desde pequeñitos estaban juntos. Y como él murió, pues él me está haciendo fotos con él. De una forma de, o sea, me está haciendo lo que tú estás explicando ahora.
1: Sí.
4: Y cuando la recibo digo, madre mía, pero eso lo has hecho. Sí, con la IA he hecho estas fotos.
1: Yo no utilizo la IA, ¿eh?
4: Bueno, él sí, porque él no es fotógrafo.
1: Sí, ¿no?
4: Pero bueno, que hay unas fotos. Claro, tú puedes hacer una con tu madre, como
3: ahora
4: tú
3: se puede
4: quieras.
3: Hacer perfectamente.
1: Que yo con el Photoshop he currado muchísimo, o sea, lo domino, pero porque me he pasado horas y estudiando, he hecho cursos, y, o sea, no... Mira, la IA, tengo un conocido, que no voy a decir su nombre, que no sabe escribir. Uh-huh. Directamente, o sea, no tiene capacidad literaria. Sí. No, sabe escribir, pero no es escritor.
4: Vale.
1: Y no hace mucho presentó un libro suyo. Y yo sé que él lo ha hecho con inteligencia artificial, y no fui a la presentación. Me indigna un poco. Me indigna un poco, y ya sé que es un poco que tarde o temprano.
4: No, pero tú sabes que no es verdad. Entonces,
1: yo sé que no es verdad. Y no,
4: eso molesta.
1: No sé,
4: a mí también.
1: Me aburre, porque ¿qué me iba a explicar? ¿Qué me iba
4: no
1: a explicar?
4: No te puede aportar
1: él?
4: Nada.
1: Claro, nada. Era un chiste, hay un libro de humor, parece ser, pero no, es que no me interesaba. no sé...
4: Te entiendo, porque a mí me pasa igual. Yo, si las cosas no son como han de ser, yo paso.
1: Y sé que somos mayores y esta juventud con la inteligencia artificial y tal... no, mi padre también decía, es que eso del rock and roll, no sé qué dónde vais a parar. Y Sócrates también decía que esta juventud, que
4: íbamos a hacer,
1: son unos irrespetuosos y no sé qué.
4: Es que todas las generaciones se quejan de la nueva generación. Todas.
1: Eso quiere decir que ya tenemos una edad, ¿eh?
3: No, que hay límite en todo. Y entonces acaba y aparece. Y cuando estás en el camino, no es ni una cosa ni la otra. Yo entiendo perfectamente este rechazo, pero esto es lógico. No es una cosa normal. Porque él está haciendo una cosa que yo he vivido y el otro viene con otra vivencia. Pues hay que estar escuchando y no decir nada.
1: O no ir.
2: Tots els canvis tecnològics han tingut aquest debat de
1: sí.
2: Si és bo, si no és bo, si això traurà feina, no traurà feina. Jo penso que l'IA ha de ser, l'hem de veure com una aliada, una eina més. És més, ara parlava sobre el Photoshop, que és un programa d'una marca concreta, que es diu Adobe. Sí. Adobe està aplicant a tots els seus productes la intel·ligència artificial. El Photoshop també té l'ajuda de l'intel·ligència artificial ara mateix i tots els seus programes, tant d'edició de fotografia com d'edició de vídeo, com de tot el seu suite, que se'n diu, d'Adobe, utilitzen la intel·ligència artificial, però com un valor afegit, com una cosa afegit. Que t'ajuda a millor a fer processos que a vegades són repetitius més ràpids.
1: Sí.
2: Amb la qual cosa és una eina que a millor fa que facis les coses més ràpid i no perdis tant de temps. No?
1: El cas és que tu sàpigues a on vas.
2: O sigui, exacte.
1: Que
2: això és lo important.
1: Sí, perquè si no, moltes vegades és, oye, dime a dónde de ir, ¿no? Intel·ligència artificial. Clar, aquesta és la diferència subtil, ¿no? Si estàs tu construint o deixes que t'ho construeixin.
0: Bueno, mira, ens ha passat el temps volant.
4: Realmente, lo que está en la IA son cosas del ser humano que las ha introducido. O sea, son cosas nuestras que las han introducido. Habrá errores que a lo mejor mañana o pasado o dentro de años se han de modificar, ¿no? Porque no son correctas.
0: Bueno, a veure, dos minutets. Ja ens despedim aquí, ¿eh?
3: Bueno, ha sigut, mira, jo ja venia amb il·lusió perquè la teva vitalitat ha sigut magnífica i d'aquí hi ha moltes coses. És com un principi.
4: Pues nada, que no me he enterado del tiempo, ¿eh? El programa que es más rápido se me ha pasado.
3: Sí, sí.
0: Bueno, i avui hem tingut que agrair la participació del David Rius, ¿eh? Claro que sí. És un crac de la fotografia, ¿no?
2: Gràcies. Sí, sí.
1: David, para mí ha sido un hallazgo maravilloso.
2: Sí, sí, sí. Bueno, os convido que escolteu cada dilluns el programa.
1: Tenim que parlar tu i jo, ¿eh? Tenim que parlar.
2: Sí, home.
0: Jo confio que... Jo confio que el Ramon torni aquí a fer una segona i una tercera part, no? I també està el David Rius a nosaltres, perquè se m'han quedat moltes preguntes de la fotografia. Pensava que seria un tema molt ràpid, però...
1: Perdoneu-me, perquè m'enrotllo molt.
3: No.
0: Però he trobat molta espiritualitat, eh?
2: Igualment, també.
0: Sí. He trobat molta espiritualitat amb això de la fotografia, encara que dieu que no, però...
1: No, sí. Jo dic que sí.
4: Són moments de la vida de les persones.
1: I tant.
3: No és això, és que la persona humana necessita... Ara, jo vinc...
0: Anem.
3: Bueno, he vingut de Salamanca i ara totes les sales, unes pantalles com tota aquesta paret.
0: Ah, exactament.
3: En totes les sales, i ara. Perquè volem la imatge, no solament la idea, i que és la foto...
1: Penseu que una de les coses que ha fet créixer el món de la imatge és intentar representar Déu.
3: Sí.
0: Bueno,
1: mira. I ahí lo dejamos.
4: Ahí lo dejamos, porque Déu no te forma ni...
0: Bueno, si et vol, la propera setmana ens trobarem aquí, eh? Rebeu una forta abraçada. Sí. Amigues i amics, vinga.
1: Adéu.
3: Adéu.
2: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Rura. El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial previst a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte compartit en San Fernando de Henares és candidat a la convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions d'empreses privades. Escoltem la portaveu del govern, Elma Saiz, que ha destacat l'aposta decidida per aquest projecte.
2: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
1: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebra la decisió del Consell de Ministres, insisteixen que és un projecte en el que es treballa des de fa molt de temps. Jesús Álvarez és l'alcalde.
3: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
1: La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat haver participat en cap trama o conspiració contra la unitat central operativa, la UCO, ni cap altra unitat del cos. A la seva compareixença aquesta tarda al Senat, González ha dit que mai ha participat en cap campanya de desprestigi contra cap dels cossos, ni influenciada per l'Ere Díaz ni per cap altra persona. La directora de la Guàrdia Civil ha comparegut després que l'UCO apuntés en un informe inclòs en el sumari del cas Leire, que va mantenir dues trobades amb l'exmilitant socialista investigat per l'Audiència Nacional per una presumpta trama per desestabilitzar actuacions judicials que afecten el PSOE i a l'executiu. I a Badalona, dos gossos policies incorporaran el dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan a la Guàrdia Urbana en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya. Vetllaran per prevenir el consum i la venda de drogues durant la revetlla. Un altre tema relacionat amb aquesta revetlla, l'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquesta setmana els treballs per prevenir incendis forestals als boscos de l'entorn. El programa compta amb un pressupost d'1.350.000 euros i abasta 22 municipis. I l'Ajuntament de Tarragona impulsa una nova edició de Tarragona Ciutat de Castells, una iniciativa que posa en valor la tradició castellera a la ciutat i que la projecta com un dels principals referents amb aquesta manifestació cultural reconeguda, recordem-ho, com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO. Serà del 24 de juny al 4 d'octubre.
4: Informació local.
5: Aquest dijous es fa l'últim concert de la Clàssica Molins d'aquesta temporada. Com és habitual, a la Gòtica, a les 8 del vespre. En aquest cas, el concert es titula Del sol a la seda. I les protagonistes seran la mezzosoprano Elena Resurreysao i la pianista Llum Colomer, que interpretaran obres de diversos compositors espanyols i francesos, com Delibes Falla, Bizet o Berlioz. El concert el dijous a les 8 a la Gòtica, encara queden entrades, les podeu comprar al web Entràpolis i al Museu del Renaixement. I aquest divendres comença una campanya gastronòmica Tapatour Molins de Rei 2026, vinculada al pas del Tour de França per la vila 5 de juliol. La campanya comença divendres i s'allarga justament fins al dia 5 de juliol i consisteix en que els establiments participants oferiran el seu plat estrella en format de tapa acompanyat d'una beguda i el preu haurà de ser d'entre 6 i 8 euros. Totes les tapes participants hauran de tenir un nom relacionat amb el món del ciclisme. Comença, doncs, aquest divendres. I el Cineclub fa la cloenda de la temporada també aquest dissabte amb la projecció de la pel·lícula Todo lo que fuimos, un drama sobre el conflicte àrab-israelià. Se situa des de la Nakba israeliana de l'any 48 fins al 2020. La pel·lícula situada a Cisjordània és el 2025. La podreu veure el dissabte a les 7 de la tarda a la Penny. Les entrades, com sempre, anticipades a Entràpolis. I la Grupa, que continua amb el cicle de ballades d'estiu, aquest diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu amb la Copla Marinada. I l'Ajuntament, que està ja preparant les activitats d'estiu, juga a l'estiu, adreçat a infants i joves de 4 a 12 anys, que comença el 29 de juny i s'acaba el 24 de juliol amb activitats diferents cada setmana. Durant 4 setmanes, activitat a l'escola Pont de la Cadena. Hi ha horari de tarda de 5 a 8, activitats per infants de 4 a 12 anys les tardes de, des del 29 de juny i fins al 24 de juliol. Si voleu més informació, podeu adreçar-vos a l'Ajuntament o enviar un correu a jugalestiu@molinsderei.cat. I per acabar, també parlant de joventut, l'Ajuntament ha engegat els pressupostos participatius. Podeu enviar les vostres propostes fins al 21 de juny a molinsderei.cat/PPJ. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
2: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
1: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
2: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
1: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
3: Ona Rainbow, amb Elena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
5: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
6: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
5: En el principi, Déu.
3: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
7: Ràdio Molins de Rei.
8: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

0: Hola, bona tarda. Un dimarts més aquí al Món Interior. Bona tarda, Rocío.
1: Molt bona tarda, Marta.
0: I està bo.
1: Home, perquè m'ha donat temps per recuperar-me. Però vaig venir, ja tu saps com vaig venir.
0: Una mica tocadeta.
1: Sí, una miqueta.
0: Però bueno, següent, penso que després de l'anterior, que vas estar 2 setmanes...
1: Home, és que l'anterior vaig arribar dilluns i vam fer el programa dimarts. Clar,
0: sí, però em sembla que el dimarts següent encara estaria,
1: bueno,
0: estaves
1: potser,
0: medio...
1: Però
0: medio...
1: aquest any he tingut una setmana per recuperar-me. Això està molt bé, clar. Ja recupero la meva veu.
0: Bueno, doncs ben
1: però
0: trobada,
1: molt bé,
0: eh?
1: Molt contenta.
0: Ben trobada.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Sí, sí.
1: Tenia ganes de venir, també.
0: Se t'echa de menys,
1: ja,
0: ja
1: sé,
0: saps.
1: Ja.
0: Una cosa, el tema de la frase...
1: Què?
0: O sea, hoy no m'ha impagut, o sigui, esta frase.
1: Bueno, però també l'efecte sorpresa també és quan no esperes, no t'agrada. La sorpresa pot ser positiva o negativa, no sempre ha de ser positiva.
0: Home,
1: la
0: jo reconec que normalment sempre em sorprens, però clar, avui no sé.
1: T'esperaves una altra cosa. Bueno,
0: sí.
1: Pues això és la vida, que esperes una cosa i a vegades sí, a vegades no.
0: Ja et dic que a veure què diu la nostra convidada.
1: L'efecte sorpresa pot ser en positiu o
0: negatiu.
1: Després
0: li explicarem perquè la nostra convidada no sap de què va la frase.
1: Això,
0: i ara, a veure, ella després què en diu. Però abans hem de felicitar els que fan anys, que poca gent els felicita, perquè avui és Santa Úrsula.
1: Úrsula.
0: A veure,
1: Úrsula sí que tinc, sí.
0: Sí?
1: Sí. Úrsula les... sí, però Úrsula no és tan estrany.
0: Bueno, a veure, tampoc, a veure, no és com Montserrat.
1: No, home, no, però sí, sí.
0: Celina.
1: No.
0: Coneixes alguna Celina?
1: No.
0: Alguna Orofrígia?
1: Tampoc.
0: Orofrígia. Mira, ara que...
1: D'on serà aquest sant, Orofrígia?
0: No ho sé, però és sant Orofrígia. I, a més, la gent que ara està de moda poner nombres raros, pues lo postuló. Orofrígia.
1: Ai,
0: segur
1: queda.
0: Que serà la primera de la guarderia.
1: No,
0: no hi
1: ha
0: ninguna.
1: Bueno, la verge, que porta el nom, i la noia.
0: I la que li posin. Després és Sant Malco. Mare de Malco.
1: Malco.
0: Malcolm X, em
1: Malcolm
0: recorda,
1: X,
0: no sé.
1: Sí, Malco. Més...
0: I Astèrio.
1: Astèrio també. Que
0: no coneixes cap Astèrio?
1: No, la música.
0: Pues Astèrio és com muy tuyo, no?
1: Sí, no conec. Em quedo amb l'Úrsula, és el més...
0: El que toques més. Avui també és el dia de la poma.
1: Ah, mira, aquesta fruta que... Que ni xixa ni limona.
0: Sí.
1: Però sempre està bé, no, és com la frase, ni bé ni malament.
0: Està.
1: Està.
0: Bueno, escolta, quan s'ha de menjar... A veure, perdona.
1: Quan s'ha de menjar està
0: bé, però
1: no, no és... Un
0: pastís de poma està boníssim.
1: No és un...
0: Jo que, quan bec poma penso... Elvira.
1: Elvira, sí.
0: Sí, l'Elvira.
1: Sí.
0: Un petonet.
1: A mi m'agraden les pomes, per això.
0: A mi també. Sí, la Golden, la Reineta, la...
1: Aquesta, la verda, a mi m'agrada.
0: La Golden, aquesta és la Golden, sí. Estan bones. Avui és el dia de comptar botons. Jo no sé... Quin espavilat va decidir que avui era el dia de comptar botons?
1: Mira, jo tenia una casa a una urbanització a Montserrat.
0: A veure què surts.
1: No, és que el meu veí era... No sé on treballava, suposo que treballaria botons. El seu...
0: A Santana.
1: Terra, el seu terra, quan entraves al jardí, era
0: sí.
1: Tot de botons.
0: Què dius?
1: T'ho juro. Sí, era tot botons. Era, encara a veure pedra, eren botons. Sí. No sé si hi havia alguna foto, si trobo alguna
0: pues
1: foto...
0: Mira, avui seria el dia del senyor que tenia, pues, comptava botons.
1: Sí, sí.
0: Avui és el dia d'anar al futur. I, escolta,
1: ja està
0: com
1: relació,
0: són les coses?
1: Sí.
0: Estàvem, perquè jo avui, a la prèvia, estava...
1: Parlaves
0: que tots els nostres
1: ràdio...
0: Sí, ja saben que jo amb les visualitzacions tinc allà com un trauma, i li estava explicant una cosa, i mira, és veritat, no hi havia caigut, que avui és el dia d'anar al futur.
1: Mira, ja, si ho visualitzes, arribes.
0: Sí. I avui és el Dia Internacional del Xampany.
1: Ah,
0: ja podria ser el
1: més.
0: Cava, ja podria ser el
1: això
0: cava, eh?
1: Més ja, eh?
0: Ja podria ser el cava. Doncs
1: sí que hi ha dies internacionals avui, no?
0: Bé, avui són molts perquè avui juga el Barça i hem de competir contra el Barça.
1: Ah, llavors hem de fer alguna cosa.
0: Hay que ponerlo todo. Jo ja ho vaig visualitzar i vaig dir, mira, tal dia jugarà el Barça, ens quadra amb el programa i ja. La sort és que és un podcast, es queda allà i d'aquí 10 anys el poden
1: escoltar.
0: Encara
1: que jugui el Barça no poden
0: escoltar-ho. I és igual que jugui el Barça. Doncs avui amb nosaltres tenim a la Gènia Valls. Bona tarda, Gènia.
2: Bona tarda.
0: Què tal? Com estàs?
2: Encantada d'estar aquí.
0: Jo t'explico. A veure, tu què et sembla la frase? La frase inicial de la Rocío, que sempre diu, té que veure amb el convidat o el que parlarem.
1: Home, i el que parlarem no penses que està res a veure amb la somriure?
0: Home, però el somriure és com molt genèric, no? Que... És la millor carta de presentació.
1: Quan tu penses en somriure, en quin penses? En femení o en masculí?
0: Ah.
1: Què et ve més al cap?
0: Res.
1: Res. I no
0: és veritat?
1: Femení.
0: A tu què et ve?
2: Res.
0: Oi que sí?
1: Sense
0: no, sí, és que és llesta. És que és llesta, eh? Aquí on te la veus, és llesta.
1: No ho semblo, eh, però...
0: Clar, és veritat, no... no... Bueno, però a veure, un moment, a veure. La Gènia és coach especialitzada en lideratge femení.
1: Perfecte.
0: I programació neurolingüística.
2: Sí, senyora. Sí.
1: Clar. És de les meves. Som del club, la ja. Gènia i jo.
0: Sí, sí.
1: Estàs en desavantatge, ho veus, no?
0: I a sobre és convidada meva.
1: Això a sobre, això. Ho portes a l'enemic a casa.
0: Sí, perquè la Gènia no ho sap, però jo et dic una cosa. Aquí només venen guapos o guapes... per tant, si estàs aquí i ara és del club. I després, además, no nos juntamos con cualquiera.
1: Això, no, això...
0: Això el David ho sap sí, claríssimament. Sí. I després, ara ja m'he perdut. Em faig vella.
1: I és guapa per fora i per dintre, clar.
0: Sí, no, però li estava dient... Ah, sí. Llavors, què passa? Que sempre estic en desavantatge. Sempre venen, molts venen coach, psicòlegs i això... I per part meva procuro que no vinguin. I t'he convidat jo.
1: Que sempre es convido jo a aquesta part de coach, psicòlegs... I
0: però bueno, perquè a mi em sembla molt interessant el que fa la Gènia i vaig pensar...
1: I no te'n puc resistir.
0: La convido,
1: clar.
0: Sí.
1: Bueno, no passa res, Marta.
0: Què et sembla?
2: Jo encara m'estava preguntant per què m'havies convidat a mi, tenint en compte que...
1: No,
2: que
1: ui,
0: però amb ella la conec.
1: De tothom s'aprèn.
0: Clar, hombre, jo amb ella la tinc ja molt coneguda.
1: No, no, això no passa res.
2: Noves formes de mirar.
1: Això mateix.
0: Ei, hem d'ampliar. A més...
1: Diferents mirades, diferents maneres de treballar.
0: Mira, vosaltres dos, ara quan estàvem fent la prèvia, perquè clar, estàvem comentant amb la Gènia una mica com fas les sessions de coaching i tot, clar, tu toques també, passes pel cos.
2: Sí, i la veritat que jo no era gens de tocar i ara quan ho faig, no ho faig pensant.
1: Ja.
2: És... Quan començo una sessió, jo començo i després com que em deixo dur. L'altre dia estava amb una noia que l'havia conegut aquell dia i vaig acabar agafant-li de la mà i preguntant-li, confies en mi? Per fer-li una cosa, tocar-la una mica més. I quan ho vaig fer tot molt natural, va funcionar molt bé, i quan vaig acabar vaig dir, què feia jo agafant aquesta noia de la mà, que l'acabava de conèixer i a més molt íntimament. Surt.
0: Bueno, és que quan
1: bueno,
0: toques...
1: Durant la sessió, no? El que va sortir, no? També el que et demana, no? La persona et demana el moment, no?
2: Sí, és una cosa que el conscient jo no el desactivo mai, però l'inconscient sí, agafa molt espai.
0: Bueno, és que parla molt a l'inconscient. Abans ho comentàvem, no? Que per desbloquejar qualsevol cosa ha de passar pel cos.
2: Sí. Pel cos o... De fet, sí. Però hi ha diferents maneres de passar pel cos, que pots fer-ho tocant i pots fer-ho sense tocar.
0: Però clar, el tocar té molt de poder, eh?
2: Sí. També es pot fer sense, però s'ha de saber com i quan i en quin moment. Hi ha coses que jo igual les faré tocant i coses que no, però s'ha de tenir en compte que passa pel cos. Els bloquejos són bloquejos emocionals i tenir en compte que les emocions deixen rastre en el cos. I si vols desfer aquest bloqueig emocional, hauràs d'alguna manera tocar on està perquè allò pugui circular. Aquella emoció que és una informació que t'arriba, quan no és informació perquè no pots amb ella, es queda dient, bueno, no fas cas ara i em faràs cas més endavant. I acaba fent nosa. Llavors aquí s'ha d'anar a buscar i està el cos.
0: I jo penso, tothom s'atreveix, perquè normalment, quan parlem de temes de coaching, segurament que a tu també t'ha passat, Rocío, és com, bueno, va, voy, a ver què me dicen, i jo m'implico lo mínim. Però clar, quan passa pel cos, aquí, parlant clar i català,
1: però aquí no menteix.
0: Te'n merdes. Toca.
2: Sí, i aquí amb el temps vas desenvolupant formes de fer-ho, perquè les coses que estan succeint, de vegades la persona et diu, no. Vale. Si et faig... Tens un bloqueig, vaig a treure-te'l i el teu cos et demanarà moure's. Com que jo estic sentint el que tu estàs sentint, que em serveix de guia i per això ho puc fer també per online, perquè tu sents en sessió i ho estic sentint. Sí, llavors jo tinc la sensació de moure'm i em moc, perquè el cos et demana treure's un bloquejos marxant. I veig que la persona que diu jo no sento res, s'està movent. I llavors dius, veus que t'estàs movent? Sí. I al començament em deien no, això perquè t'estic copiant a tu. Ara no, ara jo noto el que em passa, tinc ganes de moure'm i no em moc. I quan la persona es mou, que m'ha dit no sento res, què fas estirant l'esquena, què fas estirant els braços, se t'ha mogut alguna cosa. Ah, potser. I aquí comença el primer contacte amb hi ha coses al cos, i no només pensant, això està afectant el meu cos, com em moc i com no em moc.
0: Quina poca consciència tenim del nostre cos.
2: Sí.
1: Sí, a principi estem com molt dissociats, no?
0: I de més, no, tampoc no ens el reconeixem. Bueno, suposo que forma part de la poca consciència, perquè la gent, per exemple, per gravar un vídeo, quantes proves fas? Perquè no t'agrades el primer, però clar, jo la primera vegada que et veig, o tu la primera vegada que em veus, jo no et dic, ai, espera un moment, que em torno a presentar. Ai, espera, que aquesta...
1: Que no estic bé.
0: Aquesta Marta no m'agrada, espera, que borro.
2: Però aquí encara pots rectificar, amb un vídeo queda gravat per sempre.
1: Clar.
2: No, però és cert, no ens reconeixem, hi ha unes expectatives, ens mirem al mirall, i ara m'agrado, aquesta sóc jo. No, quan no t'agradaves també eres tu. I sí, i això passa. I la consciència del cos en solem tenir poqueta.
0: I el tema de treballar, perquè treballes més amb dones, no? Toques sí. Més el tema femení, però també has tocat masculí, o sigui, també has fet processos sí. De coaching amb homes?
2: Sí, també amb homes, sí, perfils no alfa.
1: Ja, més sensible.
0: Bueno, és que el perfil alfa ja no ve.
2: No ve.
0: No, hombre, porque el ya lo sabe todo.
1: Claro.
2: És així.
0: Claro.
2: I perfils alfa femenins poden venir també per un tema molt puntual, però després ja està allò, ja està, no?
1: Ja.
2: Perquè hi ha poca en la vida. Sí, en canvi jo el que faig molt són temes de superar el síndrome de la impostora i aquí als homes també es passa, però passa més a les dones, i llavors és anar a buscar què és el que, quan has après tu que no ets prou
1: yeah.
2: I quan aprens com has après, pots desaprendre, i llavors anar desaprenent perquè al final diguis soc jo, estic aquí i faig el que puc.
0: Clar, bueno, això de... Bueno, ara parlarem del tema aquest de desaprendre, perquè a més tens un post a l'Instagram que parla d'això, de com ens van inculcant i com va deixant... Bueno, el posito este que després
1: tu
0: et creus. Crea les inseguretats. Però una que no tenia inseguretats, o almenys així a priori, era la Cèlia Cruz, que avui, tal dia com avui, del 1920, va néixer, i a mi m'encanta la Cèlia.
2: Sí.
0: Ale, David, posem la Cèlia.

0: Eso, la vida és un carnaval. Sí, és que aquí som disfrutona.
1: Sí, se'ns nota. M'encanta.
0: Hombre, és que si no... Mira, jo penso que la vida tu has de passar-ho bé, perquè les desgràcies ja venen soles. Per tant, mentre no hi ha una... Entre desgràcia i desgràcia, saps? Entre
1: que... Fem el que podem.
0: Sí, una s'ho ha de passar bé. I passar bé també passa doncs, pel tema aquest, no? De conèixer-se. I de reconèixer-se. Abans estàvem parlant, no? I el tema de, que em deies del tema dels alfes.
2: Sí.
0: Homes i dones, també hi ha moltes
2: també
0: dones.
2: També n'hi ha.
3: Sí, però són energies, clar.
0: Clar, i amb elles, o amb ells, és igual, els alfes. Sí, com les sonrises de Rocío del principi. Clar, què passa? Que et costa, no? Suposo que els hi costa més amb ells que passi pel cos.
2: Jo no sé perquè no... No tinc gaire contacte, perquè jo treballo síndrome de la
3: impostora. Clar, ja
2: llavors, qui ve és a persones molt brillants, normalment, i que no són capaces d'expressar aquesta brillantor, perquè no se la senten, perquè van a mirar la coseta que no acaba d'estar bé, i que els costa dir, aquí estic jo. I això és el que treballem.
0: Què és el síndrome de la impostora, per la gent que ens està escoltant i no sap què és?
2: M'encanta que et facis aquesta pregunta. Les dues psicòlogues que van fer aquest estudi no li van dir síndrome. Síndrome sembla que estiguis malalta, no?
3: Sí,
2: és una mena de...
0: Sí. Una malaltia.
2: Sí, molts símptomes junts que tens i síndrome de la impostora. De fet, elles van parlar del fenomen de la impostora. Mm. Una cosa que succeeix. A tu, quan t'has dit que ets una dona, que no pots... El que sí, com a home també pot passar, perquè hi ha moltes dinàmiques familiars, hi ha el preferit, hi ha la persona que se li veu amb totes les capacitats. Aquest és l'intel·ligent, aquest és el simpàtic. El simpàtic igual també té síndrome de l'impostor.
0: Moltes vegades això des de la família ja comencen allà.
3: Les etiquetes comencen allà.
0: Sí, sí.
2: Per això que tens la família, que la tenim dones i homes, i després tens el context del món, aquí ens pesa més a les dones, per això les dones el patim més sovint.
0: Mm. Llavors, el síndrome... Seria, bueno, o com síndrome no, fenomen.
2: És una cosa que succeeix. Quan sí, tu t'han dit que tu ets simpàtica, després com vas a dir que sóc brillant, encara que ho siguis? Igual no t'han descobert a casa teva que ets brillant, perquè ets brillant en una cosa que ja no valoraven.
0: O si em diuen que sóc simpàtica, he de ser simpàtica.
2: Bueno.
0: I potser, clar, perquè jo puc ser molt simpàtica per una persona i per una altra pensar. No sé on te li veu la simpatia.
3: No. No són aquestes etiquetes, no? I clar, sí. Amb la família és el primer vincle que tenim, no? D'alguna manera. Llavors, tot el que et diuen, no? D'alguna manera fa poso i tu creus, no?
0: Sí. Bueno, o allò de... Bueno, això no està fet per tu.
2: Sí, sí, sí. I després encara que ho fas, però clar, no t'has... Bueno, no ho faig creu. Més o menys, però no pots creure que tu en allò ets bona. I després un fenomen molt curiós, que és si tu, per exemple, els deures, no sé vosaltres, si els feia sola, els heu fet soles... Mm. Quan arribes a la feina i alguna cosa que no et surt, dius, me catxis, no en sé prou, no? En canvi, aquell nen, aquella nena, que quan no en sabia li han posat una profe particular, l'han ajudat els pares, quan està a la feina i una cosa no sap fer...
3: Ho demana, no?
2: Faig un consultor, la persona del costat, no. A qui necessito,
0: ostres,
2: amb tranquil·litat.
3: Clar, com tu, no? Si depèn de la teva infància, com has sobreviscut, no? Que dic jo... Mm. Ja després has gestionat d'una manera o d'una altra, no? Perquè potser demanar ajuda tu no entra al teu marge perquè dius jo mai he demanat ajuda, no sé demanar ajuda, o persones que sí, que això, que han tingut aquesta ajuda, doncs ho poden demanar i no veuen cap mal amb aquest demanar ajuda, no? I quantes persones no piden perquè això
0: perquè
3: de
0: ens costa demanar,
3: no?
0: Ens costa
3: perquè no estem acostumats.
2: Clar, és com has après que és el món. D'una banda et pot costar perquè també pot ser una qüestió d'empatia, si tens accés a empatia no aniràs a demanar ajuda perquè és com penses, sents que treus una cosa a l'altra persona, que igual no té ganes de fer-ho. Però també és aquí referit al síndrome de la impostora, és pensar, no estic a l'alçada perquè no en sé prou. I en canvi l'altra persona diu, no, en sé prou perquè jo acabo provant. El que passa que les coses s'hi arriba en conjunt, amb suport.
0: Això passa a molta gent. Penso.
3: Clar, la creença que jo tinc, no?, de demanar ajuda és habilitat, o demanar ajuda és... ho tinc que saber tot. No. Tu saps una cosa i hi ha coses que no arribes. Per això, amb el conjunt podem arribar més lluny, per sempre es diu això, no? Perquè si tu m'ajudes a mi, potser que jo no sé trobar, tu ho trobem
0: les
3: dues.
0: Fer equip.
2: Sí.
3: Això mateix.
0: Clar, algú que t'ajudi. Bé, jo penso... I això passa més amb dones que amb homes, no?
2: Passa més amb dones. I sí, està molt relacionat amb l'autoestima. I una vegada més, que ens diu el context, les famílies ara és diferent, però segons quina edat tinguis, era el nen el que volies. Jo he tingut, a casa meva són dues nenes, però tinc companyes que tenien un nen i el nen és que los niños son más nobles. Claro. És que...
0: Ostras, los niños son más nobles.
3: Y los niños no lloran, los niños son más nobles. Claro.
0: Bueno, sí. Això també, el niño pobre, no el niño que tiene que llorar.
2: I les niñas s'enfaden. I això ens afecta a cadascun d'una manera.
3: Claro.
2: En el cas que té a veure amb lideratge femení que ens afecta més, això, doncs els niños són més nobles, si hi ha diners només perquè una de les criatures estudi és el nen, això és cosins meus, etcètera, etcètera. Wow. Llavors, clar, tu ets de segona. Bueno, vale.
0: Clar, bueno, ara també això podia passar fa uns anys i ara penso que és continua sent-hi, però és pel tema de les exigències, és a dir, a la dona hem d'estar guapes.
2: Sí.
0: Arriba una edat que parece que nosaltres tinguem 60 anys, però l'aparença n'ha de ser de 35, perquè si no ja has d'anar ben vestideta, depèn com, i si pot ser amb talons que són incòmodos, però perquè és el que... Són les exigències que la societat penso que ens marca, i també, a veure, la societat... Clar, la societat pot dir el que vulguis, però bueno, tu també te les autoimposes. Llavors, clar, tornes a estar amb que, a part de ser bona, tens totes aquestes... Totes
2: aquestes càrregues
0: a sobre, no?
2: Sí, i també depèn, és cultural, depèn a quin lloc més i un altre lloc menys. Jo conec una senyora que és de Granada, que va estar visquent uns anys, em sembla que era a Saragossa, i t'havies de maquillar cada dia, encara que fos anar a comprar, i va aterrissar a Barcelona, no sé per què, i va dir, ah, d'aquí no em moc.

0: Moltes vegades t'ho fixa't, no? Quan de vegades les persones o les dones que tenen una imatge pública, la manera, quan són brillants, sempre se les ataca pel físic. Este vestido no hi va bien, mira quines sabates, mira que va mal pentinada. O, t'ho fixa't, sempre, o si s'ha engreixat, sempre és, ataquen a aquesta part. Clar, quan tu ja t'han format o ja has traspassat i només se't veu a tu, clar, ja no, és difícil que algú, que per mi sembla una mica pedant i molt simplon, es posi amb la teva aparença.
1: Quan no et coneixen, no els importa el que fas. Sí, el que passa que, clar, tampoc no podem agradar a tothom, arribar a tothom, però dins del teu context, si tu aconsegueixes treure de tu i des de la teva essència, admetem que estàs al lloc que et correspon, que no estiguis allà per qualsevol altra cosa, però que tens la categoria per estar on ets, llavors ja està, ets tu, estàs veient una persona. Tenia un cap rus que era masclista.
0: Clar, clar, perquè, perdona, després de 8 anys és la primera convidada que jo sàpiga que parla rus.
2: Sí, sí, sí.
0: Després despedeixes el programa, tu,
1: en rus. Ara això. Doncs aquest senyor... Recordo que un dia s'estava queixant la directora comercial d'una empresa en la que treballàvem, i parlant, i parlant, i parlant, i a més que és que les dones no serveixen pels negocis. És que les dones no serveixen pels negocis. Clar. Jo me'l quedo mirant, i a la conversa ja no li seguia, me'l quedo mirant, mirant, i ell, oi. I al final, de cop, es queda callat, allò que veus que se li sent una bombeta, i diu, vale, tio, però tu ja saps què vull dir. Les dones, tu ets tu.
2: Clar.
1: Jo era jo. No era la resta. Per mi jo era la gènia, era una persona.
2: Ja.
1: I en canvi ell parlava de les dones en general.
0: Però mira...
2: Clar, però aquesta creença, no? Aquesta creença t'estan dient durant tota la teva vida que les dones no valen pels negocis i tu no montes un negoci perquè dius, clar, les dones no valen pels negocis. Aquest missatge queda, no?
1: Sí.
0: Bueno, i avui en dia, amb tot el carinyo, en una època tan consumista com estem, ens valem de coses superflues perquè moltes vegades ens amaguem darrere d'això, a darrere d'un vestit, a darrere d'un bolso, a darrere de...
2: Que per això les dones han de, com, de lluitar més, no? Quan estan en puestos de llocs de responsabilitat és com que han de demostrar més que un home per això, no? Perquè és com que tenim aquí un missatge, no?
0: Clar,
2: però
0: per
2: mi... masculinitzen molt.
0: Clar, és que per mi és important el fet de dir no, aquest bolso no em porta a mi, no parla de mi. Jo el porto amb ell.
1: Sí, però, sí, el que passa que forma part de l'aparença executiva, que diem que són tres coses. És l'aparença física, és com tu parles, expresses el teu missatge, com funciona el cap, bàsicament, i després la teva emocionalitat, que tinguis aquesta serenor que ens transmet, que puguis arrossegar perquè diguin, és que jo vull que li diguis tu, perquè vull sentir-me segura. Llavors la imatge, que compta per molt poquet, però hi ha de ser.
2: Clar.
1: Si no hi és, com a mínim al començament. Una part
0: perquè
1: és,
0: enganxi.
1: Perquè, sí, és, aquesta persona és. I una part és la part física, si tu fas esport molt millor, arts marcials, el que vulguis, i la roba, que no vagis polida, i els diners parlen. Els diners són jerarquia. I la presència executiva va de jerarquia, perquè t'expresses millor que l'altra, perquè les teves emocions és molt més madura emocionalment que una altra persona, o perquè tu som brillant gran al dit. Mm. Llavors, abans era sí que era molt més... La roba que tocava portar, les faldilles i tal, ara a Barcelona no, però la roba molt polida, i si allò es veu que és un cashmere, millor que si és de mercadillo, clar.
0: Sí, però jo penso que quan... No sé, estoy entre dos coach i a veure què dic, però vosaltres no us ha passat mai que veus algú i evidentment el veus físicament i dius, menudo cardo. I comença a parlar i dius, ostres, pues, escolta, que jo li veu el què, que a mi m'agrada perquè m'enganxa, perquè... I ja no veus l'aspecte físic d'aquella persona. És que no veus ni els pantalons, veus la persona.
1: Tens tota la raó. Això passa. I m'ho preguntava en una formació que era per directives, i parlàvem de presència executiva, i sí que passa que el que volen en una empresa és que, o si tu fas una xerrada o el que sigui, que t'arribi el missatge, que siguis capaç de fer la feina que fas, però arriba un moment més amunt, que l'aspecte també és important, perquè
0: com és presència.
1: Quan et reuneixes amb persones tens una primera opció,
2: clar,
1: i no tothom és capaç de veure a través de...
0: Clar. No, clar, llavors, et veurà després,
1: i si no, ja has perdut aquesta opció. Llavors necessites les tres, com a molt mínim, fins que ets

0: coneguda i ja sap qui ets tu.
1: Sí, no,
2: hi ha un vincle més fort o et coneixes més, però clar, a primera vista, no? Clar, hi ha aquesta presència executiva que dius, no? Si estic en un rol d'executiva, pues ja, bueno, com uns protocols. No?
0: Estàs representant l'empresa. Mm. I llavors quina imatge dones? I a la primera, com entres als llocs? I segons com et vegin, així et tracten. Mm. Llavors, si tu vols que et tractin com una persona que té poder, i per tant que mirin a tu cap amunt, has de presentar-te com algú que està amunt.
3: Clar, no.
0: Sí.
3: Mm. Bueno, perquè també, bueno, no ho has d'aparentar, sinó que ho has de ser i a part també ho has d'aparentar, no? De dir, sí. Aquí estic. Una cosa, tu normalment sempre treballes amb persones executives, amb dones?
0: Normalment sí. Managers i
3: directives. I hi ha moltes inseguretats?
0: Moltes. I això és molt maco quan es fa una sessió grupal, perquè veus persones amb currículums brillants i que la persona quan parla val la pena i t'està explicant les seves inseguretats, que és molt terapèutic fer-ho en grup, i veus al costat que se la miren i dius, a tu et passa això?
2: Com a mi, no?
0: Sí, i després parla una altra. Sí, això passa.
3: I potser moltes vegades comparteixen la mateixa inseguretat.
0: Coses semblants, perquè han arribat doncs, passant moltes... Sí, molts entrebancs. I llavors dius, m'ho crec, bueno, estic, però no sé, que no vegin, que no sé prou, que igual, que no vegin que estic nerviosa.
2: Clar, jo crec que encara en aquestes posicions que has de demostrar més, que llavors és més, no? Llavors una cosa és el meu currículum i una altra cosa és la meva situació personal. Jo puc tenir un currículum excel·lent i això, no? Em falta aquest treball, no?, de la síndrome de la impostora, de la meva autoestima, i en aquestes posicions és com que he de demostrar més, llavors és com més el yin i el yang.
0: Sí, aquí has d'estar com, clar, molt completa, perquè actualment, clar, també el lideratge ha canviat, el lideratge demana empatia, el que és un bon líder canvia. I des de la pandèmia també ha canviat, perquè ara has de tenir presència per pantalla, que abans era una cosa que no es tenia en compte. Això va canviant. Ara entra també molt l'empatia i saber capaç de connectar amb les persones. Però, per exemple, pots trobar que manar, que dius, si tu ets jefa, figura que manes, no?
2: No, no.
0: Doncs manar pot costar. O tu pots dir, vale, he de demanar que ho facin, ho demano, però ho faran. I hi ha dones que es troben que... Ostres, ho he de demanar. Creu-los-hi perquè em facin cas. Sí, clar. Perquè no s'acaben de creure que tenen que estan aquí de ple dret.
3: Déu-n'hi-do. Bé, ara així...
2: A la
3: cançó de la Gènia, que al final hem canviat a últim moment, és Recomendació del senyor David. A veure quina és.

0: Molt m'agrada aquesta françó.
1: Sí, escolta, anem de dones i de fa uns quants anyets, eh?
0: Sí, aquesta cançó hi ha una, no sé si ho veus a les xarxes, que surt un pare amb una nena petita al cotxe i llavors ella li canta al pare i es posa a cantar així i és aquesta cançó, és molt mac. I així, si ho trobo, t'ho passo.
1: Bueno, és que aquí ja sabeu que la que domina temes musicals és la Rocío. La Rocío, concierto que hay, concierto que está Rocío.
0: Ahí voy.
1: Yo la música, música en directa. Conec nada y menos. Però bueno, mira. Seguim. Estàvem parlant del tema de les inseguretats, de les directives una mica. Clar, jo penso, però clar, quan tu tens una posició... Jo sempre dic, la jerarquia te la donen, el poder te l'has de guanyar, però clar, el tema de tenir poder és molt important. Clar, quan tu demanes ajuda, depèn del que tu t'han inculcat, pot semblar que sigui inseguretat, de dir, ostres, ara jo com demano ajuda si soy aquí la jefarra, no? I a veure si mostraré inseguretat i puc perdre poder. No es troben amb això?
2: Com pregunto. Clar. Sí, el dir no sé és una de les coses que treballem. O quan es fan una pregunta.
1: I què s'hauria de dir en comptes de no sé?
2: En aquest moment no tinc la resposta, m'informo i et responc. Això segons si la pregunta te la fan a tu, i si no, anar a la humilitat de dir vaig a preguntar-ho, o potser vaig a preguntar a algú de més avall.
1: Mira, no sé si has escoltat, és una de les xerrades TED que són més vistes, de la Brené Brown, que parla sobre la vulnerabilitat, que és una de les condicions que ha de tenir un bon líder. Clar, una cosa és ser vulnerable, no, però mostrar-la, clar, perquè quan tu t'estàs mostrant és complicat, atacar-te.
2: Com tot, depèn del context. Tu has de saber quines persones davant de qui ho estàs fent, però per ser capaç de mostrar la teva vulnerabilitat has de tenir una bona dosi de seguretat. Clar. És a dir, no passa res per mostrar el que...
0: Clar, és un treball premi, és un personal.
1: Això seria Gènia 2. Punto. Número 1, passem, treballem tot el tema del tema de l'impostor i ja després anem al punto 2, no? De dir, me muestro.
2: Va sortint tot mica a mica. Clar. Perquè, de fet, va... Sí, la cosa va funcionant com a capes. Quan toques una cosa... De la forma que jo treballo és quin objectiu vols, què vols fer millor, què vols fer que ara no et surt. I llavors vegem què pots anar fent, preguntes què pots anar fent. I arriba un moment, perquè és coaching terapèutic, que igual no pots o no et surt. Ja saps què has de fer, saps com fer-ho, però no et surt. Llavors toca anar darrere, a veure quan vas aprendre tu que això no podies. I aquí darrere pot haver dolor, pot haver por, pot haver sorpresa. Parlàvem abans de la sorpresa paralitza.
1: I que la sorpresa no està relacionada amb la por?
2: Sí. Clar.
0: Perquè no saps.
1: Clar, perquè
2: hi ha una paràlisi.
1: És la incertesa.
2: És clar. La incertesa.
0: Que això, la sorpresa pot ser bona o dolenta, no? És algo que et sorprèn, però no ha de ser cap...
2: I no saps cap on anirà. Tu no pots estar preparada.
1: Clar, la incertesa el ser humà no l'aguanta.
0: Clar. Per això hi ha gent que li fan festa sorpresa i no li senten bé. Perquè és aquesta...
1: Escolta, hi ha molta gent, que no volen...
0: Claro, perquè no la controlen. Gent...
1: Sí, no els hi ha la sorpresa.
2: Però és que paralitza, et per sorpresa. Clar, tu no t'ho esperes i llavors tinc jo la iniciativa i tu has d'anar allà en què puc fer amb això.
1: Depèn de tu.
2: Sí.
0: Et deixes en mans d'un altre.
1: Ostres, no ho havia vist mai jo d'aquesta manera. És a dir, clar, el fet de cedir el control no ho aguanten.
0: Claro.
1: Uau.
2: No, clar,
1: però... a mi dar-me totes les sorpreses que
2: Però imagina't que tu ets directora, ara no sé, ets CEO i tens una reunió davant del Consell i et fan preguntes que no saps per on et vindran. Coneixia una noia, que era el cas, ella no era CEO, però sí que havia d'estar davant d'un Consell, i llavors justament sortia la por que vam anar a trobar era que una de les persones que estaria allà li faria preguntes que sempre eren inesperades.
0: Yeah.
2: I era una persona a què ella li havia dit, per què no m'ho preguntes abans?
0: No.
2: Perquè la meva feina és fer-ho davant del Consell. Llavors, clar, no saps què et preguntarà. Si no, tu vas preparada davant d'un Consell a explicar tot el que has d'explicar i a respondre el que has de respondre. Yeah. Però si no saps i sempre serà una cosa que ni t'havies preparat, això et pot, d'entrada ja crea inseguretat. Quan tu vas amb inseguretat, tens menys energia per fer el que has de fer. Llavors, la sorpresa pot ser molt punyetera.
0: Per això sí. És treballar, tenir la confiança, no? Treballar la confiança en tu perquè passi el que passi, no? Si he de dir, mira, això no ho sé, ho miro i et truco la setmana vinent, o ho miro i parlem un altre moment, però que tu no veig això com que és algo que està mal. Mm-hmm. Llavors tu ho transmiteixes d'una manera més, amb una fortalesa, no ho veus com una vulnerabilitat ni una debilitat. Llavors has de treballar aquesta seguretat teva per quan passa això, que no saps el que va passar, tu confies en tu.
1: I això ho treballaràs a la formació que tens a l'11 de novembre? Que és Lidera amb les teves emocions?
2: Lidera amb les teves emocions és el nom del cercle que el fem dins de l'ININ i funciona com a capes. Cada mes hi ha una... En reunió hi ha temes diferents. Hem parlat, per exemple, què pots aprendre dels psicòpates per liderar amb seguretat. Aquesta va ser boníssima, perquè hi ha
1: home,
2: molt
1: la postura, la postura corporal, vaja.
2: Ah, no. No, bueno, tot dosificat. Aviam que sí i que pots incorporar i que no pots incorporar. Llavors, totes funcionen com a capes, de fet, mica i mica. L'última, em vaig sortir una miqueta del guió, perquè vaig entrar de ple en tema inconscient, i vaig dir, vinga, avui, endavant, i resulta que tenia preparat a fer un exercici i no vam arribar a fer-lo perquè m'han fet moltíssimes preguntes.
0: Clar, clar.
2: Vaig acabar confessant que la meditació que fèiem per entrar bé en... De fet, era hipnosi, i ja vaig dir, com? Hipnosi? Hipnosi? Perquè la meditació, guai, no? La hipnosi, quin susto.
0: Yeah.
2: Doncs, segons quina hipnosi, és molt suau. Bueno, hipnosi, meditació, formes de veure o formes de plantejar-ho. Mm. I parlàvem, tenia prevista aquesta que parléssim del poder, parlarem del poder i parlarem de tècniques que pots aplicar per treure't aquestes pors, que deia ella, sí, enfortir-te, perquè el poder quan el tens, perquè jeràrquicament és una de les parts que pots tenir poder, si és capaç d'expressar-ho. I si no, també el concepte de wise power, que diuen, que una part sobretot...
1: Què és el wise power?
0: La sabidoria.
2: Power. És poder savi. Bueno, és un concepte, aquí en lideratge hi ha molts conceptes, no? I aquest...
1: Claro, perquè jo aquí, entre vosaltres dos, jo pregunto.
2: Doncs aquí es basaria en la maduresa emocional, tenir en compte que visquis més pel propòsit que pels objectius, perquè estem en un món que es mou molt, no saps què passarà. Fins i tot amb una empresa, si un objectiu... tal recte, la que et canvia el món, a la que surt una nova normativa...
1: I
2: una...
1: tant.
2: Has de ser capaç de canviar l'objectiu sense perdre de vista el teu nord.
1: Llavors... El propòsit de vida és importantíssim.
2: I per una empresa també. Què fem amb aquesta empresa? Fem cotxes o fem mobilitat o... Llavors, un objectiu tenir... Bueno, aviam, igual si no es pot, com ho canviem i com anem per continuar fent el que aquesta empresa ha nascut per fer. Llavors, aquesta flexibilitat i més... I la base de tot està, en lloc de dir això o això, és això i també
0: i
2: això.
0: Això.
2: Que de vegades és contradictori, però ser capaços de mirar les coses des de molts angles. Per poder-ho fer, jo faig una hipnosi molt suau, no desconnecto mai l'inconscient, el conscient. Hi ha hipnosis que et deixen com així adormit. Jo no, faig una cosa molt, molt suau per fer servir les dues coses i és com jo parlo, tu parles. Però llavors... obres i tot allò que tens bloquejat, que no li feia cas, molt coneixement de molt de temps que ara no hi accedeixes, doncs, plup, et ve. I en aquell moment, perquè està en l'ambient correcte, igual et ve aquella resposta que tu no hi arribaves amb faig això o faig allò, perquè pot haver una tercera via.
1: Sembla mentida el poder de la meditació, perquè jo durant 6 mesos vaig estar fent meditacions cada dia, bueno, sí, 4 cops o 5 dies la setmana. I jo li deia, em sembla, te lo dije a ti, i li vaig dir al meu profe, perquè va dir, bueno, què tal amb les meditacions, com vas? Perquè jo no toco mai el cos, jo sempre tot és de cap, i clar, per mi meditar, imagina't, saps? I li vaig dir, ostres, pues és que tinc més idees.
0: Yeah.
1: Tenia més idees, sí, sí. I abans de meditar alguna cosa que et toca a tu, penso que és molt important això que tu dius, i clar, que et vingui, no?, allò que... o recordar, o tenir una idea, o... no ho sé.
2: I que les sessions aquestes grupals, que una és el dia 11, que aquesta és per persones del grup, però es poden accedir a l'ININ, lideren les teves emocions i a partir d'aquí hi ha informació per accedir.
1: Pot venir qualsevol...
2: Hi ha filtre, perquè està a un nivell alt i volem que poder continuar així, està obert.
1: Sí.
2: Però és per directiva, sí. Hi ha
1: han de ser dones directives?
2: Sí, dones directives.
1: I qualsevol...
2: I la motivació que sigui la del grup. Llavors jo no dic quina és la motivació bona.
1: Clar, no, perquè llavors
2: si no,
1: ens tindrem infiltrats.
2: L'han copiat, no? Però, Pues sí. Llavors, en aquest cercle, jo normalment començo o amb 10 minuts de qigong, qigong femení, que posa en moviment l'energia del cos, i si no, faig una meditació, hipnosi, també de 10 minutets, i a partir d'aquí hi ha coses que podem parlar que no sortirien, però quan has posat en marxa aquest sacre dels sentiments, així, hi ha coses que és molt fàcil que surtin. Clar, no estàs apretant, senzillament estàs facilitant que la persona pugui entrar en contacte amb ella mateixa per deixar anar allò que en aquest moment està frenant.
1: Ostres, em sembla superinteressant. I normalment aquests grups, quants són? Vull dir, quantes dones són?
2: És molt reduït i van canviant, perquè són dones que tenen una agenda complicada. Sí, però 6 persones, o sigui, llavors no, mai no seria més de 8, perquè si no ja no seria coaching, seria una altra cosa.
3: Clar.
2: Llavors, jo sóc una persona introvertida. Quan les sessions grupals normalment soc de les que no parlo, perquè hi ha 2 o 3 persones alfa que acaben agafant el micròfon i no deixen anar, i la gent i no sempre es gestiona bé el temps, i aquí vaig dir, jo aquest grup el porto com si fos per mi. Yeah. Llavors gestiono el temps. Llavors sí que vull un grup màxim 8 persones perquè tothom tingui el moment de parlar, el moment de brillar i es puguin conèixer entre elles.
0: Treballar més individualment encara que sigui un grup, no?
1: Sí. Escolta'm una cosa, i si algú, per exemple, que està escoltant el programa et vol trobar, o sempre treballes en grups o treballes a nivell individual?
2: Jo treballo a nivell individual, tinc aquest grup és pro bono, i després sí que faig com sessions per empresa, grupals, per directives.
1: Llavors, per contactar amb tu, a través de l'Instagram, Jenny Valls?
2: Sí, o LinkedIn.
1: A través del LinkedIn.
2: Jenny Valls, també.
1: I si no, a través del LinkedIn, també?
2: No.
1: A través de LinkedIn?
2: No.
1: O sigui, tu fas per exemple, el dia de l'11 de novembre, és per LinkedIn, és per un grup que ja està...
2: És per un grup que ja està fet, o per dones que poden entrar, si encaixen amb l'objectiu que té el cercle. Llavors, és tan fàcil com entrar a la pàgina a dins de LinkedIn, a lídera amb les teves emocions, que és el cercle, llavors es demana sol·licitar entrar, i llavors aquí comencem la conversa de com encaixa, com no encaixa.
1: I una cosa, quin horari és aquesta forma? Bueno,
2: aquesta que es fixa. És un cop al mes, depèn del dia, segons on tinc l'agenda, trio el dia, o si no, triem entre les persones que poden venir, bueno, que voldran venir, i és de 6:45 a 8. I és a Barcelona Activa.
1: Sí. Home, bueno, ja l'horari és bo, vull dir, és un bon horari. I anava a dir, aquest grup està tancat, però tu dintre de l'ININ en continues fent. Ho dic perquè si hi ha algú que ens està escoltant i digui, ostres, vale, mira, jo no sóc una directiva, però m'ha agradat el que ha dit i m'agradaria. Feu altres grups, no? Es van anunciant allà o...?
2: A l'ININ hi ha altres grups d'altres coses.
1: O sigui, que millor que parlin amb tu.
2: Sí, perquè de lideratge femení sé que hi ha uns altres dos que jo no els conec. Aquest és el que porto jo, que el porto d'una manera... És el que a mi m'hauria agradat tenir.
1: A la teva, clar, no? I a més, quan tu parles de lideratge o de coaching, cadascú té la seva manera. Sí. Tothom comença amb una meditació.
2: No, de fet, jo vaig fer un MBA que tenia una part de desenvolupament directiu que va estar molt bé. Per mi es va quedar curt perquè quan arribes, ja sé què he de fer, sé com fer-ho, però hi ha coses que no em surt. Què faig amb el que no em surt? Practica, de vegades el pes és massa gran. Clar. Justament aquí anem a desfer nusos.
3: Clar.
2: I en desfem.
1: I el poder del grup?
2: Sí, canalitzat, perquè jo ho vaig fer en grup, lideratge...
1: No, vull dir, aquest grup que tens...
2: Sí, bueno, també la qualitat de les persones que hi ha. També hi ha alguna persona que ha entrat, que igual el filtrat no ha estat molt bé, però després he dit que allà no estava, perquè si no estàs disposada a parlar de tu, i és molt
0: divertit. Bueno, i això naturalment ja surt. Les persones que no hi són, no han d'estar.
2: I clar, i estem parlant de segons quines coses també, clar, si és de parlar que és merge in acquisitions i la persona no sap què va, o està en 30% i no sap què va... No, perquè seria un altre marc. Abans n'havia fet, obert a tothom. En aquest moment sí que faig a aquest nivell.
1: Doncs escolta, ha sigut un plaer tenir-te aquí. S'ha acabat.
2: S'ha acabat. Per mi. Moltes gràcies per
1: acordar-me. No, encantades. Ens hem passat bomba. Jo he après moltes coses.
0: Sí.
1: Així és que, bueno, i amb vosaltres, doncs, fins al dimarts que ve. Petonets.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. PSOE i Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés dels Diputats per impedir que es voti l'esmena que Junts ha presentat a una moció del PP reclamant al president espanyol, Pedro Sánchez, que convoqui eleccions anticipades. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat una ronda telemàtica d'urgència de la mesa per valorar la proposta dels lletrats de la cambra que conclouen que la convocatòria és prerrogativa del president espanyol. Justament avui, tant el govern català com l'espanyol han defensat la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Escoltem la portaveu Elma Saiz.
2: Este planteamiento que hace Junts, y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
1: En clau internacional, Iran i els Estats Units han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz. Així ha transcendit durant la trobada del G7 aviant a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Parlem sobre aquest acord perquè l'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat a les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Escoltem Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili.
3: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
1: Iniciativa innovadora al Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per als infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot pensada per donar un respir a les famílies i garantir la inclusió de tots els infants en activitats de lleure. El projecte es desenvoluparà 3 hores al dia a l'Escola d'Educació Especial Garbí i per a 8 alumnes estiu, espai de respir. I la Perla 29 porta escena, una epopeia familiar, coneix la Barcelona de les Olimpíades amb la de postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça s'integra dins del Festival Grec i es podrà veure al Teatre Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Adeu, filla. T'espero per dinar?
3: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
4: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta, o un sentiment pell endins. El seu nom és poesia, i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el ver mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

0: Primavera i tardor són per mi molt enciseres. No fa ni fred ni calor i brosten mils de roselles. La primavera jovial, fresca, rica i colorida, com les galtes d'un infant que li somriu a la vida. Els dies s'allarguen més, el sol daura les muntanyes, els ocells refan els nius i teixeixen fil les aranyes. S'alegra el cor dels vellets i els infants juguen a plaça. Tot es refà en aquest temps perquè torna la bonança. Les mestresses al mercat trien la fruita madura i s'aturen pels carrers en veure una coneguda. Fan el cafè, la xerrada, sota el primer raig de sol, i els coloms, la passejada, picotejant els rajols. Benvinguda primavera, que desvelles il·lusions, ets formosa i jovencella, i ens infons noves passions. Bona tarda, vespre, a tots els amics oients del nostre espai cultural Quan cau la tarda, de Ràdio Molins de Rei. Pel fet d'haver doncs entrat ja a la primavera, ens hem iniciat amb una poesia que ens feia referència doncs treta del calaix de casa, perquè a vegades passa, no?, que les anem posant en un calaix. Salutacions a l'amiga Eli Arjona, qui com sempre portarà el control del so de tot aquest programa. Gràcies, Eli. I des del passat divendres us he anat anunciant, com ja sabeu, qui seria el nostre convidat la tarda d'avui dimarts, en directe, i per tant, com que també s'ha anunciat aquest matí en el programa Bon Dia i Bona Hora, ja sabeu segurament que és tot un plaer comptar amb la companyia d'un vilatà molt estimat per tots nosaltres i que ha estat notícia fa molt pocs dies per la publicació del seu poemari, que es va presentar el passat 11 d'aquest mes de març als baixos de la Biblioteca El Molí, dins de la onzena setmana de Poesia a les Cases en memòria d'en Francesc Garriga Barata. Doncs que organitza l'Ajuntament de la Vila, Antoni Moreno, i la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Per tant, avui ens acompanya a l'estudi un autor molt proper, tant per la seva trajectòria com pel seu arrelament al nostre poble. Parlem de Josep Janés Tutusau, escriptor molinenc, que amb el seu llibre Colors del Camí ens convida aturar-nos, mirar endins i reflexionar sobre el camí de la vida a través de paraules plenes de sensibilitat i matisos. Avui tindrem l'oportunitat de conversar amb ell i descobrir tot el que s'amaga darrere d'aquesta obra. Benvingut, Pep Janés.
1: Ben trobats. Molt content d'estar acompanyant-te, Alexandra.
0: Nosaltres també, de que hagis vingut, perquè a més ets notícia molt, molt recent, eh? Va ser una vetllada molt bonica. Tu la vas iniciar, de fet, aquesta vetllada poètica que es fa cada any. He de dir que va ser un dels inauguradors, com deia, no?, d'aquesta temporada de la Poesia a les Cases. Felicitats pel teu llibre, de veritat.
1: Gràcies.
0: Et felicito, molt sincerament. I per el muntatge i l'intervenció de quatre recitadors: Antònia Penyes, la Gemma Ibáñez, en Pere Raic i el Lluís Posada.
1: Un luxe.
0: I tant, van posar la veu en els teus poemes. Una sala plena de gom a gom i una gran vetllada. Ara que ja doncs ha passat una miqueta tota aquesta novetat amb el teu poemari, quina és la teva percepció i satisfacció de tot l'acte?
1: Bé, sempre dic el mateix quan ho explico a fora de la vila: la setmana de la poesia, que no és una setmana i que no és a les cases. Diu, què dius? Dic, és que som una mica així a Molins de Rei. I aleshores doncs explico que és el nostre festival de poesia, i per tant, doncs, bueno, ha estat tot un honor per la meva banda que, doncs, bueno, l'organització decidís aquesta edició, la onzena, com deies molt bé,
0: sí,
1: començar-la amb aquesta presentació.
0: Amb un molinenc.
1: Sí. M'explicava el Toni que, efectivament, doncs, bueno, la sala s'havia omplert com pràcticament com mai, i per tant, doncs, bueno, molt content.
0: I tant. I a més, una sala que està molt ben decorada, eh? Uh-huh. Amb aquests llums que posaven al darrere de l'escenari. Ens has escollit també, hem de dir, quatre temes que anirem escoltant, com també algunes de les poesies del teu llibre, però abans m'agradaria fer-ne un resum de la teva trajectòria, si et sembla bé, ho anem a fer?
1: I sí? Tant.
0: Doncs vinga. Doncs direm que en Josep, o en Pep Genés, tutosau, va néixer a Molins de Rei, en una família de pagesos i paletes, i ha dedicat la major part de la seva vida laboral a l'ensenyament, professor de ciències en diferents instituts. És autor de nombrosos llibres i articles que les diferents etapes educatives que tu has estat fent, sempre sobre medi ambient, ciències naturals, etc. Ha estat també secretari i director en alguns d'aquests instituts. Durant una llarga etapa dels 16 anys va treballar en diferents administracions públiques, on també va deixar petjada en temes com la promoció del reciclatge, que això és un tema que tu del medi ambient sempre t'ha preocupat, eh? I també de les energies alternatives, sense oblidar mai el paper de l'educació com a eina de cohesió social i d'aprenentatge permanent al llarg de la vida. Té publicat un llibre que recull la seva poesia de joventut escrita a Madrid. I ara, ja jubilat, doncs es dedica a la seva altra afició, que és el disseny i el manteniment de jardins, que això sí que no ho sabia, eh? Que feies manteniment de jardins. Mentre els poemes van arribant o els troba treballant a la terra, ens dius. No sé, com és això que els trobes treballant a la terra, els poemes?
1: Bé, això no és que sigui pas gaire original, eh? Un dels nostres grans poetes, en Margarit, deia que ell no trobava els poemes, ell no escrivia els poemes, el trobaven amb ell. Per tant, aleshores, diguéssim que manllevant aquestes paraules, la idea de que jo no els faig, sinó que els trobo, treballar a la terra.
0: Què és el que et motiva tant dels jardins de la terra? Què és allò que et motiva tant?
1: El fet de que els meus estudis en la biologia i molt especialment en la botànica em van donar un coneixement dels arbres, de les plantes, de les flors, i aleshores, a partir, diguéssim, d'aquesta cultura científica, vaig treure-li la part complementària, que és dir, escolta, la ciència doncs està tancada en els laboratoris o, en tot cas, en els llibres de l'acadèmia, de la universitat, però hi ha una part que és el gaudi que et proporcionen doncs, els jardins. I aleshores, doncs, bueno, he fet molts viatges i el que faig de seguida és anar al jardí botànic d'aquella ciutat, que n'hi ha de meravellosos en el planeta. I aleshores he intentat, doncs, a casa meva i a la casa dels meus familiars i de veïns, que també els jardins llueixin.
0: Que llueixin. I és veritat o és cert que diuen que hi ha un magnetisme amb els arbres i amb el ser humà, que és molt, molt saludable i molt, molt sa, diguéssim, posar-te descalç, abraçar un arbre, això? Aquestes propietats
1: Mira,
0: són certes?
1: Hi ha una part que, per dir-ho així, és de difícil comprovació, com podem imaginar, però hi ha coses que ja s'han comprovat.
0: Sí.
1: Els arbres parlen mitjançant les arrels. És a dir, és espectacular. Per exemple, hi ha un incendi en un bosc.
0: Sí.
1: Doncs els arbres que s'estan cremant comuniquen amb els que estan al costat, que encara no estan encesos, que facin totes les mesures possibles per intentar, evidentment, com que no es podran desplaçar, no es poden moure, també seran víctimes de l'incendi. Però s'ha vist que les seves fulles es modifiquen per la informació que els ha arribat per les arrels dels que s'estan morint al costat.
0: No deixen de ser sers vius, no?
1: Exactament, és a dir, és espectacular. Per tant, des d'aquest punt de vista, sí, no n'hi ha cap dubte, que no et farà cap mal abraçar amb un arbre, i en tot cas el que pot ser és que et pugui fer un bé.
0: Així és que això és cert que...
1: Sí, sí. I a mi hi ha una altra cosa, que és que, per exemple...
0: És curatiu, diguéssim.
1: Sí, sí. Si pernoctem en un indret en el que hi ha doncs, envoltats amb molta vegetació, molt probablement aquella nit dirà, oh, que bé que he dormit avui. Si fem un camí, sigui un bosc de ribera al costat d'un torrent, d'un riu, o una passejada, diguéssim, per un bosc planer, o en tot cas amb pendents amunt i avall, la veritat és que quan acabes això et trobes millor que abans de començar.
0: Jo diria que ja ens trobem millor en el moment que deixem el ciment i entrem en un bosc.
1: Massa ciment en el nostre món.
0: Sí, és veritat. Hem de dir també que tenim, com sempre, la Paquita Gil, que sempre ve d'espectadora en aquest programa, programa. Hola, Paquita, bon vespre. Gràcies. Què et va inspirar a escriure Colors del camí i quin moment vital hi ha al darrere d'aquest llibre?
1: El Colors del camí va néixer d'alguna manera, és allò de les coses bones, dolentes, dolentes, bones, que tot té, doncs, les monedes tenen dos cares. El famós Covid. És a dir, tancat a casa...
0: Això ens ha passat a molts, eh?
1: Poses a remenar papers i dius, oita! I jo, bueno, llavors vaig començar a posar-los damunt d'una taula gran que tinc en el despatx i, ai, mira, si això lliga amb això... I me'n vaig donar compte que allà hi havia un camí, és a dir, una vida. Dic, això, aviam, hauràs de treballar-ho quan tornem a sortir. I aleshores aquest és el desencadenant va ser aquest.
0: I tot el llibre ha estat fet en el temps aquest del Covid?
1: Ara, hi havia poemes, els poemes són més antics, tenien uns certs anys, i els feia i es quedaven guardats en un calaix, uh-huh. I aleshores altres s'han fet durant el Covid i alguns fins i tot després. I després, i en aquest llibre se'n recullen, em sembla que són uns 60, però n'hi ha un calaix ple, de manera que ja ho veurem.
0: Molt bé, molt bé. Jo m'he atrevit a fer un meu resum del teu llibre. No sé si ja em diràs si és correcte o no, eh? Anem a provar, a veure.
1: A veure.
0: Jo he posat això, que el llibre Colors del camí, de Josep Genés Totosau, és una obra de caràcter reflexiu i literari que combina pensaments, experiències personals i observació del món. Si no ho dic bé, tu em corregeixes. El llibre gira al voltant del camí de la vida, entès com un procés ple de matisos, colors, on cada experiència, bona o dolenta, aporta aprenentatge i significat. Fins aquí anem bé?
1: Anem bé.
0: Reflexió personal i existencial, l'autor convida a pensar sobre el sentit de la vida i el pas del temps. Cada color simbolitza estats d'ànim, moments o etapes. Dóna valor a les petites coses del dia a dia. El camí és també un procés de descoberta personal, llenguatge poètic i evocador. Textos breus i fragments que es poden llegir de manera independent. To intimista, i tranquil, que convida a la reflexió pausada. És un llibre per llegir sense pressa, pensat més per sentir i reflexionar, que no pas per seguir una història lineal. Ideal si t'agraden els textos que fan pensar i connectar amb les emocions. Això és el que jo hi he fet.
1: De fet, és... No, molt bé, molt bé. Em sembla que has fet una radiografia fantàstica. De fet, si analitzem el títol, allò, Colors del camí, clar, el camí és la vida. I aleshores, diguéssim que ho intueixes de seguida, no? En el primer poema dius, ah, el segon, ah, doncs són això, retalls de la vida. I el tema dels colors és que no és veritat que la vida ens en dona de tots colors?
0: Sí, i tant.
1: Estimem, i tant. Patim, malaltim, ens guarim, som feliços, ballem, cantem... Ja està, els colors són aquests. Els versos i els poemes, en algun cas, el color el posen explícit. Surt el color, surt el blau, s'esmenta. El color surt amb la paraula color blau, color verd. I moltes altres vegades el color està amagat. L'has de veure perquè parla de flors, de núvols, de l'aigua.
0: Has d'utilitzar la imaginació.
1: I aleshores, per tant, dius, bueno, no m'esmenta cap color en aquest poema, però resulta que sí que hi són, perquè hi ha doncs, uns comentaris sobre uns arbres o uns comentaris sobre unes roques, i els arbres tenen colors i les roques tenen colors. És tan senzill com això. Aleshores, el que he intentat fer... Perquè primer vaig pensar, dic, doncs farem com un itinerari vital, no? Un dia neixes, un dia ets jove, després resulta que ets gran, finalment ets molt gran. I això ens passarà a tots si no és mèrit de ningú, eh? No cal fer res. Això va automàticament. Sí. Doncs aleshores vaig pensar, va... I després vaig dir, no, perquè la vida no és... Sí que és això, però resulta que els bons moments i els no tan bons es van alternant.
0: Sí.
1: Ara hi ha un dol, ara hi ha una felicitat. Aleshores, per tant, vas trobant que aquí hi ha un amor i hi ha quatre poemes d'amor, i aquí resulta que hi ha una tragèdia, i aleshores bueno, hi ha pràcticament realment una mort, un assassinat, és a dir, perquè la vida té d'això, i bueno, jo, aquesta és la idea. Has dit una cosa que és molt important, Alexandra, quan dius a poc a poc, llegir a poc a poc. La poesia ja té aquest caràcter de que no és com una novel·la.
0: Exacte.
1: Que t'atrapa, diguéssim, un argument i aleshores tens molt d'interès en saber què va passant i com acabarà. O les sèries ara de les televisions.
0: Sí, sí, sí.
1: No? Ens atrapa, diu, aquest cap de setmana, vinga, 6 capítols per veure aquesta sèrie que és tan, que t'enganxa tant. Aquí no hem de córrer.
0: No, i tant que no.
1: No hem de córrer. Cada poema és una història, cada poema té el seu què, i a vegades dius, amb el títol, parla d'això, i resulta que no. Quan arribes al final dius, m'he enganyat, perquè no és el que em pensava. El tornes a llegir.
0: Clar,
1: clar. I aleshores dius, és que no va d'això, sinó que va d'allò. I la poesia té això. És a dir, per tant, a mi, i amb això acabo, la pregunta que m'has fet, jo sempre tinc molta tendència a explicar moltes coses. La poesia té una certa mala premsa, una mala fama, com a les matemàtiques. Són moltes les persones que van pel món, no, jo no hi entenc, de poesia. No, jo no hi entenc, de matemàtiques.
0: No, o jo no hi agrado i no saben ni de què va.
1: Aleshores, escolti, no, si, això no és un tema d'entendre, és un tema de... Posi-se... Les matemàtiques calen una mica d'esforç, perquè realment els nombres són molt densos, no? Els més senzills no, però després es va complicant. Però la poesia, no. Posi-s'hi, veurà com sí que hi entén.
0: Jo m'he trobat alguna vegada, aprofito que dius això, amb persones que diuen que la poesia no els agrada gens i després un dia que llegeixen un llibre, ostres, canvien completament, d'opinió. Perquè no es pot dir, és com el que li dius, menja't això, no, que això no m'agrada, però si no ho has provat, prova-ho i sabràs si t'agrada o no t'agrada, no? Jo m'agradaria que ara ens comencessis a recitar algun d'aquest llibre teu, tan fabulós, i passarem a escoltar un primer tema, una de les cançons que ens has escollit, i després continuarem amb l'entrevista, si et sembla.
1: Perfecte.
0: Ens has dit que no vols música, no cal.
1: No cal, no cal. Doncs mira, un de molt curtet. I en tot cas, com crec que sempre és bo explicar una miqueta. És un petó.
0: Un petó, senzillament.
1: Sí, sí, és un poema que és un petó. El que passa que és un petó una miqueta especial. I aleshores, doncs, anem-hi. Ves. La porta colpeja amb força. Dits massegats. El nen xiscla. El nen plora. Sang a les mans. Sang seva, que brolla. El vent ha besat la porta. Fixem-nos que un petó o un bes vol dir dos coses, dues persones que s'acosten i es fan un contacte físic,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Però en aquest cas és el vent que ha tancat una porta just al moment que un nen passava per allà. La poesia l'altre dia, quan li preguntaven precisament el dia universal o anual de la poesia amb el Miquel Desclot, va fer una semblança fantàstica. Deia, d'alguna manera venia a dir que la poesia és màgia, i la màgia ens agrada a tots. Per això ja deia jo abans que aquells que diuen no, és que la poesia no m'agrada, pensa-t'ho bé, que sí que t'ha d'agradar, perquè la màgia, per exemple, t'agrada. I clar, què deia ahir el Miquel? Deia, diu, agafem un pallasso, el veiem actuant al circ, i ens fa riure, i ens fa plorar, i emociona. I com ho fa? Amb les paraules. Ara, el pallasso surt del circ, va vestit com tu, com jo, com
0: sí,
1: nosaltres,
0: sí, sí.
1: I estem parlant, prenem un cafè en un bar, no riem, no plorem, expliquem que si el Barça ha guanyat, o que si la política no sé què passa, o que a mi m'agrada molt, doncs passejar per les muntanyes. On està la diferència? Si són les mateixes paraules.
0: Sí, doncs, sí, sí, sí, és cert.
1: Si som les mateixes persones, si som el mateix, però ara és un pallasso, ara és una persona del carrer. Clar. Doncs el poeta escriu utilitzant les paraules que, dites en un bar, no tindran impacte, però posades en aquest ordre i amb aquesta intencionalitat és pura màgia. I aquest petó és un petó sagnant, perquè hi ha sang, el nen plora. I aquesta és la màgia de la poesia.
0: No, perfecte. Jo, com ja me l'he llegit, ja més o menys, me l'he hagut de llegir més d'una vegada, eh?
1: Ja.
0: Molt bé, doncs ens en dius un altre i posarem un dels temes musicals que has escollit tu.
1: Aquest té un títol que està en llatí. i per tant algú dirà, ah, per ara, llatí, però segur que sabem de què va. Tempus fugit.
0: Tempus fugit.
1: Digueu-me quins rellotges d'aquests que tenim a les parets de les cases no posen escrit tempus fugit, el temps fuig, el temps passa, no? Doncs tempus fugit. I és una reflexió de que no és el temps el que fuig, sinó és la vida.
0: I tant.
1: Som nosaltres que passem ràpidament. Tempus fugit. Aquesta tarda, passejant sota la pluja, he tornat a ser el nen que un dia vaig ser. Quan jugava, amagant-me sota les taules de la cafeteria, o m'imaginava volant amb els ocells, o feia fileres de cotxes amb les pedres del jardí. Els núvols avancen de pressa, a contrapèl del caminar cansós, com per deturar el pas del temps. Les gotes, ara petites, sembla que no mullin les dòcils fulles de l'arbre que m'està mirant. Molt més tard, les gotes, ara grosses, venten amb fúria les branques. La tarda s'enginya per enfosquir-se de pressa. La pluja s'atura. Els mil sons de les gotes d'aigua alcen el vol i me n'adono que també ha marxat el nen. He estat feliç. Fixem-nos que en aquest cas és un avi. Algú dirà, potser és tu? Doncs potser sí, perquè fa la poesia.
0: Home,
1: moltes vegades...
0: Jo crec que quan un escriu sempre posa una part seva.
1: Exactament,
0: també,
1: hi ha moltes coses que són efectivament biogràfiques. Ah. I aquest avi, doncs, amb aquest caminar cansós, evidentment els avis no correm, no? Recorda quan era un nen. I ho fa passejant per un parc, se suposa, doncs, d'un poble, d'una ciutat.
0: Que també hi ha molta sensibilitat en les seves poesies.
1: I aleshores, doncs, bueno, recorda això, no?, que jugava sota les taules, amagant-se dels pares o dels avis o dels familiars, feia fileres de cotxes amb pedretes. Els nens juguen amb el que tinguin, no fa falta tenir molts joguets d'aquests que es compren.
0: Sí, hi ha una certa diferència com juguen ara. Per
1: exacte,
0: això.
1: I al meu temps, per tant, jo jugava realment amb pedretes, que no tenia gaire joguines.
0: I tant, i tant.
1: I els núvols avancen, llavors ara plou, però plou molt poquet, després plou molt fort, els arbres, aquest vers que diu l'arbre que m'està mirant.
0: Ja.
1: Aquí està la màgia. Fixem-nos com això és la màgia.
0: Clar. El llibre té un to molt reflexiu. Escrius més des de l'experiència personal o des de l'observació?
1: Els poemes venen, ja no diria més que els ens troben, sinó que venen de la manera més increïble. Els poemes ja hi són, i ja estan dintre del nostre cervell, en la part profunda, ara en diríem la intel·ligència artificial, no sé com se diria. I aleshores, de cop i volta, passa alguna cosa i surten. N'hi ha un, per exemple, que fa la reflexió sobre el que va passar a l'Alt Pirineu, el Ripollès, a Balandrau,
0: sí,
1: amb l'arribada sobtada d'un temporal de neu feroig que va haver-hi 8 morts.
0: Sí, va haver-hi gent que va
1: morir. Doncs, bé, jo estic allà, és a dir, aquell dia era un sol i un temps fantàstic, i acabaven de fer el documental per la televisió. I va venir el poema.
0: Va ser, no sé si era la notícia d'un alut que havia...
1: No, en aquest cas era senzillament, bueno, una passejada, diguéssim, per la muntanya del Ripollès, al cim del Balandrau, i aleshores de cop i volta va arribar el vent aquest huracanat que aixeca la neu i que fa que la neu, que és blanca i que fins i tot hagis de portar unes ulleres perquè hi ha massa llum, doncs
0: massa...
1: desapareix tot.
0: Fa reflex amb el sol, sí.
1: Exactament.
0: Sí.
1: La neu, el vent és un vent molt fort, de 100 km per hora, o fins i tot més. La neu, per tant, el que fa és que converteix en negre la muntanya. Desapareixen els camins, desapareixen les senyals, desapareix tot el que abans veies, ja no es veu. La blancor s'ha fet negra. Doncs aleshores, a partir d'aquí, vaig imaginar que jo em passava, vivia aquestes circumstàncies. I el poema fa la reflexió de dir em vaig sobreviure, per què? Doncs pensant en la meva estimada, fins que el blanc va tornar.
0: Yeah.
1: I què pensava?
0: També jugues molt amb la imaginació en el teu
1: llibre. Exactament. Què pensava l'estimada? El seu cabell. envoltat del fred, de la violència del vent, i sense veure res, perquè el torb no et deixa veure, a 2 metres no veus res.
0: No veus res.
1: Per tant, no pots moure't, no pots caminar, no saps què has de fer. Doncs resulta que allà, empetitit, penses en l'estimada, el color del cabell de l'estimada, i el blanc acaba tornant al cap d'unes hores o d'un dia. És a dir, la neu torna a quedar-se quietona, el vent calma, i aleshores continues el camí. I, bueno, això, clar, és pura imaginació.
0: No, no, sí, evidentment
1: que... En certes
0: que...
1: ocasions, i bueno, ja l'Andrau, 8 persones van morir, em sembla que 7 van aconseguir sobreviure.
0: A través d'aquesta notícia tu vas fer
1: sí,
0: aquest poema.
1: Sí, sí, sí. O, per exemple, podria explicar-te el d'avui, que evidentment doncs, no està en aquest llibre. He netejat la cendra de la llar de foc.
0: Sí.
1: I aleshores dic, caram, la llar de foc fa fum, l'olores, fas que el foc et penetra la pell, fa llum, tanques tota la llum, però la brasa...
0: Fa caliu, sí.
1: I m'he donat compte de que els 5 sentits hi estan presents. La vista, l'oïda, l'olfacte, el tacte i el gust. Fa una mica de vent i la cendra aquella, doncs, se't fica pel nas, per la boca, i notes la cendra, el gust, la...
2: I el fum.
1: I el poema es titula 5 sentits. És que ha nascut espontàniament.
0: Una cosa ben senzilla, en canvi no.
1: La cendra, i que llavors, clar, se'm feia una miqueta, diguéssim, s'escampava una miqueta, i he pensat en el dia que fa pocs dies, que feia una mica de fred, i per tant aquella estufa doncs, va funcionar, i dic, coita, 5 sentits.
0: I has escrit el poema.
1: I he escrit un poema que té, res, 7 versos.
0: 5, 7 veus?
2: Ràpid.
1: O sigui, la cosa em va cins. I altres dies dius, agafa un paper blanc, un llapis, doncs t'hi pots passar el dia. Així no funciona.
0: Ja, clar. Sí, sí, sí. Mira, aquest primer tema que has escollit tu, que ens has dit que és alemany...
1: Et pot sorprendre.
0: Sí?
1: És el Pare Nostre.
0: És el Pare Nostre, però...
1: Cantat per un nen de Montserrat.
0: Sí, vaig escoltar-lo, però no... Com és en estranger, bueno, en alemany...
1: És alemany, sí.
0: Clar, no sabia... Però, esclar, em va donar la imatge de que era algo molt... molt espiritual.
1: Sí.
0: Eh?
1: Sí, sí.
0: I així és que és el Pare Nostre.
1: És el Pare Nostre, és a dir...

0: ara micro tancat dèiem la calma que traspú escoltar aquesta cançó, eh? I a més, a l'orgue i la veu del nen que sembla un escolar, eh? Vull dir, té una veu fantàstica aquest nano.
1: Sí, sí, és de Montserrat, uh-huh. El compositor és un compositor, ja ara un home molt gran, dels Països Bàltics, Arvo Pärt es diu, i bueno, té una quantitat immensa de música. Aquesta peça en concret és molt curteta i és efectivament relaxant,
0: sí,
1: i fins
0: és.
1: I tot si la poses en nadons
0: els ajuda a descansar,
1: o diguéssim nens encara menors d'un any, com pot passar amb altres cançons també, eh? Per exemple, sense anar més lluny, el cant dels ocells,
0: sí, sí,
1: del nostre gran
0: Pau Casals. Pau
1: Casals, els sí. Nadons ploren.
0: Ploren escoltant... Ah, sí.
1: Moltes
0: jo pensava que més aviat els calmava, sí, doncs, el que diu la Paquita.
1: Aquesta calma, en algun cas, bueno, això es pot provar. Poseu amb nadons doncs, que encara no parlen de cap manera, no? Allò, nens, mesos i un any, poseu la música d'en Pau Casals, el cant dels ocells, poseu aquestes peces, molts ploren.
0: Jo vaig veure una vegada, que em va escalifar molt, amb un vídeo vaig veure una mare que li cantava una cançó al nadó i va començar a posar-se així com per voler, i va acabar plorant el nano.
1: Sí, sí, sí,
0: era una cançó així d'un caire com aquesta.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I jo pensava, pobret, perquè plora. I era escoltant a la seva mare cantar. Sí, sí.
1: Això és una demostració potentíssima de la importància de la música i com la música ens penetra

0: l'esperit ens penetra l'ànima i per tant té aquesta funció tan gran de transformar-nos.
1: I quina relació té per tu la poesia i la música?
0: La poesia té música. La poesia és, una, és un determinat codi de música. Aviam, la poesia en ocasions és com molt un pèl jeràrquica, perquè és allò que si fem servir la rima, i per tant llavors, doncs, bueno, hi ha la més típica, no?, que pugui rimar al final de les paraules amb una determinada composició. A vegades la rima pot ser interna, al mig dels versos, i a més doncs, bueno, els versos que si tenen quatre síl·labes i són tetrasíl·labs, que si en tenen deu, que si en tenen vuit, hi ha tot una... I aleshores, bueno, grans poetes de tot el món, en totes les llengües, i fent servir els accents, allò, síl·labes tòniques, síl·labes àtones, és una composició de música, exactament igual com...
1: com una partitura,
0: sí. Com una partitura.
1: Sí, sí, sí. Hi ha poemes que porten música, és veritat.
0: Sí.
1: Hi ha algun fragment o idea del llibre que consideris especialment important per tu?
0: Sí, n'hi hauria diverses. Una cosa que, per exemple, no es va posar pràcticament de manifest en la presentació és que el llibre, al final, té, com sembla que hi ha una selecció de 6 o 7 poemes, que són allò que en diuen poemes exfràstics, és a dir, poemes que estan dedicats a altres. N'hi ha un dedicat a la pel·lícula Casablanca. N'hi ha un altre dedicat a músics i a músiques, músics sud-americans, músics anglesos, etc. Jo crec que aquesta relació, diguéssim, de diferents persones, de diferents països, de diferents èpoques, de diferents llengües, és una cosa que ens fa humans. Això, anar endavant, anar enrere en el temps, encara no podem viatjar en el temps, però penseu que si no has vist la pel·lícula Casablanca, aquest poema no l'entens.
1: Ja. Yeah.
0: Si no has escoltat la cançó, la que sigui, no, de, no sé, n'hi ha Alfonsina i el mar, no sé si la coneixes.
1: Sí, Alfonsina i el mar, sí, i tant.
2: Bueno, Casablanca no crec que hi hagi quasi ningú que no l'hagi vist.
0: Els joves, potser, no? Doncs la cançó d'Alfonsina i el mar és una meravella de cançó que explica un suïcidi.
1: Sí.
0: Per tant, dius, mare de Déu, però com està explicat d'una manera tan fantàstica? Doncs si no saps la cançó, de què va el poema que està basat en aquesta cançó, no s'entén.
1: No s'entén.
0: Ja. Aleshores, el fet, diguéssim, d'inspirar-te en allò que ha sigut, ja dic, en altres llengües, en altres països, en altres èpoques, a vegades segles enrere, i que ho poses de nou, dir, copies, perquè, clar, és una cosa que ja s'ha fet.
1: Clar.
0: La copies i la transformes i la poses avui dia. Això és una cosa que per mi és fantàstica des del punt de vista de la llibertat de la creació, que la poesia és un exercici de llibertat absoluta.
1: I tant, i tant. Moltes vegades quan tradueixes un poema també és un punt de llibertat personal, perquè no tens per què modificar, però sí pots posar una part del que tu vols expressar amb aquell poema.
0: La traducció literal no funciona.
1: Clar.
0: I has de fer un gran esforç, un gran coneixement de les dues llengües per dir realment el que està dient el poeta.
1: Jo tinc una mica de... Bueno, el tinc aquí també el teu llibre. La portada. Per què aquesta portada?
0: El color blau és... Ho sento, no sóc gens original. Em sembla que és el 35% de la humanitat. Quan li pregunten quin és el seu color preferit, és el blau.
1: El blau.
0: Per tant, jo estic...
1: Tu hauria de ser el verd.
0: Doncs mira, ves per bon.
1: O el marró, no?, pels arbres.
0: El marró és el color menys preferit de la humanitat.
1: Ja, ja. Tots els colors tenen un motiu, eh? Vull dir, tenen una explicació,
0: bueno,
1: també.
0: De fet, aviam...
1: Però això que has posat aquí...
0: Ah, això és com un...
1: Això és com un gerro?
0: Sí,
1: com
0: un gerro que s'ha fabricat, diguéssim, és de Lisboa, és de Portugal.
1: Sí.
0: Va acompanyat d'uns petits gots, i és per dir-ho així, bueno, pots posar l'aigua o pots servir una altra
1: beguda. Però quin significat li has volgut donar en aquesta portada?
0: No, senzillament això és cromatisme, i em consta que el percentatge absolutament majoritari de les persones en veure aquesta portada diuen que maco.
1: Sí, però esclar, meva pregunta era...
0: No tenia cap intenció.
1: Perquè, no tenies cap intenció. I pensava que hi havia una intenció en fer aquesta portada.
0: Color sí.
1: Sí, color sí,
0: color,
1: clar.
0: Sí, i aquest color blau se't fica a la vista.
1: Penetra.
0: Exactament. I dius,
1: penetra.
0: Sí, sí, aquí hi ha un color molt potent.
1: Quin tipus de lector tens al cap quan escrius aquest tipus de textos?
0: A mi m'agradaria poder escriure poesia... de la primera divisió. Jo sóc un aficionat, no sóc pas un gran poeta, ni ho seré mai, eh?
1: Home, tant com aficionat no, eh?
0: Bueno.
1: No pas.
0: I per tant, moltes vegades el que faig és, efectivament, anar llegint. Ara agafes un llibre, estàs un dia llegint-lo, el deixes, agafes un altre, i... No sé, et parlaria, per exemple, de Wisława Szymborska. És una... Bueno, era, ja ens ha deixat, era una poetessa polaca, va rebre el Premi Nobel de Literatura, estem parlant, per tant, efectivament, del primer nivell mundial. Llegeixes els seus poemes i no pot ser més senzill el que va explicant. Explica un enterrament.
1: T'has inspirat amb algú?
0: Ella.
1: Amb ella.
0: Intento d'alguna manera aquesta naturalitat que explica, doncs, agafar-ho. Diria un altre exemple, també ja, en aquest cas és molt més antic, del nord-americà Robert Frost. Als Estats Units, si parles amb els 400 milions, no?, que són, o menys els que siguin nord-americà, diguéssim, que d'origen, tothom sap qui és Robert Frost. És a dir, és el gran poeta històric de la poesia americana, nord-americana. Uh-huh. I és també com t'explica una passejada, ell amb un amic passejant per un camí, per un bosc. I dius, si no m'està dient res, no? Està dient...
1: Però a vegades el més senzill és el més bonic.
0: I resulta que el que ens feia aquí en Joan Maragall, un altre dels poetes que també, diguéssim... El Joan Maragall és bo, si les persones són aficionades a la poesia, és conèixer tota la seva biografia, la seva vida, la seva família, el que feia a Barcelona, que feia coses molt poc poètiques, que no explicaré aquí, que no és el cas. Doncs d'alguna manera, no sé si dir la paraula inspiració, perquè ja he dit abans que això de l'inspiració no se sap ben bé què dimonis és. La senzillesa, la naturalitat, explicar les coses de la manera més senzilla. En el pròleg, que me l'ha fet en Josep Maria Folquet, Josep Maria Folquet és un poeta que ha fet grans llibres i que té guardons literaris de Catalunya. Fa molts anys que ens coneixem i que parlem, bueno, ja us ho podeu imaginar, no?, parlar de la poesia amb poetes que sí que ho són molt. Em critica, diguem-ho així, en el pròleg aquest que m'ha escrit el llibre, diu, escolta, no vagis a buscar paraules d'aquestes que ja s'han perdut en l'ús. No cal. Les paraules que fem servir avui
1: clar,
0: dia.
1: Clar.
0: I amb les paraules senzilles explicaràs i la màgia ha de sortir i esdevé la
1: poesia. De la manera més entenedora.
0: Sí. I és veritat, perquè a vegades és el que busca sinònims. Ja. Tots tenen la creació literària de la poesia, tenim unes eines de treball, els diccionaris, les pàgines de creació, diguéssim, de fonemes, d'antònims, de sinònims, i vas buscant a vegades, i dius, bueno, vaig a buscar, doncs, no sé, una metàfora, un sinalefa, moltes coses, diguéssim, de la llengua, no? I aleshores diu, no, escolta, no vagis a buscar lo rar, lo sofisticat. Si això es pot dir d'aquesta manera,
1: no fa falta buscar.
0: No cal que vagis a buscar-ho de manera més difícil.
1: Clar. Doncs ara volem escoltar més poesia.
0: Doncs anem-hi.
1: Doncs vinga, que jo fins i tot et filmaré, vinga.
0: Molt bé. Aquesta s'intitula Còdols. Què és un còdol? Un còdol és una pedra de les que van rodolant pel riu i va baixant fins que un dia arribarà al seu destí. Poden ser petites pedretes, poden ser molt grosses, depèn de quanta aigua baixi i de la força de l'aigua. Acostumen a ser arrodonides i polides. Còdols. Donaran mils de voltes. Rodaran per paratges sense parar. Arrossegats fins a trobar un recolze, un clot, o aturats per un més gros. Els còdols rodolen riu avall en un agradable murmuri. Els espetecs suaus dels petits repeleixen els ròssecs. El corrent d'aigües netes encativa la malrodona i fina pell de la dura pedra. El rondineig de l'aigua lliscant entre ells calma els esperits. Un dia, jo no ho veuré, arribaran al seu destí, al mar. Per què no ho veuré? Aquí hi ha una mica d'explicació. No ho veuré perquè és que el procés que fa que una pedra de l'alta muntanya arribi al mar és de segles i de mil·lennis. Poden passar mils d'anys. Per tant, no ho veurem. I fixa, aquest vers, per exemple, que diu: el corrent d'aigües netes encativa i fa, doncs, llueix, enamora la malrodona i fina pell de la dura pedra. Aquí es juga amb aquesta, amb aquest contrast, la fina pell de la dura pedra. La pedra és dura, però aquests còdols que estan en el riu estan lluents, estan afinats, finíssims precisament dels molts llisos, precisament pels molts rodols que han anat donant i pels molts cops que han anat rodant entre ells. Aleshores, això, quan estàs pel riu, quan estàs passejant al costat d'un torrent, i que, bueno, podem anar al...
1: No, és una manera de dir-ho metafòricament.
0: Exactament, podem anar al Ter, podem anar al Llobregat, els rius que tenim aquí a casa nostra, i això tot el món, doncs hi ha milions de rius, petits i grans de totes menes, això és així, a la part alta dels rius, tots ho veiem. I aquí què s'ha fet? S'ha posat en, unes, en quatre paraules una darrere de l'altra. Fina pell de la dura pedra. Uh-huh. I ha aparegut la màgia.
1: Sí, és veritat, és veritat. Però en volem sentir una altra, no t'enduguis el llibre.
0: Molt bé, molt bé. Doncs... aquest gos, ho dic, que no necessita cap mena de presentació. El nostre carrer. T'he esperat com cada dia, a la taula de sempre, amb el diari a les mans, prop de la llum del carrer. He recordat com la pluja ens lligava les mans amb fils sagrats abans de perdre'ns l'asfalt, quan ja fosc sortíem al carrer. Demà tornaré, com cada dia, al bar del nostre carrer. Fa mesos que no plou. Fa mesos que t'espero.
1: Mira.
0: Pot ser quelcom més senzill? Que tots hem tingut en algun moment de la nostra vida que hem estat esperant algú i no ha vingut.
1: I jo em pensava que t'estava gravant i estava parat. Quina llàstima, perquè m'ha agradat escoltar-lo.
3: Jo no he gravat, allò.
1: Quina llàstima, bueno. I és perquè l'havia parat abans i no l'he tornat a apretar. Quina llàstima.
0: El proper podem, però, si tenim
1: però
0: temps.
1: Però el proper, podem, sí. Quan facis un altre, doncs el gravarem.
0: Molt bé.
1: Però aquest m'ha agradat molt. Llàstima, veus? Anem per la cançó aquesta segona, que està aquí apuntadeta, aquesta segona d'aquí.
0: Aquesta sí que...
1: aquesta és aquesta
0: més sí que, sí. Aquest, bueno, no, tampoc és que sigui molt actual. És el segle passat, imaginem-nos.
1: Sí, però vull dir, ja no és l'estil d'abans.
0: No ens hem d'anar...
3: No és alemana.
0: No, és anglesa. No, és americana. És una cançó d'en Bob Dylan.
1: D'en Bob Dylan.
0: Aviam, això és un tema polèmic, però en Bob Dylan va rebre el Premi Nobel de Literatura. És a dir, per primera vegada un cantautor.
1: Sí,
0: no un escriptor, no un poeta, sinó un cantautor.
1: Un cantautor.
0: Però és que en Bob Dylan és un poeta. Indiscutiblement. Aquesta història és la història d'un boxejador que es deia Hurricane, és a dir, Huracà, com els combats que feien, doncs, i és una història increïble. La cançó és molt llarga, dura 8 minuts.
1: No, però l'escurçarem.
0: Per tant, anava a dir...
1: L'escurçarem.
0: I va repetint, sí, i si no s'entén l'anglès, que la història que va explicant, que és fantàstica, acaba dient, bueno, s'ha encallat aquest disco, s'ha encallat el disco.
1: No, farem 2 minutets. Perfecte, com abans, doncs, perquè posem... si no podrem acabar d'escoltar els...
0: De Bob Dylan, que no va d'huracans, sinó que va d'un boxejador.
1: Però això que has dit és ben cert. Hi han molts cantautors que les seves lletres són com poemes, eh?
0: Serrat. Leonard Cohen.
1: I tant. Leonard Cohen. Llista... és el meu ídol.
0: La llista és llarguíssima, i tant, sí. I tant.
1: Doncs vinga, escoltem-la.

0: Jo perdona que t'ho digui, Pep Genés, eh? O Josep Genés, eh? No sé com vols que et digui.
1: Com vulguis.
0: Home, Pep més proper a mi.
1: Sí. Eh? Per Molins de Rei sempre em sembla que està passant, sí, el Pep.
0: Sí, la veritat, per mi és molt actual la cançoneta que hem escoltat, bueno, la part de la cançó, no? Vull dir, es podria passar com una d'actualitat. Uh-huh. Vull dir, no la veig tan llunyana com deies tu.
1: Sí, sí, bueno, suposo que és allò que en diuen el rock, no?
0: Sí, sí, rock, sí, sí. No, no.
1: També els humans també tenim aquesta dèria d'etiquetar-ho tot.
0: Ah, això també és veritat, sí, sí. Una pregunta, el format sembla fragmentari i pausat. És una manera conscient de convidar el lector a aturar-se?
1: En part és això i en part és el fet d'utilitzar el vers lliure. És a dir, tot i que també tinc, encara no, això no s'ha publicat, ni ja no sé si es publicarà mai, diguéssim, en vers, en què ja es construeix la mètrica, aquest llibre no és el cas, és vers absolutament lliure, i per tant aleshores modules la mar de bé, els fragments, les estrofes, els versos curts, llargs, i aleshores em permet això. En alguns dels casos, fins i tot en jugo ja una miqueta lleugerament en poesia visual. Tinc també força poesia visual, però aquí tampoc no n'hi ha cap realment, perquè tot només és en les lletres, però en les mateixes lletres sí que puc potser dibuixar alguna figura, que pot ser un instrument.
0: Però el lector el convida a aturar-se quan el llegeix el llibre?
1: Sí. En aquest cas el més senzill és evidentment l'interlineat o les paraules voladores, en el qual hi ha uns espais en blanc que et forcen a aturar-te, perquè precisament si el que intentes és dir acabar ràpid la lectura del poema, patines, perquè no, o sigui, els espais hi són, i la separació d'estrofes, la separació de versos, i sobretot això quan hi ha versos que volen, és a dir, paraules que se'n van cap a la dreta i que deixen un espai en blanc, no, això no és per jugar. Clar, té una intencionalitat en allà, que t'has d'aturar, si ho estàs llegint, uns segons o res, uns centèsimes de segons, que això no es pot ni comptar, no? Per tant, tot això està voluntàriament fet.
0: Com definiries el teu estil literari en aquesta obra?
1: No ho sé, jo crec que han de ser les altres persones quan de dir-ho. Jo no sé quin pot ser a mi mateix quin estil, perquè em passa el mateix amb la música, la mateixa selecció musical que estem fent i que farem, no?
0: Però no pot ser, perdona que et talli, no pot ser que el teu estil el puguis comparar. No és, o sigui, no està ben dita potser la pregunta, però amb algú que tu admiris com escriu poesia?
1: Sí. Hi ha trossos que, i m'ho han dit persones, doncs, que els he llegit, que han conegut aquesta poesia molt abans que sigui publicada, m'han dit, home, fins i tot allò, no sé, Miquel Martí Pol, Salvat Papasseit, que penso que no en absolut cap mena de comparació, eh? I sí que són autènticament...
0: Bueno, però si tu admires aquest poeta...
1: Exactament, aleshores, clar, com que hi ha aquesta admiració per aquest poeta, diu, mira, aquest vers,
0: clar,
1: surt això. I aleshores, per això deia que el tema, diguéssim, de si hi ha un determinat estil, m'ho han de dir a les altres persones i a les persones que entenguin. A més, la poesia també s'aprèn llegint i s'aprèn anant a classes. En aquest món ningú està instruït, bueno, en principi, no?, per de signes divins. S'ha d'aprendre, doncs, tècnica de com es juga a futbol, i s'ha d'aprendre, doncs, tècnica de com es construeix una casa, i així és tot. Per tant, doncs, bueno, he anat a...
0: Una altra cosa seria tenir un do, no?
1: Exacte, això. Llavors, per tant, jo he anat a classes de poesia, vaig a classes de poesia, és a dir, en aquest sentit podríem dir com classes particulars, amb un poeta, doncs, que no és català, és nord-americà, i aleshores, doncs, bueno, aprenem, en una classe, aprenem, doncs, contínuament el que és això, en profunditat, la poesia.
0: Jo crec que fan classes de poesia també a l'Ateneu Barcelonès.
1: Sí, sí, sí, ho sé.
0: D'allà
1: sí,
0: surt molta gent que ha fet llibres, bueno, jo a vegades he convidat algú que ha estat en allà i ha publicat llibres perquè ha fet cursos en allà també.
1: Entre els meus amics n'hi ha molts nois i noies que són doncs, socis de l'Ateneu i sempre m'ho diuen, escolta, has de fer soci de l'Ateneu. Si estigués a Barcelona estaria fet.
0: Clar, és
1: però
0: el tema que tenim clar, ara també, si hem d'anar amb transport públic ho tenim
1: sí,
0: malament.
1: I soc moltes vegades perquè doncs, quedem allà amb companys que doncs, ells sí són socis i per tant t'inviten a anar al jardí, a anar al bar, al restaurant i a les sales d'allà. He anat a moltes presentacions de llibres en allà. Ara estem treballant la presentació del llibre a Barcelona, que la farem el mes que ve, i estem precisament discutint si la fem a l'Ateneu
0: o l'anem
1: a fer algunes llibreries.
0: Estem també, en
1: converses,
0: també,
1: estem en
0: també.
1: Converses amb tres llibreries per acabar de decidir-ho.
0: Creus que avui dia tenim prou espai per la reflexió o llibres com aquest són més necessaris que mai?
1: Això també és voluntat de la persona. Encara que sembli contradictori, i fins i tot està escrit en la Bíblia, i ens ho han recordat fins i tot també grans filòsofs de tots els temps, a Occident i a l'Orient. I quan dic l'Orient vull dir Xina, Japó. En aquesta vida hi ha un temps per cada cosa. Hi ha un temps per tot. Si negues aquest temps és perquè l'estàs negant. Per tant, hi ha temps per la reflexió. Tanquem el mòbil, tanquem la televisió, i
0: s'ha de buscar.
1: I està, és la nostra voluntat. Per tant, sí que hi ha temps per la reflexió. Ara, el que és ben cert, els fets i el que en diuen la modernitat o la postmodernitat, utilitzant la jerga d'avui dia, ens porta, diguéssim, a un estrès de velocitat i de rapidesa en què no existeix la cronografia del passat, el present i el futur. Només existeix el present. Fins i tot hi ha qui parla del presentisme, perquè el passat, com que no, ja no hi és, doncs l'hem tirat a la paperera. I el futur no ens interessa, perquè el futur ja vindrà. No.
0: A veure, les tecnologies són, han fet, a veure, han ajudat molt també, però és el que dèiem abans, a micro tancat, que s'ha de saber utilitzar també, perquè si no aquest temps ens el pren. I no trobem el temps de la reflexió.
1: Tot això té moltes cares, eh? Saps quantes hores, aproximadament, la majoria de les persones d'avui dia amb un mòbil estem mirant el mòbil? Entre 2 i 3 hores.
0: I una mica més, també.
1: I als sectors juvenils s'arriba a 5, 6, 7, etc.
0: Sí.
1: Ara, paradoxalment, saps què significa això en lectura?
0: I tant.
1: Llegim?
0: I tant.
1: Podem llegir 100 pàgines d'una novel·la al dia.
0: Tot això ens ho mengem.
1: Però no ho sabem perquè, clar, no estem llegint una novel·la, estem llegint totes notícies,
0: frases... És que ens ho donen fet amb l'altre, ens ho donen fet. I
1: que, clar,
0: tampoc fem treballar la ment.
1: Si d'alguna manera ens ensenyen o aprenem a l'ús de l'eina, això serà fantàstic.
0: Quin paper tenen les emocions en el procés d'escriptura d'aquest llibre?
1: Si no hi ha emoció, jo crec que us ho dic, que no hi ha poesia. El que passa que, clar, la dosi d'emoció per part de l'autor és perquè ha viscut de prop o de lluny allò que està explicant. En canvi, per al lector és terreny absolutament lliure. Cadascun dels lectors hi veurà, intentarà veure-hi o sabrà veure-hi una cosa o una altra. I no és... Està cantat que no serà el mateix per tothom.
0: Si haguessis d'escollir un poema del teu llibre, quin escolliries?
1: El viatge.
0: El viatge?
1: El viatge és un dels que...
0: Doncs jo el vull escoltar.
1: Vaig a veure si el trobo per aquí, l'he d'anar buscant
0: perquè
1: l'índex.
0: El que té el llibre ja l'ha llegit, però
1: sí.
0: Hi ha gent que... encara no té el llibre. I on te'l pot trobar, el teu llibre?
1: Les llibreries de Molins estan en contacte amb l'editora i em sembla que dintre d'uns dies o no sé si unes setmanes els llibres es trobaran a les llibreries de Molins.
0: Molt bé.
1: Espera que vaig buscant-lo, aquest que m'has
0: dit. Sí, perquè jo em preparo per gravar-te, vinga.
1: Molt bé.
0: I ens dius... quin era el títol?
1: Viatge, pàgina 80. N'hi ha d'irònics, eh? Si després vols podem agafar-ne un que
0: doncs
1: ens porta el somriure, no tot dramàtic. Viatge. Fa poc era plena de llums i alegries. Avui veig l'estació fosca i trista. Començo el llarg viatge que em portarà lluny d'aquestes terres abraonades contra la llibertat. L'anada farà desaparèixer tots. Fugint, percorre els braços de ningú. La marxa m'arranca d'il·lusions callades i em porta a perills desconeguts. Queda el no-res. Un gest ras i curt. Una freda esperança salvadora. El viatge és l'horitzó possible. S'ha entès? Pues a la primera potser sí o potser no. Doncs és ni més ni menys, com deia l'altre dia, que el titular dels diaris i de les televisions d'avui dia, aquests mils, aquests milions de persones que han de marxar pels bombardejos de les ciutats, dels països, dels continents, perquè el món està com està. I han de fer un viatge. Aquest ho ha pogut fer un tren.
0: Un viatge obligat.
1: Un viatge obligat. I se'n va, l'anada, el marxar, farà desaparèixer tots. Tots, és dir, el que marxa és tots els que has deixat, no la casa o el paisatge o el poble, tots, marxen totes les persones de la teva vida, marxes tu, potser sol, potser amb la família, fugint per córrer els braços de ningú, ningú t'espera allà on vas. Els que estan fugint ara de Beirut, els que estan fugint de Gaza, els que estan fugint de Teheran, on han d'anar? La marxa m'arranca d'il·lusions callades. Allà on estaves tenies il·lusions, el treball, l'amor, projectes, tot això desapareixerà. I em porta a perills desconeguts. Allà on vas, no només ningú t'espera, no, sinó que no saps què et trobaràs, i perills desconeguts. Per tant, és un viatge, i això sempre és molt bonic, si el viatge és turístic. Un viatge obligat no és bonic.
0: Doncs jo penso que ara és el moment de buscar-ne un que sigui una mica més còmic, potser, no?
1: Sí, n'hi ha un.
2: Però que és evident, perquè, escolta, això és actual, eh?
1: No, evident, crec que no, eh?
0: No, però com a tothom, suposo que les informacions colpegen molt fort.
1: Sí, però és allò de dir... Sí, jo en tinc un altre d'aquests que, bueno, dels morts de Palestina, n'hi ha molts, i molts que no han vist la llum. Aquest és d'ironia...
0: D'ironia pura.
1: Sí. Una nit al pub. El pub és això, el club aquest d'anglès, la gent anem a fer, fer copes i tal. I de copes va. Fa temps vaig conèixer una noia. Venia de terres llunyanes i tenia una mirada subtil que no he pogut oblidar. Parlava de reialmes esbalaïdors, plens de fades i trolls. Fou una nit màgica. Ho reconec. Em va embadalir. Molts anys després, al pub, celebrant un aniversari, els amics em sorprenen. Saps quants gots de whisky portaves aquella nit que dius que vas conèixer una noia estranya? Encara sorprès per la pregunta, afegeixen: més de mitja dotzena. Els aniversaris es van anar succeint, fins al dia en què va arribar el darrer. Ara, en el meu epitafi, hi és escrit: el món desconegut on he arribat, per fi la trobaré.
0: Molt bé.
1: És a dir, una borratxera.
0: Sí.
1: Escandalosa.
0: Déu-n'hi-do.
1: I aleshores acaba dient, bueno, però ara que m'he mort, i ara que... allà la trobaré.
0: Hi ha algun color, metàfora, moment o estat d'ànim que t'hagi costat especialment d'expressar?
1: En aquests poemes jo gosaria dir que no, perquè són com poemes dòcils, poemes plens de felicitat en la seva construcció.
0: Bueno,
1: encara
0: però,
1: que tinguin sang
0: però
1: i fetge. Però
0: altres, eh? els que expressen...
1: Els que m'estan... O sigui, hi ha una plaqueta, en el sentit que és només una petita col·lecció de 15-20 versos, poemes, que no han vist la llum, que sí que m'han costat molt de fer, i que, bueno, és allò, sang, suor i llàgrimes, moltes llàgrimes, i que suposo que quedaran per mi, que és el dol relativament recent de la pèrdua de la meva esposa. Bueno, que doncs han sigut quasi 50 anys junts, i això ha sigut un cop molt fort a la meva vida, i també forma part del dol l'aparició d'una llarga col·lecció de poemes que, ja dic, aquests
0: són teus,
1: em costen moltíssim.
0: Ja, entenc molt bé.
1: Ara, una sola persona els ha vist, i diu que són fantàstics. Doncs me n'alegro, però en tot cas suposo que deu ser una persona que em veu bé.
0: Això ets tu que has de saber si de veritat aquest, vols que surti de la llum o no.
1: Exactament. Aquests, fixa't, aquest que acabem de veure, pues, és com una mena de divertiment.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, clar, però...
1: I en tot cas el viatge, el que hem llegit abans, és allò de dir, mare de Déu, que quina tragèdia la humanitat que està patint. Però, no sé, no costa tant. Anem a veure el titular de La Vanguardia d'avui.
0: El que costa és el que estaves dient. Una cosa que has viscut amb tu mateix, amb una persona que has estimat tota la vida i que ha passat el que ha passat. Que això ja és una cosa més teva, més íntima. I que potser un cop puguis superar aquest dol, possiblement diguis, potser ara ho faré. Sí. Però això ets tu que ho has de,
1: en efecte, sí, sí,
0: de dir. Què t'agradaria que el lector s'endugués després de llegir Colors del camí?
1: Que s'ho passin bé. Tan senzill com això. Uh-huh. I què vol dir que s'ho passin bé? Doncs que realment després de la lectura d'un poema o de tots els poemes digui m'ha agradat i m'ho he passat bé. I ja està.
0: Doncs ara escoltem una miqueta de música. Vinga.
1: Aviam, la cançó es diu Besos de Sangre, la canta una cantant sud-americana que es diu Sofia Rey. Uh-huh. La cançó, però, és d'un compositor nord-americà, jueu, John Thorne, que gosaria dir que és el Beethoven d'avui dia.
0: Per què l'has escollida, aquesta cançó?
1: La poesia és fantàstica, és una història d'amor. Aquest home, John Thorne, jo crec que en aquests moments deu tenir publicats més de 350 discos.
0: Caram.
1: De tots els estils que puguis imaginar-te, des de música que t'acordarien, doncs, no sé, sinfonies d'en Bach, fins a melodies d'aquelles que jo em dono la sensació que les deu posar a Guantánamo per torturar els presoners.
0: Caram.
1: Perquè és una pluja de sorolls increïbles. Per tant, és un compositor polifacètic, molt ben valorat a la ciutat de Nova York, i en aquest cas concret, aquí, doncs, ha fet una cançó que és una història d'amor molt maca. Besos de Sangre.
0: Doncs escoltem-la.

0: Bé, anem baixant la cançó perquè no ens en donem compte, estem arribant ja a la recta final. Tenim una trucada i em sembla que és el Jordi. Hola, Jordi.
1: Hola, bon vespre, Alexandra. Quin programa, eh? Com sempre he començat tard, però a veure si dissabte puc escoltar tot.
0: Sí, amb repetició a les 8. El dissabte.
1: A vegades se'm passa el temps perquè faig una altra cosa. Ai, que se me passa el programa. Molt maco el programa avui també.
0: És que tenim una persona que fa possible que sigui així de maco el programa.
1: I tu també. Tens uns bons convidats i tu també poses la teva part.
0: Bueno, jo poso una miqueta. Ells posen més que jo.
1: Però formeu un bon conjunt, eh? I això és el maco.
0: Bueno, el bonic és que no es perdi la cultura, sigui cançó, sigui poesia, sigui recitació, sigui el que sigui, però que la cultura vagi amunt i es mantingui.
1: Doncs pues moltes felicitats a tots dos.
0: Molt bé.
2: Gràcies, Jordi.
1: Adéu, adéu.
0: Moltes gràcies per trucar. Bon vespre.
1: Adéu.
0: Adéu. Doncs si tenim temps, la Eli ens dirà si podem fer un poema i una cançó per acomiadar. Sí, doncs ens dius tu quin poema recitaràs, sisplau.
2: Aquest també té una mica d'ironia.
0: Ah, té ironia, aquest també.
2: Sí. L'altivesa de la cornamusa. Aviam, la cornamusa és el sac de gemecs, molt senzillament, però, en fi.
0: Sí.
2: L'altivesa de la cornamusa. Duia tatuat a l'esquena el quadre Els lliris de Van Gogh, amb els colors blau i verd, punt per agulla. Li vaig dir que era una preciositat i que m'agradava de valent. Menuda i engiponada, vestida amb una faldilla estampada que recordava la bossa de les cornamuses escoceses. Sorprenia la seva mirada altiva. Ja dins del museu, ens anàvem creuant en diverses sales. En una d'elles va encarar-se i em va etzibar. Com s'ha atrevit vostè a dir-me que li agradava el tatuatge? Si bé li vaig demanar disculpes, em va agradar la seva contesta. Era un vincle que entrellaçava. Acabada la visita, es podia anar a la botiga on comprar records o a la cafeteria, que era de bon gust. Com en un somni, i no per atzart, ens trobàrem asseguts prenent un cafè i un pastís. Aquella nit, a casa seva, escoltant Blue in Green, vàrem acoblar els colors de la música i la pintura.
0: Molt bé.
2: Aquestes són d'aquelles que s'ha de dir van fer l'amor, perquè els colors de la pintura i de la música, el verd i el blau del quadre de Van Gogh, el verd i el blau de les faldilles que ella portava, o sigui, hi ha tot un joc aquí colors.
0: De colors i paraules.
2: I d'ironia.
0: Sí. No sé si estàs treballant en algun nou projecte literari o continuaràs explorant aquesta línia més introspectiva.
2: En aquests moments estaria treballant en el que seria, diguéssim, el català emprenyat.
0: Està molt bona aquesta, el català emprenyat.
2: Sí, és una frase que alguns crítics i alguns, doncs, no sé si escriptors o periodistes més aviat, no,
0: sí,
2: han dit. És a dir, una col·lecció, sembla que ja n'hi ha 30 o 40 de poemes que no són del tot poemes en el sentit de música i colors i flors i romaní, sinó que tenen més mala bava.
0: Sí, no són flors i violes i romaní,
2: no,
0: oi?
2: És a dir, amb una crítica contundent a algunes de les coses que passen avui dia en la societat i molt especialment els dirigents que tenim.
0: Volem acabar amb aquesta cançó, si ens vols fer 5 cèntims.
2: 5 cèntims, jo crec que qui no coneix les Valquíries de Wagner?
0: I tant, i preciosa.
2: I per tant, és allò de dir, més enllà de l'ús malèvol, maligne que em van fer alguns, és una música per a dir que hem d'anar endavant i hem de lluitar per un món millor.
0: Eli ens dirà si podem escoltar aquesta cançó o ens despedim ara. Ens acomiadem i escoltem la cançó. Doncs jo només tinc a dir-te que estic molt contenta de que hagis vingut aquí. Molt contenta. A més, s'aprèn moltes coses quan venen persones que saben expressar-se tan bé. T'ho agraeixo, sincerament, i et felicito novament pel teu llibre. Que
2: gràcies.
0: Tinguis molts èxits. Gràcies també a la Paquita, al Jordi, a tota l'audiència i a l'Eli. Acabem amb aquest tema de Wagner.
2: Perfecte.
0: Bona nit.
2: Adéu-siau, bona nit.

0: Molt bon dia. Us donem la benvinguda al programa Kairos, l'emissió de l'Església Evangèlica a Ràdio Molins de Rei. Kairos, el moment oportú per parlar de cada cosa en el seu moment. A l'equip tècnic, Elier Jona. A la producció, Esperança Heredia. Conduint el programa, tenim a la Dolors. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I un servidor, en Joan. Avui ens acompanya l'Eva Méndez, que la vam tenir en el nostre programa de ràdio a finals de maig de l'any passat, i sembla que no s'ha cansat de nosaltres, i en aquella ocasió ens va parlar dels temes d'acollida. Molt bon dia, Eva, gràcies per acompanyar-nos.
2: Molt bon dia.
0: La Dolors ens la presenta i ens introdueix el tema que tractarem, que és més aviat una pregunta, que és: i si m'enganxo al que m'han receptat?
1: Doncs l'Eva Méndez és mare de família, és infermera pediàtrica i forma part de l'equip pastoral de l'Església Mission Kir de Rubí. Avui portem als nostres oients un tema ampli, els medicaments, però l'acotem i ens fem una pregunta. I si m'enganxo al que m'han receptat? Introduint el tema, sabem que els medicaments ajuden a curar, a prevenir malalties, a alleujar-ne els símptomes i millorar la qualitat de vida. No obstant això, poden comportar riscos per la salut, reaccions adverses o interaccions amb altres medicaments o amb aliments. En molts casos, aquests riscos es poden prevenir amb una bona comunicació entre pacient i professionals. Quan un professional sanitari prescriu un medicament, és fonamental que sortim de la consulta amb la màxima informació possible, tenir clar quin medicament s'ha receptat, per què serveix, quantes dosis n'hem de prendre i com i durant quant de temps hem de fer-ho. També és important que coneguem els riscos i que sapiguem com actuar davant de qualsevol situació inesperada que pugui comprometre la continuïtat del tractament. Hem sentit a parlar de la polimedicació i de l'automedicació, però avui no els tractarem, potser en una altra ocasió.
0: Doncs, si us sembla, comencem amb l'entrevista. Uh-huh. I la primera pregunta és si és possible quedar enganxat als medicaments.
2: Doncs diríem que d'entrada podria semblar una contradicció, i perquè els medicaments en principi són fàrmacs que estan receptats de manera adient, uh-huh, per una situació que tenim, i sembla una mica una contradicció que puguin acabar sent perjudicials.

0: fàrmac opiaci que està autoritzat i que es fa servir per controlar el dolor de forma molt efectiva i que, en canvi, allà és la primera causa de mort entre els 18 i els 45 anys. Òbviament hi ha altres exemples, altres països del món i també el nostre, però el que sí sembla una contradicció doncs realment pot ser una realitat. Hi ha medicaments que potser ho faciliten menys, hi ha la majoria dels medicaments que prenem doncs realment tenen poca capacitat de que ens puguem enganxar, però dintre d'aquests doncs hi ha alguns, i específicament els opiacis, els calmants, de tipus opiaci, i també ansiolítics, sedants i estimulants, doncs que realment sí que podrien portar a una addicció i en casos d'extrema addicció inclús a la mort. Sí, sí.
1: I quin seria, Eva, l'ús correcte dels medicaments?
0: Bueno, diríem que els fàrmacs, els medicaments, són substàncies de diferent origen, no? Pot tenir animal, mineral, plantes, sintètics, biotecnològics, i cadascú té una composició, una forma d'administració, una dosi terapèutica, uns efectes desitjats, però com que la majoria de nosaltres sabem, molts d'ells poden tenir, encara que són estranys, efectes secundaris. Diem efecte secundari a un efecte d'un fàrmac que no és el que estem buscant quan el prenem o quan el receptem, no? Nosaltres, per exemple, fem un ús habitual dels antibiòtics i tothom sap que quan prens antibiòtics doncs has de vigilar no només la dosi adequada i l'horari, però que pots tenir, per exemple, diarrea, no? I ens aconsellen prendre un probiòtic, per exemple. Llavors, l'ús correcte dels medicaments seria, en principi, que hagin estat prescrits per un metge, que això que has comentat abans, no? L'automedicació, no és el tema, però és la part principal. Per què? Perquè nosaltres solem tenir un coneixement dels fàrmacs que és una mica procedent de l'experiència personal o de l'experiència de la veïna o de l'experiència d'un familiar, no? I que a una persona li hagi anat bé un medicament, doncs ens una bona notícia, però no vol dir que sigui una bona notícia per nosaltres. Llavors, el primer seria que sigui una prescripció mèdica adequada del metge, que coneix el que ens passa, coneix el medicament i ens l'ha prescrit. La segona cosa que jo diria que és superimportant és que sàpiga el que has de fer. Tu també ho has explicat a la introducció. Sí. Que algú m'hagi dit i jo m'hagi enterat de quan me l'haig de prendre, quants dies, de quina manera. Per què? Perquè totes aquestes coses que en alguns fàrmacs poden ser inofensives, en altres fàrmacs poden realment ser aquesta línia divisòria entre que ens facin bé i ens acabin de fer mal, no? Una altra cosa podria ser el que li diem la dosi mínima efectiva, és a dir, quina és la quantitat d'un medicament que em pot fer l'efecte que jo estic buscant sense donar-me l'efecte que no estic buscant, no? És a dir, tenir una mica de marge. I jo diria que això és molt important en aquests fàrmacs que, tot i que sent de prescripció mèdica, els podem fer servir lliurement. Perquè hi ha una cosa que tots crec que fem, no? Quan se'ns acaba una prescripció mèdica i ens ha quedat mitja capsa, la deixem a la farmaciola, no? A la següent vegada que tenim un signe, un símptoma que s'assembla una miqueta, què passa? Diem, ah, doncs aquest em va anar molt bé per això. I, sense voler, diem, bueno, me l'autoprescric una altra vegada perquè alguna vegada me l'han prescrit, no? Aquestes coses fan que moltes vegades fem un ús incorrecte. Llavors és superimportant això, que sigui prescrit, que jo sàpiga quan l'haig de començar, quan l'haig d'acabar, si haig d'anar pujant la dosi, si l'haig d'anar baixant. I després jo diria també que fer servir altres mesures, que li podem dir mesures no farmacològiques, però que tenen un efecte realment amb evidència. Tots sabem que a vegades anem al metge i tenim una patologia o tenim un dolor i ens diu, mira, aquí s'ha de posar fred local i s'ha de fer uns estiraments. I a vegades sortim del metge amb la sensació que no ens ha donat res. Però les mesures no farmacològiques moltes vegades ajuden a que la dosi d'un medicament que m'han donat sigui efectiva, de tal manera que jo no hagi d'anar pujant-la o no l'hagi de fer durant més temps del que necessito fer-lo, no? Llavors jo crec que l'ús correcte té a veure amb conèixer el que

0: el que haig de fer i una cosa molt tonta, però en fer-ho, no? En seguir les recomanacions. Mm.
1: I per què els opiacis o les medicacions creen addiccions? Com funciona?
0: Vale. Diríem que hi ha tres característiques a tenir en compte d'alguns fàrmacs, i els opiacis són una mica com a l'exemple que tenim més a mà, no? Un és la tolerància. La tolerància és allò que ens passa, que diem, mira, jo abans em prenia aquesta quantitat i em treia el dolor. Mm-hmm. Com que fa molt temps que l'estic prenent, ara amb aquesta quantitat ja no em fa res, diem, no? Mm-hmm. I llavors és veritat que a vegades el metge ens puja una miqueta, ens diu, bueno, ara en comptes de fer el de 400, faràs el de 600. Vale. Si jo no conec bé aquest fàrmac i aquesta pujada no està feta pel professional que m'està portant, la tolerància és aquella manifestació en la qual jo cada cop per tenir el mateix efecte haig d'anar pujant la dosi. Els opiacis tenen una altíssima tolerància. Els efectes secundaris, que són allò que hem dit abans, diferents a l'efecte principal que busquem. I quan no tenim això ben clar, arriba el que diem la síndrome d'abstinència. ¿Vale? Els opiacis tenen una alta tolerància, molts efectes secundaris i una síndrome d'abstinència que succeeix quan els retirem o quan els baixem d'una manera no controlada. Què passa? Que tot i ser medicaments i fàrmacs completament legals, doncs necessaris, que els hem de prendre, que estan validats, aquests efectes desitjats sorgeixen amb molta facilitat quan fem un ús llarg o quan fem un ús incorrecte. I hi ha una altra cosa afegida, i és que els opiacis activen un sistema cerebral que anomenem el sistema de recompensa o el sistema del plaer, que és una cosa que comparteixen amb totes les addiccions. És a dir, un dels efectes secundaris dels opiacis podríem dir que és el benestar. És una sensació de calma, de benestar, d'eufòria, de sentir-me malament. És a dir, jo tinc un dolor que m'està fent patir, que m'està angoixant, que no em deixa fer la meva vida. Em donen un fàrmac, necessito una altra cosa. El metge em dona una cosa més potent. I arriba un moment que aquest fàrmac que m'han donat, que en aquest cas podria ser un opiaci, no només m'està traient el dolor, sinó que té aquest efecte secundari de fer-me sentir com relaxat, bé, de tenir cert plaer, diríem. I llavors què passa? Pues que la combinació d'això amb l'alta tolerància, és a dir, amb el fet de que si jo fa un mes que l'estic prenent ja començo a no sentir tant aquests efectes, i com que ho tinc a mà, ho tinc a casa, puc anar-ho pujant, clar, la combinació és fatal. I una mica el sistema d'addicció dels opiacis seria aquest.
1: Molt bé.
2: Llavors, Eva, únicament ens enganxem als medicaments o també ens podem enganxar amb altres addiccions?
0: Home, òbviament les addiccions són segurament un dels principals problemes de salut pública de la nostra societat. Sospito que de totes les societats, no? Perquè ens hem anat enganxant a coses diferents. Aquest mecanisme que he explicat dels opiacis és un mecanisme que comparteixen totes les addiccions. És a dir, tot allò que pot crear addicció ho fa perquè, a part de fer allò pel qual ho fem, no? En el cas dels medicaments, pues si jo tinc dolor, ho he pres perquè em tregui el dolor, o si jo tinc gana o m'ha baixat una mica el sucre, doncs ho prenc perquè em pugi, no? Tots, a part d'això, van i activen aquest sistema del plaer. Uh-huh. A l'activar aquest sistema del plaer, què passa? A qui no li agrada tenir una sensació de benestar, no?
2: Clar, clar.
0: Sobretot quan vens de tenir una sensació de malestar. Ens dona una sensació de recompensa. Una altra de les addiccions que jo crec que tots podem tenir al cap seria l'addicció al joc, per exemple, no?
2: Sí.
0: No necessitem jugar perquè tenim dolor o per cobrir una necessitat. Però comencem de qualsevol de les maneres, eh? Comencem per curiositat, comencem perquè veiem a un altre que juga, comencem perquè una mica ens convida. I què passa? Que de sobte descobrim que ens agrada i que ens crea una sensació plaentera. A qui no li agrada tenir plaer, no? Mm-hmm. Què passa? Que arriba un moment que jo ja busco aquesta sensació secundària, com que cada cop necessito una mica més d'estímul per tenir la mateixa sensació, doncs és el mecanisme pel qual jo puc enganxar-me, les persones ens podem enganxar a moltes coses. Sí que és cert que hi ha una diferència, és a dir, hi ha addiccions que són netament perilloses des del dia 1. Per exemple, l'addicció al joc, l'addicció a les drogues, són netament perilloses. L'addicció a un fàrmac, diguéssim que comença sent una cosa necessària i acaba sent una cosa perillosa. I altres coses que en principi ens costa veure-les com una addicció, com per exemple l'addicció doncs, al risc, l'addicció a la cura del cos, a l'exercici físic, l'addicció al menjar, l'addicció a les compres, que moltes vegades no ens adonem que s'han convertit en una addicció fins que ja no ho podem fer, no? En el moment que ja no ho podem fer, que ja no tenim accés a fer-ho, comencem a sentir aquest malestar que ve, que podríem dir que és la síndrome d'abstinència, i en aquest moment ens adonem. Però, òbviament, hi ha moltíssimes coses que poden ser addictives per nosaltres.
1: I podríem dir que les addiccions són una manera d'amagar o de contrarrestar un dolor no tan sols físic, però també emocional? Com podem fer front als nostres dolors humans?
0: Doncs és conegut, i jo crec que tots en som una mica conscients, que hi ha personalitats amb més facilitat per enganxar-se a les coses, no? Tècnicament i en sanitat li diem personalitat addictiva. És un terme una mica que pot sobtar perquè és com una etiqueta, però la realitat i el que veiem a la consulta i el que veiem a la vida quotidiana és que hi ha alguns trets de personalitat que ens fan més vulnerables a l'addicció, no? Podria ser, com a coneguts, la impulsivitat, per exemple, la falta d'autocontrol, conductes obsessives, baixa autoestima, baixa tolerància a la frustració, aquestes persones que tenen una sensació sempre com de buit existencial, de que no hi ha res que la ompli, conductes o personalitats amb certa evasió de responsabilitat, poc compromís, són com si diguéssim un substracte òptim perquè hi neixi una conducta addictiva, no? Llavors, quan hi ha una personalitat d'aquest tipus, podem dir que hi ha un risc molt alt d'addicció. Quan això s'afegeix en situacions difícils, hem parlat del dolor, el dolor és una situació molt difícil d'afrontar, sobretot nivells molt alts de dolor, però també poden ser traumes, poden ser vivències com un abús, poden ser faltants, per exemple, a la vida, no? El faltant de vincles, faltant de relacions, el faltant d'una família estable, doncs el risc d'addiccions encara és molt més alt, no? Amb això una mica podríem dir que les addiccions poden venir inicialment, sobretot l'addicció als opiacis que estem parlant, no? D'una causa física o d'un dolor físic, però el fet de que ens enganxem a les coses, siguin fàrmacs, sigui el joc, sigui altres medicaments, com hem dit, per exemple, medicaments que tracten situacions emocionals determinades. Sí, sota hi ha una personalitat, sota hi ha circumstàncies, vivències, situacions, i tot això ens fa reflexionar, no? Com fer front a una situació d'addicció? Jo diria que les addiccions omplen buits, d'alguna manera, no? En primer lloc, pot ser que el primari sigui calmar el dolor, pot ser que el primari sigui ajudar-me a sentir-me millor, pot ser que el primari sigui cobrir una situació difícil. Però al final estan omplint altres necessitats, com sigui la necessitat de sentir-me bé, com deia abans. Qui no li agrada sentir-se bé, qui vol sentir-se malament. Jo no vull sentir-me malament, no? Jo vull que la majoria del meu dia sigui plantera, sigui tranquil·la. Jo no senti angoixa, no senti dolor, no senti grans molèsties, no? Llavors, la primera potser seria veure les addiccions des d'un punt de vista compassiu, no? Veure-les no com una persona que no sap controlar-se, no com una persona que mira que ja li està bé estar així, sinó des d'un punt de vista compassiu, un punt de vista que vegi la persona en tota la seva dimensió, no? En pensar que jo m'enganxo a alguna cosa perquè m'està donant una sensació que jo també necessito, no? Després d'això jo et diria que la que funciona és la prevenció. És a dir, quan hi ha una personalitat amb aquests trets que hem parlat abans, per exemple, quan els pares tenim un fill que té una personalitat obsessiva, que té una personalitat amb falta d'autocontrol, que té una personalitat impulsiva, ja ser conscients que aquest noi, aquesta noia o aquesta persona, aquest amic, té un risc més alt que una altra persona d'acabar amb una addicció. Quan el metge ens dona una dosi d'un calmant i ens diu no passis d'aquesta dosi, potser ens coneix i sap que hi ha un efecte secundari en el qual podem acabar caient en una addicció, no? Per alguna cosa està tenint cura de nosaltres, no? Mm-hmm. I després jo diria que buscar altres maneres de cobrir allò que cobreix l'efecte secundari de l'addicció, no? Buscar altres maneres d'omplir la nostra vida, buscar altres maneres de tenir activitats, relacions, que ens donin plaer, que ens donin sentit, que ens donin benestar, sense tenir aquestes conseqüències que, òbviament, no les volem, no? Fer esport, tenir relacions socials, tenir una vida saludable, fer activitats a la natura, tenir persones al nostre voltant de confiança amb qui poder compartir els moments on tenim un problema que en un altre moment acabaríem cobrint, potser prenent alguna cosa, pues que tenim una altra manera de fer-ho. I quan hem de prendre un fàrmac que sabem que té un risc addictiu, ser-ne molt conscient, ser molt ajustat amb les dosis, complir el temps, fer aquesta retirada controlada. I aquí també entraria allò que hem parlat abans, fer ús de totes les coses complementàries que tenim a la mà. Fred, calor, massatges, exercici, teràpies físiques, ortopèdia, qualsevol altra cosa, perquè al final el més fàcil és prendre's una pastilla, sí? Mm-hmm. I dir, aquesta pastilla a mi em treu el dolor, jo no m'haig de moure de casa, si una no en tinc prou me'n prenc dues, però hi ha moltes altres coses que podem fer i per omplir la nostra vida, per donar-nos benestar i per controlar el dolor, que minimitzin els riscos d'acabar amb una addicció. Mm-hmm.
2: Que interessant tot això que ens has dit, Eva, ara, de la personalitat addictiva, com omplen els buits, les addiccions. Estem arribant ja al final del programa i sabem que l'ésser humà és una realitat complexa, dissenyada per Déu, que reflecteix la seva imatge. I Eva, per tancar el programa d'avui, tenint en compte que el benestar real de les persones, pensem nosaltres des de la nostra perspectiva, no? Es troba a la seva relació personal amb Déu, què ens podries dir per arrodonir tot això?
0: Clar, jo diria que un creient, una persona que té fe, una persona que té una relació amb Déu, pot tenir una font de dolor físico, emocional, exactament igual que qualsevol altra persona, no? Clar. No estem exents d'això, ni molt menys. Però hi ha un concepte molt maco, que és el concepte del dolor total, que ens diu que la vivència del dolor i el patiment té diversos components que es relacionen entre ells. És a dir, nosaltres som éssers integrals. Tenim una vida física, però també tenim una àrea emocional, una àrea social, una àrea espiritual. Llavors, jo diria que, com que sabem, és conegut i està validat que aquestes àrees es relacionen entre elles i d'alguna manera són com vasos comunicants, no? El que passa en una àrea d'aquestes afecta les altres. Tenir una relació amb Déu i tenir una relació amb persones que estimen Déu i que, per tant, tindran una relació saludable amb nosaltres ens permet patir les mateixes circumstàncies que poden patir altres persones en un context molt diferent, perquè la nostra relació amb Déu ens donarà el sentit de qui som nosaltres, omplirà aquest buit, omplirà aquesta sensació d'angoixa. Jo diria que una de les coses més importants que fa una relació amb Déu i amb l'ajuda moltes vegades d'altres relacions i professionals és tancar ferides, reparar situacions passades que moltes vegades portem arrossegant i donar-nos un context acollidor, un context d'esperança, un context que ens protegeix de centrar la nostra vida en allò que ens està passant en aquell moment, no? Quan jo tinc un dolor físic o pateixo un trauma o un dolor emocional, el cos es centra en allò que no va bé. Quan nosaltres tenim relacions xules, et diria, fent servir una paraula potser no molt acadèmica, però relacions guais, relacions boniques, relacions que ens omplen amb Déu i amb altres persones, jo tinc una protecció superimportant. I és que potser amb menys calmant, amb menys temps i amb menys conseqüències i efectes secundaris, jo podré fer front al que una altra persona potser no podrà fer front, no? Llavors, la meva recomanació és molta prevenció, molt ús de totes les coses complementàries que tenim, molta cura, però usar aquesta relació amb Déu, que omplirà un buit que a mi me l'omple un opiaci una estoneta, però d'aquí una estoneta ja no me l'omple. Una bona relació amb Déu omple la meva vida de manera persistent, i tenir relacions amb persones saludables que em podran escoltar, que em podran aconsellar, que jo podré donar una mica d'espai al que sento, a com em sento, no? El problema dels opiacis i d'altres coses a les que em puc enganxar és que el benestar és temporal. I és tan temporal que cada cop dura menys. I és tan temporal que al final és una trampa que moltes vegades té una sortida molt difícil. Mm-hmm. Una bona relació amb Déu, amb nosaltres mateixos i amb els altres, ens dona aquest benestar sense aquesta cara bé, no? Serà un regal, no serà un parany, que és el que són moltes vegades les addiccions.
1: Doncs moltes gràcies, Eva. Tancarem el programa amb la cançó Hay Libertad, de Gracia Soberana.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies, Eva.
0: Adéu.

Us recordem que l'Església Evangèlica és oberta els diumenges. Tenim l'escola dominical a les 10 del matí i el culte de lloança i d'exposició de la paraula a les 11. Els dimecres tenim l'estudi bíblic d'oració a les 7 de la tarda. Els divendres hi ha taula bíblica al mercat ambulant de 10 a 2 quarts d'una. Els dissabtes tenim esplai d'11 a 2 quarts d'una a l'escola Madurell. I si ens escolteu des del Papiol, us informem que els dilluns tenim un club d'estudi bíblic a la Biblioteca Valentí Almirall. Es fa els dilluns a les 6 de la tarda, quinzenalment. Podeu posar-vos en contacte amb la biblioteca o bé amb nosaltres. Ens podeu escriure per fer comentaris o suggeriments al correu kairos@angelicamolins.org. També podem conversar de via de veu. Ja sabeu que ens trobem als Encants o a l'Església, al carrer Joan Maragall, número 6. Moltes gràcies per la vostra atenció, que Déu us beneixi i fins al proper dijous.

0: t'agrada cuinar i no saps per on començar?
1: No!
0: Nosaltres t'ho posem fàcil!
1: Juhu!
0: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
2: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
4: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
3: A la nostra edat estem fets hostequis.
5: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
2: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
7: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
8: No, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
7: Ah, sí?
8: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
7: Així tot va més de pressa.
8: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
7: Molt bé.
9: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Hola i benvinguts al Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana. Un programa que serà musical. Tindrem 120 minuts de bona música aquí en el Highway 61 i començarem ara amb els The Rolling Stones i el seu clàssic Miss You.

Doncs els Kula Shaker, que ens regalen una magnífica versió d'aquest Hush. I tot seguit en el Highway 61 us deixarem amb els Primal Scream i Moving On Up.

Recorda que estàs escoltant el Highway 61 i que aquí sempre la bona música ens acompanya. El Bruce Springsteen acaba de fer amb aquest Hello Sunshine i ara us deixem amb el Chris Robinson i la seva Brotherhood amb Coming Around the Mountain.

0: Doncs la bona música d'aquest magnífic guitarrista, músic i productor, que és el Jonathan Wilson, amb aquest tema que es diu Over the Midnight, que sona aquí en el Highway 61. Tot seguit us deixarem amb el Joe Ritter i All Some Kind of Dream.
1: 1, 2, 3, 4...

I només aquí en el Highway 61 que trobaràs aquesta música, la dels The Magpie Salut, amb aquest Send Me a No Man. I tot seguit us deixarem amb bones mans amb la dels Vampire Weekend i aquesta cançó que es diu Harmony Hall.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei. Els dilluns a la Penya Blaurana teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
3: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
4: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
3: En el principi, Déu.
2: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Comença la segona hora del programa del Highway 61 i us deixem amb la música del David Bowie i aquest tema que es diu The Next Day.

I aquí en el Highway 61, que estem gaudint de la bona música i de la magnífica veu de la Amy Winehouse amb aquest tema que es diu Valerie. Tot seguit us deixarem amb una altra veu memorable del Chris Cornell amb aquest tema que es diu Josephine.

Que bé que sona aquest Fire del Jimi Hendrix, i tot seguit us deixarem amb el Keith Richards i una de les cançons que més ens agraden, Trouble.

Des de que ja no eres mia, la música de los cigarros que ens acompanya en aquest viatge musical que es diu Highway 61. Tot seguit us deixarem amb els Ocean Colour Scene i aquesta cançó que es diu Saturday.

Doncs el temps és implacable i estem esgotant ja el programa, estem arribant al final i us estem posant cançons com aquesta de Rick Robinson que es diu In Comes the Night. Tot seguit us deixem el tràfic dels Estereofònics.

0: line. I'm going down number 61. I'm gonna leave here walking. I'm going down number 61.
1: Arribem al final del Highway 61, un programa que ha estat completament musical, i us diem que no tenim temps per més, que acabem aquí. I us recordem que si us ha agradat ens podeu escoltar de 5 a 7 de la tarda els dissabtes i també els dijous en redifusió de 9 a 11 de la nit en el 91.2 de Molins de Rei, i sempre que vulgueu a radiomolinsderei.cat podeu trobar els nostres podcasts i escoltar-los quan més us convingui. De part de tot l'equip, fins la propera. Ha estat tot un plaer com sempre. Bye, bye.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns? Qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons. I més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
5: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
4: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
5: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
4: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
2: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Fermín Arrecio.
2: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui es diu No estoy católica i és de la cantant malagueña María Pelay. De què va No estoy católica? Doncs aprofitant aquesta expressió castellana que serveix per dir que una no està bé física o anímicament, doncs ella la fa servir d'una manera molt divertida com a pretext per expressar un estat de que està farta, de manca de paciència i zero disposició a aguantar drames o tonteries dels altres, que ja prou té amb les seves. Espero que us agradi, és una cançó molt rítmica, divertida i plena d'ironia.

0: tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimarts 16 de juny. De moment la compartim amb el Paco Prieto. Hola, Paco, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia i ben retrobat. I Josep Genés. Bon dia, Josep.
2: Molt bon dia.
0: Avui no pot acompanyar-nos el Xavi García per motius de feina i esperem incorporar el José Polo d'aquí uns minuts. Comencem, doncs, aquesta tertúlia on, a fora de micròfon, comentàvem alguns titulars de la premsa, per no començar sempre amb coses així una mica, diguem... feixugues, tot i que parlàvem d'unes xifres, si és que, a veure, explico, els titulars d'avui de la secció de cultura diu que els catalans baten el rècord de despesa en cultura. Això és l'informe anual del CONCA, el Consell Nacional de Cultura i de les Arts, que ha revelat un increment del 35% en el consum de les llars l'any 2024, impulsat per les famílies amb més capacitat adquisitiva. Tot s'ha de dir, eh? A la despesa pública, diu, en cultura arriba als 189 euros per habitant, aquesta és una de les xifres, i segons el CONCA, una de les dades positives que cada cop és que es consumeix més cultura, ja que creix tant la despesa privada com la pública. Són dades del 2024, de fa un parell d'anys. Els catalans es van gastar 6.659 milions d'euros en cultura. En termes per càpita, vol dir que cada ciutadà va destinar 834 euros a activitats d'oci i cultura l'any 2024. I la despesa per família va ascendir als 2.115 euros. Aquesta dada suposa un increment del 35% en comparació amb l'exercici anterior. I cal matisar, però, que el consum s'ha intensificat en les famílies amb més capacitat adquisitiva, que són les que més han impulsat el repunt. I d'altra banda, el pressupost públic destinat a cultura va arribar als 1.517 milions d'euros, un increment també gairebé un 11% respecte a l'any anterior i que equival a 189 euros per habitant, com dèiem, el valor més alt registrat fins ara. Del total, els ajuntaments hi van aportar el 58% i la Generalitat el 31%, i la resta es va repartir entre diputacions i consells comarcals. M'aturo aquí. Què us diuen aquestes xifres? Que el Josep deia, em sembla encara poc.
2: No, aquesta notícia que dius demostra que no és veritat allò de que totes les notícies són dolentes.
0: Exacte. Comencem amb alguna positiva, no?
2: Sí, ara...
0: Millorable, també.
2: Exacte. El que passa és que s'ha de veure la lletra petita.
0: Sí. Sí.
2: Perquè, clar, i si resulta que doncs, posem per cas el 10% de les famílies són les que consumeixen tot això, i el 90% només miren el futbol per la televisió i les telenovel·les. I és que em temo que el problema pugui estar aquí. Per tant, una cosa és la quantitat, molt benvinguda, doncs, aquest increment de pressupostos públics, aquest increment de despesa per família o per persona en cultura, una paraula que d'altra banda és una cosa general, no sabem si la cultura vol dir llibres, cinema,
0: concerts,
2: teatre, tot, o simplement també vol dir els intermitents. Els intermitents són aquelles persones que treuen i posen cadires abans i després dels concerts. Això, la despesa aquesta està també dintre de cultura. Perquè, clar, potser sí que ho és, però en realitat és trasllat de mobles. I és molt gran, perquè són moltes persones dels mesos d'estiu, és enorme això, una gran despesa. La compten aquesta dintre de cultura, perquè abans això no voldria dir gaires llibres més venuts, Per tant, no coneixem la lletra petita, la xifra maco, fantàstic, però, bueno, a mi m'interessaria conèixer la lletra petita, i sobretot aquest tema, no? La qualitat. Uh-huh. I a més la quantitat, què hi ha darrere la paraula cultura i d'aquestes xifres?
0: A Paco.
1: Absolutament d'acord, la xifra petita. Les xifres absolutes. És que un país augmenta el PIB. Bueno, això no vol dir res. Recordo una reunió fa molts anys que molts posaven en dubte, com n'hi ha quantitat d'economistes, això del PIB. Bueno, anem a mirar al lupa el que significa l'augment del PIB, perquè pot augmentar el PIB a nivell global, però que això només el 10% de la societat tingui avantatges. I en el cas de la cultura està claríssim, és el que deia el Pep. Possiblement el que valdria la pena és que miressin que fessin un estudi sociològic
0: ben fet, sí,
1: i que miressin punt per punt, per edats, per la societat, qui consumeix i qui no consumeix, què es consumeix, quin tipus de coses es fan servir, etc, etc. Perquè si no, ens quedem a les xifres absolutes. Les xifres absolutes normalment no diuen res. Sí, vale, sí. Però què?
2: No, l'estadística és una molt bona eina de matemàtiques. Jo crec que tothom hauria de saber com es calculen i com es fan les estadístiques. Allò, els sumatoris, amb repetició, sense repetició, tot, una mica de matemàtiques. Però el que passa que, aviam, intentant un aclariment, no? Allò de dir, cada català menja un pollastre a l'any. Mentira. Hi ha milions de catalans que no mengen pollastre i milions de catalans que mengen 6 pollastres a l'any. És a dir, aquest és el tema. Llavors jo em dono la sensació que això formaria part bueno, un estil que ara ja fa temps, però ara més que mai, utilitzen els líders sociològics, els líders polítics. I és una determinada retòrica d'aquest tipus, de xifres macro, que permeten dir que anem de conya. Les xifres macro que, per exemple, el president del govern d'Espanya explica en el Congrés de Diputats o en les conferències que fa sobre el creixement del PIB a l'Estat i un llarg etcètera, dius, mare de Déu, si som el país més ric del món. Gran mentida. Perquè doncs, bueno, es fa això, es fa aquest exercici macro que permet aquest tipus de distorsions de la realitat i ocultació de la realitat. Per tant, jo no en soc molt partidari de... Ja dic, benvingut a la notícia, però sí. Si no m'expliquen tot l'altre i si no veig la realitat profunda, seguiria dient... No que els països nòrdics, ja sabeu, no? El meu seguiment... Sí. El país que més allà és el món és Islàndia.
0: Atenció, ara t'ho anava a dir.
2: El segon és Noruega, un llarg, etc. És a dir, bueno, i en tot cas, evidentment, en altres continents doncs, la lectura és més baixa. Però on està Catalunya, en aquest rànquing?
0: La despesa pública, dèiem, en cultura arriba als 189 euros per habitant a Catalunya. I hi ha un rànquing i Islàndia l'encapçala amb 900... atenció a la inversió, quina diferència, seguit de Luxemburg amb 772, Dinamarca amb 480, Àustria, Finlàndia amb 405 i anem baixant, però Islàndia, déu-n'hi-do la inversió,
2: Sí, sí, bueno, Islàndia el que hi ha és una lectura també jo, estadístiques, de 20-25 llibres per persona a l'any.
0: Sí.
2: Són relativament poques persones, estan creixent també ara molt, com tota la Unió Europea, per la immigració fonamentalment, no pas pel creixement demogràfic, tot i que en els països nòrdics el creixement demogràfic sí que hi és, de manera molt clara, perquè hi ha polítiques fortes d'increment de la natalitat, i aleshores les estadístiques en aquest cas són molt fortes. És a dir, quants llibres has llegit tu? Quants has llegit jo? Mm-hmm. Aquell senyor que està passant ara per aquí davant de la ràdio, quants sí. has llegit? Okay. Bueno, doncs resulta que aquesta és la cosa important.
1: Fa poc vam fer un estudi i resulta que la lectura a nivells de grans trets es manté més per la gent jove. Oh, és que la gent jove no llegeix. No, pues, no és veritat. El que passa és que no se sap la quantitat de gent jove que llegeix. És el que dèiem. Potser és un 10%, un 20%, però no és, són els que no són els que no llegeixen tant com a la gent més gran. I en aquest cas és curiós, això és una cosa, un dia em van dir de fer un programa a televisió d'entrar a casa dels polítics, però clar, no es pot fer, em van dir, per mirar els llibres que llegeixen. Em van dir, què vols, que ens fotin fora de la televisió? Clar, això és molt relatiu. Jo coneixo gent, al principi, que han anat a la facultat, són economistes, que tal i que qual, és la part alta de la societat, i els conec, els conec, són amics, i coneguts, uh-huh. i que en 8 anys no han llegit cap lliure. La part alta, La part alta de la societat i tal. Gent, tal. Es té que mirar la lletra menuda. Es té que mirar la lletra menuda. Per exemple, a Barcelona m'ho explicaven gent de museus i tal, n'hi ha coses que funcionen molt bé, però és que són, sempre són les mateixes persones els que van a actes així d'aquest tipus, culturals, a les biblioteques, quan va venir la Premi Nobel de Literatura, la Nia Arnaud, no cabia la gent, mantenir que... perquè era brutal. Però tornem al mateix, la lletra menuda, potser és el 10... per dir una cosa, és el que dèiem, el 10% o el 15% els que estan mantenint el tema. Però això no vol dir que a nivell social, a nivell general, n'hi hagi una xarxa realment potent.
2: També he vist trampes al solitari, que es diu.
0: Sí?
2: En una enquesta en el món anglès, que deia que com a conseqüència de les 6 hores s'està llegint i fer missatges en els mòbils, o en aparells, diguéssim, electrònics, cada jove llegeix un llibre al dia.
1: Sí, clar.
2: No.
0: Ara, no seria això.
2: Però sí, 200 pàgines, 150 pàgines. Sí, sí, sí, sí, sí. Però clar, llavors diuen, escolti, podem fer moltes trampetes, però... Sí, sí. I si fóssim serios?
0: Per cert, que el Regne Unit, ara que parlaves d'Anglaterra, va confirmar ahir la prohibició de les xarxes socials pels menors de 16 anys, que entrarà en vigor, atenció, els primers mesos del 2027. La mesura afectarà plataformes com Instagram, TikTok, la xarxa X, abans Twitter o Snapchat, i va ser anunciada després de finalitzar un procés de consulta pública en la qual el 90% dels pares s'hi va mostrar a favor. El 90%, eh? Diu, avui és un gran dia pel nostre país, deia el primer ministre britànic. Es tracta d'un gran pas, un canvi real pels nostres fills i el nostre futur. L'executiu també estudia aplicar, atenció, tocs de queda nocturns pels joves d'entre 16 i 18 anys, especialment pel que fa a l'anomenat autoscroll infinit, i donarà a conèixer més detalls al juliol. Què us sembla la mesura? Que no és nova, perquè ja ho han fet també altres països, eh?
1: És greu que... Tanques la porta i t'entren les coses per la finestra. és el problema. El problema és que tu pots fer regulacions, però si a nivell global de la societat no funciona d'una altra forma, és una cosa bastant difícil d'explicar o molt senzilla, les coses no funcionen. No? És com lo de la intel·ligència artificial. Sí. Tu pots fer regulacions, però si al final la fas servir d'una determinada forma i tal, doncs bé, jo què sé. Que té a veure les regulacions, sí, però el fons de la qüestió és el funcionament de la societat. Funcionament global, no? De com fem les coses i tal.
0: Sí.
1: Ja veurem, no sé, el cas d'Anglaterra. El del toc de queda, realment, sí que em sembla una autèntica...
0: Toc de queda digital, eh?
1: El toc de queda digital em sembla, no sé, al final... Últimament s'està rescatant molt la idea de l'Orwell.
0: Sí.
1: I... Piano. Perquè, clar, moltes coses d'aquestes afecten a sectors... Els que tenen més poder de gastar i més poder econòmic i tal, totes aquestes coses no les afecten tant, no? I anem... A mi el del toc de queda, francament, malgrat sigui digital, ja sabem que no serà la policia, que estarà tal... piano. No sé,
0: sí.
1: No fa, en principi, d'entrada, em sembla... em sembla una mica sospitós i tal. Ara, torno a dir, totes aquestes regulacions i després... a la societat funciona d'una altra forma i no es fa d'una forma global, amb altres coses, al final no té èxit.
2: Els murs físics, sí. I n'hi han hagut en la història de la humanitat, molts ja també n'hi han, i hi ha qui encara construeix més, cauen.
1: Sí.
2: Finalment cauen. A vegades de mort natural i a vegades de mort violenta.
1: Sí.
2: Amb més facilitat, els murs digitals poden caure i cauen. I més ràpida, i molt ràpidament. Em poso un exemple. Òbviament, estaríem bastant d'acord, crec, la majoria de les persones que estem aquí o que ens escolten, en què un dels països més tancats des del punt de vista, diguéssim, del control i la censura digital és Xina.
1: Mm.
2: El govern de Xina controla les xarxes socials d'una manera ferotge i tal. Dintre d'aquest control... El govern de Xina fa dècades que el que intenta és que les noves generacions de ciutadans de Xina no coneguin el que va passar fa uns anys a la plaça Tiananmen. És la gran plaça del centre de Beijing, la capital de Xina, abans deia Pequín, ara Beijing, que va haver-hi mils de morts en una sentada, en una concentració que hi havia, doncs, d'estudiants de les universitats de Pequín. És una cosa que el govern xinès ha fet lo impossible per ocultar això. Doncs aquests dies llegíem a la premsa que els joves estudiants xinesos estan perfectament assabentats del que va passar.
1: Sí, sí.
2: Ho han llegit en la premsa xinesa? No. Ho han dit per la televisió? No. Ho ha permès la censura xinesa, doncs, de TikTok o d'altres plataformes socials? No. No obstant això, la xifra, doncs, la majoria dels joves xinesos, en l'entorn rural almenys, a les ciutats, i ara la majoria de la població viu a grans ciutats, s'ha assabentat d'una matança immensa de molts mils d'estudiants a la plaça Tiananmen, ara deu fer uns 25 anys o així. Per tant, els murs digitals cauen. Llavors, jo penso que sí que està bé la regulació, malament sí. Si no n'hi ha,
1: sí,
2: per tant, la regulació, i les regulacions han de ser fetes democràticament,
1: sí.
2: Això és molt important, és a dir, la, sigui la que sigui, la prohibició de la xarxa social, el toc de queda, tancar o obrir una plataforma, etc. Jo crec que això necessita, no, que el ministre de l'Interior ho decideixi en una reunió secreta amb el director general de la policia, això és censura, això és règim autoritari, això és dictadura, sinó que sigui llums i taquígrafs des de les plataformes, diguéssim, democràtiques que cada estat tingui, el Congrés de Diputats, el Parlament, llarg, etc. I aleshores, escolta, perfecte, regulacions i seguiment de les regulacions. Què és l'altra cosa? Jo sóc el ministre del món digital, aprovo una llei que diu tots els que siguin dolents són dolents. I ja no faig res. Home, doncs, escolti, ja se'n pot vostè penjar medalles, però no ha arreglat res.
0: Sí, sí, sí. Apago, digues.
1: Un greu problema d'aquest món digital i tal és que ho controlen pocs. Aquí és el gran problema. Això són grans companyies, grans, perquè no s'entengui la gent, que controlen això. I això és un problema. Això és un problema. Sí. I en coses digitals, és curiós, hi ha països, jo m'he quedat bocabadat, un dia estava a Toulouse, estava en un hotel, i a baix hi havia un bar molt gran que la gent podia anar a jugar a llocs de taula, des del parxís, a quantitat de coses d'aquest tipus, però tal. Estava ple de joves jugant això. No estaven amb el mòbil. Em vaig quedar bocabadat jugant gent jove, al voltant dels 20 anys, jugant a coses. És a dir, tornem, moltes societats no estan tan enganxades a certes coses i mantenen certes tradicions i tal. Per això és bo fer el que dèiem abans, l'estudi sectorial, de veure qui, amb qui arriba una cosa o qui no arriba una altra. Ara, totes aquestes xarxes estan cada vegada més monopolitzades per grans poders.
0: A la notícia que llegim al periòdico també recull altres reflexions del primer ministre anglès, britànic, perdó, que diu que les xarxes socials estan fent que els nens siguin infeliços. Faciliten que els assetjadors els assetgin i maltractin i podria fins i tot estar perjudicant la seva salut mental a l'exposar-los a continguts perillosos perquè són els que criden l'atenció. Diu, estan dissenyades per crear addicció.
2: Això ja s'ha... Sí. Hi ha sentències judicials dels tribunals dels Estats Units, en els Estats Federats, de que efectivament s'han imposat importantíssimes multes a algunes d'aquestes companyies grans i poderoses que deia el Paco, que, bueno, tècnicament, allò, els especialistes en salut mental i en tot, i els informàtics han demostrat que sí, que la plataforma està construïda per crear addicció. Després, els continguts que hi ha no els posa la companyia. I aquí aquesta altra cosa tan important que deia el Paco, que en la societat hi hagi uns valors on hi hagi uns altres. En tot cas, el que sí que respon, sí que correspon a les autoritats, és dir quins són els valors que transmeto a la meva comunitat. Pornografia televisiva. El novio me ha dejado. M'he peleado el cuñado. Les televisions espanyoles estan plenes d'aquest tipus de coses. Això jo ho qualifico de pornografia cultural. Evidentment no és pornografia sexual. Aquests programes no hi són a altres països. A França no veus aquests programes. No. Per exemple, a Alemanya tampoc. Per exemple. No. És a dir, per què hem de tenir aquí aquests nivells culturals tan miserables? Per tant, sí que les autoritats han de regular i han de seguir aquestes regulacions i aleshores, a partir d'aquí, és quan la societat té uns determinats valors o en té uns altres. Per tant, no sé, jo no sé fins a quin punt que aquest ministre, aquest primer ministre d'anglès o britànic, com deies, quines informacions té, quins estudis li han donat per fer aquestes afirmacions. Perquè, val, d'acord, sí, el nen no té un cervell estructurat com un adult per entendre què pot significar, doncs, una escena de violència. Però clar, és que ens trobem que l'altre dia el president del país més poderós, o almenys fins ara, del món, feia 80 anys, i per celebrar els 80 anys no va fer un pastís amb espelmes.
0: No.
2: No, sinó que va fer un combat de boxa, retransmès a totes les cadenes del país, que, bueno, les que van voler, en les que dos senyors s'estomacaven de valent amb sang i fetge, i van sortir ben nefrats tots dos. I un espectacle de sang i de violència. Què està transmetent aquest president cap a la seva comunitat, cap als seus ciutadans? Clar, aquesta és la reflexió que hem de fer, a més de les lleis.
1: Precisament, en un programa d'aquests nocturns, el 324, em sembla, li va preguntar a la periodista de TV3, a altres persones, gent que coneix bé als Estats Units, em sembla que era TV3, eh? Potser m'equivoco, potser era TV2 i tal. I una persona que normalment parla de política i tal, i coneix bé als Estats Units, i és tal, i bueno, ens riem, no? Ens ho prenem a xirigota, perquè, els americans, i què tal, i igual. Però és que no es coneix bé la societat americana. Diu, això, que en principi sembla que ho rebutgem tots i que riem i tal, gran part de la societat americana ha tingut un èxit brutal. Gran part. No tota la societat americana. La societat americana és molt complexa, com totes les societats. Però que això ho ha comprat, perquè si no, no ho hagués fet. Tontos no són. Evidentment, saben que això arriba a qui arriba. És a dir, per exemple, aquí a Europa el que va canviar tota la mentalitat de les televisions va ser el Berlusconi. I el micròfon tancat, parlàvem amb el Pep i jo, que no ho entenien i molts es reien d'ell i tal, i bueno, va triomfar, eh? Va triomfar, i encara vivim amb aquesta cosa del Berlusconi, que va canviar no només la televisió, sinó els mitjans de comunicació, etc etc. Jo sí, jo soc sempre partidari de la diversitat de les coses. Jo crec que hi cap tot, fins i tot la cosa més friqui. El que no pot ser és que allò que, per entendre, sigui friqui, sigui el que domini les coses. Jo estic d'acord que la societat té que haver-hi de tot, des de les pel·lícules del Pedro Lafaga fins al Berman. El que passa és que anem, malauradament, en general, cap al friquisme més absolut.
2: En el món de l'educació, que també és de gran debat, sí, el nostre país és de fa dies i seguirà, sí, sí, i el proper curs també seguirà, un dels països que jo crec que s'han de, no sé, mirar és Suècia. En la història de Suècia hi ha el fet del segle passat, de que un bon dia, diguéssim, doncs bé, no venen les vacances d'estiu, allà són el juliol, i aleshores a l'agost torna tothom al curs. I aleshores, quan els funcionaris, que eren 25.000 funcionaris del Ministeri d'Educació de Suècia, torna el curs, es troben que la majoria dels edificis estan tancats. Sembla ser que s'hagi, no sé, dissolt el Ministeri d'Educació. Doncs talment, el govern de Suècia, i sense gaires llums ni taquígrafs, per tant, targeta vermella per la falta de transparència, havia decidit descentralitzar el sistema, passar les competències als ajuntaments i desmuntar els centres centrals, valgui la redundància, els centres centrals de producció d'educació. Resultat, doncs bueno, Suècia va fer un salt espectacular en aquelles variables que ara es miren amb lupa, de la comprensió lectora, de les matemàtiques, les llengües, etc. Una mesura, diguéssim, d'eliminació de burocràcia i d'aproximació del professional, el docent, el mestre, amb la família i amb l'alumne que ha de tenir. Suècia acaba de fer un altre cop, 30 anys després, Suècia acaba de fer una decisió, d'altra vegada, rotunda. Es torna als llibres. Tots els nivells educatius obligatoris de primària i secundària i totes les matèries, assignatures, projectes, com se vulgui dir ara, tindran el seu llibre de llengua, el seu llibre de matemàtiques, el seu llibre de física, etc. Es torna absolutament als llibres. Mirem-ho. Mirem-ho, seguim-ho i a veure què passa quan aquests avaluadors internacionals, sigui PISA, sigui d'altres que n'hi ha, doncs avaluïn els coneixements i els nivells dels nens suecs.
1: Curiosament, fa poc, un amic meu m'explicava que un responsable d'un museu a Catalunya molt important, que ha entrat ara perquè es va jubilar el que portava, un senyor molt important, que havia fet una tasca extraordinària, però s'ha jubilat i ha entrat un jove. Li va dir, no, a partir d'ara ja no publicarem llibres a aquest museu. Total, per què? Si la gent no llegeix. S'ho ha carregat tot. Això aquest tio, aquest personatge, diu això a Alemanya, a França, a on sigui, i el cessen immediatament. Estava aquest amic meu flipant, li va dir, mira, no torno a parlar amb tu. Ha decidit un museu que ha fet una tasca extraordinària, extraordinària. Però aquesta persona que ha entrat, i és el que em deia aquesta persona, diu, el pitjor del cas és que aquest personatge s'està repetint en molts aspectes de la cultura, eh? És impressionant.
0: Bé, tenim al telèfon una estona l'Antonio Valverde, també, que li hem demanat si ens volia acompanyar. Què tal, Antonio? Bon dia.
3: Hola, buen día, buena hora.
0: ¿Cómo estás?
3: Oye, muy interesante, muy bien, sí. Aquí un poco ajetreado, pero ya sabes que eso es lo normal.
0: Sí, digas, digas.
3: Estaba escuchando lo que decían, pero y yo estoy plenamente de acuerdo, pero ojo, pongamos el punto de atención en que esa gente que hace esas recomendaciones son también, forman parte de la comunidad educativa, forman parte de una comunidad cultural, y lo que pasa es que lo que no se puede aceptar es a priorísticamente y sin ningún tipo de análisis crítico. Es decir, se juntan 7 académicos, dicen una cosa, y de repente se tiene que hacer lo que dicen esos académicos y sin reflexionar sobre si es, las consecuencias que tienen esas circunstancias. Como dice Josep, efectivamente, ahora lo que hay que analizar es si la experiencia sueca de volver a los libros es adecuada. Pero yo temo que quitamos los libros o tuvimos la experiencia de quitar los libros sin reflexionar sobre qué suponía y las consecuencias que tenía. Y ese es el problema, ¿no? Es que hay experimentos sociológicos que no se pueden hacer porque sus consecuencias son muy graves. Y en el ámbito de la educación, yo creo que eso, cualquiera que esté en relación con chavales ahora, se ve perfectamente el déficit educacional que tienen.
0: Antonio, tot això venia, i aprofito també per preguntar-te, amb aquesta notícia que llegíem, que el Regne Unit confirmava ahir la prohibició de les xarxes socials pels menors de 16 anys, que entrarà en vigor els primers mesos del 2027, i que afectaria, doncs, digues.
3: Yo no estoy tan de acuerdo con la prohibición de las redes sociales para los menores,
0: ¿no?
3: Como el hecho de que no haya, no, sinceramente, como el hecho de que realmente lo que no hay es unos filtros educativos, unos filtros culturales. Entonces es verdad que entre que accedan a todo los menores o no accedan a nada, yo no sería tan radical en ningún sentido ni en otro. Yo lo que pienso que quizás las redes sociales a las que pudiesen acceder a los menores tenían que tener algunos filtros culturales, algunos filtros de prudencia. Pero yo no quiero, digamos, aislar a los chavales de las nuevas tecnologías o de los avances tecnológicos o de los avances audiovisuales. Lo que creo es que tampoco se les puede, digamos, dejar solos ante esos avances o ante esos novedades tecnológicas. Por ejemplo, la IA. Yo hace un rato estaba viendo yo un vídeo de un personaje político hablando. Y yo no tengo muy claro si era una IA o era de verdad el personaje. Entonces, claro, que eso no se filtre, que se diga,

0: Quan els científics estudien el comportament de les plantes i dels animals, el que han descobert reiteradament és que aquests éssers, les plantes i animals, aprenen. Les plantes aprenen a defensar-se de la sequera. Les plantes aprenen a defensar-se de l'incendi forestal. I els animals aprenen a no ser caçats perquè saben que els poden caçar. Ara no estem aquí per fer una classe de biologia, però seria molt interessant. Aquesta regla sembla que pels humans no serveixi. Sistemàticament ens sopeguem amb la mateixa pedra. Posaré alguns exemples. I una miqueta, doncs, allò de dir, ja sigui per casualitat, ja sigui perquè en un laboratori uns tècnics han trobat un material, doncs vinga, ja tenim un material que és fantàstic i que resol un munt de problemes. S'anomena soberolita. Fàbriques a tota pastilla, uralita, nom popular. Uralita per tot arreu, les fàbriques, les cases, els magatzems, els garatxos, etc. Resultat 30 anys després. Milers i milers i milers de persones afectades per càncers provocats per la soberolita. El DDT, idem. La llista és molt llarga. Llavors jo penso que tota innovació que arriba, els humans sembla que se'ns mengi la xistera, allò de dir, oh, hem descobert quina màgia, al món digital. Fora llibres, fora impremtes, fora diaris, tot en el món digital. Crasso error. Ara comencem a veure els problemes. Llavors, jo no sé, no sé si es tracta d'un gen, suposo que evidentment això seria un determinisme no científic, però què tenim els humans que ens sopeguem sempre sistemàticament amb aquesta tonteria? Allò que sigui nou, benvingut, però allò que sigui nou, no un filtre, no, Antonio, molts filtres abans de convèncer la humanitat de que allò sí que és un bon invent. Perquè el món n'està ple d'invents, però molts no són bons.
1: Bé, a Paco,
2: sí, plenamente de acuerdo, sí, sí.
3: Sí, no, això de que tots els invents no són bons, si tu fas una mirada retrospectiva als diaris i als llibres del segle XIX, començaments del XX, moltes coses que deien, això solucionarà tot. Ah, escolta, un dia hi ha una entrevista a uns pagesos europeus que deien, la mecanització està bé, però, en canvi, l'ús de certes coses, productes químics, ens va matar. A la llarga no es ven... En aquell moment creiem que això augmentava la producció i això va ser un gran error. Va ser un gran error, lo del DDT. Jo em recordo quan era petit, el DDT, encara tinc l'olor ficat al nas i quantitat de coses. Per exemple, però torno a dir, és qui controla la intel·ligència artificial, qui controla les xarxes i tal. L'altre dia em van enviar, amb lo de la visita del Papa, des de fora d'Espanya, un vídeo humorístic que tenia certa gràcia d'entrada, però estava fet amb intel·ligència artificial. I em vaig emprenyar. No fa falta caure amb això, perquè si no els tornarem tots boixos. I al final un dia sortirem qualsevol dels que estem aquí o Antonio que estàs aquí fora en un vídeo d'aquests fets amb intel·ligència artificial i ens farà molt poca gràcia.
2: Sí, no, y es un peligro porque realmente te pueden colocar ahora mismo hay vídeos de inteligencia artificial que son, a ver, los profesionales lo sabrán distinguir, pero una persona que no tenga el conocimiento o no tenga las herramientas, es imposible que sepa si realmente ese vídeo refleja una realidad o es falso.
3: Sí, porque...
2: Tienes que tener las herramientas necesarias para poder distinguirlo, pero si no las tienes...
3: Y
2: Paco puede salir votando a Aznar y en un abrazo de Aznar.
3: Eso no pasa.
2: Eso puede pasar.
3: Pero es que el problema, no això de votar a Aznar, mare de Déu, no, això no és cap problema. Però que
2: imagina't que se sale un vídeo així, imagina't.
3: Nadons, no? O el que sigui, una animalada. I després es demostra que això és mentida, però això ja ha corregut pels mitjans.
2: Claro.
3: I qui diu això de l'intel·ligència artificial? Moltíssimes coses d'aquest tipus. La gent que s'ha crítica al consumir les coses, però això passava molt abans, fa 60 anys tenies que ser crític al que es publicava a la premsa i tal. Escolta, una mica de tot no ho pots controlar, però si tens una
2: sí,
3: perspectiva...
2: Sí, Paco, però a mesura que la tecnologia avança, sí, cada vegada és més complicat.
3: Que cada vegada és més complicat, evidentment.
2: Claro. Entonces, yo puedo entender, por tanto, puedo entender que haya mecanismos de censura, fíjate lo que digo, mecanismos de censura como el que se pretende, de decir, oye,

0: que los chavales de hasta 16 años no tengan redes sociales. Yo puedo entenderlo, pero no me parece la solución adecuada. Creo que la solución adecuada es hacer un esfuerzo mayor para
1: Sí,
0: que lo
1: sí.
0: que llega a esos chavales se pueda, digamos, filtrar, revisar, y como dice Josep, con varios filtros o con varias revisiones para que les llegue con un cierto contexto. Ahora, decirles que no o negarles el acceso, yo no tengo claro que eso sea positivo.
2: I a part, una cosa que és certa, una cosa és el control, els accessos i tal, però el que no es té que caure és en la moralina. Per exemple, als anys 50, als Estats Units, la gent més conservadora van fer un atac als còmics. Deien que els còmics estaven convertint els nanos en absolutes idiotes, el qual no era veritat, perquè hi havia còmics boníssims i no passava res, no? El que no tens que caure és la moralina. La moralina, perquè pots dir això és moralment inacceptable. Ojo, el que és moral o no acceptable és, com deia el Pep, un debat més democràtic, més obert, etc, etc.
1: Home, això que dius del còmic m'he posat molt preocupat, Paco, perquè jo vaig llegir molts còmics de jove.
3: Sí.
1: No sé, per exemple, no sé, el Capitán Trueno.
0: Exacte. I mira com has acabat.
1: I clar, i aleshores jo he de dir, on dia, doncs resultes d'això, quin desastre, no?, la meva vida. Però mira, l'Antonio se'n riu.
0: Sí, no. Bueno, perquè jo veia el Capitán Trueno, jo veia que era l'antifaz, ara lo entiendes todo.
4: El Capitán Trueno, no?
3: Sí.
1: Bueno, que també té rintintint, això, eh? Si sabem qui ho escrivia, sí, i el que passava amb la seva senyora Rosa, resulta que aquí també hi havia rintintint, que té que veure amb la dictadura de Franco.
3: Ja està. No, volia avançar amb un altre ordre de coses, perquè el periòdico també destaca un tema interessant. Tenim l'informe Evitar la incertesa, habitatge, joventut i malestar estructural, que va publicar el Consell de la Joventut d'Espanya, AFAD Joventut i Oxfam Intermón. El titular que se'n desprèn és que el 40% dels joves amb problemes d'habitatge pateixen de mala salut mental. La incidència de les dificultats psicològiques es duplica entre els que destinen més del 50% dels seus ingressos al domicili, enfront dels que hi dediquen menys del 30%, segons aquest informe. Els desorbitats preus de l'habitatge s'han convertit en un factor estructural de malestar juvenil. No només dificulten la independència residencial, és evident, la taxa d'emancipació, recordeu, és del 14,5%, la pitjor dada des de que hi ha registres, explica aquest article al periódico, sinó que també condicionen el seu estat anímic i emocional. El 42% de les persones d'entre 25 i 34 anys afectades per la crisi habitacional perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. L'anàlisi posa de relleu com la crisi habitacional i la precarietat laboral s'associen a una pitjor percepció de la salut mental entre la població jove i limiten els seus projectes de vida i expectatives de futur. A radiografia breu, doncs, d'aquest estudi, el Paco anava fent gestos en el sentit...
2: No, és que l'altre dia deien un estudi, no sé què ho havia fet, una institució a Catalunya i tal, és el 98% del sou el que s'ha de fer servir per...
3: 98%?
2: Sí, sí, el 98%. És a dir, la totalitat. Si tu treballes guanyant 1.200 euros a Barcelona, i no només a Barcelona, a altres ciutats, abans era Barcelona, ara ja s'ha escampat arreu, a Terrassa, on sigui.
3: Bé.
2: Guanyes 1.200 o 1.300 euros al mes, a veure, per el lloguer o a la compra d'un pis, evidentment és 98, és quasi la totalitat del que guanyes. Evidentment, això afecta. Jo em recordo quan tenia 17 anys vaig entrar a treballar a la llibreria Bosch. Guanyava unes 10.000 pessetes al mes. Amb quatre persones, tres amics i una amiga, vam llogar una casa amb jardinet a Cornellà que ens costava 2.500 pessetes al mes. Entre quatre era factible. Els meus pares estaven contentíssims que tinguéssim aquella casa i tal, per fer... Uns pintaven, etc. Tots els pares estaven contentíssims que haguessin fet això. Això és impossible fer-ho ara. Això és impossible fer-ho ara. Estem parlant de l'any 74.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: 10.000 pessetes. Tots guanyàvem, com a mi, el que guanyava menys era jo, 10.000 pessetes. Un guanyava 15.000. És a dir, entre tots sumàvem 50.000 pessetes de sous. Bueno, entre els quatre, llogar una casa...
3: Pis compartit.
2: Pis compartit, allà estudiàvem, allà pintaven, tots han fet carrera de pintors, il·lustradors, la majoria, etc, fotògrafs... Pues era factible. Això és impossible, ara. Això és impossible.
3: Sí.
1: No, em sorprèn res de l'estudi.
3: No et sorprèn res d'aquestes dades,
1: No el conec pas, sí, però no em sorprèn, sí. Perquè té una lògica i un sentit comú d'avanti, no? D'avançada, és que és així. Sí. Si tu et perceps que no arribes a final de mes, que has de comprar un producte amb quantitat inferior a la que compraries, que a més has de mirar de les 6 marques d'arròs quina és la més barata, sí. Va creant una tensió, i ja no en parlem. Llavors, si a més resulta que amb 30 anys estàs visquent a casa dels pares i no pots marxar a començar la teva vida. Això com no ha d'afectar la salut mental? La salut mental i la física.
3: Antonio. Em sembla que l'hem perdut, l'Antonio.
2: Mira, jo recordo una responsable política d'un poblet d'Astúries, una senyora encantadora, que m'ho explicava, i m'explicava la realitat d'Astúries. Astúries, quantitat de famílies que l'avi ha sigut miner, tenen una jubilació més alta normalment els miners que els altres sectors industrials i tal, i no és que estiguin mantenint els fills, és que estan mantenint els nets. Això és insostenible.
3: Per tant, tenim una radiografia clara de la situació actual, però poca llum de cara per on passarien les solucions, no?
1: Home, sí que les solucions són molt clares en la teoria.
3: Exacte.
1: En la teoria, sí.
3: La teoria la tindríem tots clara.
1: Habitatge públic. Però això vol dir moltes coses.
2: Sí, clar.
1: Entre d'elles, unes lleis a favor del públic. Clar. Però és que els públics, les darreres dècades, s'han dedicat a fer lleis a favor dels privats.
2: Sí.
1: Cal que expliquem aquestes coses? Doncs potser sí, no? Clar, aquest és el gran problema.
0: Oye, una cosita.
3: Ah, Antonio, t'hem recuperat, eh? Digues.
0: Sí, sí, nos había perdido 10 segundos, pero sí, quería comentar una cosa que me parece muy importante.
3: Endavant.
0: No, yo tengo el privilegio, lo digo como tal, el privilegio de poder estar en contacto con la juventud constantemente, por razones de deporte, de club. Yo estoy con chavales de entre 10 y 18 años, 3 veces por semana, 5 veces por semana. Entonces, la fragilidad emocional de las nuevas generaciones es una realidad. Es decir, es así, tal cual. Cualquiera que esté en contacto con ellos lo sabe. Hay una fragilidad emocional que puede ser por múltiples factores. Indudablemente, la incertidumbre económica, la incertidumbre estructural de la vivienda o de lo que les va a pasar es un elemento que influye. No sé, no creo que sea el único elemento. Han nacido o han surgido o se han desarrollado en una época, yo diría que estructuralmente muy complicada, muy compleja. Podemos hablar del COVID o podemos hablar de 5.000 razones, como las que estábamos hablando, sí. De unas nuevas tecnologías, una nueva forma de comunicarse, una nueva forma de relacionarse. Hay chavales que no hablan por teléfono, que solo hablan por Instagram. Hay chavales que no les gusta ni siquiera comunicarse por teléfono, por carta. O sea, no saben hacerlo prácticamente. Incluso creen que eso es algo que es contrario a la intimidad. O sea, son valores y factores nuevos que nosotros no que a nosotros nos cuesta mucho entender. Pero es una realidad. O sea, es una realidad que está así. Y la verdad es que quizás es una de las cosas que más tendrían que influir los estados o las asociaciones médicas en visualizar este problema, en tratarlo y en ver cuáles pueden ser las maneras de resolverlo, porque sí que es verdad que es un problema real y cierto.
1: Jo el que penso és que com que hem avançat avançat és una paraula que també es podria discutir, en tot cas, diguem-ho així, hem progressat, hem avançat en un determinat sentit que ha anat cap a la complexitat de tot, però tot, qualsevol gestió, qualsevol que ha fet, requereix l'aprenentatge de la gestió de la complexitat.
0: Sí.
1: I això, això no s'ensenya fàcilment a la família ni tampoc s'ensenya fàcilment a l'escola. Això requereix unes metodologies de pedagogia i unes convivències en el marc de la família els primers anys específics i que els professionals, en aquest cas els pares i mares i després els docents, estiguin en coneixement d'aquestes tècniques i d'aquestes eines. Tot això no està organitzat. De cop i volta tot s'ha fet complicadíssim, com dèieu molt bé.
0: Debería estarlo, clar. Però bueno.
1: De cop i volta tot s'ha fet molt complicat i resulta que encara tenim voceros, i altra vegada torno a dir una paraula que potser no és prou adequada, voceros que ens diuen que blanc o negre, i que ells tenen la solució blanc o negre. La xarxa no està plena d'individus d'aquests. No sí. Anem bé, no? Companys, no anem bé.
2: Paco. Mira, acaba de morir amb més de 100 anys Edgar Morin.
1: Sí,
2: un grandíssim sociòleg francès.
1: Més de 200 llibres publicats, Paco. Això sí que és un savi.
2: És un savi i a part que es va enfrontar a moltes coses. I precisament va ser un dels pioners de la complexitat a les societats. Ha tingut un homenatge de Jean-Luc Mélenchon.
3: Sí.
2: Dient-li, precisament, el que deia Edgar Morin és que les coses són complexes, però això no vol dir que no actuem.
3: Molt bé.
1: No, Mélenchon, de totes maneres, Paco, i conec que un dels seus amics.
3: Sí.
1: A vegades també és una miqueta allò de blanc o negre.
2: No. Blanc o negre, si ho mires des d'aquí, com va dir una vegada la periodista de TV3 a París, que li estaven dient oh, blanc i negre, i els hi va recordar. Sabeu que el programa econòmic dels insubmissos l'han fet 3 premis Nobel? Mm-hmm. No digueu tonteries. Mm-hmm.
3: Bé, a tot això, parlàvem també fora de micròfon, que ens queden 4 minuts amb el Paco, parlant també d'economia. Aquests dies s'està disputant el Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, eh? I també es parla de la creixent, és una evidència, mercantilització, no? Del futbol, amb les pauses d'hidratació, tots els anuncis que posen, però sobretot els preus desorbitats per la gent que vulgui anar a veure doncs, un partit de futbol de la seva selecció, sigui quina sigui. Com s'ha acabat, sobretot, i té molt a veure Gianni Infantino, el president de la FIFA en aquest cas, que es veu que és un trepa i que... Doncs,
1: és molt amic del senyor Trump.
3: Molt amic del senyor Trump, efectivament. I tot acaba perdent aquesta idea de romanticisme i s'acaba prostituint, diguem, una mica la idea.
4: Oriol.
3: Ah, Antonio.
4: El romanticisme
3: ja m'entens, és un concepte.
4: Exactament, és un concepte del siglo XIX, macho.
3: Vale, pues me quedo en el siglo XIX. Digues. Bueno, no sé si passa, o sea, el futbol...
4: No,
3: també...
4: mira, esta discusión la tuvimos en Molins Connection, sí. el jueves, sí. por los precios de las finales de la NBA.
3: También se ha parlat molt, sí.
4: En la primera fila de asientos me parece que llegaban a costar 100.000 dólares.
3: Sí.
4: Es verdad que justamente el sábado y el domingo veía los precios del Mundial y digo, bueno, qué sí. barbaridad también. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Es verdad, tienes razón. Estamos alcanzando un nivel de mercantilización extremo. No sé qué baremos utilizar para valorar el precio de una silla de un mundial. O sea, no sé si es un criterio oferta-demanda o es un criterio puramente de imposición y monopolio por parte de la FIFA, pero es verdad que yo jamás me hubiese imaginado que por unos partidos de fútbol que además en fase regular, que no digo que sean intrascendentes, pero que no tienen la importancia, se puedan llegar a pedir estos precios. Hay una burbuja claramente que no sé cómo se soporta por parte del mundo del fútbol.
1: Però malgrat que dèiem que tot es fa molt complicat, molt complexa, hi ha una cosa molt senzilla. En el món actual, qualsevol fet de la vida de les persones, de l'oci de les persones, de la vida familiar, de la vida pública, de la vida local, ha de ser negoci. Darrere hi ha les organitzacions, les empreses, els líders i els voraços captors que preparen negoci del néixer, negoci del casar-te, negoci del morir, negoci del respirar. Aquí encara no ho han trobat. Encara no han pogut fer negoci de l'aire perquè, no, com que l'aire no es veu, és difícil de saber on està la molècula d'oxigen i la molècula de
4: CO2.
1: No les idees. Però, i per tant, en aquest sentit, com no fer negoci d'una cosa que mou milions de persones, que és l'esport, i sobretot el futbol? Sí, per tant, és inevitable. En aquest cas, l'explicació senzillament és aquesta. El negoci, a més, en la lògica del capitalisme financer d'ara, que consisteix màxim benefici en el mínim temps possible.
3: Ho haurem de deixar aquí, eh? Antonio, gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta.
4: Un saludito.
3: Una abraçada. Adeu. A Paco Prieto també, Josep Genés, moltes gràcies per les reflexions. Bona setmana tingueu, eh?
1: Gràcies a la ràdio.
3: Que vagi molt bé.
1: Bon dia
3: i bona hora.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure, un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.
1: Escoltes i cacs.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.